0: Josep Puigventós, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: El president de la Foment de la Sardana. Per quan la Cobla Mediterrània interpretarà aquest tema en una sardana?
1: Bé, la Mediterrània no ho sé, la contemporània sí.
0: La contemporània
1: ja l'hem fet tocar més d'una vegada, el Coti per Coti.
0: Sí.
1: I bé, és una sardana que encara, tot i que té ja una antiguitat de 2 anys com a mínim, però encara segueix tenint èxit.
0: Bueno, escolta, per aquest centenari del Foment de la Sardana seria un èxit brutal, també.
1: No, i de posar-se es va programant, vull dir que... I segur que quan vingui la Cobla Contemporània la tocarà.
0: O sigui que tenim petició de la Cobla... És l'única Cobla que ho fa?
1: Bé, la Cobla Contemporània, perquè ella ha fet moltes adaptacions de diferents músiques, aleshores, bé, és una cosa que ella ho té molt per la mà. Això no vol dir que les altres cobles no ho puguin tocar, perquè vull dir que, de fet, són sardanes. Aleshores, l'únic que han fet els músics de la Contemporània, principalment el Jeroni Velasco, és adaptar doncs, aquestes músiques, aquests hits que hi poden haver, per doncs, poder-los transportar a la música de cobla i que es puguin ballar.
0: Potser els que són molt puristes a les sardanes escolten el Coti per Coti i diuen ai, ai,
1: no.
0: I els que no són molt avançats a la sardana diuen ai, com m'agrada.
1: Hi ha la persona que diu no m'agrada perquè desvirtua la clàssica sardana, però hi ha que diu no, i jo estic a favor, perquè és una manera de veure que la cobla no només pot tocar la clàssica sardana, sinó que la cobla pot tocar qualsevol tipus de música. Només s'ha d'arreglar aquella música, aquells papers, s'han d'arreglar els instruments de la cobla. I tens, doncs, sardanes, doncs, clar, i la Contemporània va començar a fer-ho fa molts anys amb el que és la seva col·lecció de discos, és el Sarda Show, que en porten 14, si no recordo malament, i tenen músiques de pel·lícules, músiques de les cançons de l'estiu, músiques de sarsuela, música d'òpera, música de sèries de televisió. Bé, la que va sortir el Coti per Coti, doncs, de seguida van fer una sardana amb la música del Coti per Coti, sardanes de la Rosalia, vull dir, de cançons de la Rosalia, vull dir que... Bé,
0: sí, que si busco Sarda Show...
1: Sarda Show trobaràs una quantitat de sardanes que estan dedicades a això, a diferents tipus d'estils de música, ja dic, pel·lícules, cançons de l'estiu...
0: Per qui no estava...
1: Hits per ell, vull dir que dius la cançó moderna, vull dir, té coses de... Hi ha una sardana que, si no recordo malament, es diu... Ara no sé si es diu Sarda Rosalia, que jo crec, em sembla que el títol és aquest, i és de cançons de la Rosalia.
0: Que interessant. Que interessant. Sí. L'haurem d'escoltar. No sé si sonarà el dia 24 d'octubre en aquest centenari del Foment de la Sardana. Què és el que ens trobarem en aquesta ballada de sardanes que estarà la Cobla Mediterrània?
1: En aquesta ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània el que tindrem és la ballada d'inici del centenari. Aleshores hi ha diferents sardanes. N'hi ha un parell que estan dedicades doncs, precisament al centenari del Foment de la Sardana de Rubí, que són Rubí festejant el centenari i rubinenques i rubinencs. Aquestes dues sardanes estan programades en aquesta ballada, que, a veure, el temps també, les previsions indiquen que també aquest cap de setmana del 24 també es preveu pluja. Esperem que s'endarrereixi i no hagin de suspendre la ballada com ens tocarà suspendre la d'aquest dissabte, dia 17, la de Sant Galderic, perquè també pinten bastos. Bueno, Sant Galderic ja ho ha anul·lat, però nosaltres la ballada, de moment, encara estem pendents de... Aleshores, però bé, la pregunta que em feia és la Cobla Mediterrània, doncs, inaugurarà els actes del centenari amb aquesta ballada, en el que hi haurà doncs, dues sardanes que estan dedicades a Rubí i que formaran part del nou CD de sardanes dedicades a Rubí. I acabada la ballada, que es portarà a terme a la plaça de Catalunya, tot seguit ja hi haurà doncs, a les 8 de la tarda en el casino l'acte inaugural del centenari, que el presidirà la consellera de Cultura de la Generalitat, l'honorable senyora Sònia Hernández. També hi haurà l'alcaldessa de Rubí, la regidora de Cultura, diferents entitats convidades. Hi haurà doncs, aquest acte protocolari d'inici del centenari. Després també tindrem la participació de l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que ens farà doncs, una petita xerrada, i acabarem l'acte inaugural del centenari amb l'actuació del Pòquer de Canyes, que presentaran el seu primer CD. El Pòquer de Canyes són quatre tenores, que són bueno, tenores que estan tocant, evidentment, amb d'altres cobles, però s'han ajuntat per fer doncs, aquest primer CD, que és amb música de tenora, no sardanes, però és la música de la tenora, i, a més, portaran doncs, un piano, un baix, i bé, vull dir que també esperem que tingui el seu èxit.
0: Serà més especial.
1: Sí, sí, i a més, ja dic que ens van demanar, doncs, ja que venim, farem la presentació del nostre primer CD. Vull dir que aprofitem aquest acte per presentar aquest primer CD del Pòquer de Canyes, i aquest acte estarà conduït pel Jordi Margarit.
0: Mm-hmm. Pel nostre tertulià. Dels dilluns. Té molta relació en Jordi Margarit amb les sardanes o no?
1: Bé, ella quan estava a RAC1 doncs ja feia en el programa La Primera Pedra, els dissabtes tenia una secció dedicada doncs, a la sardana. És col·laborador nostre de fa molts anys, i de fet quan ella estava a Ràdio Rubí, que va ser el primer director, doncs va ser el qui em va demanar a mi doncs, de venir a col·laborar amb la ràdio i fer un programa de ràdio a Ràdio Rubí.
0: Hi ha un Verkami del primer CD del Centenari de Foment de la Sardana?
1: Sí, aquest mes de setembre el vam posar en marxa. Aquest Verkami doncs, és el segon Verkami que fem. Tot i que de discos són 8 els que portem fets, però com a Verkami amb aquesta plataforma és el segon que fem. Està ara en marxa, s'ha d'acabar doncs, a primers de novembre, finals d'octubre, primers de novembre s'acabarà el termini, tot i que si les coses van bé doncs, s'acabarà, i si creiem que ara si mirem les aportacions en aquests moments no són gaire envers el pressupost que nosaltres volem.
0: Sí, el José ens ha punxat aquí al darrere.
1: Però, a veure, tenim bastanta gent interessada que vol el CD. Per tant, si no les fan ells directament, les farem nosaltres perquè bueno, el CD es portarà a terme, no? Vull dir que...
0: De moment, l'objectiu són 2.000 euros.
1: 2.000 euros.
0: Es porta 405 euros de 17 aportacions en 14 dies.
1: Aleshores, a part d'aquest CD nou, doncs hi ha diferents tipus de recompenses per poder, doncs, que són... La principal és el CD, però també la segona, entenc, la segona per nosaltres més important és la de el CD i les dues entrades per poder assistir al concert de presentació, que serà el 29 de novembre.
0: Mm-hmm. I això que posa 15 euros, 25, 30...
1: Sí, són...
0: Primera recompensa, sí. Segona recompensa, què és?
1: Sí, això són diferents aportacions que pot fer la persona interessada, sí. Que dius, aporto 15 euros, doncs tinc el CD. N'aporto 30, doncs tinc el CD i dues entrades pel concert. També amb 30, doncs jo no podré assistir al concert, però m'interessa el CD, i com que tenim 7 discos més, doncs en vull 2 dels que no tinc de les anteriors col·leccions. Doncs bé, i al final doncs també l'aportació doncs, més gran, 60 euros, que dius aquella persona que pel que sigui no sabia que teníem els CDs, i dius bé, jo no en tinc cap, doncs dic que m'emporto tota la col·lecció sencera dels CDs.
0: Això serien fins a 60 euros. Aquests 2.000 euros, què cobreix? Perquè això es fa amb la cobla, la principal de la Bisbal.
1: A veure, aquests 2.000 euros cobreix part de la cobla, perquè vull dir, la cobla... A veure, has de comptar que el CD, disseny, estudi de gravació, cobla, se'n va cap als 7.000 euros. Wow. El cost. I clar, d'aquí només en, diguem-ne, en demanem 2.000.
0: I els altres 5.000?
1: I els altres, bé, doncs ha de ser doncs, aportacions doncs, de la pròpia entitat. O bé, també, si es demanen ajuts, doncs, a la Generalitat, a l'Ajuntament, que dius, mira, estem fent això, doncs, amb subvenciones, vull dir que... Però, bàsicament, a veure, en aquest cas, en aquest en concret, l'ajut serà, doncs, de l'Ajuntament de Rubí i les aportacions de la pròpia entitat, del Foment de la Sardana.
0: Doncs ja ho sabem, esperem que no plogui el dissabte 24.
1: Esperem que no plogui, clar, mirant les previsions del temps que dius aquest dissabte dia 17, pluja, que sembla ser que ja des de primera hora del matí hi haurà pluja, i mirant, dius, bé, vaig mirar la previsió a més llarg termini, i sembla que el proper cap de setmana, el del 24, també hi haurà pluja, però esperem però que no. Toquem fusta i esperem que no...
0: És molt llarg termini, han de passar dies per veure.
1: Les coses poden canviar, igual aquest dissabte, malgrat la previsió és de pluges, qui et diu que no hi ha un corrent d'aire, un canvi d'això i s'enterrareix. Però bé, això com que fins a pràcticament el mateix dissabte no veurem si el matí ja està plovent o què, doncs... Però bé, esperem que no plogui, que ho puguem celebrar i que aquest inici doncs, sigui doncs, un inici doncs, ben maco, que la gent disfruti i que, bé, 100 anys doncs, costa molt de celebrar i bé, que tothom doncs, pugui gaudir de lo que estem preparant.
0: Qui gaudeix també del que prepara moltes coses i qui té una pluja també d'actuacions és l'Esbart Dansaire, de Joan Manel Camps, el seu president. Bon dia.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, mira, parlant del centenari del Foment de la Sardana, parlant de pluja, i vosaltres teniu una pluja d'actuacions, no?, amb el projecte de la Maria Castell.
2: Doncs sí, amb el projecte de la Maria Castell, que em sembla que parlareu breument
0: sí,
2: aquí a
0: la setmana
2: aquí a la ràdio, veureu que és un projecte eminentment femení, creat per dones, pensat per dones i executat només per dones. I la Maria Castell fa potser un any que va establir col·laboració amb nosaltres i us ho explicarà molt bé. La Maria Castell és una cantautora que prové del món dels esbarts. Havia ballat, crec que en l'esbart de Mollet, si no recordo malament. No, perdona, a l'esbart de Granollers. I es va vincular a través dels esbarts i ens demana fer això, una sèrie d'actuacions i de col·laboració que el proper dia 24... El dia 24 d'octubre, aquí en el casino, tindrem l'oportunitat de poder veure aquestes cançons i danses creades a través d'aquest projecte bastant intimista de la Maria Castell. Però no us desvetllo més coses perquè parlareu aquí a la ràdio.
0: La tindrem, ara no recordo si és el 22, crec que recordar. I a més, tocarà en directe. Vindrà amb una guitarra, interpretarà... alguna peça en directe, o sigui que estarà molt bé. I que crec que també doncs, tindrem presència de l'Esbart Dansaire aquí.
2: Molt bé.
0: Això, serà aquestes actuacions, o sigui que seran diverses les que fareu amb la Maria Castell.
2: Amb la Maria Castell, el mes d'octubre i aquesta del dia 24, però mira, m'agradaria parlar d'una cosa que va passar aquest dissabte 10 d'octubre. Tenim una col·laboració amb un coreògraf ballarí palestí que es diu Sharaf Darzait, i aquest senyor ens va venir a ensenyar una sèrie de danses palestines, no?, a través de l'Associació Catalana per la Pau. Vam establir contacte amb ell i ell pertany a un popular art center de Palestina i té contacte amb un raper que es diu Tawer Nefar. Tawer Nefar, a nosaltres no, potser dintre del món del rap no ens sona, però és un raper palestí prou important a Palestina. I ens va demanar, a través de l'Associació Catalana per la Pau i del popular art center de Palestina, gravar a l'Esbart Dansaire de Rubí amb ell un videoclip en el qual fem una dansa palestina, que és la dansa palestina, té un nom, no recordo, Darzef? Mira, ho estic buscant aquí, Dabkep. Mm-hmm. El Dabkep és una dansa que es balla en rullana, similar a ballar com una sardana.
0: Sí.
2: I el que passa que s'agafen pels ombros, no? I aquesta dansa que existeixo en forma de rotllana intenta parlar una mica de preservar la identitat, de preservar la cultura, de preservar les arrels. Parlar de Palestina, preservar les arrels, doncs imagineu-vos en quin salau ens hem ficat, no? Doncs vam fer una col·laboració aquest dissabte amb ells, amb el Tawer Nefar, i ens va demanar fer un videoclip. Vam estar unes 8 hores gravant diferents peces del videoclip, juntament amb les Balançades de Rubí. Hi havia grups de hip-hop i grups d'altres tipus de danses urbanes del món gironí, però la col·laboració nosaltres amb ells va ser, en aquest sentit, bastant potent. Vull dir que sortirem força estona en el videoclip, i aquest videoclip tindrà la seva estrena, per dir-ho d'una manera, entre el febrer i el mes de març del 2027. I això va ser un projecte en el que, insisteixo, ell porta temps venint aquí a Rubí, allà a l'Espona, ensenyant-nos les seves danses, i hem fet una fusió entre el que ballen, la seva dansa, el dubcap, i les nostres danses, i això es podrà veure en el videoclip. És una col·laboració que ens fa... que ens omple d'orgull, sincerament, que ens omple molt d'orgull que l'Associació Catalana de Per la Pau hagi col·laborat amb nosaltres, poder treballar amb la gent de Palestina i fer aquest manifest a favor de la pau i contra l'ocupació, i això ja ens indica que el 29 de novembre, doncs, quin serà el nostre vot, el nostre vot polític, que va per aquestes, més aviat cap a aquesta banda de l'esquerra que no pas la banda de la dreta. No sé si m'he explicat prou bé.
0: T'has explicat. I això es veurà al mes de febrer? Es farà algun acte o en algun lloc especial on es pugui veure?
2: Mira, no t'ho sé dir, perquè... encara està, és a dir, a Palestina pots pensar que les coses funcionen d'una manera bastant diferent que aquí. L'únic que ens han dit que al febrer o al març s'estrenarà aquest videoclip, però no sabem ben bé com serà l'estrena. Si serà una estrena d'una penjada a les xarxes, si farem algun acte, però sabem que l'Associació Catalana per la Pau està, diguem-ne que està vertebrant a veure com podem fer aquesta presentació. En quan tinguem notícies us ho farem saber, perquè evidentment fer el màxim de difusió, i evidentment ens omple d'orgull que les vagi hagi participat, que puguem sortir dintre d'aquest videoclip. Però ara per ara no t'ho puc dir perquè no ho sabem. No, o sigui, l'organització no sap ben bé com es farà aquesta presentació.
0: D'acord. I ens queda un minutet. Volíem parlar també de la ballada de la cançó d'Amor i de Guerra, Esparreguera.
2: Sí, mira, a Esparreguera, el mateix dia que ballem a Rubí, el dia 24, ballem a Rubí a la Maria Castell, ens ha demanat al matí ballar la cançó d'Amor i de Guerra, que és un... és una dansa que havíem parlat, que havia fet el nostre estimat Albert Sans, que és una... Ai, ara no surt el nom. Bueno, doncs veiem un tros de la farandola, de la cançó de la farandola, volia dir. La farandola, que és la cançó del món i de la guerra, la dansa és la farandola, i veiem aquest tros, ens ha demanat al Teatre d'Esparreguera poder ballar, fer aquesta petita col·laboració. Per tant, podes veure que tenim un mes estem tenint un mes d'octubre bastant actiu en aquest sentit.
0: Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies a Joan Manel Camps, el president de l'Esbart d'Ensaire, per avançar-nos aquestes activitats que teniu i aquestes col·laboracions tan interessants i que esperem poder-les veure.
2: Sí, molt interessant.
0: Una abraçada.
2: Vinga, petons, bon dia.
0: Bon dia. Josep Puigventós, també, el dia 24. Quantes coses el dia 24?
1: Sí, el dia 24 està farcit d'activitats.
0: Està farcit d'activitats.
1: La Fira del Vi ja fa...
0: La Fira del Vi, la Maria Castell, Esbart d'Ensaire, Sant Galderic...
1: Nosaltres hem triat
0: Foment de la Sardana,
1: aquesta data perquè la data de fundació és el 23 d'octubre. Sí. Aleshores, doncs bé, és la data que... per fer-ho amb dissabte, la més propera, el 23 d'octubre.
0: Escolta, la cobla contemporània tindrà alguna peça de Queen?
1: Hi ha una sardana que es diu Sarda Queen.
0: Hi ha una sardana, i saps de quina cançó és?
1: És la sardana aquesta, si no recordo malament, és del Jeroni Velasco, sí. I està enregistrada en un dels discos del Sarda Show.
0: Sarda Show. Doncs nosaltres ara donarem pas al tema musical, que no serà del Sarda Show, però sí que serà una efemèride de Queen. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escrita principalment per Brian May, la cançó narra l'esforç del líder de Freddie Mercury, que va continuar actuant tot i que s'acostava al final de la seva vida quan la banda va gravar la cançó l'any 1990. L'estat de Mercury s'havia deteriorat fins al punt que May tenia preocupacions sobre si era físicament capaç de cantar-la. Es va llançar com a senzill al Regne Unit el 14 d'octubre del 91 com a promoció de l'àlbum Greatest Hits 2, només 6 setmanes abans de l'amor de Mercury. Show Must Go On.

0: Show Must Go On, parlant de vi, però també de percepció, gustos personals, ciència. Per què hi ha vins que ens agraden molt i d'altres que no ens diuen gaire cosa? Podem anticipar aquestes preferències a partir dels nostres gustos quotidians? L'Associació Rubinenca del Vi col·labora amb Enomatch, projecte que investiga si és possible predir quins vins ens agradaran a partir del nostre perfil sensorial. I aquesta experiència arribarà a la Fira del Vi de Rubí amb un taller participatiu. En parlem amb Jordi Rustarazo, president de l'Associació Rubinenca del Vi. Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
0: Molt bé. Com estem?
1: Perfecte. Esperant aquí el que arribi el dia per poder fer l'activitat del dissabte 24.
0: Anem a això d'Enomatch. Podem predir els nostres gustos? O sigui, podem fer un tast i saber abans de tastar el vi si ens agradarà o no?
1: Nosaltres pensem que sí. I estem treballant amb això. És a dir, pensa una cosa, que les persones a nivell sensorial, per poder posar un exemple, són com un ordinador. És a dir, tenim el hardware, que és el dispositiu físic, el nostre hardware són els nostres sentits, la llengua, l'olfacte, i després tenim el software, que és com interpretem aquests inputs que ens venen a través del hardware. Llavors, el que intentem fer amb Enomatch és poder fer una anàlisi del hardware i també del software de les persones i fer un sistema predictiu. Evidentment no és infal·lible, però sí que estem treballant, l'estem calibrant, hem passat d'un model d'una dimensió a dues dimensions, està funcionant bé i pensem que amb un 85% aproximadament d'encert ho podem fer, perquè seria impossible fer un estudi genètic de tota la població i un estudi de les seves costums, no? Llavors, amb una mena de test que després es pot refermar amb un tast físic, pensem que és suficient per poder-ho fer.
0: O sigui, ja per una banda, a veure si ho entenc, les persones que vosaltres dieu tenen unes preferències gustatives determinades.
1: Correcte.
0: I després hi ha unes característiques sensorials dels vins.
1: Correcte.
0: I vosaltres veieu a veure si fa maig.
1: Exacte, és fer un maig amb això.
0: Sí,
1: és,
0: no?
1: Exacte.
0: Però no creieu que hi ha alguna part que se us escapa?
1: Evidentment. Vull dir, és com tot. Vull dir, els sistemes predictius, per exemple, meteorològics, no són infal·libles. Això és un exemple, i n'hi ha de molts més. El que volem intentar és fer un match en percentatges. Vull dir, mai serà el 100%, però sí que podrem dir que una persona concreta té una afinitat amb un determinat vi d'un 79,8%. Llavors, evidentment el 100% és impossible, però sí que ens podem aproximar i podem, de vegades ens trobem, no?, que les persones, quan han d'escollir un vi, hi ha milers de vins, milers de cellers, diferents estils, no saps què fer. Llavors, amb Enomatch pots saber que aquest vi té una afinitat amb tu, té un match amb tu d'un 80% o d'un 20%. Llavors no el tries, o sí.
0: I l'estat d'aquella persona en aquell moment? Em refereixo. Hi ha unes característiques sensorials, no? O unes preferències gustatives, no? Però sí que és cert que, per exemple, tu te pots anar a Disneyland, per exemple, i te pots trobar amb el Mickey Mouse, vale, en principi, I si aquell moment tu estàs en un estat anímic en el que estàs molt pertorbat, enfadat, el que sigui, i el Mickey Mouse et ve per darrere i et fa un cop a l'esquena, sí, pop, no? Segons com estiguis, tu pots dir, hosti, el Mickey Mouse, serà possible aquest que m'ha donat un cop a l'esquena, que tal, que no sé quant, ho vaig a denunciar-ho perquè m'ha fet mal, perquè tal, no sé què, no sé quant, etcètera, etcètera, no? O si estàs molt content i estàs obert i no et passa res, ve el mateix Mickey Mouse, et dona un cop a l'esquena, pap,
2: i arribes a Catalunya i li dius, tu, que estava, em va donar una sorpresa el Mickey Mouse més xula, em va donar un cop per l'esquena, em va girar, era ell, uau, que xulo. Són dues coses totalment diferents, i perquè no només ve de, no només ve del que siguis, tinguis unes característiques, unes preferències gustatives, sinó també depèn de, en aquell moment, de, del teu estat personal, de com estiguis obert.
1: Correcte.
2: I això sí, ho teniu en compte?
1: Sí, evidentment. Pensem, o sigui, la decisió que has de prendre és una, en un estat neutre, per dir-ho així. Vull dir, però, vull dir, sempre n'hi ha, tu pots agafar una opció o una altra en funció de l'estat d'ànim o del que vulguis fer. Això no és una, un paradigma i estricte que això és per tu. No. Això vol dir que nosaltres estem genèticament, de fet, això no ens ho hem inventat. Ja abans, ja el 1990, quan va fer el Freddie Mercury la cançó de la Show Must Go On.
2: Va començar el 90. Però és veritat, va ser editada el 90.
1: Exacte, però ja la va escriure el 90.
2: El Brian May, sí.
1: Llavors, en aquells moments hi havia una doctora dels Estats Units que es diu Linda Bartoshuk, que ja va fer uns estudis i va determinar que nosaltres tenim el cromosoma número 7, tenim un gen que es diu TAS-R38, que quan està... Tots el tenim, però per fer-ho més simple pot estar actiu o passiu. Uh-huh. Quan és actiu, les persones que entenen que és actiu són extremadament sensibles als picants, a l'amargor, a gustos potents, i quan és passiu, no. Llavors, això val sempre. Vull dir, val sempre.
2: I pot estar, o sigui, sempre està actiu o sempre està passiu?
1: Sempre, sí.
2: O pot intercanviar l'estat?
1: No. És un tema genètic, mm-hmm, que determina una sensibilitat. Mm-hmm. Llavors, això, tu neixes amb això. Vull dir, per això, normalment aquest tipus de persona també té un número de papil·les gustatives més gran. O sigui, hi ha una sèrie de conseqüències físiques, no? Però ja aquesta persona també ho té així.
2: O sigui, és com si tingués més píxels, la pantalla més definició.
1: Exacte, per tant... exacte. Si tu et pintessis la llengua de blau, per exemple, i miressis, llavors aquestes persones tenen més papil·les. Llavors, clar, això és pura física. És a dir, i passa que nosaltres ens trobem molt... cada vegades venen els snobs del vi, no? I aquest vi és un vi de criances que està fent no sé què, com és possible que no t'agradi i tal? És que és possible. És que si tu, per exemple, genèticament ets molt sensible a determinats estímuls, sí, no t'agradarà mai. Mm. Vull dir, i això no vol dir que no t'agradi el vi, que no sàpigues de vi, no. Perquè estan preparats per una altra cosa. Pensa que quan érem caçadors-recol·lectors... Sí, perdona.
2: No, i a més, amb el vi, amb els gustos, amb les olors... Mm. Et poden fer viatjar, perquè afecten la memòria, les emocions, les experiències personals, i sobretot les olors et poden transportar. Per tant, una olor d'un determinat vi et pot també... després de tastar-ho, d'aquesta part gustativa, amb aquest olfacte, et pot transportar, perquè és passen directament a la zona primària del cervell, a unes experiències determinades, i pot fer que t'agradi més o que t'agradi menys, perquè et desperta certes emocions.
1: Sí, és així. De fet, el que nosaltres estem ara col·laborant amb aquest estudi, estem treballant purament el tema sensorial i d'hàbits sensorials. Vull dir, no entrem en el tema d'emocions, però és veritat això. Això és absolutament veritat. Per exemple, i de vegades ens preguntaven, doncs, si hi ha persones genèticament determinades amb aquest gen, això es compleix per tothom? Sí, però què passa? Que el software és diferent. Pensa una persona de la Índia que tingui aquest gen actiu, no podria viure, però sí que pot viure, perquè allà tot el menjar és picant, superpicant, sí, superfort. Sí, perquè té uns hàbits sensorials que l'han acostumat a això. Llavors, aquest test que estem fent hauria de ser plus ultra, eh? Val? Llavors, és així, evidentment. Mm.
0: Que feu un taller a la Fira del Vi, no? Dissabte 24 d'octubre a les 6 de la tarda, descobreix el teu enotip, un viatge pels sentits i la neuronologia. Què hi trobaran? Primer digues que és un enotip, aquesta petjada,
1: sí.
0: I després què hi trobaran les persones que s'hi apuntin?
1: T'explico. Diguem que l'estudi d'Enomatch té tres índexs fonamentals. Un que és l'enotip, que és el perfil sensorial de la persona. Llavors, com trobem aquest enotip? El trobem a través d'un qüestionari, d'un test. Com que no podem fer un estudi genètic, ni podem fer un informe de la seva vida, de la seva cultura, ni d'on és, amb tota una sèrie de preguntes que hem fet amb molts errors i moltes coincidències, trobem un model que ens apropa.
0: Uh-huh.
1: Llavors, segon índex, el wine tip, és a dir, l'estudi del vi. Igual que hem fet l'estudi de la persona, no li fem un qüestionari a la persona, però sí que li fem un qüestionari, entre cometes, al vi. I després el tercer índex és l'affinity o el match. Són logaritmes que pretenen encaixar això. Llavors, d'aquí ve una mica tot el treball, no? D'algoritmes, logaritmes, equacions, és un món, no?
0: Què s'hi trobaran la gent que s'apuntin? Perquè crec que és un test, un taller, no?, de tast de vins a cegues.
1: Sí, el que volem fer, pensa que el enotip d'entrada el determinem amb un qüestionari, no? Mm. Però no és res físic. Què volem fer? I que estem fent en petit comitè, però ara el volem fer obert una mica a tothom. Contrastar-ho amb vins. És a dir, veure si estem encertem o no encertem, de debò. Llavors el que farem serà fer aquest, explicar una mica el funcionament d'Enomatch, fer el qüestionari, tastar vins a cegues, absolutament, i determinar a cada persona quins són els vins. Evidentment hi haurà un tipus de vi per cada enotip i veure si el match és correcte. Mm-hmm. Llavors jugarem, de fet és un joc,
0: sí.
1: Per intentar cercar la màxima afinitat possible.
0: Ah, aquest joc comença amb la persona, si es coneix bé o no es coneix bé en quant a les seves capacitats gustatives, perquè
1: sí,
0: potser
1: sí.
0: Aquí hi ha el primer error també,
1: sí, no? Podria ser.
0: En el formulari.
1: Podria ser. Ens hem trobat, per exemple, el test que tenim, hi ha una tercera versió, però la que està publicada a la web és la segona versió. I molts cops ens hem trobat que la gent no sap ben bé com és, ni entén ben bé les preguntes o què és una cosa i què és l'altra. Llavors, per això, això és normal. Vull dir, això són com les enquestes de les eleccions, no? Que de vegades si repasses un programa i després et diuen que votaran en un partit concret i és tot el contrari del que ell volia, no? Però, a veure, això és... Jugarem.
0: Jugareu. Sou el Tinder de la Fira del Vi entre...
1: Som un Tinder,
0: sou
1: exactament.
0: Som un Tinder. Feu un match entre les propietats gustatives de les persones amb els vins i intenteu fer el match.
1: Exacte.
0: A veure què. Que, darrera pregunta, perquè ja tenim a la Sandra Borrego aquí. Quin paper té la vostra entitat en aquesta Fira del Vi, que arriba a la 14a edició?
1: Enguany estem fent farem aquesta activitat.
0: Mm-hmm.
1: Els últims dos darrers anys sempre hem fet una activitat i continuem fent-la. És a dir, és només aquesta activitat. Mm-hmm. És a dir, participarem de la fira com a públic, com tothom. Però a nivell organitzatiu, a nivell d'activitats, és l'única activitat que fem. Mm-hmm. Cal dir també que és una activitat que totes les que fem són gratuïtes, és a dir, i seguirem fent. És mm-hmm. a dir, malgrat que tenim una llista d'espera monstruosa i des d'aquí demanem disculpes a la gent, però és impossible que tothom ho pugui fer. Però no tenim més infraestructura, no podem fer una Twitter per 200 o 300 persones.
0: Doncs Jordi Rostarazo, el president de l'Associació Rubinenca del Vi, moltes gràcies per acompanyar-nos i també, no?, per descobrir avui que per trobar el vi que ens agrada, primer hem d'aprendre a escoltar els nostres sentits.
1: Correcte. Ho has dit molt bé. Sí, senyor.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: El que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
6: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubí.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
7: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: Let's go, let's go, let's go. Sandra Borrego, anem a parlar de l'agenda de Torre Bassas. Let's go, come on. Hello.
1: Hello, good morning, everyone. In Ruby
0: everybody.
1: City.
0: In the city.
1: I fins aquí per si a cas.
0: Fins aquí, Ruby City. Hello, young people, no?
1: Young people and all generations and ciutadania.
0: And ciutadania. Que... I'm going to speak about theater, no?
1: Yes. M'estàs fent suar una miquetona, Toni.
0: Una miquetona, Toni. Anem a parlar una mica d'addictes al microteatre.
1: Sí, sí, sí, que aquest cap de setmana hi ha l'esdeveniment que amb molt de carinyo, amb molt de cura...
0: And with a love, a lot of love.
1: A lot of love.
0: A lot of lovers of my heart.
1: And professionality. L'entitat d'addictes al microteatre ha donat forma a una següent edició que es realitzarà al Celler. Llavors, res, era per donar-vos 5 cèntims, refrescar quines cosetes passaran, quines obres podeu veure i com us podeu inscriure per fer aquestes sessions.
0: Aquesta 12a edició d'aquest Festival Jove de Microteatre que tindrà lloc el 17 i 18 d'octubre al Celler.
1: Correcte.
0: Què tindrem, va.
1: Llavors, dissabte, hi haurà, primer de tot, que sapigueu que hi ha dos passes. Hi ha un que inicia a les 5:30 i un altre a les 7:30. Llavors, cada passe aproximadament és d'una hora, hora i quart, segons les companyies i el que s'allarguin. Perquè sabeu de què tracta això d'addictes al microteatre?
0: Explica-ho, sí, explica-ho.
1: És com una petita gimcana on tu vas al celler, llavors has de passar per diverses sales del celler on es fan obres. Llavors, hi ha 4 grups i 4 obres. Llavors es fan obres simultàniament. Tu passes per, no, el grup 1 va a la sala de tines, per exemple, hi ha una obra. Quan s'acaba aquesta obra, passa, per exemple, a la sala anexa. I així, hi ha un circuit ben xulo. I així aprofites per conèixer el celler, clar.
0: Són obres molt curtetes, no? Poden durar 10 minuts,
1: exacte,
0: 12, 15, 8, depenent de què se te passa en un moment, i que són normalment doncs, diferents temàtiques, diferents estils.
1: Exacte. Llavors, volia explicar-vos una miquetona de què tracten per veure si us enxitxeu.
0: I... Us enxitxeu. Això és en anglès, també?
1: Yes. És una nova...
0: M'ha encantat, us enxitxeu. Vinga, va.
1: Llavors, tindrem, per exemple, dissabte 17. Són diferents la de dissabte diumenge. Llavors, si no sabeu quin escollir, aneu els dos dies. Trobareu El Gabinete de las Tonterías, fet per Azalea Prod, que serà Production, potser.
0: Sí. Azalea Productions.
1: De què tracta?
0: Vinga.
1: A l'Eva li preocupa que l'ascendeixin a la feina. No pot deixar de pensar en ximpleries de l'estil. I si ho faig malament? I si no serveixo per a... Bueno, el que de vegades podem sentir, sí, no? Vaja, no ha pogut acabar el seu pensament quan un pallasso l'ha segrestada. Hasta aquí puedo leer.
0: O sigui, molt emocionant. O sigui, està anticipant i mentre anticipa i no se n'adona, un pallasso la segresta.
1: Exacte. Ja va fuerte.
0: Per tant, aquí ens en podem enxitxar amb El Gabinete de les Tonteries.
1: Sí. Seguidament, To Escape, de Judit Saula. La síntesi seria, entre decisions, dubtes i rutines infinites, una dona busca alliberar-se del soroll mental i trobar la seva pròpia sortida. Una proposta fresca, irònica i actual sobre la saturació quotidiana i la necessitat de parar per poder ser. Ojo, eh?
0: Això està molt bé dintre de la setmana en què hem celebrat el Dia de la Salut Mental.
1: Ah, exacte.
0: El Dia Mundial de la Salut Mental. Perfecte, també. To escape per intentar escape from our mind.
1: Exacte.
0: Our
1: I està aquí, no?
0: Està aquí,
1: en
0: i ara.
1: En present. Uh-huh. Seguim amb Eso no va ahí, de Tiamat Teatre. Uns ja clàssics, també, aquí. No et fa mania veure les agulles d'estendre la roba desendreçades? Ui, esto se viene. Doncs explica'ns el teu truc, perquè aquí la protagonista ha de lluitar contra les seves manies. O no.
0: O sigui, no entens les agulles de les... O sigui, les agulles de la roba?
1: Exacte, exacte. Hi ha persones que els hi fa mania i cosa... Jo de vegades, a mi de vegades em passa. Que has de tenir un ordre concret per estendre la roba. O, per exemple, si la roba és blanca, tu utilitzes agulles blanques.
0: Ah.
1: Esto es un poco...
0: Sí, es un poco
1: cositas
0: toc.
1: Cada...
0: Ah, un poco toc. Estem allà.
1: Llavors, parlem-ne, no sóc l'única.
0: No sóc l'única. Eso no va ahí.
1: Esto, les de fusta, potser, per la roba interior, m'agrada, no m'agrada... Bueno. A veure què succeeix. I acaba la jornada amb Col·lectiu Invisible. de Planeta Butaca. L'Àlex i la Gavi participen en un concurs de talents, disposats a demostrar que saben fer el pas, que gairebé ningú sap. Ah, vale, vale. Però només ho veureu si sou capaços de veure persones invisibles. O sigui, que és un pas que només si tens una capacitat extrasensorial el podràs veure.
0: O sigui, aquí...
1: un enigma, eh?
0: Això... No, està xulo, perquè cada... probablement cadascú vegi un pas dels que van allà, dels que estiguin presents. Això serà meravellós, perquè aquest pas es dibuixarà en la ment de cadascú.
1: Potser hi ha interacció.
0: Sí, Col·lectiu Invisible, Planeta Butaca. Aquestes són les quatre obres de microteatre de dissabte, dia 17, al Celler. Anem a diumenge.
1: Sí.
0: Recordem, que hi ha doble funció, 6:15, 7:45.
1: Correcte. Llavors, les quatre noves propostes, una d'elles és la cervesa de la setmana.
0: Home!
1: Bueno, esto es, això, hi ha gent que es sentirà identificada, de la companyia Camats. I explica que l'Andrea, una noia de 30 anys, atrapada als 20 i pocs, espera amb una cervesa un noi que no arriba. Mentre comparteix la... comentarios. Mentre comparteix reflexions amb el públic i es nega a deixar lliure la taula fins que acabi la cervesa.
0: Aquesta promet,
1: A mi no m'han deixat plantada, sinó que he vingut aquí a veure.
0: A veure, estic aquí amb una cervesa i simplement he vingut. No, clar, molt interessant.
1: Molt de ghosting, potser, molt de...
0: Sí, sí.
1: I si s'ha equivocat de dia? A veure.
0: O de lloc, o d'hora.
1: Oh, imagina't.
0: O
1: i l'estan esperant en un altre puesto.
0: Sí. I si coneix allà una altra persona.
1: Ai, mira que bé.
0: No?
1: Deixem-te
0: per
1: pensar
0: una
1: per
0: i
1: no
0: respon...
1: espoilear, eh?
0: Vinga, ai, va.
1: Que diver. Seguim amb Uau.
0: Uau?
1: No.
0: Uau no està aquí.
1: Ho vull dir bé.
0: A veure, és que el nom...
1: La Pinata Pai.
0: Vale. Mami la Pinata Pai.
1: Exacte, de La Carbo. La Carlota i l'Eloi es coneixen per internet i de seguida senten una connexió especial. Les seves converses el portaran a descobrir qui són realment, fins que un conflicte inesperat els trencarà tots els esquemes.
0: Anem a per les altres dues, que està a punt d'entrar la pam.
1: Sí, la Bucatriu, de ETCR. Què faries si haguessis d'arribar al límit per tornar a sentir? Uau. Un intens duet psicològic on cada paraula acosta els personatges a un desenllaç colpidor. Advertiment, si decideixes visitar-la, és responsabilitat teva. Un antes i un després.
0: La Bucatriu. La darrera m'agrada molt, perquè la darrera s'ha de fer. Perquè si no es fa, després té unes conseqüències molt greus.
1: Exacte. Tenemos que hablar.
0: Tenemos que hablar. I no, això, quan es diu tenemos que hablar, habléis. Tenéis que hablar. Hablar.
1: Sí,
0: porque
1: sí,
0: si no
1: sí.
0: Se habla, después...
1: Calabar a l'armari, que diuen els psicòlegs. Sí. De la companyia L'Aterratge. I diu, escull aquest destí si vols conèixer a un dels homes més importants de la història. Creuar-te amb ells serà una experiència espiritual i bèstia per parts iguals. Gaudeix.
0: Gaudeix.
1: I hasta aquí nos dicen.
0: Hasta aquí nos dicen. Tenemos que hablar. És una frase que també diu la Pamela Martínez. A Pamela Martínez, tenemos que hablar de què?
2: Hem de xerrar, creus?
0: Sí.
2: No sé jo.
0: Sandra Borrego, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: demà hem de xerrar, de fet, xerrarem amb el president de la Cambra de Comerç de Terrassa, amb el Ramon Talamàs. Després segurament xerrarem de drets amb la nostra secció de drets de butxaca i després tindrem la secció de llibres, llibres de la carta, per conèixer les diferents propostes que vos fem arribar des d'aquí, des de la Rubí al dia. I també hi haurà una entrevista amb la Isabel Rey de Sant Galderic, que hem de dir que Sant Galderic s'ha endarrerit una setmana, s'havia de fer aquest cap de setmana, però per la previsió de pluges intenses per aquest dissabte s'ha decidit traslladar aquesta festa, aquesta jornada, al dia 24 d'octubre, de ben segur. La Isabel Rey ens explicarà tots els motius i què és el que tenen pensat.
1: Rei, el Pep Borràs, hi hauran tres estudiants també que s'han dedicat a fer tot el que és la decoració també d'aquesta fira. Hem de xerrar d'alguna cosa més? Ja està.
0: Què més que vols que te xerri?
1: Ja està, llavors ja ho tenim
0: tot. Això és
1: tot,
0: el que tindrem demà al Rubí al dia i suficient, perquè té teca de lo que xerrarem.
1: Teteca, doncs...
0: Escoltau-nos, no vos ho perdeu demà.
1: Sí, a nosaltres, a partir de les 9 del matí, ja ho sabeu, tota la informació de la veu de la Pamela Martínez, de la Patri Díaz, a les 10 la tertúlia, a les 11 el magazín, nosaltres us deixem avui. Recordeu, moltes gràcies de part del José Malagón, el comandament tècnic, la Pamela Martínez i un servidor, Toni Bravo. Us deixem a les notícies. Demà, més Rubí al dia a partir de les 9 del matí.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitza a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
4: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
5: Què vols que pensi?
4: Digue-m'ho, digue-m'ho.
5: Que estem a començaments de mes d'octubre, estem tocant

0: El Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. Eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també. Però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
1: Tomàquets encara n'hi hauria.
0: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, ¿vale? Amb sombreig de malla d'alumini i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem amb maniga curta.
1: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
0: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
1: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
0: Exactament.
1: Explica'ns. Així mateix.
0: A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos i des de fa 22 anys, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi i ara és el que toca i és el futur. I el futur i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues, és el que hi ha.
1: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, no, com ho estàs veient, això?
0: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
1: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
0: al
1: Pallars.
0: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
1: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets, sí, al mercat, jo era clienta teva,
0: sí,
1: quan,
0: sí,
1: vivia,
0: sí,
1: en aquest,
0: sí,
1: barri,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits...
0: Bueno, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí, datat de l'any passat, sabem que hi ha, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això pues, ha canviat els hàbits i el barri, i el tipus de clientela que tenim al barri. Això
1: teniu,
0: sí.
1: Teniu molta clientela turística?
0: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, perquè no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
1: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
0: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar en aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
1: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
0: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això pogués
1: la conciliació.
0: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix, aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
1: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
0: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
1: tu ets
0: descomptat.
1: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
0: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues això és molt important també.
1: Vosaltres feu pagesia ecològica,
0: sí.
1: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
0: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina pues, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues, s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim, pam, pum, fuego. Però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
1: Que bonic.
0: Sí.
1: Parlem de fills.
0: Sí.
1: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
0: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la per gestionar en el camp. A veure, no picant pedra, però gestionar en el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
1: El Lluís, que no hem dit el seu nom.
0: El Lluís Fisa, sí.
1: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
0: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui. Però pues, donar espai, aprendre. Diu que aprendre a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, pues és així com ha de ser.
1: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí. de Can Fises, sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
0: exacte.
1: Manera.
0: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar... Pues els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues va seguir el meu pare, pues, i el meu pare van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra. Ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga no hi ha... Ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
1: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
0: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
2: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Shai Shon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves, del Shai Shon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana, i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, doncs què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sec i que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la mit, doncs em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000, 6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu,
0: no.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? I llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts i al final perquè veiem que jo era un recurs. Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, eh? Hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan, si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor, tot el contrari. És antibacteriana, per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
0: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
0: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes, a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és ara ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material... I la llana, ara ja no perquè em coneixen, però per exemple em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, eh? Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte en això, no?
0: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... I veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, eh? Amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
0: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries. I gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet, és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri es va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot, i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat al col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles, perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet, i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important: com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jovens d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el cec artropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol i la Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: i escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de l'Ebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme, Susana. Moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Continguts en xarxa.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Salutacions, benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 7 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per una banda, però, és ben cert que a aquesta hora ja tenim algunes incidències a repassar. Malauradament parlem d'accidents. Per exemple, a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, hi tenim un accident. Hi ha un carrer tallat en sentit nord, en sentit Girona, i ja hi trobarem aturades de més de 3 quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud, dos accidents. Un a l'autopista D23, a zona d'Esplugues de Llobregat. Hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona, aturades d'uns 2 quilòmetres. I a l'autovia de Castelldefels, un altre accident, a l'Hospitalet de Llobregat, ja arribant a Barcelona, també parlem d'un carrer tallat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per tant, ja algunes complicacions en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

Avui al Connectats parlarem d'eines. D'eines per a la gestió dels mòbils dels nostres fills amb Gerard Vilanova de TIC Activa. Continuarem amb esports i amb el podcast que es posa en marxa a Castellà del Vallès sobre l'hoquei.

0: Estic en xoc del company Guillem Plans. Acabarem parlant de l'exposició Demà hi haurà lluna nova de Michael Lawton amb Eduard García, responsable de l'espai Betulia. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Camp Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 2:15 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar el vehicle dels sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Camp Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Cruzafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles. El primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn. És una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors, l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat, i tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
7: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar, perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
6: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, o als 30 d'aquest mateix dilluns.
0: Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusellat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
0: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, què és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
10: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
11: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
10: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La nova proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que, per fi, els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, també has explicat, doncs tenim ja una en tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia, doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai, perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí suposo la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'aixecar el cap, no? Que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no? Que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular-lo. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
2: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges, Estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
1: clar, t'ho deia
2: social.
1: Perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill clar, té accés o no té accés a les xarxes socials?
2: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
1: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
2: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment, és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
1: Mm-hmm. Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits, i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també?
2: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o a finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
1: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
2: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escrol infinit, que és un d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, escolta'm, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
1: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara, el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
2: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, i algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això en principi ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps i, com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol. I quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Uh-huh. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
1: I al final el que necessitem també, entenc, és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
2: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
1: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
2: Gràcies, igualment.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya amb fitxes per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa. No està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins. S'hi està acostumant, perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals, i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimem prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que s'ha estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en Xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
2: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
2: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després els play-offs no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè hi anés el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embut, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80 viatjava amb l'avió al Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa.
1: Era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
2: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen perquè parlen, si no parlen perquè no parlen, doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten, i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
2: La meva perspectiva, què t'he de dir? És clar, sí.
1: Quines respostes heu rebut de moment?
2: Mira, de moment a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç, crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
2: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha Castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no és petitó, és un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom es escombrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom em va agradar moltíssim.
2: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
2: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic, i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa en què, doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
2: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es pot tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és si ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret, i en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc i estar al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país, cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes això, o no hi ha un horari definit?
2: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs gràcies. Estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: 7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé, bé. L'exposició que es presenta com un conjunt de més de 30 obres és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora, no? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és la, no, les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta, doncs, aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a el que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Majora i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i de molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en la literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la lluna nova, d'algun nou que inicia, i que sigui com que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge, ella estava fent una, com anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ell em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir, no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo, i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura, crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a el que ell estava fent, i alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols, és com si estigués creant un nou abecedari, és com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals, de portes, després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algú molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no?, d'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que... A mi m'agrada molt perquè és com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de cal·ligrafia, que no pares de repetir les lletres. És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és una cosa que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen una amb l'altra, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina una mica és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca, i òbviament la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè al final nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous, i el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Laughton, no? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions, i nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Lawton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també, de dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure, llavors teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: And this Saturday, Sunday,
1: what?
2: Són les 5 de la matinada.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

I d'aquesta manera comencem avui. Bona tarda a tothom, bona tarda a tots, a totes. Benvinguts una setmana més a La Gent Normal, el programa de conversa reposada, de conversa tranquil·la aquí a la sintonia de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. Amb la veu meravellosa de la Maria Callas, tinc el pressentiment que el programa d'avui serà revelador, que la conversa que tindrem amb la nostra convidada ens aportarà moltes coses, molta llum, moltes reflexions. I ara em sento una mica malament per això, per potser per posar les expectatives massa altes, massa elevades. Però la vida m'ha demostrat que si no ets ambiciós en algunes coses, doncs tendeixes a quedar-te estancat, a mig gas, al ralentí, com els motors dels cotxes i de les motos. Com que ja sabeu que m'agrada fer confessions, la setmana passada en vaig fer una, avui en faig una altra. La setmana passada era més profunda, aquesta és més mesurada. La convidada d'avui, haig de confessar que la vaig descobrir, ailas, a través d'Instagram. Sí, l'algoritme, a vegades que tant critiquem, també serveix per descobrir coses. I quan vaig veure que figurava sota el seu nom, se'm va encendre la llum de la curiositat. Psicologia humanista. Coi, psicologia humanista, psicologia orientada cap al concepte d'humanisme. Quina cosa més meravellosa, quina cosa més màgica, però paradoxal alhora. No hauria de ser tota la psicologia

0: humanista, no estem parlant de persones, hi ha persones, de benestar, de sanació, de curació, però no m'avanço, no vull destapar el regal encara, vull veure el paquet amb el seu llaç, amb el seu paper d'embolicar bonic, obrir-lo a poc amb calma, com fem sempre en aquest programa, per assaborir, doncs això, assaborir aquesta conversa com un bon llibre, com una bona cançó com les que estem escoltant ara, o com un bon àpat. Avui ens acompanya la Maria José Valiente, psicòloga humanista, com deia. Maria José, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I permeteu que faci un incís, no els que ens veieu a través de www.radiorubi.cat no podeu veure, però tenim un tercer ésser a l'estudi, i dic ésser perquè no és persona, i no és un ente, no? Sinó que és una bestiola, és un gos.
1: Sí, és la Maia.
0: La Maia.
1: Sí.
0: La Maia és una gosseta que està aquí asseguda tranquil·lament, com... de manera pacífica, absolutament tranquil·la. Sí. Hi ha la Maia, i m'ho deies ara fa un moment, la Maia ja té una història.
1: Sí.
0: Perquè es diu Maia per alguna cosa.
1: Perquè és Maia. La vaig trobar a un poblat Maia, a Mèxic, i la vaig
0: portar cap aquí.
1: Sí, sí, perquè la meva filla... Ella, la Maia, ens seguia, no? I la meva filla va dir, ens ha triat, l'hem d'ajudar. I jo, de moment, ho vaig veure molt gros, no? Perquè... érem lluny d'aquí, però després dius tot sembla impossible fins que és possible. Si no ho intentes no ho sabràs mai, no? I aquí està. I tothom em diu, quina sort ha tingut la Maia, i dic, jo més.
0: Clar, perquè al final, encara que no vulguis creure això de la... no sé, anem a dir-li el destí, no? Però quan passen coses d'aquestes... Fa que et qüestionis segons quines coses, no? Perquè aquell gos de cop i volta us va començar a seguir a vosaltres i no va començar a seguir algú altre més?
1: Et genera alegria que passin aquestes coses, perquè és com si la vida t'ajudés, tot es configurés una mica perquè tingui algun sentit, que de vegades costa trobar el sentit, no? I quan passen aquestes coses li trobes una mica de sentit i et fa molta alegria. I els animalets ens humanitzen.
0: Encara que sembli mentida.
1: Encara que sembli mentida.
0: Per final, tens aquesta, una mica aquesta sensació que les coses no passen perquè sí. Que les coses responen a... no sé si dir-li a un ordre, a unes causes i uns efectes.
1: Seguit, no? Sí. A tot un seguit de petites decisions que cada dia potser triem anar per aquí, i en lloc de per allà, i passa una sèrie de coses i... però també és bonic deixar que la vida et sorprengui, i també és bonic deixar-te portar una mica i confiar, no? No tenir unes expectatives molt altes, perquè després tens més decepcions. No?
0: Perquè venen les patacades, sí, les frustracions i les decepcions, que a vegades ens costa tant, ja no només... entomar-les, sinó patir-les també,
1: exacte,
0: no? És a dir, perquè una cosa és l'entomar, la primera plantofada, però després la cuissó a la galta, això és el que després fa bastant de mal.
1: Tot i que malauradament o no sé com dir-li, és d'aquí on s'aprèn més. El patiment és una font de saviesa, és d'on s'aprèn més, no? Aprens de llegir i d'estudiar, aprens de l'exemple dels altres, mira què li ha passat a l'altre, mira què ha passat a aquest, però com aprens més és de tu mateix, i no d'estar de festa, sinó justament del patiment.
0: Bueno, és aquells moments de... Això la saviesa popular en sap molt, d'aquestes coses. És aquell moment que et diuen, doncs, quan et passa una desgràcia, no?, per exemple, o quan et passa un fet rellevant a la vida i es diu aquella frase, t'has fet gran de cop, no? Aquest fer-se gran, en el fons, pot dir moltes coses, però una de les coses és, tens un aprenentatge nou.
1: Sí, sí, és que, què bo això que dius, perquè justament l'altre dia pensava, la vida, el truc, és convertir-ho absolutament tot en aprenentatge.
0: És que si no, al final, pots acabar, doncs això que dèiem, no?, de la frustració, quan no et surt una cosa, no?
1: Sí.
0: Jo ara no diré que no ens surtin les coses, està bé, no diré això, però sí que és veritat que de les coses negatives o de les coses que ens fan mal, com deies tu, no?,
1: sí,
0: al final treure'n el mal, perquè evidentment el mal I després, si vols, en parlem, el mal també s'ha de viure, i el mal també s'ha de patir, i no s'ha d'amagar sota l'estora.
1: No, clar que no.
0: Perquè això sí. Ja, diguéssim, sí. Hem estat educats moltes vegades en aquesta, diguéssim, en aquesta tradició de plorar sota el llençol de casa perquè ningú et vegi, no? I plorar és sa. D'alegria, d'alegria i de tristesa.
1: És una emoció. Expressar les emocions és sa, no? I de vegades una persona no es para a pensar per què no puc plorar, per què no? Què li han fet creure? Per què no pot plorar una persona i pot dir em sento trista o m'ha fet mal això que m'has dit?
0: Hi ha aquella pressió, social una mica... Sí. Tu en una de les teves publicacions a Instagram ho deies, no? Que hi havia gent que et deia, escolta, estàs una mica espatllada.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que no és altra cosa que dir-te t'estàs fent gran.
1: Sí.
0: No? I fer-se gran també té aquesta cosa com pejorativa de fer-se malbé, no? D'arrugar-se una miqueta, de no poder fer coses i tal, no? Aquí estem una mica en el mateix àmbit d'amagar totes aquestes, amagar totes aquestes emocions, aquestes sensacions, amagar el pas del temps, també.
1: Sí, potser a vegades és la ignorància que ens fa pensar aquestes coses, no? Si mirem un estudi fet a la Universitat de Harvard, es va comprovar i veure que una persona, justament a partir dels 60 anys, és quan gaudeix més de la felicitat, perquè no està intentant tenir, comprar, pujar, aconseguir, no està perseguint l'èxit, ja ha fet un ordre de prioritats a la vida, ja s'ha donat compte que la vida és una.
0: Amb 60 anys comences a veure...
1: No diré... Et dones una mica més passota.
0: Sí. Però jo, per exemple, que n'he fet 50 aquest any, jo m'ho he notat, mira, hi ha cosa... Jo ja no estic per segons quins orgues. I llavors vaig a relativitzar moltes coses de les que vius, de les que veus, i fins i tot li vas posant creuetes a gent a qui havies seguit de manera, anem a dir-ho així, com de manera molt... amb tots els respectes, Maya, com un gosset, quan en realitat és gent que no val la pena i que has perdut moltes energies intentant agradar o intentant ser bo amb aquestes persones, però en realitat, haig de dir-ho així molt a l'engròs, però no s'ho mereixen.
1: És que més que s'ho mereixin o no s'ho mereixin, no hem de viure per l'aprovació dels altres. Uh-huh. Hem de descobrir qui som, què ens agrada, pensar una mica més, ser coherents, i el que els altres pensin de nosaltres no és problema nostre, és seu.
0: Això és la psicologia humanista, i aquí entro al concepte.
1: Sí, la psicologia humanista posa la persona al centre. És a dir, les emocions, com et sents, què et passa, què t'agradaria... Que connectis amb tu mateix, que pensis, no tant, per exemple, a la psicoanàlisi, que analitzem l'inconscient, totes aquelles experiències que han quedat del passat i són molts anys... La Maya es mou
0: per l'estudi.
1: M'encanta aquesta sala, i a la Maya també.
0: A la Maya també li agrada perquè va remenant la cua.
1: Sí, està molt contenta, com jo. Doncs cada... el conductisme treballa els hàbits, treballa les conseqüències d'aquests hàbits. Cada corrent psicològica treballa una manera, un mètode, per arribar a aconseguir que aquella persona estigui bé. Uh-huh. L'humanisme va directament a la persona, una mica en el present. Aquí i ara què et passa, no? Què fem amb allò que el passat ha fet de tu? Perquè de vegades les persones és com... És que a casa meva em van educar d'una manera, és que no em deixaven fer això, és que vaig tenir una relació de parella que em va deixar... Intentem anar justificant i culpabilitzant. Arriba un moment a la vida que has d'agafar les regnes de la teva pròpia vida i dir, què faig? cap on vull anar, qui sóc jo, qui vull ser.
0: Clar, perquè si no, al final acabes justificant la teva desgràcia, anem a dir-ho així, i acabes entrant en aquella espiral d'auto...
1: Sí, i entres en la queixa, t'instal·les allà, i et fas la víctima de tu mateix i de tot el que ha passat, i t'oblides que ets molt més fort del que t'imagines, molt més valent del que t'imagines i molt més intel·ligent del que t'imagines, però a vegades no ens ho deixen veure.
0: Al final és atacar una mica l'autoestima, no? És a dir...
1: Sí, és que l'autoestima, jo em trobo molta gent que la té baixa, i jo crec que tot això que dèiem de les xarxes pot fer bé i pot fer mal també, perquè si entrem en el terreny de la comparació...
0: Clar, aquí sortim, aquí
1: és
0: horrorós, sortim,
1: és horrorós, perquè a la vida seríem molt més feliços si no ens comparéssim, i molt més feliços si visquéssim amb alegria que amb un altre li va bé, que bé! A mi això no m'està anant bé, em va bé una altra cosa, però allò que bé, m'agradaria, no ho puc tenir. Que bé que hi hagi algú que ho pugui gaudir. Ampliaríem una mica l'alegria de viure, no?
0: Això connecta molt amb el que et comentava abans d'intentar ser massa bons, no? I d'intentar moltes vegades satisfer les altres persones, no per altra cosa, no de manera altruista, sinó per nosaltres sentir-nos bé. Perquè ens han, entre cometes, inculcat, i ara tiro cap al passat, eh?
1: Sí.
0: Perquè ens han inculcat que has de fer el bé, que has de fer tal, que has de portar-te bé amb les persones, que has de ser generós, etc, etc, però, i sense caure en l'egoisme, no ens n'anem a l'altre costat, a l'altre extrem, però clar, hi ha punts mitjos aquí. Vull dir, un també ha de pensar per un mateix sense ser egoista.
1: És que s'ha de ser una mica egoista. És a dir, no es pot ser... A veure, ser bona persona no vol dir suportar-ho tot.
0: Correcte.
1: Això és de ximple.
0: Sí.
1: Llavors, si un es pensa, ai, mira que és bona persona, veuràs com t'ho farà, mira que és bona persona, ja veuràs com t'hi porta, veuràs com neteja, veuràs com cuina, veuràs com... A veure, un moment. Hem de tenir un respecte. I un s'ha de tenir un respecte. Ser bona persona no vol dir suportar-ho tot. I si per ser feliç has de decebre algú que t'està amargant la vida o traient la teva pau mental, decebe'l.
0: Perquè primer vas tu.
1: És que si tu no ets feliç, no pots fer feliços els altres. És una mentida, això. Tot i que, quan ajudes els altres, t'ajudes tu.
0: Bueno, perquè tens aquella sensació de... Tens aquella sensació com de... com de pau, no? Com de benestar, d'haver fet...
1: De ser útil.
0: De ser útil.
1: Sí.
0: Però aquest ser útil, és a dir, això és un arma de doble tall, eh?
1: Tens raó.
0: Perquè, clar, jo em puc sentir molt útil, però passant-me molt de frenada.
1: Sí.
0: No? I llavors, com que em passo tant de frenada, al final m'acabo agobiant jo de ser tan útil.
1: I, a més, envaeixes i està la vida dels altres, que potser no volen tanta ajuda... però tu necessites ajudar per sentir-te útil i estàs generant persones egoistes i aprofitades perquè tu estàs fent coses que podrien fer per elles mateixes. S'ha de trobar, com sempre, l'equilibri.
0: Tu vas escriure en algun moment en el teu perfil d'Instagram, si en algun moment et vas equivocar, recorda que aleshores no sabies tot el que saps ara. La vida es viu amb més pau quan t'adones que només en tens una. Així que riu, estima i gaudeix del moment.
1: Així mateix.
0: Això que pot semblar, i ara segurament algun oient ens pot dir, hòstia, això és molt happy flower, eh? Això és molt hippie. Però ataca, jo crec, que un dels puntals vitals. És a dir, el fet de que estem aquí de pas durant un temps
1: tot
0: determinat.
1: Tot és temporal, fins i tot la vida. Som temps,
0: sí, sí.
1: Som el temps que ens queda. Vull dir,
0: exacte.
1: És que si fóssim una mica conscients d'això, potser no perdríem tant temps enfadant-nos, donant-li voltes a coses que tenen cap importància, ens atreviríem més a fer canvis, però on anem tan de pressa i aconseguir què? Si ni ens quedarem aquí, ni serà per sempre, ni... Si hem vingut aquí a descobrir, a viure, a compartir aquesta aventura, ajudar-nos els uns als altres, és fer-ho senzill.
0: Això te n'adones, per exemple, ara que estem tan acostumats a portar un telèfon mòbil a la butxaca,
1: sí,
0: i vivim pendents de doncs, si sona una notificació de WhatsApp o de Telegram, o si algú ens ha fet un like en una publicació que hem fet, o si ha entrat un correu electrònic, i aquí podria anar seguint totes les alertes que sonen en un mòbil al llarg del dia. Això te n'adones quan durant, ja no diré durant un cap de setmana, no? Però durant un dia ets capaç de deixar aquest tirar.
1: Yeah.
0: I te n'adones que pots arribar a un estat de satisfacció, de pau, d'alegria, fins i tot et diria. Vull dir, podria dir molts, molts adjectius, eh? Però que no et dona el fet d'estar pendent de les notificacions del telèfon mòbil.
1: Sí.
0: És a dir, deixar el mòbil de banda, i és un exemple molt, molt, sí, molt aïllat, eh? Però serveix una mica per il·lustrar el fet que moltes vegades som dependents d'elements dels quals ens podem desprendre per intentar ser més feliços.
1: Clar, hauríem de mirar, primer de tot, què és ser feliços.
0: Què és ser feliç?
1: Què és ser feliç? Clar, i cadascú té el seu
0: perquè no hi ha
1: concepte,
0: no? No hi ha una felicitat universal.
1: No, hi ha gent que, per exemple, pensa que és obtenir l'èxit, però llavors ens diríem, i què és l'èxit?
0: Clar.
1: Què és? Per mi, si m'he de posicionar, jo diria que l'èxit és fer el que t'agrada i de la manera que t'agrada, no? I si pot ser amb la gent que t'agradi, no? No és més que això. I que ser feliç és molt, molt, molt a prop de viure tranquil, de viure en pau, d'anar-te'n a dormir en pau, de llevar-te content. Facis el que facis, però com que ens han fet creure que depenia molt del que tens, doncs llavors hi ha uns embolics.
0: Clar, això i això no sé si lliga amb aquest concepte japonès de l'ikigai, no? De la raó de ser o d'allò que dona sentit i alegria a la vida, no? És una mica aquest concepte, no? Que pot ser molt eteri, eh? Vull dir, al final segurament és buscar les coses molt senzilles.
1: Sí, sí, i buscar molt el contacte amb la natura. A vegades anem pel camp i trepitgem les flors i les herbes i tot, i no estem veient quines meravelles s'estan oferint allà. És que la natura cura, jo ho dic molt això, i hauríem de tenir més contacte amb la natura, amb la gent, bona gent, amb pensar cada dia una estona, pensar, estic fent el que m'agrada? Em sento bé? Sóc coherent? O estic amb una dinàmica que no sé ben bé ni què? Parar i pensar una mica.
0: Parar i pensar, que és aquelles coses que, malauradament, amb el ritme que portem...
1: No hi ha temps,
0: no
1: oi?
0: No hi ha temps, precisament.

0: La Maria José ha triat Sort de tu, d'Oques Grasses. És una cançó que és recurrent en els nostres convidats, i quan una cançó és recurrent vol dir alguna cosa. És així de clar. Vull dir, sí. Vol dir que és una cançó que entra molt endins, no? I em deies, jo t'haig d'agrair públicament que jo et poso els convidats en una, diguéssim, en un compromís, perquè us demano que trieu tres cançons amb uns ítems molt determinats, i jo sé que us poso en un compromís, eh? Però t'haig d'agrair, Maria José, que em detallessis tan clarament, perquè... No, però em va anar molt bé, perquè, per exemple, d'aquesta cançó, i ara explicaré per què he triat aquesta versió, eh? Uh-huh. M'identifico molt amb aquesta cançó, deies, sobretot amb l'estrofa que diu «Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense haver d'entendre-ho tot». Em parla de la humilitat, de voler ser coherent amb mi mateixa i de donar el millor de mi. M'agradaria que el meu pas per aquesta vida, per aquesta aventura de viure, fos útil d'alguna manera. I el tu no l'entenc com una persona concreta, sinó com totes les persones. Com la idea que entre tots podem cuidar-nos i fer-nos la vida una mica més amable. Ostres!
1: És el que penso, el que sento.
0: Però és una declaració d'intencions tan maca, tan profunda, que enllaça evidentment molt amb aquesta cançó dels Oques Grasses, que doncs, aquest cap de setmana passat s'acomiadaven dels escenaris.
1: Sí.
0: I he volgut triar aquesta versió, que és una versió que van fer en directe dos nens.
1: Tan dolços.
0: L'Arnau Aragall, de la guitarra i veu, i la Martina Folk. És una cançó que es va passar per TV3 en un programa d'aquests de tarda. I va ser un vídeo que es va fer molt viral, no? Perquè crec que, a més, lligava molt amb aquest concepte, amb el que estaves explicant tu, amb aquesta reflexió, i centrant-ho molt en dos infants, no? Perquè al final els infants són el futur. Són el nostre futur.
1: Sí, sí. Sí, fa com una mica de vertigen, això, no?
0: Sí.
1: Perquè penses cap a on anirem. Anirem a humanitzar o no?
0: Tu què creus?
1: Que sí.
0: Tu creus que sí?
1: Que sí, perquè és una necessitat. És una necessitat. Jo crec que al final a les persones el que més li acaba emocionant és una posta de sol, és un poema, una cançó, una abraçada, un trobar-se amb algú que fa temps que no veus. Al final, les coses que t'alegren més són les coses senzilles. Jo recordo d'un escalador que va pujar a l'Everest i li van dir: «Oh, i quan has arribat a dalt, què senties?», no? I deia: «Ganes de baixar i d'abraçar algú i de compartir», no? Perquè compartir és viure, i al final la vida és senzilla.
0: La vida hauria de ser senzilla.
1: La compliquem perquè és molt fàcil complicar-la i molt complicat fer-la senzilla, no?
0: És curiós, eh, això?
1: Sí,
0: perquè
1: quina paradoxa.
0: En el fons és una paradoxa molt malèvola i molt terrible, no? Perquè al final és molt senzill buscar la senzillesa, però és molt complicat buscar aquesta senzillesa quan estem, quan rebem bombardejos continus que l'èxit, la felicitat, així en majúscules, eh? La realització, el buscar un sentit, no precisament en les coses senzilles, sinó en coses com molt elevades, no?
1: Sí.
0: Si pots comprar-te una casa que valgui 400.000 euros, doncs millor que una que en valgui 200.
1: Sí.
0: O si vols tenir un cotxe de nou de trinca, molt millor que no pas un de segona mà, no? Clar, vivim en aquest concepte molt materialista, i al final, el que tu deies, no? I jo m'identifico molt en aquest sentit, doncs això, una posta de sol, o una sortida de sol, o retrobar-te això, no? Amb gent que fa molt de temps que no has vist, o descobrir coses que no havies descobert i que moltes vegades les descobreixes per casualitat.
1: Sí.
0: Això que dèiem, sí. que explicaves tu de la Maia, no?
1: Sí.
0: A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, és anar a una ciutat, és igual, quina sigui, i una ciutat que no conegui. I no anar Abans ho feia. El primer que feia quan posava els peus en una ciutat nova era anar-me'n a l'oficina de turisme, abans que existís Google Maps i totes aquestes coses, no? I te n'anaves i buscaves un mapa de la ciutat i buscaves i demanaves a la persona que hi havia ja tenenta què et recomanava de fer, no? I ara he canviat totalment de xip. I ara em perdo per les ciutats. I perdre's per les ciutats té coses negatives, que et pots perdre, literalment, però també et permet descobrir moltes coses que no estan escrites enlloc.
1: Sí.
0: I que només tu sents, a més.
1: Sí, sí. I anar als mercats, i anar a les llibreries, i anar als cementiris, i anar a la plaça Major, i anar... Els mercats et diu molt, perquè t'explica la gastronomia, veus la gent com vesteix, com compra, com parla, l'educació... I si et perds no passa res, no quedaràs a viure, no.
0: No.
1: Tard o d'hora surts d'allà.
0: Tard o d'hora pots acabar traient... Exacte, pots preguntar i tard o d'hora sempre tens el comodí del Google Maps.
1: Avui sí.
0: Que llavors et pot tornar a puesto, per entendre'ns, eh?
1: Sí.
0: Tu sempre has desenvolupat aquesta branca de la psicologia, Maria José?
1: Sempre. Jo no ho sabia i quan vaig anar a la facultat, que primer vaig fer magisteri, els mateixos professors em deien tu ets humanista de mena. I jo pensava, i què és això? O sigui, no ho som tots, això? És que llavors ho vaig anar aprenent, perquè després ja vaig posar a fer psicologia, vaig treballar a la facultat també, i vaig entendre l'humanisme i me'n vaig adonar que connectava molt amb com jo era de petita, que me'n recordo que a l'escola ens deien què voleu ser quan sigueu grans, no? I un deia, jo mestre, l'altre perruquer, l'altre astronauta, i jo deia, jo feliç. No, feliç no, val, quina bestiesa, no? Quina bestiesa, em deien. Què t'agradaria? I jo deia, pues jo. I, clar, ara me n'adono, que potser ja era humanista de mena.
0: Clar, perquè això és com... Ara potser em foto un esbarzer, però jo ho deixo anar. per això que et deia que al final arriba un moment que...
1: Bueno, sí.
0: Això és una mica com saber dibuixar o no. Hi ha gent que té un talent innat per dibuixar, no? I jo, per exemple, no el tinc, aquest talent. I jo podria anar a moltes classes de dibuix, però seria incapaç, perquè ho sé, perquè per molta tècnica que m'ensenyessin, no tindria aquest traç. No tindria el traç que tenen persones a qui conec i a qui admiro molt, perquè agafen un paper, agafen un llapis i són capaces de retratar-te un mur que està tot escrostonat d'una antiga església.
1: Sí, és veritat.
0: I jo seria incapaç de fer això.
1: Sí.
0: És que fins i tot et diria que ni calcant-lo.
1: Ja, t'entenc perfectament.
0: Val? Llavors això és una mica com... Tots tenim alguna cosa a dins quan naixem, digue-li ADN, digue-li ànima, digue-li el que vulguis, no? Que ens fa...
1: Diferents. És que tots sabem coses diferents i tots ignorem coses diferents. El gran repte dels educadors és trobar el talent de cada nen.
0: Ai, això, quin anhel més maco i
1: que
0: difícil.
1: És preciós. Què sap fer aquest nen? La matemàtica. Què sap fer aquest nen? Dibuixar. Què sap fer aquest nen? Juga molt bé, fa l'esport. Cada nen ajuda'l, perquè llavors li serà més senzill i ja té aquest avantatge que té. Tots sabem coses diferents i tots podem aprendre més d'allò que ja tens, com allò que s'ha de tenir abans de començar, no?
0: Que maco seria un món així, que és com molt utòpic, no? Però on tothom pogués desenvolupar les seves capacitats, per dir-ho així, no? D'una manera lliure, d'una manera no mediatitzada per res, no?
1: Sí.
0: Deixar una mica...
1: Sí.
0: I sobretot, més enllà de l'educació, que després al món real no els hi tallés les ales.
1: Exacte.
0: Perquè al final després tu has de... Diguéssim, tu has de viure en comunitat i has de guanyar-te un sou i has de fer unes feines. I moltes vegades aquí tots ens anem apagant, a poquet, no?
1: Sí, perquè de vegades un es pensa, i que això després et preguntaré com és el que el títol es diu Gent normal,
0: sí,
1: perquè a mi m'espanta una mica aquest terme de normal, perquè què vol dir normal, no? A vegades un es pensa que normal vol dir estudiar, trobar una feina, trobar una parella, tenir un nen, després tenir un altre, després,
0: els estàndards.
1: Però per què? Si hi ha tantes maneres de viure com persones, el que passa que un s'arriba a sentir malament si no ha tingut fills, si no s'ha trobat una parella, si no té una feina bona, si no té un sou que... Però per què ens han fet aquest embolic? Si el millor que és la persona et dona 30.000 voltes amb una altra cosa, per què hem de fer tots el mateix, no? Trobo que estem una mica massa encarrilats, trobo que s'ha d'ensenyar a pensar, no a què pensar, sinó a pensar, no?
0: Pensar
1: què de... sento? Mm. Què sento?
0: A vegades,
1: I no tenir por.
0: A vegades, i això del que sento, jo t'ho trasllado ja no només a l'àmbit del pensament, pròpiament dit, sinó a l'àmbit del cos, no? És a dir, sí, què sento quan... parlàvem de la posta de sol, no? Què sento quan estic mirant una posta de sol? Sí. El meu cos com reacciona?
1: Com reacciona, no? Exacte.
0: Com... Per què se'm posa, sí, la pell de gallina quan escolto una pel·lícula, una cançó, sí, que m'agrada? O una cançó que descobreixo, però en un moment determinat, amb 5 segons de cançó, en tens prou perquè se't posi la pell de gallina.
1: Totalment. No?
0: Avui, sí, per exemple, aquest matí, quan preparava el guió del programa, escoltava Maria Callas, no? Sí. Cantant aquesta, una de les àries més emblemàtiques de la història de l'òpera, no? I escoltava la Callas i em notava un cert pessigolleig al braç, no? Mm. I pensava, clar, és que aquesta cançó l'has sentit desenes de vegades. Sí. I és una cançó, en aquest cas, en el meu cas, em transporta a una sèrie de records d'infantesa, no? Mm. I a partir d'aquí s'activa,
1: sí,
0: tot, no?
1: Sí.
0: M'agrada quan els convidats em pregunten coses, perquè llavors no em sento tan malament.
1: Clar.
0: La gent normal. Era com una mica irònic, precisament. Perquè
1: m'agrada més.
0: Perquè de normals ho som tots, i de anormals,
1: també,
0: en el sentit de fora de la normalitat, també.
1: També.
0: Per tant, es podria haver dit la gent normal amb un caràcter irònic, i es podria haver dit la gent anormal amb un caràcter, anem a dir-ho així, sarcàstic,
1: vale,
0: no? Al final, el que buscava, o la filosofia que hi ha al darrere del programa, que també és molt senzilleta, eh? Com el programa, és molt senzill. A mi em dona la sensació que tothom té una història, o més d'una història, per explicar. Qualsevol persona. Vull dir, si ara agaféssim gent d'aquí del carrer, que està passant pel carrer, la féssim baixar aquí a l'estudi,
1: fliparíem.
0: Més enllà de quedar-se cohibits una estona, estic segur que acabarien explicant,
1: sí,
0: moltes històries,
1: sí,
0: moltes,
1: sí,
0: experiències, moltes,
1: segur,
0: emocions, no? I no és per fer el fatxenda, ni molt menys. Aquesta és la tercera temporada de la gent normal. Ha passat per aquest estudi, per aquesta cadira, han passat aproximadament entre 60 i 65 persones, i puc dir amb orgull, i puc posar la mà al foc, i els companys tècnics estan com a testimonis, que no hi ha hagut mai silencis incòmodes. Silencis de l'estil, jo no sé què preguntar, o no sé què dir, i el convidat tampoc. I si s'ha produït algun silenci, si s'ha produït alguna vegada algun silenci, ha estat precisament perquè hi havia una càrrega emotiva tan bèstia que
1: es necessitava,
0: que necessitaves aquest silenci.
1: Sí, sí, ho entenc perfectament i m'encanta, sí.
0: Vas dir tu també una vegada que de vegades una persona necessita descansar de la gent, no de la vida.
1: Sí.
0: I de vegades només cal una estona de silenci, espai, calma, per tornar a nosaltres mateixos.
1: Sí.
0: El nostre jo en estat pur. Respira a fons, sense sentir cap veu, només l'aire de la vida i només nosaltres sols. Són aquells moments de pau interior, de pau, sí, de desconnexió, no de la vida, sinó, sí, de desconnexió de tot el soroll que envolta aquesta,
1: sí,
0: vida.
1: I que una persona hauria de tenir, de fet hauria de normalitzar-se, encara que tingui una família, una parella i 4 fills i tot, que tingués uns dies, una setmana dos dies, un dia, no ho sé, la mida. Per ella.
0: Cadascú el que necessiti, segurament.
1: Cadascú el que necessiti. I anar, jo què sé, on vulgui, però estar amb la seva pròpia persona.
0: Estem poc acostumats,
1: sí,
0: a fer-ho, això.
1: Sí, perquè és com, home, a veure, no deixaràs... És
0: no,
1: com
0: i ara,
1: si...
0: no, ostres, jo me'n va... No, hosti, no vull anar-me'n sol.
1: Clar,
0: no vull...
1: No, però és que com pot ser que una persona no estigui bé amb la seva pròpia companyia? Llavors, com vol que els altres estiguin bé amb una companyia que ni tu mateix et permets, no?
0: És aquell moment que t'has de saber suportar a tu mateix.
1: Sí.
0: Acceptar-te, sí. Suportar-te, val? Sí. És a dir, al final, sí. o deixar de suportar-te per acceptar-te, no?
1: Sí.
0: Tenir
1: sí.
0: aquesta percepció una mica de... tu ets una persona, o jo sóc una persona especial, sóc una persona que m'haig de valorar a mi mateix. I moltes vegades aquest exercici de valoració ens el saltem.
1: És veritat, és veritat. I és una llàstima perquè el repte més gran d'una persona a la vida és conèixer ella mateixa. Coneixes un mateix.
0: Això ja ho deien els filòsofs fa molts anys.
1: Imagina't si ja portem anys amb això, encara no hem trobat.
0: I encara, fixa't si portem anys i encara no ho hem trobat.

0: Una de les coses que m'agrada de demanar-li cançons als convidats és que descobreixo coses, descobreixo grups. I aquest grup l'he descobert avui. Que tu em diràs, ostres, doncs aquesta gent fa molt de temps que toca. I jo diré, sí, però és que no havien caigut a les meves mans o no s'havien posat a les meves oïdes. I ostres, sonen molt bé.
1: És que sí?
0: Sonen molt bé.
1: És que sí? I t'activen.
0: I t'activen, perquè és aquell...
1: Et fan sentir alegre.
0: És aquell... A més, aquest enllaça molt amb això que estem parlant, no? Perquè aquesta cançó es diu The best is yet to come, no? És a dir, el millor està per venir.
1: Sí.
0: No? Aquest grup es diu Kissing Dynamite, vale? Mm-hmm. M'agrada per la seva melodia molt intensa i alhora per la força del rock. Et transmet, et empenta, et fa sentir que no tot s'acaba amb els anys, sinó que encara hi ha molt de bo per descobrir. Sí. Per mi, per tu, Maria José, no vol dir necessàriament que hagin d'arribar coses, grans coses de fora, sinó que podem continuar creixent per dins i entenent millor el sentit de la vida i què és el que realment importa. És que, clar, vull dir, només amb les explicacions d'això ja podríem fer tres programes seguits, no? Ara parlàvem, mentre sonaven els primers compassos d'aquesta cançó, de The Best Is Yet To Come, em comentaves, Maria José, que la psicologia humanista té dos pilars molt bàsics,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Un és la culpa,
1: sí.
0: I l'altre és el judici,
1: no? Sí. Aquestes dues coses s'haurien de treure de la Via Làctea. És a dir, no podem jutjar una persona i encara menys un dolor que no l'hem sentit mai. És molt fàcil jutjar. És molt fàcil de seguir de criticar algú.
0: Deixa-ho estar, va, que no n'hi ha per tant.
1: Però què vol dir no n'hi ha per tant? Quina falta de respecte és aquella persona? Està patint. Qui ets tu per dir-li que no pateixi? O sigui, a vegades es vol ajudar d'una manera que fa mal, però... tampoc en som culpables de fer-ho malament perquè no ens han ensenyat això. O sigui, hi ha com una ignorància en el terreny de la intel·ligència emocional. Jo la posaria molt més a l'escola, però no com una assignatura dels divendres per la tarda, sinó des de que poses el peu a l'escola hi ha la manera de dir el bon dia, no? Vull dir, fer l'isomorfisme, que vol dir mentre estàs fent, estàs aprenent ja, no? I jutjar una persona, ui... Tothom hauria de tenir a la vida, tothom, encara que només sigui una persona, qui sigui, que puguis dir el que sents, manifestar-te sense por, tot el que penses, el que t'agradaria, compartir-ho, que no et quedi dins i que no et jutgi, ni et culpabilitzi, ni canvi.
0: Perquè... el judici, és a dir, jutjar la gent, a les persones, a les accions, és un esport nacional terrible.
1: Ui.
0: Que ens porta, a més, a l'altre extrem, que és la culpa. I la culpa...
1: Sí, no deixa viure.
0: No deixa viure.
1: No.
0: Tal qual.
1: Sí.
0: Així de clar.
1: Sí.
0: Vull dir, el sentiment de culpa...
1: Sí, havia d'haver dit.
0: En tots els aspectes, no?
1: Sí.
0: Hauria d'haver dit,
1: per culpa meva.
0: Ai, és que
1: meva,
0: això no ho he fet bé. Què diran quan ho descobreixin.
1: Quan
0: i t'avances ja fins i tot abans, és a dir, abans que hi hagi un judici, precisament,
1: sí.
0: Tu ja et tires la culpa a sobre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I és una llosa que pesa moltíssim.
1: Sí, i sobretot perquè no som conscients de que en el moment que vam decidir una cosa, que ara hem vist que potser no va ser com... no l'haguéssim triat si haguéssim sapigut com aniria. Però és que en aquell moment no sabíem el que sabem ara. Llavors no té cap sentit la culpa. És convertir-ho en aprenentatge de dir, ostres, no m'ha agradat la conseqüència d'allò que vaig decidir. Si alguna altra vegada la vida em posa en una tessitura com aquesta, no ho tornaré a fer d'aquesta manera. Ho he après bé. Però deixa anar, o sigui, no tens tant poder a la vida com perquè la teva decisió ho configuri tot. Ja, és un entrellat de factors, la vida.
0: A més, amb la culpa, al final ens acabem donant una importància que...
1: Exactament, que no la tenim.
0: Vull dir, hauríem de ser, al final,
1: més humils.
0: La culpa, la culpa ens matxaca la humilitat.
1: I no som tan poderosos.
0: No.
1: És que no. Som... I això també ens hauria de tranquil·litzar. Un tema que t'agradaria molt, segur, un dia, és el tema de decidir.
0: Decidir.
1: Decidir. En llatí, decidere, que vol dir tallar. Quan tries una cosa, renuncies a l'altra. És un sinònim. Decidir és renunciar. I a vegades estàs content perquè has triat A i no ets conscient que acabes de renunciar bé. Uh-huh. I, en canvi, altres persones trien anar, però són molt conscients del que acaben de renunciar i estan com tristes. I dius, caram, has triat el que volies i no estàs content, perquè aquella persona està fent com un dol de la part que ha renunciat. Ara no sé si ho estic explicant bé, això.
0: Perfectament, sí, perquè ho has lligat amb el concepte de dol, que és un concepte com molt universal, molt conegut per tothom, a més.
1: I quan saps les coses estàs més tranquil.
0: Però és molt interessant això, no?, de donar-li aquesta volta a la culpa, no?, és a dir, menys culpa i més humilitat, no?, i menys judici, sí. i més llibertat, no?, i més comprensió, segurament, comprendre el
1: i
0: que...
1: I compassió.
0: I compassió, exacte. Maria José, damunt de la taula veus que hi ha un paperet en blanc plegat. Ara et demanaria que l'agafessis i l'obrissis, perquè és una pregunta que formula el convidat de la setmana anterior perquè el convidat de la setmana següent la respongui. Val? Llavors ara et demanaria que... Jo no l'he mirada.
1: La puc llegir?
0: L'hauries de llegir. Sí,
1: la pregunta diu...
0: La pregunta.
1: Què creus que passa quan donem veu allò que durant molt de temps ha estat silenciat?
0: Mira que bé.
1: Bonica aquesta pregunta, eh?
0: Sembla
1: que ho feta, sàpiga, oi?
0: Sembla feta
1: vindrà
0: expressament.
1: Vindrà la Maria José.
0: Exacte. Doncs t'asseguro que
1: no era
0: totalment... Després t'explicaré qui la va fer, aquesta pregunta. Però què dic que respondries?
1: No estem tan lluny les persones. Vull dir que és fàcil que encaixi. Jo respondria que ens alliberem. Sentim llibertat. O sigui, quan donem veu allò que durant molt de temps ha estat silenciat, quan una persona està aguantant una cosa i la calla i aguanta i a lo millor passen anys, el dia que per fi la pot dir, a lo millor rep unes conseqüències, però la llibertat és tan gran que les conseqüències les viu millor del que havia imaginat tot el temps silenciant allò, no? El poder manifestar-se allibera les persones.
0: Et treus un pes de sobre.
1: Jo amb això vaig a dir una cosa. Mira, tinc una senyora a la consulta que té 87 anys.
0: Caram.
1: I em ve cada setmana per explicar-me la seva vida, les coses que ha callat i que mai ha dit ni a la seva mare, ni al seu marit, ni als seus fills, perquè li feia vergonya, perquè venia d'una educació, perquè no sabia ben bé tot el que ha sentit, tot el que ha pensat.
0: Porta una càrrega a sobre terrible.
1: Diu, i a mesura que vinc, diu, em sento més alliberada, em fa menys mal tot, que tenia dolor. O sigui, hem de poder tenir, és el que et deia abans, necessitem una persona a qui puguem dir-li allò que silenciem. Però clar, s'ha de triar bé, eh?
0: De fet, hi ha una de les frases que he triat. Dius, no tot s'ha d'explicar, ni tothom ha de saber què ens passa.
1: No.
0: Hi ha coses que, quan les guardem per nosaltres o les compartim només amb qui ens cuida, ens ajuden a protegir la pau i la intimitat. No és amagar-se, és saber posar límits i triar bé en qui confiem. Concepte de confiança, també... Això porta ens porta moltes decepcions a la vida.
1: Sí. A veure, el concepte de confiança, en principi, no és saber-ho tot d'una persona. És ja directament no necessitar saber-ho.
0: Mm-hmm. Segurament, sí.
1: La gent... tinc una confiança, mira, et deixo el mòbil perquè el miris. Però això no és confiança, això és una tonteria com una casa. Cadascú té el seu mòbil i és el seu espai. No és confiança que la parella te'l pugui remenar, que és això. Això és falta de confiança, si te l'ha de mirar, no? Confiança és no necessitar saber-ho tot, on has anat, qui has anat, no. Ja confies. La confiança la dones, però si et demostren que no, doncs la persona mateixa se la va minvar en ella mateixa, si falla, no? Si et decep, si t'enreda, no? La confiança de vegades no la porta el pas dels anys ni l'amistat. Pots trobar una persona que fa poc que la coneixes, però et genera una confiança que dius, com pot ser que jo senti que amb aquesta persona li puc explicar tot això? És una mica lliure, no?
0: Tornem,
1: és una mica una connexió d'ànima, això.
0: Tornem a la Maia.
1: Tornem
0: la Maia
1: a la Maia.
0: Us va triar a vosaltres.
1: Ens va triar, sí, pobreta.
0: digue-li energies, digue-li karmes, sí, digue-li... Li podem dir de moltes maneres i segurament amb les diferents tradicions d'arreu del planeta segurament hi ha noms específics, no? Però al final la Maya va confiar en vosaltres. Podria, sí, haver confiat en algú altre, no?
1: Sí.
0: Però va confiar en vosaltres.
1: Sí.
0: Va fer aquesta tria.
1: Deu haver tantes coses que no sabem.
0: Evidentment.
1: Oi?
0: Perquè triem, i moltes vegades... I això, ja, i això la neurociència ho ha estudiat molt, moltes vegades triem de manera... És a dir, hi ha un percentatge, i ara no em sap greu no recordar el percentatge, però hi ha un percentatge molt alt de les nostres decisions, sí, vitals, diàries, que no les decidim de manera conscient, sinó que ja ens venen de manera inconscient.
1: Sí.
0: Per tant, tot el que hi ha a l'inconscient,
1: sí,
0: és un mar que no hem explorat, o que, sí, moltes vegades no hem explorat suficientment, no?
1: Sí.
0: Però clar, paradoxalment, no l'hem estudiat, no en som conscients,
1: sí,
0: però allò marca molt la nostra configuració com a persones.
1: Sí. I de vegades li diem intuïció.
0: I de vegades li diem intuïció.
1: Sento això, però és tot un aprenentatge del disdú que ens fa decidir allò, no? I hi ha una cosa molt bonica que a mi m'agrada dir-la, no sé si ens dona temps,
0: sí,
1: o no.
0: Sí, sí, ens dona temps. Encara tenim un minut i mig.
1: Un minut i mig, vinga,
0: més
1: va.
0: Més o menys.
1: Ens han ensenyat de Hollywood que les pel·lícules, ves on el cor et porti, el cor, i amunt i avall amb el cor. Si alguna vegada et costa molt decidir i no saps què decidir, estàs patint molt entre el cor i el cap i el cap i el cor, decideix amb el cap. Posa la intel·ligència per sobre de les emocions, perquè les emocions van i venen.
0: Ara explicaré una anècdota personal.
1: Vinga.
0: Una decisió vital presa amb el cor, i és una experiència personal,
1: Vale.
0: Una decisió presa amb el cor, amb tota la il·lusió, amb tota l'alegria, amb tot l'amor, acaba fracassant. Perquè, com tu dius, les emocions
1: van i venen. I quedes a mercet de les emocions.
0: I no has vestit aquella decisió, sí, en base a una cosa racional.
1: Amb la raó, que també la tenim.
0: Amb el cap.
1: Molt bé. M'encanta. Escolta, he connectat molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat aquí.
0: D'això es tractava.
1: I m'he sentit molt a gust. Teniu ànima aquí, m'agrada.
0: Tenim ànima.
1: D'això
0: es tractava. Jo crec que la Maya, en certa manera, també ens ha portat aquesta dosi d'humanitat animal.
1: Gràcies.
0: Anem a dir-ho així. María José Valiente, moltes gràcies per passar per aquí pel micròfon de la gent normal. Ha estat una conversa molt agradable i, com us deia al començament, i el pressentiment, aquesta intuïció, jo ja la tenia, aquesta intuïció.
1: Que bé, que bé.
0: Que seria un programa revelador, que tindríem, parlaríem de moltes coses, que veuríem llum, que faríem moltes reflexions, doncs, evidentment, no m'he equivocat. I ens acomiadem seguint aquesta línia de coses, de cançons que diuen alguna cosa, amb una peça d'Oasis que a mi... Wow. Bueno, ara anem de dir Oasis, perquè si diem Oasis quedem com molt malament, vale?
1: És igual.
0: Però jo dic Oasis,
1: és igual,
0: i ja està.
1: Com sempre.
0: Com que no ets en el concert,
1: que...
0: tampoc,
1: sí,
0: no passa res.
1: Mai passa res.
0: Una cançó que precisament es titula així: Don't look back in anger. No miris enrere amb ràbia. I ja està, mira endavant.
1: Sempre
0: I si has
1: endavant.
0: De mirar enrere, mira-ho amb un cert carinyo.
1: Sí.
0: I sabent que, sí, si t'has equivocat, doncs és perquè no en sabies més.
1: Ah, exacte. Gràcies.
0: María José, que vagi molt bé. Moltes
1: a tu,
0: gràcies.
1: A tu.
0: I a vosaltres, oients de la gent normal, moltes gràcies. I deixem aquí a la María José, que acabi d'escriure la pregunta que rebrà el nostre pròxim convidat. Que vagi molt bé. Bon dimecres i fins la setmana següent.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Coes, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C33 com per la C58 o també per la B20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B20, en sentit sud, fins al punt de Vall-d'Hebron. També a la ronda litoral i a Coes, en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer

0: entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
2: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
2: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% el pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reafirmar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
6: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
6: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
2: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
8: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
2: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
9: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
10: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
9: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
11: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
9: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
2: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5% sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya fins al 3% com a l'Estat fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
12: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
2: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
13: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però, en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
2: 10 minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
14: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els vertinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
8: Bon dia des de Ràdio Rubí, el Next Matí de la xarxa. Avui us expliquem que finalment ja han començat les obres de la plaça Pearson. Ja s'han col·locat les tanques al voltant del parc, cosa que de moment no impedeix l'accés dels cotxes als carrers del voltant, però sí que fa que els vianants no la puguin creuar. Es preveu que el projecte duri uns 15 mesos aproximadament. La renovació va ser aprovada definitivament el desembre de l'any passat. Aquesta setmana es començarà a treure el mobiliari urbà a la zona per iniciar el que serà el gruix de l'obra. Ho explica el cap d'obra Javier Expósito.
9: Primero que vas a hacer es ejecutar todo el parque. Estamos cerrando todo el vallado y bueno, a partir de mañana se empezarán a sacar los bancos, papeleras, los parterres y se sacarán bordillos. Al final va a ir casi todo lo mismo, pero todo nuevo. Árboles se quitan los que están mal, que tienen las raíces fuera, porque al final eso hace daño. Y luego, pues, van 90 árboles más nuevos.
8: Durant els primers mesos no es preveu cap molèstia en la circulació dels carrers adjacents, però a partir del gener sí. Les obres podrien afectar primer el carrer superior de la plaça, que toca amb les façanes de les cases Lluís Monconill, i després el carrer General Prim i l'Avinguda de Barcelona. I en plana política, en Comú Podem ha confirmat que revalidarà la coalició a Rubí i que es tornaran a presentar plegats, Comuns i Podem a les eleccions municipals del maig amb Jordi Arnaiz com a cap de llista. En un moment tens per a aquest espai polític, protagonitzat per les tensions i vetos entre els Comuns i Podem sobre el Front Ampli i una candidatura unitària de les esquerres que sembla que no es materialitzarà, l'entesa entre les dues forces a Rubí s'ha volgut llegir com un gest i un missatge a altres esferes. Sentim Arnaiz.
10: Jo crec que és molt important el que estem fent avui, molt important. Tot el soroll que tenim fora, aquí no tenim soroll. Aquí van decidir fa temps que anaven junts. El 2019 ja van anar a coincidir, anar junts a les eleccions municipals i crec que avui fent un gest de cara a tothom de que aquí continuem posant per davant els interessos de la ciutadania de la nostra ciutat, els interessos dels partits.
8: Jordi Arnaiz, de 57 anys, és actualment el regidor d'Habitatge i Memòria Democràtica de Rubí i té un llarg passat com a treballador de la indústria i representant sindical a Comissions Obreres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Ho veuré lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
9: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
10: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
9: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
11: fa temps que estem treballant amb aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
12: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
1: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
13: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
13: No, sí que és veritat que tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
1: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
13: En un primer moment, sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això, precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
1: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
13: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les lleis més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
13: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'Adif que segueixi incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix l'ascensió a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

Bon dia des de Rubí en aquest dijous, dia 15 d'octubre. Avui us expliquem que l'Ajuntament ha començat una sèrie d'actuacions al camí de Can Oriol, molt centrades en la zona de la rotonda que connecta amb el carrer de Sant Gaietà. Són actuacions bàsicament de mobilitat i de seguretat viària. Els treballs inclouen el repintat de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants des de la rotonda fins a l'Avinguda de l'Estatut, així com la renovació dels senyals de Cediu al Pas i la recuperació de la il·luminació LED a dos passos d'accés i sortida de la rotonda. Per afavorir la visibilitat, es prohibirà estacionar el perímetre del giratori amb una línia groga, es retirarà una plaça d'aparcament de cotxe i es reubicarà l'aparcament de motos per garantir un camp visual de 6 metres. Aquests punts quedaran protegits amb illetes i amb pilones. A més, a la calçada es crearà una petita illeta central per afavorir una circulació més segura. Les millores de mobilitat també arribaran a altres espais propers a l'eix viari, en concret a ubicaran dues papereres a les Cruïlles amb Calderón de la Barca i el carrer Burgos per dificultar que els vehicles envaeixin la vorera i es mourà el tòtem de la deixalleria mòbil del carrer Sant Gaietà per l'obertura d'un UAL. I, d'altra banda, la cantant i punxadiscos Rosa Antic està ultimant un acord amb el Futbol Club Barcelona per actuar en el Clàssic contra el Real Madrid de diumenge 25 d'octubre. El Club Blaugrana vol que l'artista ofereixi el seu show a la nova carpa exterior de l'Spotify Camp Nou, una instal·lació provisional que es va inaugurar dissabte passat amb motiu del partit davant del Getafe. Aquest espai VIP, situat a l'antic aparcament del Palau Blaugrana, s'ha aixecat per atendre els prop de 5.000 aficionats i empreses que ocupen les localitats Premium amb abonaments entre els 5.000 i els 9.000 euros per temporada mentre continuen les obres a l'estadi. El recinte ofereix, doncs, restauració d'alta qualitat i actuacions en directe durant la prèvia dels partits.

0: Sisè aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
1: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
2: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
0: Dels esports, destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4 és hora punta. Volem saber aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destacant que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
0: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa de Lluís Miquel Pérez. De moment, no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i de moment avui el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, Hi ha força mala visibilitat en alguns racons de la

0: Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, si humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso a estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: Aquestes paraules d'Elisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
2: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats, passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
5: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CEDRA, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor, aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
2: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
6: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
2: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
6: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho que incluso se ponga en el Código Civil y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
2: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
6: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 163.000, porque las cifras varían, de esos afectados. Con lo cual, aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
7: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
6: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
7: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
6: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
7: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
8: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
9: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
7: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
7: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
7: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
13: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
14: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
7: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
15: Yo culparía a los jugadores. O sea, al final nosotros somos los, los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
7: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
16: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara no vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
7: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
17: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
18: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
17: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

Bon dia des de Rubí en aquest dijous, dia 15 d'octubre. Avui us expliquem que l'Ajuntament ha començat una sèrie d'actuacions al camí de Can Oriol, molt centrades en la zona de la rotonda que connecta amb el carrer de Sant Gaietà. Són actuacions bàsicament de mobilitat i de seguretat viària. Els treballs inclouen el repintat de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants des de la rotonda fins a l'avinguda de l'Estatut, així com la renovació dels senyals de Cediu al Pas i la recuperació de la il·luminació LED a dos passos d'accés i sortida de la rotonda. Per afavorir la visibilitat, es prohibirà estacionar al perímetre del giratori amb una línia groga, es retirarà una plaça d'aparcament de cotxe i es reubicarà l'aparcament de motos per garantir un camp visual de 6 metres. Aquests punts quedaran protegits amb illetes i amb pilones. A més, a la calçada es crearà una petita illeta central per afavorir una circulació més segura. Les millores de mobilitat també arribaran a altres espais propers a l'eix viari, en concret a ubicaran dues papereres a les Cruïlles amb Calderón de la Barca i el carrer Burgos per dificultar que els vehicles envaeixin la vorera i es mourà el tòtem de la deixalleria mòbil del carrer Sant Gaietà per l'obertura d'un UAL. I, d'altra banda, la cantant i punxadiscos Rosa Antic està ultimant un acord amb el Futbol Club Barcelona per actuar en el Clàssic contra el Real Madrid de diumenge 25 d'octubre. El club blaugrana vol que l'artista ofereixi el seu show a la nova carpa exterior de l'Spotify Camp Nou, una instal·lació provisional que es va inaugurar dissabte passat amb motiu del partit davant del Getafe. Aquest espai VIP, situat a l'antic aparcament del Palau Blaugrana, s'ha aixecat per atendre els prop de 5.000 aficionats i empreses que ocupen les localitats Premium amb abonaments entre els 5.000 i els 9.000 euros per temporada mentre continuen les obres a l'estadi. El recinte ofereix, doncs, restauració d'alta qualitat i actuacions en directe durant la prèvia dels partits.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al Castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys. Som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral perquè, mentre des d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli, des de Junts, Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: I aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
4: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
2: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i de 15 minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules d'Elisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Así se refería en una entrevista a Televisión Española.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: I justament en aquest context electoral, una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complexa, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
6: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir, a partir de l'1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però, això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
9: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies doncs, o que han perdut doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat o altres tipus de situació.
1: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellver.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
12: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
13: Correcte. El sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que puguin adaptar-se amb això.
12: Al novembre, el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
1: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
14: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
15: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
16: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
14: Debut amb victòria de l'Espar Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilio. a la Lliga ACB. Victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
17: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
14: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de dues setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
18: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
14: Fins demà.
18: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
19: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
20: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
19: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
21: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
22: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
23: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
24: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
25: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
24: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
25: sempre volem massa i necessitem... Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Proposes de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrers...

0: Avui aquest Rubí al dia amb un canvi important en l'agenda d'aquest cap de setmana. La Fira de Sant Galderic no se celebrarà aquest dissabte, sinó que s'ajorna una setmana fins al 24 d'octubre per la previsió de pluges. Avui vos explicarem les notícies més destacades del dia i també com queda la programació d'aquesta fira. I xerrarem, a banda de tot això, d'una llei llargament reclamada pel món empresarial. Fa uns dies es va aprovar la nova llei de cambres i avui ens ajudarà a entendre què canvia i per què era necessari el president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Tanamas. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Pam. Després, a Drets de Butxaca, descobrirem un d'aquells drets que potser no sabíem ni que teníem en aquesta secció que ens arriba de la xarxa.
0: També tindrem el Rubí en dos minuts amb Mariona Jerez i la recomanació musical del Robert Fernández. I tot seguit obrirem la tertuli amb Isidre Rubio, Sol Espósito, Mohamed Said i Conchita Jiménez.
1: La Fira de Sant Galderic tornarà a ser protagonista amb una conversa amb la seva presidenta, Isabel Rey, Pep Borràs, alumnes en pràctiques de l'Institut de Terrassa. Parlarem del canvi de data i de tot el que ens espera en aquesta nova cita amb la cultura i el comerç local i acabarem al matí amb el Club de Lectura Veus de Dona, que ens acompanyaran la Graci Pérez, Remedios Gómez, per compartir el darrer viatge i les noves presentacions de llibres.
0: La Fira, el món empresarial, els drets que ens emparen i les veus que ens fan pensar. Tot això i molt més avui a Rubí al dia. Començam!
2: Rubí al dia! Rubí al dia!

0: repassar amb les notícies més destacades del dematí amb la Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia.
0: La Fira de Sant Galderic de Rubí s'ajorna una setmana per la previsió de pluges intenses. La cita prevista inicialment per aquest dissabte se celebrarà finalment dissabte vinent, el 24 d'octubre. L'Associació Cultural Sant Galderic ha pres la decisió per garantir la seguretat de paradistes i visitants.
1: I l'Esbar d'Ensaire ha participat en la gravació d'un videoclip amb un coreògraf palestí, també amb el raper Tamer Nawaf, en un projecte que vol reivindicar la cultura, la identitat i la justícia a través de la dansa. La proposta fusiona danses tradicionals catalanes amb el dabke palestí, una dansa col·lectiva que simbolitza la unió i el vincle amb la terra.
0: I la tercera edició de la Setmana Bio de Rubí afronta el repte d'aconseguir que el consum ecològic es consolidi com un hàbit durant tot l'any. Una desena de comerços i entitats participen en la iniciativa en tastos, mostres de productes i activitats familiars. La programació acabarà diumenge 18 d'octubre.

0: Moment de serveis per conèixer la situació meteorològica i la situació a les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'Alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer, podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte a ahir i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida i de moment avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim diversos accidents. En aquest cas,

3 accidents actius que tallen la calçada 1 de la AP7 entre Garrigàs i Bàscara en direcció França amb un desviament per la sortida 40 en sentit nord amb 4 quilòmetres de retencions. El segon accident també ha estat a la AP7, en aquest cas entre Subirats i Gelida, on hi ha més de 10 quilòmetres de cues i queda tallada en sentit sud en direcció Tarragona. Tenim un tercer accident que talla la calçada a la N2 a Fornells de la Selva, en aquest cas en dos sentits de la marxa. Per últim, tenim un quart accident a la C25 a Espinelves en direcció Girona, on queda un carril de circulació tallat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim retencions d'entrada a Barcelona des del vessant Llobregat, també des del vessant Besòs, i a hores d'ara també la C16. A poc ja va baixant aquesta circulació intensa cada vegada amb més tranquil·litat en direcció Barcelona. Tot i així, a la AP7 al Vallès queden retencions entre Mollet i Barberà, en sentit sud, també en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: La Fira de Sant Galderic s'ajorna una setmana per la previsió de pluges intenses. La fira, que s'havia de celebrar aquest dissabte, tindrà lloc finalment dissabte vinent, el 24 d'octubre. L'Associació Cultural Sant Galderic va prendre dimarts aquesta decisió per evitar riscos davant el mal temps previst per aquest cap de setmana.
1: En un comunicat, l'entitat explica que vol garantir la seguretat de totes les persones que participen a la fira, per tant, visitants, paradistes i també col·laboradors, i a més, vol assegurar que es puguin celebrar totes les activitats programades. L'associació ja treballa per mantenir el màxim nombre possible d'activitats previstes inicialment per demà passat, per dissabte. La voluntat és que la fira conservi el seu caràcter cultural, artístic i participatiu després que l'any passat celebrés, recordem-ho, els 30 anys de trajectòria a Rubí. L'entitat lamenta les molèsties que pugui ocasionar aquest canvi de data i agraeix la comprensió de tothom, així com la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí per fer possible l'ajornament. Avui, a partir de 11:45, tindrem la presidenta de la fira, Isabel Rey, que ens explicarà els detalls de la decisió.
0: I l'Esbart d'en Saire ha participat en una col·laboració artística i humana de gran càrrega emotiva al costat de destacats creadors palestins per enregistrar un videoclip que vol ser un crit d'esperança i justícia. El projecte, impulsat a través de l'Associació Catalana per la Pau i el Popular Art Centre de Palestina, ha unit els d'en Saire locals amb el coreògraf palestí Sharaf Darzait i el reconegut raper Tamer Nafar.
1: Durant mesos, el coreògraf ha visitat la seu de l'Esbart, a l'edifici Espon, aquí a Rubí, per ensenyar les danses tradicionals del seu poble, teixint un vincle profund amb els dansaires rubinencs, que ha culminat en una intensa jornada de gravació de més de 8 hores. Escoltem com ha descrit aquesta col·laboració el president de l'Esbart, Joan Manel Camps.
2: Vam estar unes 8 hores gravant diferents peces del videoclip, juntament amb l'Esbart dansaires de Rubí. Hi havia grups de hip-hop i grups d'altres tipus de danses urbanes del món gironí, però la col·laboració nosaltres amb ells va ser, en aquest sentit, bastant potent, vull dir que sortirem força estona en el videoclip, i aquest videoclip tindrà la seva estrena, per dir-ho d'una manera, entre el febrer i el mes de març del 2027. I això es podrà veure en el videoclip. És una col·laboració que ens omple d'orgull.
1: El cor del projecte és la trobada entre cultures a través del moviment. El videoclip combina la tradició catalana amb el dabke, que és la dansa tradicional palestina que es balla en rotllana, mentre els participants s'agafen per les espatlles en senyal d'unió col·lectiva. I és que el dabke representa la defensa de la identitat, la memòria i la pertinença a la terra, i per aquest motiu s'ha pogut fer aquesta unió, aquesta fusió amb l'Esbart d'en Saire de Rubí. Aquesta experiència comunitària s'emmarca en una tardor especialment intensa per l'Esbart, ja que aquest mes d'octubre també comparteix escenari amb el projecte feminista de la cantautora Maria Castell, el Casino de Rubí, i porta, a més, la dansa tradicional a escenaris com el Teatre d'Esparreguera.
0: I per una altra banda, Rubí vol que el consum ecològic arribi a més ciutadans i es consolidi com un hàbit durant tot l'any. Aquest és un dels reptes que planteja Alba Batalla, tècnica del Servei Educatiu de Residus de l'Ajuntament, coincidint amb la tercera setmana bio a la ciutat. Enguany, una desena de comerços i entitats s'han sumat a la iniciativa amb tastos de productes, mostres a les botigues i activitats familiars. Batalla assenyala que cal arribar també a les persones que encara no es plantegen aquesta alternativa de consum.
3: L'objectiu principal com a ciutat hauria de ser que més enllà d'aquesta setmana sigui un hàbit de vida per molta més gent, és a dir, intentar augmentar aquest públic que tenim a la setmana bio, que el tenim, però al final no deixa de ser reduït.
1: La tècnica municipal també apunta que cal trencar la percepció que els productes ecològics són sempre més cars i facilitar que la ciutadania conegui l'oferta que ja existeix a la ciutat. Un altre nivell de futur seria incorporar les escoles a les activitats de sensibilització. La Setmana Bio també es vincula a la prevenció de residus amb la recomanació de reduir els envasos i els embolcalls que no són necessaris. En aquest sentit, Batalla destaca la importància de tenir en compte com es presenten els aliments quan els comprem.
3: Trencar una mica també aquests mites de que efectivament pots trobar coses ecològiques sense que se te'n vagi, no? El preu moltíssim. Bueno, intentar arribar sobretot al públic que potser no ho té ni al cap avui en dia i que conegui aquestes alternatives.
1: La Setmana Bio acaba diumenge, 18 d'octubre. Abans, dissabte, els rubinencs podran participar en diversos tastos de productes ecològics i visitar l'Hort Ecobòdum, els Horts de Can Feliu, de 10 del matí a 12 del migdia. Aquesta activitat és gratuïta i requereix inscripció prèvia. La iniciativa està impulsada a tot Catalunya pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i Rubí s'hi va incorporar el 2024.
0: I seguim xerrant de medi ambient perquè la fracció orgànica és la protagonista de la campanya Petits Gestos, Grans Canvis durant aquest mes d'octubre. La iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci de Residus de la Comarca vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de separar correctament els residus i augmentar-ne la recollida selectiva als municipis, entre els quals hi ha Rubí. Aquest mes el missatge és clar, separar l'orgànica, compta, fes el gest, posa a l'almarró. L'objectiu és recordar que les restes de menjar i altres residus orgànics s'han de llançar al contenidor marró. I és que la matèria orgànica representa el 40% dels residus que generem a casa. Al Vallès Occidental, la recollida selectiva ha augmentat en els darrers anys, segons el Pla de Prevenció de Residus i Recursos de la Comarca per al període 2025-2030, s'ha passat d'un 35% l'any 2016 a un 45% el 2024. Tot i aquesta millora, encara queda camí per recórrer, especialment en la recollida de restes orgàniques.
1: Una part d'aquests residus es tracta a la planta de compostatge de Can Barba. Allà la matèria orgànica es transforma en compost, que es pot aprofitar com a recurs en lloc de convertir-se en un residu. El regidor rubinenc i president del Consorci de Residus, Rafa Hueto, explicava aquest procés fa uns mesos a Ràdio Rubí.
4: Hem de recollir millor, però també hem de tractar millor. No serveix que recollim millor si després no tenim capacitat de tractament. Són dos processos que han d'anar en paral·lel. Els pobles i ciutats de la comarca van millorant la seva recollida selectiva, van implantant nous sistemes i a la vegada a les plantes de tractament s'ha de fer un millor tractament, no? De poder tractar cada cosa com cal, no? I en aquest sentit, importantíssim, anem millorant el CTR. El CTR també haurà de tenir en els propers anys un nou projecte de futur.
1: Només l'any 2024 la planta de Can Barba va produir més de 2.162 tones de compost de qualitat. Aquest material s'utilitza principalment en l'agricultura local i també es distribueix a través de les deixalleries municipals perquè la ciutadania el pugui aprofitar. La campanya continuarà els pròxims mesos amb accions per explicar com s'han de separar correctament les restes orgàniques i quins beneficis ambientals i econòmics té fer-ho bé. Per fer arribar aquest missatge a la població s'organitzaran activitats informatives i de sensibilització en espais públics, festes, fires i altres esdeveniments locals. Aquestes accions es complementaran amb materials divulgatius, continguts digitals i activitats adreçades a diferents col·lectius.
0: I l'Ajuntament va començar ahir una sèrie d'actuacions al camí de Can Oriol, molt centrades en la zona de la rotonda que connecta amb el carrer de Sant Gaietà. Són actuacions bàsicament de mobilitat i seguretat viària i què ens explica el David García.
5: Els treballs inclouen el repintat de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants des de la rotonda i fins a l'avinguda de l'Estatut, així com la renovació dels senyals de cediu al pas i la recuperació de la il·luminació LED a dos passos d'accés i sortida a la rotonda. Per afavorir la visibilitat, es prohibirà estacionar el perímetre del giratori amb una línia groga. Es retirarà una plaça d'aparcament de cotxe i es reubicarà l'aparcament de motos per garantir un camp visual d'almenys 6 metres. Aquests punts quedaran protegits amb illetes i pilones. A més, a la calçada es crearà una petita illeta central per afavorir una circulació més segura. Les millores de mobilitat també arribaran a altres espais propers de l'eix viari. En concret, es reubicaran dues papereres a les cruïlles amb Calderón de la Barca i al carrer de Burgos per dificultar que els vehicles envaeixin la vorera en aquests punts. I es mourà el tòtem de la deixalleria mòbil al carrer Sant Gaietà per l'obertura d'un UAP. Aquestes tasques formen part d'una intervenció municipal entre l'avinguda de l'Estatut i el carrer Burgos, que també incorpora, per exemple, la neteja intensiva de les voreres o la renovació dels contenidors de residus.

0: Moment d'esports, capitanejats, per Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Avui aquesta secció d'esports es converteix en una mena de secció de recomanació, i és que, ja em permetreu, que recomani a tothom que aquest migdia, a un quart de tres de la tarda, estigui atent al 99.7 de l'FM. També ens poden seguir a través d'internet www.radiorubi.cat, perquè serà el moment quan arrenquem el programa habitual de cada migdia, repetició al vespre, en el qual escoltarem una més que maca, interessant, divertida i, en definitiva, una entrevista per a unes noies que han fet història. Ahir a la nit ens reuníem amb les components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, que han format part de la selecció espanyola d'hoquei patins en línia femení, que s'ha fet amb el títol mundial als World Roller Games, que s'estan disputant al Paraguai, amb la seva capital, a Asunción. Al migdia del dia d'avui, doncs, que podreu escoltar aquesta entrevista, en un dijous en el qual ja comencem a mirar cap al cap de setmana, i les cites en voleibol masculí femení amb el conjunt d'homes que rep el Sant Quirze dissabte a les 6. Les noies visiten el Girona dissabte a les 8 del vespre, mentre que pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí juga dissabte a les 9 de la nit a la pista del Martinenca. El grup Barna és l'equip que rebrà el CEP Sant Jordi femení, en el seu cas diumenge a 3:15 del matí. La veritat és que són dos horaris, si més no, una mica curiosos. I a partir d'aquí, doncs, d'altres modalitats esportives que també tenen cites, per exemple, és en tercera catalana, l'Olímpic Can Fatjó B i el Rubí B jugaran diumenge tarda a casa, davant del Camparellà dels de Can Fatjó i davant de Vallirana els de Can Rosés. I el Sant Lorenzo serà qui rebi a la penya blaugrana Ramon Llorenç dissabte a 6:15, i el 20, que es veurà les cares amb el Castellbisbal, en el seu cas a casa, i en handbol estrena a Can Rosés del 20. La secció del 20 serà davant del Tarragona en la quarta jornada. Tenen pendent el partit que es va ajornar a fa un parell de setmanes.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 7 d'octubre la nova llei de cambres, una normativa que actualitza el funcionament d'aquestes corporacions, reforça la seva interlocució amb les administracions i preveu un nou model de finançament. L'aprovació arriba, a més, en un moment clau, ja que està en marxa el procés per renovar els òrgans de govern de les cambres catalanes, amb unes eleccions previstes inicialment per a la tardor de 2027. A la demarcació de Terrassa, que inclou Rubí, les empreses i els professionals autònoms ja poden consultar el cens electoral i comprovar si hi estan inscrits per xerrar sobre què canviarà amb la nova llei, de com es triaran els representants empresarials i de quin paper hi poden tenir les empreses rubinenques. Avui ens acompanya el president de la Cambra de Comerç, Ramon Talamanca. Bon dia, Ramon, com estàs?
1: Molt bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: Començam, si vols, xerrant d'aquesta nova i tan esperada llei. El Parlament la va aprovar després de 10 anys sense una normativa catalana actualitzada. Per què era tan necessària aquesta reforma i què no funcionava, què havia quedat desfasat?
1: Bueno, aviam, esperada, que has definit així, ha estat esperada. Jo vaig entrar de president l'any 2019. Quan vaig entrar, la que llavors era consellera, la consellera Chacón, va dir, no, ara hem fet les eleccions, que també portàvem un temps sense fer-se'n, i ara ja anem per la llei. Per tant, han estat, dins del meu mandat, els dos mandats, 7 anys, que hem estat treballant això. Per què era necessària? Bueno, l'any 2015 les Corts van publicar una llei general de cambres. Llavors hi havia un any per traspor aquesta llei a cada una de les autonomies. I Catalunya, per diversos motius, això va quedar pendent. I per tant nosaltres ens regíem per un cantó per una llei antiga del 2002 i per l'altre amb certs temes que no estaven regulats per la llei espanyola. Però aquí hi havia una necessitat d'estructurar d'una forma legal, perquè és necessari traspolar una norma catalana, que ens donés o que ens doni una mica la consistència, l'empart legal, la que ja estem fent. Vull dir, d'alguna manera, l'activitat de la cambra que hem fet tots aquests anys i la que continuem farem, no hi hauran masses canvis, les empreses no notaran res. Però sí que tenim a partir d'ara dos temes, tres temes que són, jo diria, clarificadors. Primer, s'aclareix bé el tema de la representació, que això ha estat qüestionat per altres agents i tal, de què representàvem. Les cambres som una entitat privada de dret públic que referim els interessos generals de l'activitat econòmica. Nosaltres no defensem ni els patrons, per dir-ho així, ni els treballadors, que això és una mica la dinàmica que pot ser en aquests moments una mica vuitcentista dels sindicats patronals. Nosaltres representem el conjunt de l'economia. I aquesta representació, això sempre estava qüestionada fins a on l'administració ens havia de consultar en certs temes o havíem d'estar present en certs organismes, i ara això queda clar que tenim aquesta representació clara. Que no ens ficarem amb el tema de concertació social, que això no ho hem volgut mai. Per tant, això queda clar. El segon tema que queda clar és també el paper de les cambres en la formació professional. La formació professional és una necessitat de malgrat sortosament va creixent, però encara hi ha molta feina a fer. I aquí també era un tema qüestionat si les cambres podíem tenir o no paper en aquest tema. I també ha quedat clar que les cambres hem d'actuar activament en la formació professional. I un tercer tema és una mica l'estructuració del finançament de les nostres activitats públiques. Nosaltres, com a entitats de dret públic, amb el servei de l'administració, prestem serveis a l'administració, alguns fruit de convenis que van lligats a un finançament per temps feina fet o per els objectius, però hi ha molts altres serveis, estudis, anàlisi, informes econòmics que no tenen un finançament reglat, i per tant això sí que ara es contempla per part de la llei que subjecte a disponibilitat pressupostària les cambres tindrem un finançament per les edats aquestes institucionals. Aquests són els tres punts bàsics que ens atorga aquesta llei, ja dic, esperada i necessària, i realment estem contents.
0: Mm-hmm. Ara ens xerraves del nou model de finançament. Hi ha una implantació progressiva, si no he llegit malament, de 3 milions d'euros el primer any, 5 al segon i 7 al tercer. Aquest finançament permetrà ampliar els serveis o arribar a empreses que ara tenen dificultats per accedir-hi? Per què servirà exactament?
1: Aviam, aquests imports que s'està dient són pel conjunt de cambres, i pel seu Consell General. Per tant, posem amb la quantitat de l'any 2027, que seran 5 milions, a la cambra de Terrassa d'aquests 5 milions ni poden tocar, no sé, s'han de fer els càlculs en funció del repartiment, uh-huh. perquè els repartiments van en funció de les dels volums de les cambres lligats a el que és el cens que tenen, lligats al número el valor afegit brut que genera la seva demarcació i el número de treballadors que hi ha a la demarcació. Però bueno, això comptem que serà de l'ordre d'uns 250.000 euros per la Cambra de Terrassa l'any 2027. En aquest any nosaltres, que ja rebíem uns fons, aquest any haurem rebut uns 150 o uns 130, ara veurem. Per tant, la diferència són 100.000 euros, que evidentment, com que som entitats que la nostra finalitat no és fer beneficis, els dedicarem al servei o a les activitats que d'alguna manera comportin benefici per la demarcació. Aquí jo haig de recordar que la Cambra de Terrassa de l'any 2020, 21, 22 i 23, per la manca de llei de cambres i de finançament, va tirar de recursos propis i vam esmerçar 1 milió d'euros de recursos propis que sortosament els teníem per tirar endavant l'activitat de la cambra. Per tant, no és que ara dius, home, aquests ara... No, els números seran equilibrats, justos, i jo crec que, com estem fent, estem destinant recursos a temes molt novedosos, tot el que és intel·ligència artificial, digitalització, sostenibilitat. Això són serveis que estem prestant una miqueta amb avançada, veient què necessiten les empreses, i això comporta recursos que destinarem aquests nous ingressos aniran destinats a això. Mm-hmm. Perquè recordo una cosa, per qui no ho sàpiga, cap dels membres del plenari del comitè executiu ni de la presidència de les cambres catalans cobrem un duro. Tot és una dedicació que la fem perquè considerem que la nostra posició pot ser positiva. Vull dir que ningú es pensi que això incrementarà els salaris de ningú. No? Mm-hmm.
0: Si ens ho duim un poc cap a Rubí, la normativa també reforça la participació de les cambres en els àmbits de formació professional, com explicaves abans, els estudis econòmics i la promoció de l'activitat empresarial. En el cas de Rubí, on les empreses necessiten trobar personal qualificat i adaptar-se als canvis tecnològics, quines oportunitats concretes hi veieu?
1: Que som una ciutat... En el cas de Rubí col·laborem amb el que és l'administració de Rubí amb tot el tema de la formació professional. L'Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Activa i tota l'activitat, és una administració activa amb el que és l'activitat econòmica, el foment de l'activitat econòmica. Aquí hi ha la Fira d'Ocupació, que nosaltres hi participem, hi ha programes de formació que hi treballem. Vull dir, tot el que anem a fer és reforçar tots aquests canals que ja estem fent en aquests moments.
0: Mm-hmm. Paral·lelament a l'aprovació d'aquesta llei, ja ha començat el procés per renovar els òrgans de govern de les cambres catalanes. La Cambra de Terrassa va obrir el 13 d'octubre l'exposició pública del cens electoral. Per què és important que les empreses i els autònoms el consultin ara?
1: Aviam, nosaltres, diguéssim, qualsevol persona física o jurídica amb activitat a la demarcació, i per tant que pagui un NIF, tot això, que es tingui una activitat econòmica, pot ser, té drets actius i passius a el que és la gestió de la cambra. Dret actiu és dret a votar, I dret passiu és dret a ser elegit o presentar-te a les eleccions, no? Tothom. Llavors, això deriva... Nosaltres tenim un cens que ens ve de l'administració pública, de la part d'Hisenda, i aquest cens està repartit no per demarcacions, sinó per epígrafs d'activitat. Llavors, si tu tens una empresa, per exemple, la Ràdio Rubí, té un NIF, doncs, i estarà en l'apartat de, no sé, de periodisme, aquestes coses. Doncs si Ràdio Rubí, com a entitat, vol exercir el seu dret a vot, té que estar registrada, que segurament ho està, però s'ha de comprovar. S'ha de comprovar i has d'entrar a la web de la cambra, posar el NIF i et surt, mira, doncs tu estàs classificat en aquest epígraf. Per què es fa això? Perquè abans de que s'obri el procés electoral, tothom pugui valorar si està ben inscrit, no solament inscrit, sinó si està inscrit en els epígrafs que li correspon, perquè hi ha empreses que poden estar a més d'un epígraf en funció de la seva activitat. Per exemple, si una empresa té una part industrial i una part comercial, potser té un epígraf industrial i un part comercial. Per tant, ell té dret, aquesta empresa té dret actiu i passiu en l'epígraf industrial que sigui i en l'epígraf comercial. Llavors, això és, nosaltres, lògicament, estem obligats a fer una comunicació pública, i per tant jo agraeixo també a Ràdio Rubí que em doni aquesta oportunitat, perquè la gent comprovi que està ben aquí. Llavors, si algú veu que no surt per la raó que sigui, que sempre hi pot veure un error, o que l'epígraf no es el correspon o pot estar més d'un, doncs ha de fer un procés de reclamació que resol per part de la Generalitat, em sembla que sí, ja tens fins al 30 de novembre, i després es resol, perquè quan s'obri el període electoral, que està previst que les eleccions siguin a la tardor del 27, doncs aquesta persona es pugui presentar i sobretot pugui votar.
0: Uh-huh. El cens electoral del 2023 estava format per 34.547 empreses i professionals autònoms de la demarcació de Terrassa. Quina participació hi va haver aleshores i quin objectiu vos marcau per aquest 2027?
1: Quina participació en les eleccions? Bé, bueno, la participació en les eleccions va rondar... Diguéssim, això es té que mirar des de... hi ha alguns aspectes. En aquestes dades hi ha... O sigui, una empresa... hi ha el cens i després el número de vots, que és superior perquè hi ha empreses que poden votar més d'un epígraf. Si nosaltres contem per vots, que seria lo lògic, la participació de Terrassa va estar sobre els 4,5-5%, que és baixa, però és arreu, perquè és una activitat que malauradament l'hem de donar a conèixer. Llavors, quin és l'objectiu tenim? Bé, bueno, la nostra voluntat fora que la gent s'animés a votar. Jo entenc que segurament les votacions seran totes telemàtiques, això requereix com a mínim una dedicació d'uns minuts, però, bueno, no és... Aviam, comparant, i la comparació potser no és la més adequada, però quan hi han les eleccions, com ara tindrem a finals de novembre, aquí hi ha una mobilització de comunicació i de tal, de soroll, es fan un diumenge, la gent aquell dia, doncs mira, és un dia que anava a votar, no diria que sigui un dia de bueno, diu una festa democràtica, la gent hi va, hi ha una mica de... et motiva. Si no hi vas és perquè no vols. En les cambres moltes vegades no votes perquè no ho saps. I aquesta és la comunicació que nosaltres creiem que hem de fer. I, bueno, creiem i farem, lògicament. I, per tant, també agraeixo a Ràdio Rubí i m'ofereixo a... dintre la lògica neutralitat que hauré de tenir a les eleccions, perquè no, jo no seré candidat, doncs m'ofereixo venir a explicar això quan sigui fàcil. Uh-huh.
0: I el rebrem aquí, encantat, ja ho saps, que sempre ets ben rebut. Ja per acabar, i anem un pas més enllà, les empreses, com deies, no només poden votar, si compleixen els requisits també poden presentar candidatures al ple de la cambra. Què li diria un empresari o empresària de Rubí que es planteja implicar-se en el govern de la institució però potser no s'ho havia plantejat mai?
1: Doncs que d'alguna manera que la cambra és una cambra activa, oberta. Som un equip professional de quasi 50 persones i un plenari en aquests moments que és de 45, que s'ampliarà a 55. I llavors ja aquí hi ha un comitè executiu i hi ha un president. Que em truqui. que em truqui jo...
0: Perquè vostè ja diu adeu, ja ho ha dit ara, que no es presentarà.
1: Sí, no, primera perquè la nova llei prohibeix més de dos mandats consecutius, que jo els hauré complert, i també perquè crec sincerament que amb una entitat com la Cambra, que no és una empresa privada, com també segurament per un club de futbol, una presidència de 4 anys segurament és justa, perquè has de conèixer bé, però més de 8 anys jo crec que no és bo ni per l'entitat ni per un. Jo crec que és he fet la feina que he pogut i ara poc. Jo crec que aire nou va bé que entri per no viciar amb els comportaments, amb les idees d'un, una entitat que té 140 anys i, per tant, els presidents, jo he sigut el 25, tots cada un s'ho hem aportat, però si t'eternitzes pots perjudicar l'entitat. Així ho crec, sincerament.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, Ramon, amb aquesta reflexió, ja quan estigui més avançat tot el tema del procés electoral, ja en xerrarem també un altre dia.
1: En principi això ho ha de convocar la Generalitat. Ara s'ha obert aquest període previ del cens. Esperem per les... Això no està fixat, eh? Això és la Generalitat que té a mà, que les eleccions es convocaran a primavera per celebrar-se segurament la segona quinzena de setembre. Seria per temps el més lògic que passi. Per tant, tenim temps per tornar-nos a veure si m'accepteu que vingui.
0: I tant, te telefonarem unes quantes vegades fins que acabi el teu mandat. Moltíssimes gràcies, Ramon, per ser-hi aquí avui.
1: A vosaltres per escoltar-me i per deixar-me expressar.
0: Adéu. I què passa quan en un delicte no hi ha més proves que la declaració de la víctima i de l'acusat? Avui en Jan Botí ens xerra dels delictes clandestins a propòsit del cas Alves, que en què el jugador estava acusat d'agressió sexual.
2: Continguts en xarxa.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Jan, de què ens vols parlar avui? Què ens portes?
2: Avui parlarem de delictes clandestins.
1: Delictes clandestins? Això sí. Què vol dir? Que no els veiem?
2: No els veiem. Bé, els veuen els qui els practiquen. Uh-huh. Però, en tot cas, d'un tema complex, tècnicament, en l'àmbit penal, i justament, com podem jutjar aquells fets que ocorren lluny de les mirades de tercers en la més absoluta intimitat, no?
1: Uh-huh.
2: Parlo justament, com deia, dels delictes clandestins. Per entendre el nucli d'aquesta qüestió, el que vull és que els nostres oients recordin un cas real i mediàtic que ha obert un intens debat els darrers anys, el cas de Dani Alves.
1: I tant, va ser molt mediàtic, de fet.
2: Exacte, encara pendent d'alguns recursos, en el qual el futbolista presumptament va abusar sexualment d'una noia en els lavabos d'un reservat d'una biblioteca. Ai, d'una discoteca. Si fos en una biblioteca, vés a saber. En tot cas, en aquest cas, la trajectòria judicial el que ha fet és generar moltes polèmiques, alimentades per la mediatització dels procediments. En un primer moment, al febrer del 2024, l'Audiència de Barcelona va condemnar el futbolista a 4 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual. Tot i que les penes per aquest tipus de delictes solen ser superiors, el tribunal la va rebaixar substancialment aplicant-li un atenuant qualificat de reparació del dany pel fet, doncs, que el senyor Alves havia consignat una fiança d'uns 150.000 euros d'indemnització.
1: Uh-huh.
2: La sorpresa per bona part de l'opinió pública va arribar un any més tard, al març del 25, on després dels recursos que va presentar la seva defensa davant del TSJ, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tribunal, per cert, format per 4 magistrats, 4 jutges, 3 dones i un home. 2 d'elles de marcat caràcter progressista. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs, revoca l'anterior condemna i absol de tots els càrrecs el senyor Dani Alves. La pregunta que ens fem tots: com pot ser que 2 tribunals, amb una mateixa situació, diguin coses, tinguin opinions diametralment oposades? Doncs la resposta la trobem justament en la manera en com es van gestionar els dubtes que van sorgir durant el procediment. En la primera sentència, la de l'audiència, els dubtes i les imprecisions, doncs, que es van anar plantejant, es van resoldre erròniament a favor de la denunciant. Dic erròniament no per voluntat, sinó perquè, en canvi, el Tribunal Superior de Justícia, d'acord amb el principi d'indubio pro reo, en cas de dubte a favor del reu, de l'acusat, si el tribunal tenia dubtes sobre la culpabilitat de l'acusat, havia d'absoldre. Això no va ser així, i com que no va ser així, el Tribunal Superior de Justícia va dir: escolteu, la declaració de la denunciant té contradiccions, té imprecisions rellevants, i per tant el tribunal va considerar que no es complia amb els estàndards suficients de prova necessaris com per trencar amb la presumpció d'innocència. Aleshores, actualment, el cas es troba pendent d'un recurs davant del Tribunal Suprem per part de la defensa, que serà qui tindrà l'última paraula.
1: Doncs explica'ns una mica, Jan, com es pot haver produït, no?, tot això, perquè quin marc legal ho regula, tot això?
2: Exacte, posava aquest cas d'exemple perquè parlem d'un delicte clandestí que es va donar en un habitacle tancat on només hi havia 2 persones. Per tant, per poder resoldre aquests delictes que es produeixen en el si de la intimitat, on no hi ha testimoni sovint, i on molt sovint no hi ha masses evidències, el Tribunal Suprem ens va indicar quines són les regles del joc. Les regles del joc, d'entrada, va intervenir el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, l'any 2007, ens diu que la declaració de la víctima, de la presumpta víctima, si es practica amb totes les garanties que toca en la vista oral, pot ser una prova de càrrec suficient per tal de carregar-nos, per dir-ho col·loquialment, la presumpció d'innocència, fins i tot quan sigui l'única prova. Però perquè això no sigui arbitrari, es van establir una sèrie de condicionants. Aquesta mateixa doctrina la va confirmar el Tribunal Suprem l'any 24, quan ens va recordar que el testimoni de la víctima no té per què ser intrínsecament sospitós, ja que a partir d'aquesta premissa equivaldria deixar aquests tipus de delictes clandestins en una impunitat sistèmica.
1: Clar.
2: Aleshores, com deia, per evitar, però, l'arbitrarietat i garantir que cap persona pugui ser condemnada només perquè algú ha dit que jo he fet no sé què, doncs resulta que, novament, la jurisprudència del Suprem ha consolidat un triple test de valoració Tres qüestions que hem de tenir en compte a l'hora de veure si aquesta declaració única pot ser vàlida per si mateixa o no.
1: I quin és aquest triple test?
2: Aquest triple test és: no hi pot haver, hi ha d'haver, perdó, absència d'ànimus espurius, d'ànim espuri. Hi ha d'haver versemblança i prova perifèrica. I en tercer lloc també hi ha d'haver persistència en la incriminació. Què vol dir cada cosa?
1: Som-hi a detallar-ho.
2: Aquesta absència d'ànimus espurius implica que si hi ha factors personals o de relació que puguin enterbolir la credibilitat de la declaració, hem d'anar especialment en compte. Per exemple, hem d'examinar si hi ha ressentiment o si hi ha amistat prèvia profunda entre les parts. Si hi ha un interès econòmic derivat de l'obtenció d'un possible benefici econòmic en acabar el procediment, venjança, conflictes familiars o de custòdia de menors. O també, fins i tot, la presència d'anomalies físiques o psíquiques que puguin alterar la capacitat de percepció del record. Per tant, si estem en ple procés de divorci amb la nostra parella i es produeix això, segurament s'haurà d'argumentar molt bé, no vol dir que no pugui passar, però que no existeix aquest ànim espuri, i això s'ha de demostrar. I a vegades això genera debat, sobretot en els mitjans. Sí, s'ha de demostrar. És la garantia que tenim de que no es produeixin fets arbitràriament. En segon lloc, la versemblança i la prova perifèrica. El relat que faci la víctima, sigui quina sigui, no pot ser una mera narració aïllada, sinó que ha de ser coherent internament, ha de comptar amb elements de suport extern i objectius. I aquí, al Suprem, no existeix una prova doble o que sigui independent dels fets, perquè això seria pràcticament impossible en delictes clandestins, però sí certs indicis externs que acompanyin el relat, que acompanyin la versió. Per exemple, en un possible cas d'agressió, un informe d'urgències mèdiques que objectivi les lesions amb els fets que s'exposen. Aquest informe ens dirà si hi ha una violació o no? No, però ens dirà que hi ha unes lesions compatibles potser amb el relat que hi ha. Bé, analitzem-ho. Un informe pericial psicològic que detecti un quadre de seqüeles compatibles també amb la possible agressió a produir. El testimoni de terceres persones, que hi hagi càmeres que t'hagin vist entrar en aquest lloc. Clar, si jo dic, escolta'm, Ona, al sortir d'aquí jo començo a explicar que m'has donat una bufetada. No ho ha vist ningú. Clar, què seria una prova perifèrica? Que hi hagi hagut unes càmeres a l'entrada que hagin vist que tu i jo hem entrat aquí. Per tant, que compartíem l'habitacle, per exemple. I finalment, doncs, missatges, trucades, comunicacions prèvies que puguin contextualitzar aquesta relació.
1: Per tant, proves que no tenen per què ser directes, però que tenen alguna relació, no, amb els fets que estem
2: denunciant.
1: Des de fora,
2: exactament, exactament. I, en final, la persistència en la incriminació. És a dir, hi ha d'haver aquesta coherència i aquest manteniment en la declaració de la víctima, que ha de ser constant, ha de ser ferma, i no ha de tenir contradiccions fonamentals al llarg del procediment, no? Des de la denúncia a la policia, passant per la instrucció i fins al dia del judici. Compte amb això. Dic que no pot tenir contradiccions profundes, consistents, perquè la jurisprudència el que ens diu és que no hem d'exigir la repetició exacta o de memòria o idèntica d'allò que ha passat, perquè si no així estaríem més a prop d'un relat après o d'una mena de robot que no pas d'una declaració natural del que passa. Què vull dir amb això? Hi ha elements, com podria ser una hora, com podria ser un termini, que se'ns poden escapar. Som humans, no som robots. Això serien elements que no es consideren fonamentals. Ara, que hi hagi contradiccions flagrants en el lloc, en posicions, en si hi havia violència o no, compta aquí, això sí que seria, podria arribar a ser contradictori, no?
1: Doncs, Jan, sempre ens portes algun mite en aquesta nova temporada. Quin mite ens has portat avui?
2: Doncs aquesta idea de que si la persona que denuncia es mostra molt sincera davant del tribunal, no té cap mòbil de venjança, ho hem dit, i manté la seva versió de manera ferma i commovedora, el jutge ja té la prova suficient com per poder condemnar. La realitat és una altra.
1: Ui.
2: La realitat és que no és el mateix la credibilitat que la fiabilitat d'un testimoni. Al final, tenim sentències també que ens estableixen diferències tècniques i científiques sobre aquestes dues paraules, que no volen dir el mateix. Per què no volen dir el mateix? La credibilitat és aquest element subjectiu que jo atribueixo a la teva actitud. Per tant, des d'una perspectiva de et crec o no et crec. És una qüestió subjectiva. I, per tant, està lligada a aquesta impressió personal de sinceritat que tu em pots mostrar o no, i fa que el testimoni pugui ser creïble més enllà del contingut. Ara bé, la fiabilitat és allò que atorga seguretat. Uh-huh. És allò on tenim aquesta certesa objectiva de la informació que s'està transmetent.
1: I per tant, aquí entenc que té més pes la fiabilitat.
2: Evidentment, perquè la fiabilitat vol dir les proves. La fiabilitat uh-huh. vol dir que allò que jo explico està acompanyat no només de la percepció, de la manera, de la posició, de la roba, de... No, sinó que hi ha alguna cosa que ho corrobora. Uh-huh. Per tant, el Tribunal, què ens diu? El Tribunal Suprem diu la valoració de les proves testificals, del testimoni, no ha de venir determinada només per com de creïble es considera la persona, sinó per com de fiable resulta la informació que ens facilita. Uh-huh. Aleshores, com deia, per què és crucial aquesta distinció? Doncs perquè una persona, subjectivament, pot ser molt creïble, es creu fins i tot de bona fe el seu propi relat, però podria tenir una dissonància cognitiva, que és una distorsió de la realitat, que faci que no vegi exactament allò que va passar. Això ens passa a tots en algun moment, i més en situacions traumàtiques. Mm-hmm. Però malgrat això, la informació que ens facilita no és fiable del tot. Per tant, això ho hem de tenir en compte, perquè aquesta falta de fiabilitat pot sorgir per aquesta incoherència interna de la informació, per la incompatibilitat física amb les dades que forensament doncs, han estat demostrades i són inqüestionables, o per l'absència d'aquestes proves perifèriques. Per tant, un tribunal no pot condemnar-lo basant-se en una credibilitat subjectiva d'un testimoni. En cap cas. Seria molt poc garantista.
1: Que això és el que va passar, no? Diuen en la primera sentència del cas Alves.
2: No és que passés això. Sí que se li va donar un pes més gran, potser, a la credibilitat. No et sabria dir. El que va passar en el cas Alves en la primera sentència és que tots els dubtes que es van plantejar, que es produeixen en el si de la confrontació doncs, de la tesi acusatòria i de la tesi mm-hmm. de la defensa, es van resoldre a favor de la víctima. I quan hi ha dubtes, no pots resoldre a favor de la víctima, sigui quin sigui el delicte i sigui quina sigui la víctima. Si són fonamentades, és un altre tema, no? Però no va ser així. El TCJ, plenament garantista, jo crec que m'enserva, dir, escolti'm, això no pot ser. Això no pot ser perquè no ha estat demostrat fefaentment.
1: Mm-hmm. Doncs ens queden uns 3 minutets. Anem cap als consells. Què ens portes avui, Jan?
2: Vinga, doncs en primer lloc hauríem de saber com afecten les contradiccions que puguem tenir en el relat a l'hora de plantejar-lo si som la víctima, no? Mm-hmm. Ho dèiem ara. Aquestes contradiccions afecten a detalls perifèrics, ho dèiem, l'hora exacta, algunes accions menors, la distribució de l'espai, no suposa automàticament que s'absolgui l'acusat, ja que es considera normal pel pas del temps o un possible trauma, no? En canvi, les contradiccions que són essencials, nuclears, com per exemple l'existència o no de violència, sí que debiliten de manera molt greu aquesta suficiència de la prova uh-huh. i poden determinar doncs, una absolució forçosa de l'acusat per manca de fiabilitat. Uh-huh. En segon lloc, no equiparar, això és important, el retard d'una denúncia amb una pèrdua automàtica de credibilitat. No perquè jo denunciï un delicte més tard, dins dels terminis que la llei em permet, això fa que jo sigui menys creïble d'entrada. Perquè, clar, el Tribunal Suprem ens diu que el retard a denunciar no pot restar credibilitat per si mateix, sinó que s'han d'avaluar les raons psicològiques, per exemple, la por, l'angoixa que s'ha passat, la vergonya, la dependència de l'entorn o el xoc traumàtic, perquè tot això, totes elles, poden ser compatibles amb el fet d'haver estat víctima del delicte, mm-hmm. no perquè hagi doncs, denunciat més tard, he d'estar mentint.
1: Clar, a vegades costa denunciar, no?
2: Costa, però és el que s'ha de fer. Uh-huh. Perquè si no ens movem en la rumorologia.
1: Clar.
2: Pot costar, pot trigar, pots necessitar el teu temps, pots no fer-ho l'endemà perquè la situació et supera, això és comprensible, ho diu el Suprem, però ho has d'acabar fent, perquè si no mai podràs iniciar un procediment i si aquella persona ha fet allò que se l'acusa, doncs ha de pagar per fer-ho, i per això existeix el dret penal, per reeducar, però també per castigar, és evident. En tercer lloc, i lligat a això, qui acusa demostra.
1: Uh-huh. Provem-ho, no? El que dius sempre, hem de portar proves.
2: El fet de que parlem d'un delicte que habitualment es comet en un àmbit privat no eximeix a l'acusació de portar les proves suficients en el context que hem parlat. Les proves perifèriques, de relat, de consistència, d'incriminació, compte. Per tal, doncs, de poder desvirtuar aquesta presumpció d'innocència. Aleshores, la declaració de la víctima, evidentment, pot tenir un paper rellevant, però la seva valoració s'ha de fer d'acord amb els criteris que hem explicat perquè tingui tota la força i la sentència sigui el més justa possible.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos avui aquests delictes clandestins, no? Que són aquests delictes en què no hi ha testimonis i, per tant, sempre és la paraula d'un contra la paraula d'una altra, i aquí entra aquesta distinció que dèiem, de la credibilitat i la fiabilitat.
2: És exactament així, i per tancar, no? Ostres, aquesta valoració d'un testimoni únic en un delicte clandestí és un dels exercicis, diríem, de funambulisme jurídic més complex, perquè el nostre sistema legal s'enfronta a una tensió constant, perquè d'una banda tenim l'obligació legal de protegir a les víctimes per evitar la seva indefinició, la seva revictimització i la impunitat dels que són culpables, i de l'altra la protecció indiscutible de la presumpció d'innocència de qualsevol ciutadà davant del risc d'una condemna injusta. Per tant, trobar l'equilibri no sempre és fàcil.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per ajudar-nos a buscar una mica aquest equilibri, o si no, més no, ensenyar-nos totes les cartes que hi ha, no?, per trobar aquest equilibri.
2: Exacte, cartes que hem de tenir a la butxaca per fer-nos una miqueta més lliures.
1: Doncs Jan, ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Continguts en xarxa.
4: I ara arriba la Mariona Jerez amb el Rubí en 2 minuts i amb el Qui és, qui era.
5: Rubí en 2 minuts. Qui era? Qui és?
6: Avui, a Rubí en 2 minuts, ens preguntem qui és Pep Borràs. Si el nom us resulta familiar, potser és perquè l'heu vist associat a alguna exposició, alguna activitat cultural, o simplement perquè coneixeu una de les seves creacions més populars, el Bòdum, l'elefant blau de la plaça Pearson. Pep Borràs és un artista rubinenc que porta més de 4 dècades dedicat a la creació artística. La seva trajectòria va començar a principis dels anys 80 i ha passat per disciplines molt diferents: escultura, cartellisme, aparadorisme, instal·lacions i poesia visual. La seva obra està molt vinculada a l'ús d'objectes i materials que poden tenir una vida anterior. I aquí tornem al Bòdum. L'any 1978, un grup d'amics va decidir convertir en realitat un dibuix de l'il·lustrador Cesc Mateu. Pep Borràs va ser l'encarregat de portar aquella idea al món de les 3 dimensions. Durant mesos, el col·lectiu Bòdum va treballar en un garatge fins que aquell elefant de més de 2 metres d'alçada va acabar instal·lat a la plaça Pearson. I encara avui hi és. Però el Bòdum és només una part de la seva trajectòria. La seva obra també està marcada pel surrealisme, el dadaïsme, el reciclatge i el que es coneix com a ready-made, convertir objectes quotidians en peces artístiques. L'any 2022, l'Escola d'Art i Disseny ETRA va dedicar-li una exposició retrospectiva amb obres que resumien 41 anys de trajectòria. Així que avui, quan passem per davant del Bòdum, podem mirar-lo d'una altra manera. No només és l'elefant blau de la plaça, també és una peça d'art que explica una època de gran efervescència cultural i associativa de Rubí. I darrere hi ha un artista que encara avui continua creant.
5: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
4: I abans de la tertúlia, escoltam la recomanació musical del Robert Fernández.
7: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Esteu contents, feliços? Especialment estareu contents i feliços si sou seguidors de la mítica banda Gossos. Perquè, atenció, el grup de Manresa tornarà als escenaris amb una gira molt especial per commemorar els 20 anys de la cançó Corran.
8: Esta, no sé quin hora és, però és fosfastona.
7: 20 anys ja de la publicació d'aquesta cançó, una de les cançons més emblemàtiques del pop català. El tret de sortida d'aquest esperat retorn dels Gossos serà en un escenari tan icònic com les escales de la Catedral de Girona, i serà dins de la programació del Festival Estrenes. La cita tindrà lloc el 30 d'abril amb un doble concert programat a 8:15 del vespre i a 22:00. Les entrades es van posar a la venda i encara crec que restaran algunes disponibles. Les podeu comprar des del web oficial del Festival Estrenes. Aquest retrobarem amb el públic serà excepcional. Gossos només oferirà 12 concerts exclusius a Catalunya durant el 2027, convertint aquesta gira en una oportunitat única per tornar a veure a la banda en viu i en directe.

0: I us deixaré en companyia d'aquest mític tema, que a més, doncs, la versió de l'àlbum Oxygen, doncs, ve també en companyia de Macaco.
1: Difícil descobrir.
0: Que vagi de gust.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: Visita de la Unió Esportiva Rubià, un canvi de led que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Dos minuts que passen de les 10 del matí. Comencem aquesta segona hora, la tertúlia, per desgranar, per opinar, per reflexionar, per compartir les notícies que hem començat a les 9 del matí amb la Pamela Martínez. Bon dia.
2: Bon dia, Toni.
1: Quins són els temes que ens proposes?
2: Doncs mira, aquest mes duim un mes amb molta pluja, sí. Que sapigueu que no s'acaba, segueix la pluja. I per culpa d'aquestes pluges intenses, de fet, s'ha traslladat la Fira de Sant Galderic, que s'havia de fer aquest dissabte, s'ha traslladat al 24 d'octubre, al cap de setmana següent, precisament per tenir la seguretat, per preservar la seguretat dels visitants i també dels paradistes i de tot el que hi ha programat. De fet, d'aquí una estona xerrarem amb la Isabel Rey, amb la presidenta, que ens explicarà els motius de la decisió i ens explicarà tot. Exacte. Un poquet lo de la fira.
1: Això serà tercera hora.
2: Exacte. Per tant, jo volia proposar-vos que ens diguéssiu la vostra opinió sobre aquest canvi, si era necessari o no era necessari, o com el veieu. I a banda d'això, i seguint amb el tema de les pluges, també a veure què penseu de les decisions que podria prendre un alcalde en el cas de que es decreti una alerta per inundacions. Una alerta per inundacions que aquí en els darrers anys no s'ha decretat, però recordem que tenim un episodi molt, molt greu del 1962 amb aquestes inundacions. I per una altra banda, també un altre tema que volia posar sobre la taula és la novetat que hi haurà a la Fira del Vi de Rubí, que és un tast de vins i còctels.
1: Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies, Pam. Parlarem d'aquests temes avui amb el Mohamed Said. Bon dia, Mohamed. Espero que estiguis molt bé. M'alegro molt veure't una setmana més aquí.
3: Bon dia, Toni. Bon dia, companys.
1: Isidre Rubio, bon dia.
4: Bon dia.
1: Anaves posant una cara mentre anava dient de les pluges a la PAM, anaves posant una cara...
4: Sí,
1: dient...
4: que ha de fer l'alcalde, agafant paraigua com tothom. Que coi ha de fer.
1: Sol Expósito, bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, te baix una mica, o baixa una mica el micro i te l'apropes, sí. I agafa el teu cos també i te l'apropes al micro. Les dues coses.
5: Madre mía, sí, ara, es que bon he cambiado de sitio y estoy un poco desubicada.
1: Però és un sitio chulo, és el sitio del Pep. Però que avui...
5: Hoy soy la Pepa.
1: Que... Bé?
5: Bé.
1: Conxita Gimeno, bon dia.
6: Hola, bon dia. Tot bé.
1: Que tot bé, també amb un somriure. Aquests temes, ja sabeu que podeu trucar en qualsevol moment per parlar d'aquest tema o de qualsevol altre que vosaltres penseu que són convenients, que voleu treure, que voleu exposar, com al telèfon del directe, el 93 588 5960, 93 588 5960. Feu-lo servir, és el vostre telèfon per poder opinar, per poder dir la vostra. Us agafarà aquesta trucada qui està al comandament tècnic d'aquest programa de 3 hores, de 9 a 12 de Rubí al dia, José Malagón.
7: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: La previsió de pluges que obliga a traslladar la Fira de Sant Galderic d'aquest dissabte, dia 24 d'octubre, estava prevista aquest dissabte, 17 d'octubre, es traslladà el 24 d'octubre. Però després en parlarem, amb el Pep Borràs, amb la Isabel Rey, amb estudiants també que venen, que són els encarregats de fer decoracions de la fira. Però... quan ja agafem aquestes notícies de trasllat, per exemple, d'un esdeveniment per pluges, jo crec que ara ja les vivim d'una altra forma. No sé, a mi, després del cap de setmana passat, abans amb la Conxita

0: Jimeno. Estàvem parlant justament de les darreres notícies. El cos trobat a la costa de Sitges és el del menor desaparegut a Granollers durant les inundacions. Jo crec que, no sé vosaltres, però les vivim d'una altra forma, i sobretot perquè a les previsions meteorològiques, de vegades, com va passar la setmana passada, els agafen una mica més, que no te fan una previsió en 4, en 5 dies, sinó que els agafa una miqueta més, podríem dir, entre cometes, de sorpresa. I per tant, jo no sé si vosaltres, quan diuen, mira, anem a traslladar per seguretat, ja sigui dels comerciants, també de les persones que hi ha, perquè hi ha les pluges d'aquest dissabte, traslladem aquest esdeveniment, ho vivim de forma diferent.
1: Totalment. Totalment. Jo també crec que hi ha un abans i un després de la Dana a València. Abans de la Dana, mira, havia de ploure, plovia, no es modificaven tampoc els esdeveniments, però jo crec que post-Dana les autoritats estan com una mica més sensibles al tema. I jo quan veig a la senyora...
0: Les autoritats i les persones.
1: I les persones. Quan veig a la senyora Inma, no recordo el cognom, la que està de sobsdirectora de Protecció Civil, que surt molt sovint, ja tremolo perquè penses, alguna cosa anul·len? No recordo el cognom d'ella.
0: Ara busco.
1: Però que és un tema que jo percebo que està com més seriosament a sobre de la taula, no? Que d'alguna manera inclús... Crec que un pèl exagerat,
2: sí.
1: Perquè jo crec que algun dia a mi em matarà un ensurt d'una alerta i no un aiguat, no?
0: Inma Soler i Colomer. Sí,
1: exacte, Inma Soler. Però...
3: Jo penso que som gent que els perills els vivim per la proximitat. Quan a Rubí, el 62, hi va haver el desastre, tothom va dir això no tornarà a passar mai més, perquè no ho farem. Bueno, ara vas analitzant els projectes municipals i estem edificant a zona inundable. I dius, bueno, què fem? Aquests dies hi havia alguna pancarta que posa allà on passava el riu no t'hi facis el niu, que té gràcia, però és que és així. Vull dir, les aigües acostumen a tornar per allà on havien anat. I llavors dius, ara edificarem, que el risc és mínim, segur, perquè vull dir, la Riera de Rubí no és el que era llavors. Vull dir, hi cap mig ebre. Vull dir, ara, els dies que plou molt, a la zona després de l'escardívol, a la girada que fa l'aigua per entrar sota el pont, s'inunda la carretera. Vull dir que és inundable tot això. I llavors dius, bueno, no sé, aquesta mateixa casa que estem, aquí dalt hi havia encara senyals de l'estar aquí llegant a les aigües. I bueno, pot ser. És perillós i, per tant, em sembla dur oblidar-nos. Hi va haver la Dana de València, sí que és veritat que ara jo penso que hi ha molt càrrec que té por de la cadira i que de seguida pateix i diu que no sigui per mi, i si haig d'enviar tres missatges envio tres missatges, i això els missatges es passarà com el del Pere i el Llop, que al final tothom diu vale, vagi
2: dient. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Isidro, porque me parece bien que envíen las alertas y que estemos muy concienciados con lo que pasó con la Dana y tal, pero sí que es verdad que ahora por cualquier cosa te envían una alerta. ¿Qué pasa? Los niños ya no van al cole, vale, pero ¿y esos padres que tienen a críos que de repente les cierran el colegio, qué hacen? Porque a ellos no les dicen, no vayas a trabajar, te tienes que quedar con tu hijo, no vayas a trabajar porque es peligro. No, solo es peligroso para los niños, para la gente que sale fuera, pues que está en casa y quiere salir, pues que no salga, pero los trabajadores, que es la gran mayoría, que está un poco ahí como...
3: No, els demés han d'anar fent vivienda normal. Jo per això deia, com dir, les autoritats poden preveure tot això, ho han de preveure, se suposa, espero i confio, que ho tenen previst. Però, clar, el dia que plou, el que han de fer és agafar per aigua com tothom. Això també ens hi hem d'acostumar.
2: Sí.
3: Les pluges són diferents, ara plou més.
0: Però el problema és la crisi climàtica, que són fenòmens extrems que cada cop són més freqüents, aquests episodis de pluja.
3: Però abans agafàvem les polaines i el paraigua, l'impermeable, i anàvem a escola, no passava res.
0: Clar, però ara, el problema és que provoquen importants danys materials en localitats, amb víctimes mortals, per exemple... el que acabem de llegir, no? També, o a Granollers, a la zona de Vallromanes, hi ha un pont que s'ha desfalcat, també.
3: Però aquestes situacions han passat sempre. Jo penso que això és el devessall d'informació que tenim avui dia, perquè sempre que hi ha algun desastre d'aquests, hi ha gent que fa el valent i que a travessar qualsevol torrent amb el cotxe se'ns ha acudit a tots. Perquè penses, no, va, no passa res, cony, amb el que pensa això. Esclar, l'altre dia llegia que un pam d'aigua d'una riera arrossega un cotxe. I dius, això no se'ns acudir en aquell moment. Dius, no, no.
4: Yo creo que el efecto de Ana es muy importante, porque está afectando mucho a la mentalidad de la gente, ¿no? Está acojonando mucho a la gente. Y creo que también desde la administración y el gobierno, gobiernos autonómicos, tampoco están haciendo un trabajo fino, ¿no? En este tema, porque están aprovechando este miedo, pero de una manera performativa. O sea, no hay una visión estratégica, porque las inundaciones, no estoy de acuerdo con eso, las inundaciones de ahora no son los de antes, porque ahora vienen en un margen de tiempo muy, muy corto y con una intensidad muy grande que el suelo no puede absorberlo en ese corto tiempo, y eso crea embudos, crea lo que hemos vivido la Dana también en Andalucía el año pasado, y lo que hacen desde las
0: infraestructuras que son, sí, están afectadas,
4: sí, y bueno, esas inundaciones son muy diferentes de lo anterior, ¿no? De lo que han sufrido nuestros padres y abuelos en los años 70, ¿no? Y creo que desde los gobiernos no están planteando una respuesta estratégica, ¿no? Global del cambio climático, de cómo aprovechar, por ejemplo, el tema de las rieras, porque ahora tenemos esa polémica, Rubí, ¿vamos a edificar en una zona inundable de la riera o no? Y llevamos mucho tiempo con esa polémica, ¿no? Entre unos y otros, y aunque haya muchas voces de gente que está trabajando en el tema del medio ambiente, en el tema de las rieras, y ha dicho su opinión colaborada con estudios de que eso no se puede hacer, porque es una zona inundable y puede...
0: Però estamos viendo que... li dona, sí, crec que l'Agència Catalana de l'Aigua.
4: Sí.
0: Que crec que dona el vistiplau, per si en algun lloc... a prop d'allà es pot edificar o no. Des de la meva ignorància, ho puc buscar ara mateix, però...
1: El Trescat...
0: Mira, també volia dir que només el 50% dels municipis és obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions, el té vigent, no?
1: I Rubí no el té vigent.
0: Rubí, sí, mira, Rubí... el que busquen aquests plans és els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència d'inundacions amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la seguretat de les persones, la protecció dels béns, etc. No? Llavors, hi ha un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que identifica davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació, aquí a Rubí, això es va aprovar al ple, els punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols, inclou els comunicats que es fan arribar a la ciutadania, detalla què s'ha de fer, com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi de pluges intenses, d'inundacions, també determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions i indústries en el cas que sigui necessari, i a més aquest nou pla integra un sistema que es diu Argos, que és de dades meteorològiques, informació de sensors locals, d'altres punts que són fora del municipi, i que segons explicava el regidor Andrés Medrano, deia que aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment, i que no només es tracta de la riera, sinó també dels torrents i de la xarxa del clavegueram. L'activació, quan es produeix un episodi de pluges molt fortes, es coordina amb l'Inuncat, també. Per tant, això, aquest pla d'actuació municipal d'inundacions, doncs això es va aprovar, ara no tinc la data, però fa poquet.
1: Amb un mapa interactiu que sortia avui al 3CAT?
0: No és correcte. Jo també he fet el mateix.
1: Perquè posava...
0: Clar,
1: no
0: a mi m'ha sortit... Clar, jo he anat a Rubí. Hi ha un mapa interactiu d'aquesta notícia que posa només el 50% dels municipis obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions el té vigent. No? Tu vas a aquell mapa interactiu i vas a Rubí i te diu que Rubí no el té. Però clar, hi ha un pla d'actuació municipal d'inundacions, no?
1: Clar, o el mapa no és correcte o el pla no està homologat, que també podria ser, no? Però bueno, sí que és cert que les pluges ara venen amb una intensitat que jo no les havia vist, això és cert. I també que els meteoròlegs, pobra gent, mira que tenen mitjans per poder predir com vindrà el temps, però moltes vegades se'ls gira i canvia totalment. Ara he vist unes imatges a Iguazú, que la gent d'allà diuen que no havien vist mai baixar el riu com està baixant, no? Clar, és evident, no es pot negar que la climatologia ha canviat, però sí que és veritat que les autoritats, a qui correspongui, han d'estar una mica a l'alçada. Jo recordo, després de la Dana, que va tornar a haver-hi un aiguat, no sé si va ser aquell mateix any o el següent, no recordo, que venien pluges fortes, i nosaltres a les escoles, jo estava treballant, i estaven esperant instruccions de què fer, perquè acabava de passar la Dana i no sabíem si ens les havia de donar el Departament d'Educació o ens les havia de donar l'Ajuntament. Uns deien que uns, els altres que els altres. I al final vam rebre instruccions directes del Víctor García, que era regidor d'Educació, i ens va donar instruccions que enviéssim tota la canalla cap a casa. No? Realment van ser pluges molt fortes, però jo vaig passar molts nervis, perquè t'entra aquesta por de dir, i sí, que per una banda és com diu l'Isidre, no? Potser no hi ha per tant, amb un jove... però per l'altra dius, he d'evacuar 450 alumnes, 70-80 adults, i això ho hem de fer ràpid, i aquests alumnes els han de venir a buscar, que no se'n van sols. Aleshores, jo crec que en aquell moment el Víctor, i parlo com a Víctor perquè va ser ell, el que suposo que informat i recolzat va prendre la decisió de que tothom cap a casa i va fer bé.
0: Clar. És que recordem que fa dues setmanes amb els aiguats, sobretot a la zona del Vallès Oriental, per això us deia que jo és una zona que com visc per allà, encara hem patit tota aquesta setmana i la setmana passada que no podíem travessar ni d'anar. La gent que viu a l'Ella, a Masnou, cap a Granollers i per tant cap a l'AP7, perquè es va descalçar un pont. I fins ahir no vam poder, o sigui, havíem de fer una volta geganta, però és que el forat que hi ha després de les pluges, que eren les rotondes, te trobaves com bidons de benzina, troncs d'arbres gegants, allò era impossible, fang per tot arreu, o sigui, però no fang d'un pam. Clar, la forma en la que cau, les llevissades, que encara hi ha, les llevissades hi ha també, te trobes rotondes, en què al mig de la rotonda hi ha un munt de canyes encara, no? Perquè l'aigua va passar també per sobre, no? Això a l'Isidre Rubio, clar, a l'Isidre li estem parlant d'una persona que va viure la riuada del 62, no? Però em refereixo que a nivell de pluges i sobretot perquè acabem de llegir la mort el cos que han trobat d'aquest menor, però la quantitat de professors que van intentant a les escoles i es van trobar amb els ponts, amb les carreteres que passaven per sota del pont, que estaven també amb aigua, recordem que també es van rescatar cossos justament de cotxes que havien quedat dintre d'aquest pont. Llavors és una situació que és veritablement perillosa, perquè potser intentes anar cap a algun lloc i te fiques en la gola del llop, no? Mai millor dit, perquè no saps amb què te trobaràs, no? Davant d'aquests episodis.
3: A mi m'ha preocupat el fet que la preocupació de l'administració, evidentment, que és interessant que tinguin una primera visió pels nanos, pels infants, i que diguin, escoles, els nanos a casa. A casa què fes? No hi ha ningú.
2: És el que he dit jo abans, dels nens.
3: L'altre dia va ser res, no tenia massa història, però van haver de desallotjar el centre de dia que la meva esposa hi va, aquí dalt. perquè la inundació i es van sorrar un mur i no sé què. Van demanar, veniu a buscar. Veniu a buscar què vol dir? Que tothom plega a treballar o no està previst això? Perquè clar, allà jo hi vaig anar, molt bé, però al costat meu hi havia 10 taxis perquè no hi podia anar ningú a buscar-los. I però, amb això ens passa igual, i enviem els nens a casa, molt bé, els nens, i què faran a casa? Perquè però si no hi ha ningú per atendre'ls. Jo diria que si fan una alarma i dius no, els nens que se'n vagin a casa, o tia, els grans també, parlem-ne.
1: Hi ha feines, si no... algunes feines ho fan, eh? O sigui, el meu fill el van enviar cap a casa, vull dir,
3: hi ha feines que sí. Planteja que... això en els, sí, però en els empresaris
1: que sí,
3: i et diran que t'espavilis.
1: Bueno, de fet, s'està regulant ara, aquesta casuística, perquè estem entrant en un panorama d'incendis a l'estiu i pluges a l'hivern.
0: Onades de calor.
2: Sí.
1: Pluja, i clar, una cosa porta l'altra, no? I algú que en sàpiga molt, haurà de posar-hi ordre amb tot això, perquè és que si no serà un caos.
3: No, però que s'ha de començar a valorar tot plegat. Uh-huh. Vull dir, no és una cosa que el moment que plogui, a vegades algun avís d'aquests tan escandalosos que arriben, diu, si estàs en una situació en un determinat lloc, puja al pis de dalt. Dius, home, gràcies, ja se m'havia acudit. Si hi ha aigua baix, pujaré dalt.
5: Però això no cal, no?
2: O si no, los colegios también habitar alguna zona para, pues si en caso de inundaciones o algo, que los niños puedan subir arriba y queden, bueno, pues queden, coli me llaman. Pues queden libres de que hay, que se puedan ahogar o algo, no sé, porque es que esto va a ir cada vez a más, pues oye, vamos a buscar cosas, estrategias, no sé.
4: Por eso yo digo que la respuesta de las autoridades es performativa, porque sí. Si, por ejemplo, voy a dar ejemplo de los avisos que llegan al móvil, ¿no?, de las alertas. ¿Sabéis que en los últimos días ha salido una noticia de que hay ciertos móviles de 5G, con el 5G que no pueden recibir esos avisos por el tema del 5G? O sea, hay muchas cosas que lo han hecho a la marcha y sin una visión estratégica. El tema de los trabajos en situación de riesgo, los que trabajan fuera, ¿no? No sé, las carreteras y qué hacen, aturan el trabajo y van a casa y tienen ya el sueldo ya garantizado.
2: Claro.
4: Deberíamos plantear, como están ahora debatiendo en Francia, los vacaciones climáticos por tema inundación o tema calor en el verano. Hay todo un conjunto de protocolos que deberían implantarse también en las escuelas, en los centros culturales, en las casas, y todo unos protocolos de también educar a los niños en las escuelas, cómo tienen que reaccionar cuando llega una... Porque eso será el pan de cada día, de ahí en adelante. Eso ya no hemos tenido la voluntad de aturar eso, y ahora tenemos que espabilarnos y convivir con eso, con estrategias, no solamente con actuaciones performativas, ¿no? De cada...
0: 93-588-59-60, 93-588 al 59-60, si ens voleu explicar com esteu vivint vosaltres també, doncs, tots aquests episodis de pluges, si us fa por, si creieu, per exemple, bueno, durant la pandèmia, recordem que les escoles, les classes també es feien online, una possibilitat seria, clar, quan hi ha aquests episodis i de pluja i els alumnes, clar, grans, ha de ser de l'ESO, doncs tenien la possibilitat, a lo millor, de fer classes també online, o no ho sé, o per Zoom, no ho sé. Si voleu opinar respecte a com esteu vivint tots aquests episodis, ja ho sabeu, 93-588-59-60. Llavors, millor planificació, que és el que... Més protocols, no? Més ser conscients, no, Mohamed, que de la situació, que cada vegada serà més freqüent i que, per tant, cal plans no només a curt termini, sinó a llarg termini, i el que esteu posant sobre la taula, no? Respecte no només als alumnes, sinó què passa també amb la resta de persones, pares, treballadores, treballadors, no? Com ho hem d'encarar tot això, no?
4: Por ejemplo, aquí una de las actuaciones que se deberían plantear, ¿no? Es la limpieza de las bodegas de la riera, ¿no? Porque hay muchas chabolas, hay muchos huertos y eso cuando ya viene la lluvia crea embudos y puede provocar que el río ya... esa debería ser una de las actuaciones que debería hacer periódicamente, ¿no? La limpieza de las bodegas para anticipar cualquier inundación.
3: Els torrents són molt perillosos, perquè això que diu a vegades la Generalitat amb una mena d'anunci que amb la pluja tot canvia en un moment, és veritat, això, els torrents passa, però normalment són espais en què sempre se'ls ha conegut com a torrent, per exemple, torrent de l'Alba, o torrent de l'Olla, o les Rambles. Les Rambles són això, són rieres. Mm. Llavors, la intervenció a l'hora de dir cuidado, que vindrà una pluja forta, mireu de no moure-us, bueno, això és relatiu, realment és només informatiu i prou. I si s'ha de començar a intervenir, han de començar a intervenir els tècnics, vull dir, els arquitectes i companyia, i els enginyers han de començar a dir aquí no es pot edificar. I si hi ha coses edificades, s'han de treure, perquè la dana, el que ho deies, al cap d'una setmana o així va tornar a haver-hi aigua. Mm. I aquella gent ja patia, deia, bueno, aquesta gent no sé com s'ha de fer. Però si traiem la gent perquè ens convé fer el Liceu més gran, doncs traiem la gent perquè s'inunda, indemnitzem, fem el que sigui, però donem-los una altra casa. Mm. Es va fer una pifiada quan es va acceptar. Sí, bueno, ja està feta. Què vols fer ara? I ara et diuen, a Rubí, hi ha zones que són inundables. Home, el primer seria pensar com canalitzem les aigües, perquè, clar, abans hi havia molts torrents, però no hi havia sent, no hi havia pedra al carrer. I ara, doncs, ho tens tot asfaltat, ho tens tot edificat, i l'aigua baixa per determinats llocs a punt de pala. Vinga, aigua. Bueno, s'ha de canalitzar. I segur que les mesures amb què els arquitectes han treballat fins ara no els hi serveixen per res. I ara hem de pensar una altra cosa. Cal més aigua.
0: Però la riera està canalitzada. Et refereixes a això?
3: La riera sí, però que els carrers de dalt l'aigua baixa avall, això a tot arreu ha passat. Esclar, llavors a dir, hi ha prou invernals, hi ha prou capacitat de clavegueres, perquè això és car, eh? És que llavors això no en parlem mai. Aquest carrer, sempre que hi ha aigua s'inunda, dius, ai, Pujeta, ja, aquí dalt teníeu aquest carrer que ara passa l'autobús, el del pont, que una pila d'anys ha estat inundant-se tot fins que van decidir canviar els pendents i arreglar. Però això és el que s'ha de fer. I això no dona vots, això dona feina, però no dona vots.
0: Sí, per una banda està el que deia el Mohamed, no?, de la neteja, no?, de la riera, dels torrents també, per una altra banda del clavegram, d'altra banda que ha sortit el tema, si s'edifica en zones que inundables o no.
3: Sota el pont del tren. Allà hi tenen un trànsit molt gran cada dia. Per què l'aigua s'acumula allà? Perquè no és la primera vegada. Llavors, que s'han de fer pous per recollir l'aigua. A Barcelona ho han fet. Hi ha determinats llocs amb pous que van absorbint l'aigua i així no passa per dalt. Bueno, però si s'ha de fer, fem-ho, però fem-ho. No diem a la gent, si plou no passeu per allà, punyeta no, fes el pas saludable i si no tanca li passa per dalt. Què vols que et digui, jo?
1: I estem fent una mirada macro, no?, de què han de fer les administracions, què s'ha de plantejar, però a mi també m'agrada fer la mirada més individual de com les persones ho vivim. Jo l'altre dia parlava amb la meva afició, que viu a les Planes, i tenen una casa que té molts anys. Aquella casa no està pensada en absolut per una riada. Es va desbordar la riera que passa pel cantó i en qüestió de segons es van dur les finestres i li va entrar l'aigua dins de casa. Segons. Sort que tenen tota la planta de dalt, tot el que és imprescindible, però s'han trobat sense res a la planta de baix, sense electrodomèstics, no podent habitar la casa fins no fer-li una bona neteja, i clar, i això és amb l'ajuda de solidaritat, perquè jo comprenc que no es pot ajudar tothom alhora, no? I a mi, aquesta mirada de patiment que provoca això també m'agrada tenir-la en compte, i públicament que ho podem fer, perquè realment al darrere hi ha patiment, o gent. Jo vaig tenir una companya que acabava de muntar un bar a València, amb aquell poble Paiporta, sembla que va ser, i feia 3 mesos i se'n va anar al bar a fer punyetes. Vull dir, la pobra ho havia fet per tenir una feina alternativa si li fallava la de mestra, i li van fallar les dues. Vull dir que aquesta, no sé, el patiment que comporta també s'ha de posar sobre de la taula, aviam si d'alguna manera sensibilitza qui se n'hagi de fer responsable.
0: Doncs estem parlant de, arran de l'episodi de pluges que tindrem doncs, aquest dissabte, el que vam viure fa 2 setmanes, d'inundacions, i també dels municipis que estan obligats a tenir aquest pla d'actuació per risc d'inundacions. Doncs hi ha qui està sense pla, hi ha qui ho té per revisar, hi ha qui està homologat també.
3: El problema de la meteorologia és que, com que és molt imprevisible, ara estem veient un cap de setmana que deies, caurà el cel a sobre, i després resultarà que no passarà res. I llavors, esclar, ja et queda la imatge de dir, bé, més o menys, ja ho veurem. Aquí a Rubí encara estem de sort, hi ha molts dies que les grans pluges no ens han caigut a sobre. Mm-hmm. Pels voltants han caigut més aigua que no pas aquí. Mm-hmm. Però bueno, pot ser molt bé que tinguem un moment en què ens caigui tot a sobre i ens l'haurem d'empassar, vull dir... Esclar, hem estat molt temps a l'estiu que no teníem aigua, i algun president de la Generalitat va dimitir perquè no plovia, ves, pobre, quin cop d'ull.
0: Doncs passem a... No sé si heu vist les enquestes que justament... Ja estem rient, no? Les enquestes d'intenció de vot, no? El CIS, que ho van fer en ple clas Mari Carmen, que diu que amplia l'avantatge del PSOE sobre el PP amb lleu pujada de Vox, enforteix el Front Ampli i Esquerra Republicana de Catalunya. Els de Sánchez passarien del 30... Segons el CIS, eh?
2: Ja, ja.
0: Segons el CIS. Passarien del 31 al 34% de suports. El PP, en canvi, cauria 3 punts en estimació de vot, fins al 22%. Per tant, la distància entre les dues formacions arribaria gairebé a 12 punts. Vox seria la tercera força, pujaria mig punt. Junts pujaria a l'1,1 i Front Ampli pujaria fins al 6%. També ja aquest dimecres es va publicar el sondeig del CEO que el PSC guanyaria les eleccions al Congrés de Catalunya, per tant en tots dos sortiria el PSC. Entre 18 i 19 escons, que seria un resultat doncs, com el juliol del 2023, Esquerra Republicana de Catalunya milloraria el resultat, passaria de 7 entre 10 i 11 escons, Junts perdria suport, passaria del 7 a 4 o 5 escons, i el PP seria tercera força, es mantindria entre 6 o 7, i molt a prop quedaria Vox, que passaria dels 2 a 5 o 6. No ho sé, què us sembla, no? Perquè hem de tenir en compte que el CIS s'ha fet en ple cas amb Mari Carmen, però que en tots dos doncs, donen aquest avantatge del PSOE sobre el PP.
3: Jo penso jo no sempre que Espanya és un país molt ric amb la cuina, i aquí les cuines funcionen a tot drap. Vull dir, no m'ho crec cap. Si no podem predir si plourà demà, què coll hem de saber què votarà la gent? Vull dir, això és tonteria. Vull dir, ja està bé que vagin fent estudis, però com aquests que ara treuen estudis de qualsevol universitat i s'han inventat una història que diuen, mare de Déu, no tenia res millor que fer. Doncs aquests els hi passa igual. Tothom fa la seva enquesta, que ja està bé, i després a la seva cuina, vinga, va, truita. I anem buscant la manera. Vull dir, home, jo tinc la impressió de que no ens podem creure ningú, i menys quan busquen la manera de dir aquest un 6% i aquest un 4%. Que et diguin la veu popular sembla que va per això, potser sí, però el de més tarragada.
0: Sole, digues tu.
2: Yo es que no me lo creo. Además, este el CIS es Tezanos, ¿no? Este o sí. O sea que bueno, este hombre pues deja mucho que desear. Ya se sabe de dónde proviene, ¿no? Entonces, pues eso, yo las encuestas la verdad es que tampoco me lo creo mucho. Sí que he de decir que cuando Pedro Sánchez convoca estas elecciones en este momento es porque tiene unas bajo la manga, porque este señor es muy buena estratega y se las sabe todas, pero no me lo creo. No creo que haya tanta diferencia. Va a estar ajustadito. Y que solo Vox suba medio punto, a muy pesar mío, no va a ser así. Seguro que sube muchísimo más. Pero bueno, el día 29 lo sabremos, de noviembre. A ver qué pasa.
3: Jo també. Jo tampoc no. Massa segura que tinc un as a la màniga, no ho tinc. Ja tinc més aviat la impressió que ja no quedava més remei. I va dir, escolta, no tiro la tovallola, però quasi.
2: Bueno,
3: sí. Perquè és que això...
2: Pero que también este hombre es muy estratega, o sea, que sabe en el momento preciso y le ha venido muy bien lo de la señora Mari Carmen. Y bueno, pues ahí se ha agarrado ahí con un clavo ardiendo, que yo no voy a entrar si estoy a favor de que sí ni que no. Bueno, sí que voy a entrar. La Mari Carmen es que hay muchas Mari Carmen y hay que mirar también detrás. Y no estoy nada de acuerdo con el tema de los tenedores, y porque ya tengas dos casas, ya eres tenedor, y entonces me tienen que expropiar a mí una para dársela a una persona que no tiene vivienda. No, vamos a buscar otras soluciones. Está claro que la vivienda es importantísimo, es un derecho que toda persona que vive en España debería de vivir honradamente, bien, en condiciones, ¿vale? Pero hombre, si yo he trabajado 28 años y me he sabido administrar, me he comprado otra casa para poder tener una jubilación mejor, porque me la tiene que expropiar nadie y dársela a otra persona.
3: És un país que ens han estat ensenyant i inculcant que la millor inversió que podíem fer en vivenda.
1: Sí.
3: I que llavors, quan està la cosa liada, costa molt de canviar aquests esquemes.
2: Sí.
1: Però és que és com tot, el problema no és la persona o la família que tingui en propietat un parell de pisos, perquè un pot ser teu i l'altre l'has heretat. Això no és el gran problema, aquí no ve el mal. El mal ve de quan especules amb grans tenedors. O sigui, com diu la Sole, vull dir, el que té un parell de pisos, aquest, quin mal fa? Si normalment lloguen un segon pis a preu normalet vull dir molt, però... No les barbaritats que demanen els grans tenedors, perquè el que volen és això, assegurar-se una entrada i que li duri molt de temps al llogater, si és correcte, no? És la meva opinió, vaja, però penso que el problema greu és els fons voltors, és aquests fons que tenen blocs sencers i que fan fora la gent de tota la vida, vull dir, no sé, ja no carreguem la culpa sobre el poble que en té un parell.
3: Ja tinc una mica la impressió
2: que... Sí, però al final no s'engloben a todos igual.
3: Ja, estem acordant molt els fons voltors, i estadísticament els fons voltors em sembla que són un 3%.
2: És muy poco.
3: De tinc l'ada immobiliari. Aquí algú vaig sentir que ho deia i penso que té raó. El que ja són molts voltors amb molts fons.
1: Sí, clar.
3: Vull dir, i llavors, esclar, ara tenim aquesta escandalera d'aquesta noia del PSOE que dius, aviam... Aviam, és molt lliure de tenir el negoci que vulgui. El seu marit té un negoci immobiliari, pues és tan correcte com una altra cosa. Ara bé, no et posis a cridar contra els tenedors i contra els voltors. Tens el teu marit que té 18 sí. o 20 pisos.
2: I ella tiene 3.
3: I està fent lluites.
2: Que me parece perfecto, que ha sido una chica que ha estado trabajando toda la vida y en vez de, pues yo qué sé, gastárselo en otra cosa, pues ha invertido ahí.
3: Però per què no es pot pactar? Aviam, tota la gent que té pisos no són uns malparits. Aquella gent ha fet el que ha pogut i hi ha gent que està vivint d'allò. Hi ha gent que quan era jove va anar a treballar, no sé, per exemple, a l'estranger, i en aquell moment vam tenir l'oportunitat de llogar o de comprar una cosa aquí pel dia de demà que pogués tornar i tindria una mena de pensió.
4: No estoy totalmente de acuerdo. O sea, porque, a ver, es problema del... fondos buitres, sí, porque ellos ya acaparan un porcentaje del mercado, pero también de gran tenedor. Y cuando hablamos de gran tenedor, no hablamos de gente que ha ahorrado para tener una segunda vivienda, no sé, de vacaciones, o para sus nietos, o para sus familiares, sino de gente que tiene un parque de 40 viviendas. Me viene a la mente el vídeo de la mujer esa, que tenía 40 viviendas y quería expulsarlos a todos, desahuciarlos a todos, porque quería alquilarlos a turistas, ¿no? Y se presentaba como víctima, como ya quieren quitarle su derecho a la propiedad privada. O sea, eso sí son grandes tenedores. No estamos hablando de gente que ha ahorrado para tener, garantizar una vivienda para sus nietos, para las vacaciones, para la jubilación.
2: Sí, Mohamed, pero yo lo que he escuchado en la tele es a todos los políticos que he escuchado en la tele, son tenedores ya grandes, tenedores ya son los que tienen otro piso más o tres como mucho, ya somos grandes tenedores.
0: No, yo creo que son creo recordar cinco.
2: Sí, son a partir de cinco. Yo lo ellos cuando están en las tertulias y tal hablan ya como no, porque si tú ya tienes dos o tres tienes dos, ya eres un tenedor y que no es justo.
4: Pero esos son discursos políticos que pero
2: es lo que oye la gente también. Es populismo total.
4: Sí, populismo, ¿no? Tanto de un extremo como del otro. Un extremo que quiere que sea liberalizado, que sea una mercancía, ¿no? Un tema de inversión, y la vivienda no es un bien de inversión, sino un bien básico, un derecho básico para cada uno. Y hay otros que quieren establecer lo que es la cooperativismo, colectivización total.
2: Sí.
4: Esos son discursos que manejan unos y otros.
2: Todo el día hablando del mismo tema, pues al final pues eso, és lo que cala a la gente.
0: Clar, estem parlant d'habitatge, i és que segons el CEO i el CIS és el principal mal de cap de la ciutadania.
2: Però que és normal.
0: Un 55% molt per davant de la immigració, que és un 20%, o la crisi econòmica, i que pràcticament la majoria, el 83% dels enquestats, creuen que s'ha de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. O sigui, clar, és el que més i més preocupa ara mateix a les persones i a la gent. Estàvem parlant d'informació, d'inundació, i he estat buscant informació respecte a les inundacions, i Rubí té un pla d'emergència que està aprovat fa any i mig, d'un pla d'emergència de risc d'inundació, i aquest analitza el context climàtic de Rubí, repassa els temporals més importants de les dècades, i el que és interessant és que hi ha una anàlisi que es fa de la possibilitat que la riera es desbordi i un protocol per fer-hi front, no? El nou estudi destaca quatre trams on la riera podria arribar a desbordar-se: a l'altura de la depuradora, a Cova Solera, al polígon de Camp Vallhonrat, tocant amb Sant Cugat, i entre els ponts del carrer Catmo i del ferrocarril. I és aquest últim tram, el més cèntric, on el risc seria més elevat, que es podria desbordar si caiguessin 52 mil·límetres, no sé llegir-ho, 52, no sé si són hectòmetres cúbics, 52 mil·límetres per hora, suposo, durant 1 hora 47 minuts. I a partir d'aquestes dades es proposa un protocol d'alerta que està basat en tres fases i que pren com a referència l'estació meteorològica de Terrassa, que fa mesuraments cada mitja hora. I llavors va destacant la intensitat, els mil·límetres que va caient respecte als minuts, i el que comportaria. José Malagón, que em diu que tenim una trucada. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Digue'm.
5: Soc el Jaume Rull.
0: Hola, Jaume. Bon dia, Jaume.
5: Estaves parlant ara mateix de la riera, possibilitat de desbordar-se.
0: Sí.
5: S'ha desbordat ja més d'una vegada, per aquí davant on esteu. I no me'n recordo l'any, però sé que s'ha tallat més d'una vegada per teu gent.
0: Sí.
5: I vull dir que és perillós. És perillós inclús aquí on esteu. Però també us recordo que aquí davant vostre hi ha hagut unes obres de clavegueram, no sé exactament quines, però aquí davant del monument, sí, que és precisament per les aigües que comentava l'Isidre, que baixen de dalt de tot perquè pugui causar bé les aigües que hi ha. Després, només us diré, també parlant de pisos, jo els meus últims 20 anys he sigut treballar en una immobiliària.
0: Sí.
5: Llavors, diria que el que s'acaba de dir aquí, que si tens més de dos pisos te'n prendran un. Això és mentida. Vull dir, si en tens 5, ets ja gran tenidor, però si en tens menys, ningú et pren res. Almenys fins ara.
0: Mm-hmm.
5: Vull dir, només era això.
0: D'acord.
2: No, Jaume, sí, soy Sole, perdona, que yo lo he comentado y hacía referencia a lo que decían los políticos en la tele. Yo sé que es a partir de 5 y tampoco estoy de acuerdo, porque a ver, si una persona ha trabajado mucho y tiene pisos, tú imagínate que yo me voy a un pueblo pequeñito, no sé, por el Pirineo, no lo sé, ¿vale? Y me compro dos casas por 10.000 euros, que igual estoy exagerando.
5: Sí, exageradísimo, ya te lo digo.
2: Bueno, ya, bueno, pero que... Pero,
0: dime dónde que voy a comprar.
2: Vale, pero la España desierta, hay vaciada, hay casas que valen igual. Por ejemplo, mi marido es de un pueblo de Valencia, hacia el interior, igual una casa vieja por 10.000 euros la puedes comprar. Tú imagínate que entonces yo digo, bueno, pues tengo 20.000 euros, o me meto en un préstamo, lo que sea, y lo compro, y no soy gran tenedora. Al final estoy haciendo algo porque yo lo necesito para el día de mañana, por mis necesidades, porque tengo movilidad reducida y yo pues necesito afianzarme un futuro, ¿entiendes?
5: Sí, perfectamente.
2: Claro, perfectamente. Entonces yo no soy un fondo buitre. ¿Perdón?
5: Si en compres una o dues, no et prendran res. I no. Una cosa és escoltar la tele i una altra cosa
2: sí.
5: És la realitat.
2: No, si ja sé que la realitat és altra.
5: No li doni la gana per la tele o per la ràdio o en aquest moment. Però la veritat només és una, que són les lleis i s'ha acabat.
2: Que sí, que sí.
5: I ara, fins a 5, no passa res.
2: Bueno.
0: Que fins a 5 pisos no ets un gran tenidor. A partir de 5 pisos ets un gran tenidor.
2: Modifiquemos la ley de alquileres también, porque, a ver, el propietario que tiene un piso y lo pone en alquiler y lo dejan, le dejan de pagar, se tiran 2 o 3 años pagando hipoteca y todo, y la familia o la persona pues ahí viviendo a la sopa boba. Cuando a mí me está costando, a mí me pongo yo en primera persona, ¿vale? Por no, no poner a nadie. Entonces, claro, si yo tengo mi piso...
0: Espera, Jaume, deixem que parli un moment la Sole i ara parles tu, un segon.
2: Si yo tengo mi piso es hipotecado y lo tengo alquilado y luego resulta que tengo que estar 3 años pagando luz, agua o no pagándolo, luego cuando ellos se van me encuentro el regalito. Entonces, claro, es que ahí el propietario que alquila está también un poco descubierto de todo eso. Pero
0: també hi ha una assegurança, no?, de la Generalitat en cas d'impagament, crec. No, jo no sóc expert en aquest tema, però digues a Jaume, Rora, que volies respondre.
5: Jo mateix acaba de dir que la llum, l'aigua, el gas, si es fan les coses ben fetes, i ja parlo, jo vaig plegar el 2008, fins al 2008 ja hi havia les assegurances pels pisos, però a part d'això, quan es feia un contracte, la llum, l'aigua i el gas es posava a nom del llogater.
2: Sí.
5: D'acord? I és més, jo he tingut el mateix problema. Jo tenia un pis i també em van deixar de pagar. Vale? I el problema no és que el problema és que em deixin de pagar, però el problema després ve a la justícia, que et pots tirar 2 anys tranquil·lament sense que passi res. D'acord? Sense que actuï ningú. Y 2 años sense cobrar, por ejemplo.
2: Claro, pues por eso, Jaume, al final esto es lo que yo comentaba, que te tiras 2 años ahí...
5: Aviam, que les coses, quan es parlen, han de saber, i saber que la llum, l'aigua i el gas...
2: No, bé, eso lo sé que tienes que ponerlo a tu nombre.
5: En un contracte, ja t'ho dic jo.
2: Sí, sí, jo lo sé. Lo sé.
1: Passa que el tema de la vivenda s'està utilitzant ara com una arma electoralista i sí. Jo crec que no hi ha partit polític, sigui del color que sigui, que tingui realment capacitat per solucionar-ho d'arrel. I almenys 10 anys vista, si jo dic que ara serà impossible, però amb una miqueta de futur tampoc ho veig. No?
3: La capacitat dels lobbies immobiliaris és infinita. I són capaços d'entrar i de corcar tot lo possible.
0: Jaume, bueno, anem primer. El Jaume també havia apuntat, no?, que la Riera que s'havia desbordat i també donava raó també a l'Isidre, no?, dient els carrers també aquí del, que s'inundaven. No sé si voleu respondre al Jaume Roura en aquesta primera qüestió que havia plantejat, que el tenim al telèfon.
3: No, bueno, té tota la raó, aviam. Hem fet una ciutat que té dos nivells i al nivell de dalt l'aigua baixa baix, vull dir, tota la vida ha anat així, això. I llavors dius, bueno, esclar, aviam, si ho hem de canalitzar, no podem canalitzar només des de jo què sé, des del torrent de l'Alba cap a l'estació, perquè la riera aquella o el torrent anava cap allà. Vull dir, ara, un cop s'han asfaltat tots els carrers i s'han fet totes les cases, l'aigua baixa avall. Però, bueno, doncs ara ho hem de canalitzar avall. No sé, vull dir, hem de mirar a veure els invernals i les clavegueres com estan pensades i canviar-ho. Però hem d'aconseguir que l'aigua no ens perjudiqui tant. I llavors això sí que són obres de molta envergadura. Mm. Vull dir, ara allà a la plaça del Domènec, una de les coses que... Bueno, de la plaça Pearson, és una de les coses que volen aclarir, de dir, aviam, canviem el terra perquè aquell terra és saulor i la sorra se l'emporta l'aigua que va a baixa i tota la sorra va parar a Calgori. I dius, bueno, doncs han hagut d'esperar a fer un projecte gran, canviar el nivell i canviar el terra. Vull dir, doncs si s'ha de fer això, fem-ho a mig rubí.
0: Clar, estem parlant amb persones, Jaume Roura i Isidre Rubio, que vau viure, no?, la riuada del 62.
3: Sí, bueno, però d'això fa molts anys. Sí, sí, després hem hagut de fer moltes coses i penso que les vam fer bastant bé amb la proximitat de l'ensurt. I doncs amb el record de les víctimes, el record de tot el que va passar, qui menys intentava arreglar coses. Mm. Ara, amb el temps, passa com amb tot, i Déu-nos en guard que no fos així, vas oblidant, i bueno, ara ens n'hem oblidat.
0: Mm. Jaume, vols dir alguna cosa més?
5: No, bueno, que estic d'acord amb el que diu l'Isidre, però bueno, el que heu comentat, per exemple, abans, de les alarmes. Jo prefereixo que em soni mil vegades una alarma que no pas que no soni.
0: Clar.
5: El problema és que no plou sempre allà on volem nosaltres. Senzillament és això. El que hem de tenir en compte, que el primer que heu dit, que hem trobat una víctima, que és un noi dels Granollers,
0: sí.
5: I això és amb el que hem de pensar. I si hem de marxar d'un lloc per un avís, hem de marxar i punt. I ja està. Ja està. És així de fàcil. Que t'avisen i no plou, mala sort. Et poses de mal humor perquè no ha passat, però si passa pot ser pitjor. I com que tenim la mala costum alguns encara de sortir al carrer quan et diuen que no surtis, doncs passa el que passa. I hem de lamentar dues víctimes que quan torni a passar un altre guat tornarem a lamentar el mateix, alguna víctima.
0: Es van trobar, Jaume, diverses víctimes, algunes sota els ponts, i aquest menor va desaparèixer el diumenge 4 d'octubre. Hauria fugit, deien, espantat pels trons durant el primer episodi dels aiguats que va afectar la ciutat. O sigui que va ser un desenllaç absolutament desgraciat.
5: Sí, sí.
0: Jaume Roura, moltíssimes gràcies per participar a la tertúlia.
5: Bon dia.
0: Una abraçada, bon dia. Ens queden 4 minutets.
3: Jo estava pensant en allò dels pisos, perquè recordo, bueno, recordo molt poquet, però recordo que fa 60 anys la majoria de gent estava a lloguer. i pagaven 300 pessetes de lloguer i parlaven dels lloguers antics i que llavors quan farien el contracte nou doncs això podria pujar una mica, però una mica. I llavors, bueno, miraven de fer... I això va provocar que com que el que guanyava o el que costava el lloguer, algú va inventar el tema aquest de popularitzar les hipoteques, perquè abans això ho feien els usurers i para de comptar. I la banca va trobar un camí molt fàcil per dir, home, pel que pagues de lloguer, pagues la hipoteca i seràs propietari. I va ser la dèria que es va inculcar a la majoria de gent, de dir, deixa d'estar, ara toca fer la hipoteca, liar-te amb el banc i que et donin un pis de propietat. I ara ens passa el mateix, perquè llavors, en aquella època, si tu tenies un lloguer de 300 pessetes, podies posar a 400 màxim.
4: Oh, també,
3: però també... ara apareix un soci i diu, estaves pagant 300 euros i ara te'l poso 1.400. I per tu què t'has pensat?
4: No solamente el capital, o sea, es el único malvado, también la dejación del Estado, porque, por ejemplo, aquí en Rubí, llevamos muchísimos años sin construir vivienda, ¿no?, pública. Y ya vemos, ahora estamos 80.000 personas sin ninguna oportunidad para muchas familias de acceder a vivienda. O sea, también la dejación de la administración, de los gobiernos locales, que llevan mucho tiempo, ¿no?, desatendiendo ese problema hasta que se acumuló ya.
3: I això, si escoltes alguns constructors que jo he escoltat, estan fins als nassos de Rubí, precisament per la quantitat de protocols i històries que hi ha per fer una vivenda. I diuen, bueno, ja me'n vaig a un altre poble, que és impossible. Vull dir, també és trist, que tinguem tan complicada la vida que no puguem fer vivendes, ara que en fa falta.
0: Gràcies. Bueno. Digue'm. Soler.
2: Nada, que quería, por último, lo que yo he dicho sobre el tema del agua y de la luz y esto, que dice Jaume, que hay que saber de lo que se dice o informarse, no sé, que eso yo lo sé perfectamente, pero era un ejemplo y ya está. Y sé que no entra. Pero bueno, que nos deja el IBI, nos dejan... cositas que hay que pagar los propietarios.
0: Moltíssimes gràcies, perquè hem d'anar tancant. Anem a les notícies de les 11. Sol Expósito, moltíssimes gràcies. Conxita Gimeno.
1: Adéu, bon dia.
0: Isidre Rubio.
3: Bon dia.
0: Mohamed Saïd.
4: Adéu, bon dia.
0: Nosaltres us deixem amb les notícies de les 11, després tercera hora de Rubí al dia i parlant de la Fira de Sant Galderic.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, l'actor rubinenc Oriol Burés està de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musical pel paper que interpreta a l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Burés es va emportar 2 premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima. Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del teatre a Catalunya. Es consideren un dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català i, a més, tenen una particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic, de fet, ja pot entrar al web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al 16 de novembre. La gala d'aquests Premis Butaca es farà dilluns 23 de novembre a partir de les 8 del vespre al Pavelló Municipal d'Esports de Premià de Mar. L'Associació de Sant Galderic ha decidit endarrerir una setmana la celebració de la 31a edició de la Fira de Sant Galderic prevista per aquest dissabte. La nova data serà dissabte 24 d'octubre. El motiu és que està previst un canvi important de temps per aquest cap de setmana que es podria traduir en pluges intenses de cara a aquest dissabte, que és quan estava previst celebrar la fira. La decisió es va prendre ahir durant la reunió extraordinària de la Junta Directiva de l'Associació Cultural Sant Galderic de Rubí. Segons un comunicat de l'entitat, la decisió respon a la intenció de prioritzar la seguretat de totes les persones que participen en aquesta fira, és a dir, visitants, paradistes i col·laboradors.

0: d'Hoquei Patins en línia, una entrevista àmplia per conèixer doncs, la seva experiència, per conèixer com porta en això d'haver assolit un títol tan important. De fet, ha fet història, una entrevista doncs, amb aquestes jugadores que podreu escoltar en el programa d'esports aquest migdia.
1: De moment això és tot, tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Tercera hora del Rubí al dia, que parlarem de llibres amb la Montse Mercet, l'Alba Martí. Després parlarem de la Fira de Sant Calderic, que la previsió de pluja ha obligat a traslladar la fira el dissabte 24 d'octubre. Parlarem amb Isabel Rey, la presidenta, el Pep Borràs, que ens parlarà de la primera mostra d'art d'artistes d'Amics de Rubí i alumnes en pràctiques de l'Institut de Terrassa, que han tingut projectes i han desenvolupat projectes de decoració de la fira. I acabarem amb el Club de Lectura Veus de Dona, que sabrem com ha anat aquest viatge que van fer a Turquia i també de la seva actualitat. Tot això en aquesta tercera hora de Rubí al dia.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: La setmana del llibre en català ja ens ha quedat enrere, fa ja almenys un parell de setmanes, i continuem nosaltres amb els llibres, amb aquesta secció que tenim amb la llibreria Lectors al Tren, amb la llibreria L'Ombra, amb la Montse Marcet. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Montse?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Tinc curiositat, perquè al mes de setembre, octubre, entren moltes novetats en llibres d'il·lustració.
1: Tot l'any entren moltes novetats. Ara, al setembre, de fet, ja comencen a arribar llaus de novetats, i sí, tot l'any, és tot l'any. Mm-hmm. A partir de setembre la cosa es comença a escalfar, sí. Mm.
0: Alba Martí, de la llibreria L'Ombra, bon dia.
2: Bon dia, Toni.
0: Com estem?
2: I Montse.
0: Montse, bon després que vas tenir ara, ja fa dues setmanes, aquesta primera experiència, què tal?
2: No sé si la gent continuarà escoltant-me.
1: Segur que sí.
0: Sí, ja veràs que sí, ja veràs que sí. Que anem, perquè el temps passa ràpid, anem a les recomanacions. Som-hi, a Montse.
1: Sí, jo voldria estirar una mica el fil de l'última vegada que vam parlar de llibres, perquè llavors aquell dia us vam parlar de les bibliotecàries a cavall. Mm. Llavors, avui he pensat, estirem una miqueta i fem la continuació. Torno a portar bibliotecàries a cavall. En aquest cas és un còmic. Mm. O sigui, basat en aquells personatges que explicava la Conxa Passamar, que són personatges reals,

0: La Catalina González, que és l'autora del guió i del text d'aquest còmic, junt amb el Toni Galmés, que és l'il·lustrador, creen un personatge que és la Molly Wynn. La Molly Wynn és una nena que ens enamora. Ella té 9 anys, ella vol ser bibliotecària a cavall, vol pujar dalt d'un cavall i començar a repartir llibres, perquè ella estima els llibres, no pot viure sense ells, perquè la seva germana gran és bibliotecària a cavall. I aquesta nena, ens la seguim a les seves aventures, en aquest volum d'Astronave, hi ha 3 històries d'aquesta nena, i no només coneixem la Molly Wynn i la seva ànsia de llegir i de compartir lectures, sinó tota una sèrie de personatges que envolten aquesta petita comunitat on hi ha els bons i els dolents, com sempre. Hi ha un cavall meravellós en el qual el Toni Galmés els hi fa unes il·lustracions que són superexpressives i que són molt divertides. El Toni Galmés és un il·lustrador que viu a Mallorca. Ell és doctor en història i llicenciat en doctor en història en l'art i llicenciat en belles arts. Ara es dedica exclusivament a la il·lustració, tant d'àlbums com de còmics, i per mi és un dels grans il·lustradors que tenim ara mateix a casa nostra. Té una capacitat de reflectir estats d'ànim, expressions de les cares dels personatges, que fins i tot el cavall és expressiu, perquè el veus amb cara de divertit, d'escèptic, sí, de gamberrete. I la Molly, que aquesta nena té una capacitat de ficar-se a vegades en embolic molt curiosa, però que té un rerefons i és una nena que te l'estimes perquè és amiga dels seus amics, és valenta i és molt decidida. I el Toni Galmés crea aquí un personatge memorable.
1: Aquest univers de personatges, d'aventures, d'animals, qualitats humanes que s'expressen magníficament, com tu bé dius, i amb unes il·lustracions també que són precioses i que són tipus còmic, però és que les veus i te da, a mi em dona la sensació que això podia anar per la tele o per fer una sèrie,
0: podria ser una pel·lícula tranquil·lament, sí.
1: Una pel·lícula, perquè és que són xulíssimes. I això, un llibre així, regalar-ho també deu ser molt preciós a un nen o una nena que ho sàpiga apreciar, i més en aquesta etapa que estem.
0: I el còmic, que ara està més en boga, perquè això de llegir lletra seguida fa com mandra amb el còmic, és una lectura aparentment més senzilla, que jo crec que no ho és, perquè aquí has de llegir imatges, has de llegir text i has de llegir seqüència. Vull dir, és un exercici molt potent llegir còmic. Allò que, només llegeix còmic, fantàstic, està fent un exercici brutal de codificació de diferents codis. Per tant, llegim còmics, donem còmics als nostres fills, als nostres infants, perquè és una meravellosa manera d'entrar dintre la lectura.
1: Doncs aquest Molly Wynn, que és el primer llibre que ha presentat la Montse Marcet de la llibreria Lectors al Tren. Alba, és xulo, també?
2: Molt bonic, molt bonic.
1: És molt xulo.
2: Lliga amb el que ens va portar la setmana passada i és molt bonic, sí.
1: Quins llibres ens portes?
2: Jo us porto una novetat d'una senyora anglesa, una novetat de fa uns dies, però és nou. D'una senyora anglesa que es diu Vita Sackgass, i han tret un llibre que es diu Passatgera a Teheran, amb traducció i pròleg d'Anna Nogué Gumbau, i explica aquesta senyora, té un llibre molt famós que es diu Els Eduardians, sí, que és una època anglesa de quan es mor la reina Victòria i el seu fill Eduard està 10 anys, que és el que reina, i ella té una novel·la que explica aquests 10 anys, quina transformació fa la societat anglesa dels anys de principis de segle XX. I aleshores, ara li han tret aquest llibre, que és Passatgera a Teheran, que estava casada amb... Aquesta senyora era molt culta, és famosa per tenir una relació amb la Virginia Woolf. Ella estava casada amb un diplomàtic, i això li permet pues, treure aquest llibre que és Passatgera a Teheran, que acompanya el seu marit en els viatges i es pot permetre el luxe de veure, la societat, escriu bé i retratar-la. Són d'aquestes, trobo, no primers escriptors anglesos, això, sí, més famosos, però tenen una segona fila molt potent.
1: Vols dir que no és una primera ploma, una gran...
2: No és una primera ploma, però bueno, estava...
1: Està molt bé. Bueno, clar, i a més a més...
2: I escriu molt bé. I llavors ella ens explica això, ella a partir d'aquests viatges està la coronació dels Pahlavi, a la dinastia persa aquesta que van treure els ayatolars, aquest mar, es permet estar a la coronació. També ens explica els primers anys de com ho veu ella de la Unió Soviètica, la revolució polonesa del 26, i són d'aquestes... No són de primera fila, i es pot ser espectadora i també crítica i explicar el que ja veu.
0: És novel·la o és assaig?
2: És assaig. Bueno, són els seus relats d'aquestes seqüències de... Són relats, no és novel·la. I ho trobo molt interessant.
1: Doncs aquesta...
2: Els Eduardians sí és novel·la, és ficció tot. A més, és molt curiós perquè ella tenen un castell, i ella i el seu marit compren un castell i els hi permet tot, i es dedica als jardins, de fer decoradora de jardins, de... O sigui, té una vida super estupenda.
1: Doncs aquesta Passatgera a Teheran, que aquest llibre, doncs, que també apunta, no?, aquest assaig que apunta tot. A mi m'ha sobtat també la quantitat de fets socials i també que va passant.
2: Ella mor al 62, o sigui, viu 100 anys del 92 al... No, 80. Del 92 al 62. Vull dir que té una... Ella mor a l'any 62.
1: Vale, doncs tenim aquest Passatgera a Teheran. Anem a per una altra.
0: Molt bé, doncs jo segueixo estirant fils. I, com que hem començat amb el Toni Galmés, m'agradaria fer una segona tanda. El color de les tulipes és el còmic que acaba de treure altre cop el tàndem Catalina González i Toni Galmés. És un registre molt diferent de la Molly Wynn. És un llibre que està ambientat a l'Amsterdam del 1635, on les tulipes en aquell moment eren un bé preuat i es comerciava amb elles i es consideraven, doncs, un tresor. En aquest ambient de l'Amsterdam de les tulipes coneixem a la Geta, que és la protagonista de la nostra història, que és la que surt en aquesta coberta meravellosa, que ella viu amb el seu pare, que és jardiner de la Universitat de Leiden, i ella li encanta la botànica i li agrada la il·lustració botànica. Ella aprèn a dibuixar i sola, perquè no té mestres, perquè és la filla del jardiner, però té una capacitat meravellosa per captar, doncs, l'essència de les plantes, i ella les dibuixa. Això la portarà a una sèrie d'aventures a partir d'un fet que ocorre amb el seu pare. Té un accident, un atemptat, diguem, i ella ha d'anar cap a Amsterdam per esbrinar qui ha sigut el que ha atacat el seu pare i que s'han portat unes tulipes molt valuoses que per ella eren molt importants perquè eren de la seva mare, que ja no hi és. El Toni Galmés i la Catalina González Villar tornen a fer un tàndem meravellós. En aquest cas, les il·lustracions són amb aquarel·la. Aquí hi ha una feina de 2 anys del Toni de pintar aquarel·les. La veritat és que és una feina magnífica. I, a més, té el component del misteri, de l'aventura, amb aquest personatge amic de la Geta, que és el Bandor, que és, ell vol ser navegant, i que l'ajudarà a desentranyar aquests misteris que es plantegen. Però a més, no només té tot això, sinó que el Toni Galmés ha jugat a plasmar obres d'art a dintre d'aquest còmic. Tu estàs mirant el còmic i de tant en tant dius: ostres, això és un Vermeer. Uau, això fa referència a un Rembrandt. I llavors, clar, jo no m'hi he pogut entretenir gaire encara, perquè fa molt poquet que l'he tingut a les mans, però sí que és un exercici suplementari que es pot fer en aquest còmic de jugar a trobar escenes que remeten a obres d'art de la pintura de tots els temps. I a més el Toni, doncs, com que va venir a la llibreria a fer-nos la presentació del llibre, me'n vaig acabar d'enamorar, per si no ho estava prou.
1: I a més és un llibre còmic que ja normalment tu veus les vinyetes, però en aquest, per exemple, hi ha vinyetes que podríem dir que no estan quadriculades, no estan tancades, sinó que tu pots tenir un dibuix que està envaint una part de l'altra vinyeta, o autèntiques obres d'art, podríem dir-ho així, en el que en una plana doncs tens el que seria més típic de la vinyeta, sense que acabi de ser típic, i en la següent tens una emoció claríssima, sí, que t'està expressant, i l'anterior també.
0: És la facultat que té el Toni de sí, composar les pàgines. No hi ha dues pàgines iguales. No. Ell fa servir la composició per explicar narrativament aquesta història i ho fa d'una manera increïble.
1: Exacte. I quan vol donar un cop d'emoció emocionant, te planta doncs tota una plana, exacte, perquè tu te paris allà, captis aquella emoció i després ja continua també el còmic, no? Però que allò significa el punt que significa això i el que significa pel personatge, i que està, jo crec que està superbé això trobat. Som-hi, digues.
2: Els pintors deuen, bueno, per lo que has dit, Montse, deuen ser holandesos, no? Sí. Deu refrar.
0: Sí, la majoria, sí. Ja et dic que no m'hi he entretingut molt, ja, no hi he jugat.
2: Has dit.
0: Sí, sí, però bé, evidentment, Vermeers i Rembrandts n'hem descobert un parell.
2: És el que marca, clar, remarca ell de l'estudi.
0: Perquè és l'època en què reflecteix, també.
1: Mm. Doncs, guarda un cromatisme entre, sí, seccions i planes que deuen correspondre també a capítols de la vida que els posa de colors més freds o,
0: exacte,
1: més càlids.
0: Les emocions.
1: Doncs anem a per un altre llibre.
2: Anem pels Hereus de la Mina.
1: Vinga, en un minutet i mig.
2: Els Hereus de la Mina, de la Joyce Saucer. Aquestes, la havia sortit en castellà fa un temps, i l'editorial Minúscula, amb traducció de Marta Hernández Pibernat, ens l'ha regalat. Els Hereus de la Mina és un llibre d'una família que són 21 o 23 fills, i el ambientat a Canadà. Aquesta senyora té diversos llibres ambientats a Canadà, i ens explica el pare és buscador de metalls, llavors porta tota la família sempre darrere seu, amb el que representa 21 fills, i ell va detectant on pot haver metalls per...
1: Metalls preciosos per agafar, no?
2: Preciosos o per explorar mines, que és el que al Canadà es veu que hi havia molta gent que es dedicava a això, la natura molt... La natura s'ho permet. I és l'organització d'aquesta família per als grans, per exemple, ell ja se'ls endú a la mina, quan les condicions són propícies es dediquen a explotar el que posen les dinamites, i són els fills els que posen la dinamita a les roques perquè exploti. És molt interessant explicar l'evolució de tot això. Acaba tràgicament, com es veu a venir, però és molt bonic.
1: A més, això ens remetrà a qui tingui avis o pares que siguin molt grans, que van treballar a l'època d'aquella Espanya de la postguerra, que els fills havien de treballar a les mines i s'utilitzaven nens perquè es fiquessin justament a les mines també, i els accidents que hi passaven també, que eren molt sovint, no només per gasos, sinó per ascensors que es podien despenjar.
2: No passaven només aquí.
1: Clar, i això, per tant, ens remet a justament a tots els que han viscut doncs, aquesta etapa també, no?, de les seves famílies. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a l'Alba Martí de la llibreria L'Ombra per aquests dos llibres.
2: Moltes gràcies, Toni, moltes gràcies, Montse, per
1: per la passatgera Teran i pels hereus de la mina, i a la Montse Mercè de la llibreria Lectors al Tren per Molly Wynn i els colors de les tulipes.
0: Moltes gràcies, seguirem buscant llibres xulos per portar.
1: Ens tornarem a escoltar d'aquí a dues setmanes.

Tal dia com avui del 1948 neix Chris de Bar a Venado Tuerto, això està a Argentina, cantautor de pop-rock. Hi ha moments que es queden gravats per sempre. Un cotxe, una parella a dins que es desitja, una cançó fràgil sonant de fons i al final un primer petó que marca tota una vida. Chris de Bar també va convertir el record de la primera vegada que va veure la seva dona en una cançó inoblidable. Avui a Rubí al dia recordem que de vegades no cal anar vestit de vermell perquè algú et quedi gravat amb sang al cor. Escoltem The Lady in Red de Chris de Bar.

0: La Fira de Sant Galderic torna a Rubí amb una nova data. La previsió de pluja ha fet traslladar la celebració del dissabte, d'aquest dissabte 17 al dissabte 24 d'octubre, però es manté aquesta voluntat d'omplir els carrers de la ciutat d'art, d'artesania, de pagesia, de cultura popular. Per parlar de l'organització, de les novetats, de les activitats, ens acompanyen avui Isabel Rey, la presidenta de l'Associació Cultural Sant Galderic. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Antoni.
0: En Pep Borràs.
2: Bon dia.
0: Bon dia, que tu ja ets un home avassat a aquesta ràdio, eh?
2: Sí, ja... No és la primera vegada.
0: I tenim tres joves, també, que han contribuït a preparar-la. Per una banda tenim a la Queralt Rossell. Bon dia. A la Beatriz Castell.
3: Bon dia.
0: I a l'Adrián Cerín.
4: Hola, bon dia.
0: Que són alumnes del segon curs de cicle superior de vestuari a mida i d'espectacles de l'Institut de Terrassa. Ho he dit bé?
3: Sí.
0: Sí? Vale. Podeu agafar els vostres cossos i apropar-los al micro i així us, us escoltarem bé. I Isabel, que la previsió de pluja que us ha obligat a traslladar la fira el 24, com va ser aquesta decisió? Sobretot, què implica reorganitzar un esdeveniment que no és petit, que és d'una magnitud gran?
1: És la gran fira que identifica la nostra entitat amb la vida de Rubí. Llavors, sí. Nosaltres som molt lluitadors. Tenim una junta formada per persones que ja sabeu que ens agrada defensar tot el que és la vida de Rubí, la cultura de Rubí, i no podíem permetre que una inclemència climatològica no ens permetés fer-ho. Mm. Per això hem posat tot el que està a les nostres mans perquè això tiri endavant, encara que sigui una altra data. El que canvia és la data, però no el projecte. El projecte es manté.
0: Mm. I es manté tota la programació prevista? Hi ha alguna activitat, horari o espai que hagi canviat, que la ciutadania hagi de tenir present?
1: Bé, hi ha algun canvi, perquè com comprendreu, les entitats que col·laboren, que són moltes, a la fira, doncs totes tenim molts compromisos als diferents caps de setmana, i llavors la propera setmana, efectivament, algunes entitats tenen altres compromisos i per tant no ens podran acompanyar. Però sí que el que us he de dir és que de 75 col·laboracions que fem de totes les entitats i paradistes, són 12 només les que fallen. Per tant, estem mantenint un gran percentatge de totes les activitats. Sí. Mm. Hores d'ara les estem acabant de reprogramar, però realment la gran majoria les mantenim.
0: Mm-hmm. I aquestes 12 són d'un ram determinant? Hi ha artesania, hi ha pagesia, de què són aquestes 12?
1: Bé, doncs podríem dir que són baixes, i aquestes baixes només corresponen a 4 paradistes que no poden venir perquè tenen altres compromisos, són 6 entitats que ens fallaran, i una que tenim en dubte, que és l'Esbardensaire, que ara mateix està acabant de reprogramar si poden acompanyar-nos o no. Però en un principi mantenim els espais on estava programada la fira, que és tot el carrer Maximí Fornés, plaça Doctor Guardiet, i el que, per exemple, ens cau és la gran trobada de cotxes antics que es fa normalment a la Rambla del Ferrocarril, però aquest dia hi ha una paella popular que organitza l'Associació de Gent Gran de Rubí, i per tant els automòbils allà no s'hi poden posar. Per tant, és una de les entitats que ens cau. Ens cau també una entitat que per nosaltres són estimadíssimes, que són les grans puntaires d'aquí de Rubí, que la trobada de puntaires, per tant, tampoc no es podrà fer. També ens cau una entitat que per nosaltres també és molt estimada, que és el Foment de la Sardana, perquè el dissabte 24 fan l'inici de la seva celebració del centenari.
0: El centenari.
1: Llavors, és una gran ballada de sardanes que inicien a la plaça Catalunya. Per tant, tot i que no estaran dintre de la Fira de Sant Galderic, els tindrem al costat i igualment el dia 24 celebrarem junts coses diferents.
0: Clar, i a més, després ho celebren. Aquesta setmana vam tenir el Josep Puig Ventós, justament parlant d'aquest centenari, i que després ho celebren també al casino. És a dir, que es fa la ballada de sardanes...
1: Sí.
0: Amb la cobla mediterrània i el casino. És que aquest 24, aquest 17 no, però el 24, hi ha diferents esdeveniments a Rubí.
1: Sí, tenim el Rubí a tope. Tenim molts esdeveniments que coincideixen, però en tot cas això no és més que demostrar un cop més la gran vida social cultural que té Rubí. És que no parem de fer coses.
0: Mm. Per tant, Foment de la Sardana, que ho tenim també. Alguna coseta més?
1: Ens falla alguna entitat com és Sant Antoni Abat, tampoc no poden venir, no podem comptar amb Bojum, els anades d'olla, tampoc no poden venir. I, bueno, i això és una mica tot. No farem tampoc la botifarrada que havíem de fer al vespre, perquè tampoc no podem comptar amb aquest proveïdor, Però vaja, la resta d'activitats, en principi, si les estem acabant de perfilar, l'horari sortirà publicat al llarg del dia de demà. Nosaltres a les xarxes socials som molt actius, per tant, això ja ho trobareu, tant el nou programa tot reeditat i tot el calendari, bueno, tot l'horari de les activitats del matí i de la tarda. El que, per altra banda, ens compensa és que podrem tenir una presència de totes les colles de gegants, que aquest dia sí que ens podran acompanyar moltes més, perquè com que hauran fet la seva trobada de gegants el dia 17, doncs ens beneficia perquè el 24 ens podran acompanyar. Bé, no és més que adaptar-nos. Nosaltres amb això fem una broma sempre a la nostra junta, i és que diem que som com un junc, que ens adaptem amb el pas de les dificultats i ens anem adaptant. I la nostra flexibilitat fa que això, que evolucionem i que ens adaptem.
0: Bueno, em sembla una molt bona metàfora, eh? Com un jonc o com els arbres.
1: De és vegades... un jonc. Els joncs, sabeu que són aquestes plantes que creixen a la vora del riu, i quan ve una anada d'aigua o una ventada, es flexionen, però quan passa l'aigua o quan passa la ventada, tornen a aixecar-se.
0: Exacte.
1: Llavors és una metàfora que per nosaltres és com una imatge molt important, perquè és el sentiment de la nostra entitat. És a dir, som capaços d'adaptar-nos, i si no ens adaptéssim, Sant Galderic no podria celebrar la 31a fira.
0: Hi ha una altra metàfora molt maca, que quan ve la vaig veure fa poquet, que té a veure amb els arbres, les branques i el vent, que diu que quan el dolor en forma, i fa la metàfora de vent que travessa les branques i els arbres, doncs deixa que travessi, perquè travessen, es mouen les fulles, però després es queden allà, no?
1: Sí,
0: i que has de deixar que passi aquest dolor com és, no? Aquest mal moment, no?
1: Efectivament.
0: Per tant, ja sabem quins són els canvis. Els espais són els mateixos?
1: Sí, es mantenen a la plaça del Doctor Guardiet, és el punt clau, i tot el carrer Maximil Fornés, des de l'inici a la plaça Catalunya fins a Pérez Mandia.
0: Pep, una de les novetats és la primera mostra d'art dels artistes amics de Rubí. Com neix aquesta iniciativa? Què hi trobarem?
2: Bé, des de Sant Galderic estem treballant perquè els artistes s'apropin a la fira i participin, i doncs treure l'art al carrer, perquè a vegades la gent li costa molt entrar a les galeries o als locals. Nosaltres volem apropar l'art al carrer, i des d'aquí, des de la Sant Galderic, va sorgir la idea de fer una mostra, és una mica experiment, una mostra d'art, d'artistes de Rubí, i doncs aquest any començarem amb aquesta iniciativa, que esperem que surti bé. Seran uns 10 artistes, 10 obres d'artistes, i la idea és que l'any que ve continuï en noves propostes, no sé, d'artistes, antics artistes de Rubí. Hi ha morts, per exemple, Salvador Arís, Daniel Bas, etc. Artistes que havien participat a les fires, que no estarim, però la seva obra, recuperar la seva obra i mostrar-la a la gent de Rubinencs.
0: Són artistes locals, eh?
2: Sí, aquest any són artistes locals.
0: De quines disciplines?
2: Serà pintura, precisament. Jo mostraré una obra, un relleu de fusta, però pràcticament serà pintura tot.
0: Per tant, es dona visibilitat a aquests artistes locals i també se'ls ajuda una mica a arribar a nous públics.
2: Això mateix. Hi ha gent que no té parada, però sí participarà a aquesta mostra, a aquesta exposició d'art.
0: Isabel, hi haurà el taller de llavors creatives, no?
1: Sí, aquesta és la nostra gran lluita, i és mantenir l'art de manera molt activa i, com diu el Pere, transmetre-ho al jovent, a Mainada i a qualsevol que s'hi apropi, a qualsevol dels tallers. Són tallers gratuïts que comencen a les 10 del matí fins a les 2. Llavors, són diferents tallers, no és només un taller. Són 6 tallers que treballaran simultàniament. Llavors, podrem anar-hi amb un, i quan acabem un taller, anirem a l'altre. I aquests tallers són des de fer ceràmica amb la tècnica RACU, amb la gran Ariadna Benavides, farem taller de xapes, farem taller de creació de petits testos amb ampolles de plàstic reciclades, farem... què més farem? Quins tallers farem més?
2: L'Escola Edra.
1: El de l'Escola Edra, que tindrem un taller de tècniques pictòriques de gaudinianes, celebrant una mica el centenari d'en Gaudí. I després també tindrem una àrea de jocs gegants, que també és una àrea de jocs, que volem també que després que facin els tallers puguin descansar una estona els nanos i puguin doncs, jugar, són els jocs tradicionals en tamany gran. Mm. I després hi haurà un espai també de lectura tranquil·la per qui vulgui seure una estona, llegir contes a la Biblioteca La Fresca, que això és un espai que sempre acondicionem.
0: Anem a... Parlaves del jovent. Anem a la Queralt, la Beatriz i l'Adrián. Com va sorgir aquesta oportunitat de participar en la decoració de la fira? I quina va ser la vostra primera reacció quan us ho van proposar?
3: Bueno, a mi la tutora de pràctiques em va dir que seria amb la Isabel i el ser una gran profe em va fer molta il·lusió i més que em digués a mi de
0: participar.
3: Sí, de participar. I bueno, hem fet la setmana passada vam fer un panel per el punt d'informació que ho vam fer en patchwork tot des de zero mirant i encaixant on aniria tot i bueno, ara estem fent un altre projecte.
0: Bueno, ara tindreu més dies.
3: No? Sí, sí, sí.
0: Teniu aquesta sort, no? Esteu fent un altre projecte, què és?
3: Són uns bolets bastant grans, com d'un metre, per fer la decoració de l'escenari principal, on bueno, es cantarà els grups de música i tot això. I bueno, ho estem fent amb cartró reciclat.
0: Sí. Apropa't al micro.
3: Amb cartó reciclat i bueno, forrarem en paper maixé
0: Per tant, teniu el panell de...
3: Sí, el panell
0: els bolets, què més heu fet?
3: I també bueno, ells van anar-hi al camp i van agafar unes branques i això també es ficarà per allà algun joc per fer la decoració.
0: Què era, l'Adrián, com us heu coordinat? Com ho heu fet això per fer tots aquests elements? Com ho
4: feu? Bueno, qüestió d'organització des de dies previs, és el que deies tu, que tenim un marge de dies ara perquè amb aquest imprevist i portem en marges pues, per tenir més feina i organitzar-nos millor. O sigui, i aquesta és la segona oportunitat perquè jo vaig estar al maig aquí amb Sant Galeric i bueno, molt content.
0: Clar. Queralt, vosaltres estudieu vestuari a mida i espectacles. Heu pogut aplicar els coneixements del cicle a un projecte de decoració, com és la fira de Sant Galderic?
5: Bueno, al final era una miqueta la intenció. O sigui, nosaltres hem tingut la sort que la Isabel va ser la nostra professora i gràcies a això doncs, hi ha hagut com aquest contacte. I ella ens va demanar que vinguéssim doncs, alumnes de tèxtil perquè la intenció era a intentar aprofitar pues, tots els recursos i tots els aprenentatges que teníem i posar-los per poder fer doncs, totes aquestes participacions creatives.
0: Sí.
5: I la veritat és que ens han anat molt bé perquè, per exemple, el panell aquest d'informació, la veritat és que ens ha quedat molt xulo. Tot i així, jo he de reconèixer que he après noves coses. El patchwork, per exemple, no l'havia fet mai i hem après nous tipus de costura. Llavors també, a part de poder aprofitar el que ja sabíem, a sobre hem sumat coneixements i
0: que hi ha una cosa també molt xula. Clar, una cosa és fer un exercici a classe, no? O fer una pràctica a classe, i una altra és preparar un projecte que al final acabarà veient tota la ciutat de Rubí. No.
5: Hi ha una gran diferència, eh? O sigui, sí que és veritat que es nota molt quan estàs a classe i tu estàs fent un projecte que la notes per tu.
0: Sí, per el micro aquí.
5: Hi ha una gran diferència quan has de presentar un projecte que la notes simplement per tu i tu pots comparar amb els teus companys i parlar i sembla que hi ha un compromís menor, però en el moment que te'n vas de pràctiques ja no cal que te'n vagis a treballar com a tal, sinó que et posen a prova en una empresa i ja notes que tu mateix és un compromís diferent, o sigui, ja vas a mirar més tots els errors, estàs molt més pendent de tot, o sigui, no per por, però és com que estàs més pendent de tot. Hi ha una gran diferència, sí, està molt bé que tinguem...
6: La vida real.
5: Sí, exacte.
0: La vida real, allà, que veurà
4: la gent. És una gran responsabilitat.
0: O sigui, això porta la frase que tota gran responsabilitat.
4: Exacte.
0: Sí. Digues, Isabel, hem d'anar acabant, digues.
1: Sí, hem d'anar acabant, però vull dir, diverses coses que no se'ns han de deixar, no se'ns han de quedar en el tinter. Ells, a més de participar en aquest projecte, que evidentment, com diu la Caral, han adquirit coneixements nous i han practicat coses amb aquesta responsabilitat, ells alhora, el dia de la fira, i prèviament també, hauran participat en la planificació, perquè no és només fer, sinó pensar. Llavors, ells han estat presents en tot el moment de la planificació i sobretot en aquesta setmana crítica en què havíem de refer tantes coses. Per tant, això és un exercici com de replanteig. Llavors, tota la documentació escrita, els fulls de càlcul, els contactes, tota la documentació aquesta que s'ha hagut de refer, ells han estat presents i han viscut aquests moments d'imprevistos i de trobar solucions i d'adaptació. I després ells, el mateix dia de la fira, alhora seran també talleristes.
0: Sí.
1: Ells faran algun taller i tenim una sorpresa que no desvetllarem, però també hi haurà una presentació xula durant tot el matí, que aniran presentant les diferents activitats i també participaran molt activament.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Sí, abans de tot, jo, de veritat, no m'agradaria marxar sense donar les gràcies a la meva junta directiva de l'associació de Sant Galderic, sense els quals tot aquest treball de suport, començant pel Pere, la Cari Lombreras, la Manoli Rey, la Carme Rodríguez, l'Ester Santiago, jo mateixa, però tots els socis tenim al darrere.
0: I el Pep.
1: El Pep l'he anomenat el primer perquè el tinc al meu costat. Però sense aquest equip de gent tan impetuosa i tan persistent, això no tiraríem endavant. Per tant, agrair-los i a tots els socis i convidar tota la ciutadania de Rubí que ens acompanyen el 24 a pesar dels canvis i dels imprevistos.
0: Moltíssimes gràcies a tots cinc.
1: Gràcies.
2: Ens esperem tots el dia 24.

0: a Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
2: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
7: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
8: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
9: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell.
10: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
11: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
12: Minuts que passen de les 11. Tenim 10 minuts per la propera secció del Club de Lectura de Veus de Dona, que ja tenim aquí, que fa una estoneta que estan esperant a la seva presidenta, la conductora del Club de Lectura de Veus de Dona. Presidenta, dit, Maria. Gracie Pérez, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Conductora. I la Remedios Gómez, una membre ja dels inicis, no?
13: Dels inicis, de sí, dels primers.
14: Veterana,
13: absoluta.
12: Que la darrera vegada que us vam escoltar estàveu a Turquia.
13: Sí.
12: Amb motiu de, justament...
13: D'un viatge amb Veus de Dona.
12: Mm-hmm. Sí, explica-nos sí. Una miqueta com va anar.
13: Pues molt bé. ¿Qué quieres que te cuente? Que es un país maravilloso, que no lo hemos pasado muy bien, que creo que ha sido una experiencia como todas las que tenemos en los viajes, súper gratificante, que nos ha sorprendido muchísimo la belleza, la cultura, la gente, que es súper amable, súper cariñosa. Y por decir algo negativo, lo peor, los lavabos. Pero bueno, esto ya... Claro, 36... 30, éramos 36 y 30 mujeres, pues imagínate en los lavabos. Ay, te pillaba un lavabo turco y aquello era... bueno, pero bueno, es lo único negativo que podemos decir de él. Del país, porque no lo hemos pasado, hemos estado 10 días a tope, ahora te podría decir, Remé, porque llegábamos agotados, o sea, la primera noche creo que dormimos 2 horas y media, porque a las 5:30 ya estábamos montando un globo y nos acostamos a la 1 de la mañana porque tuvimos la fiesta turca y durante todo el día visitando la Capadocia, o sea...
12: Qué malamente lo habéis pasado, ¿eh?
13: Oh, fatal, oh, fatal,
12: fatal,
13: fatal.
12: Que per la gent que no ho sàpiga, expliqueu per què feu aquest viatge, amb què està relacionat?
13: En un llibre. Sempre està en un llibre. En aquest cas estava en un llibre de... Ja nos hemos leído dos d'aquesta autora turca, que és Elif Shafak, y nos habíamos leído 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, ¿vale? Y está casi todo desarrollado en Estambul. Pero vamos con la conciencia, conociendo la cultura, la manera de vivir, su forma de ser, sus costumbres, y siempre conocemos alguno de los rincones que hemos leído en el libro.
12: Com ajuda aquests viatges que feu? Clar, primer hi ha la lectura del llibre, no? Després hi ha totes les reunions que teniu al voltant del llibre, la preparació del viatge, però després suposo que el que has llegit del llibre quan estàs immers en Turquia, en Istanbul, en els seus carrers, agafa una dimensió diferent a aquella lectura que vas fer del llibre, no?
13: Esclar, i si puedes hacer la ruta literària com hemos hecho en otros países, Perfecto, no, pero no todos los países tienen rutas literarias ni personas adecuadas para podértelas hacer. Pero es la... Él no va más, ¿no? Yo te puedo recordar la de Irlanda, que la pudimos hacer en Las Cenizas de Ángela y nos hospedamos en Limerick expresamente, porque Limerick no tiene nada. Solamente fuimos a hacer la ruta literaria en Limerick, que era donde vivía el protagonista, y fue espectacular. También teníamos una guía espectacular, ¿eh? Que se preparó, bueno... Era el primer club de lectura que llevaba en sus 40 años de carrera i estava al·lucinant.
12: És que no m'estranya que tingueu llistes d'espera en el club de lectura de Veus de Dona, perquè, clar, és una immersió brutal, perquè és literatura, és comunitat, és coneixement, és viatge, és obrir finestres, és fer relectures amb l'experiència, és crear aquest vincle entre vosaltres.
13: Ese vínculo tan especial que nos une, que somos una familia, una gran familia, ¿eh? Porque no todo el mundo que llega se adapta, pero el que se adapta no se va. De hecho, hay un club de las que han salido este año, que le llamamos el Alternativo, que la gente que sale de Veus de Dona se va a hacer el club al bar de enfrente uno de los días que el club de Veus de Dona se hace. O sea, creo que eso dice mucho del club. Ella será una de las que forme parte este año de ese club, porque ha salido. ¿Sí?
14: Este año no me toca
12: y este año, pero
14: toca l'alternativo.
12: Toca l'alternativo. Mira, agafa el teu cos, apropa'l al micro, que així t'escoltarem. Remedios, vale. Com és que... Explica'ns una miqueta això. Com és que la gent surt i llavors...
14: Sí, bueno, porque las normas del club es que estamos dos años seguidos en el club normal, ¿no? Entonces tenemos que dejar un año, digamos, de plazo para todas estas personas que están en lista de espera para que también tengan opción a entrar al club. Entonces, los que estamos después de dos años, pues nos dan un año de descanso. Pero claro, no vamos a desconectar ni nada. Ya hemos creado un alternativo para no desconectar. Bueno, y lo seguimos todo. Sí. Viajes, encuentros, todo lo seguimos igual. Solo que no estamos en la biblioteca el día que toca y demás. Pero bueno, este año no sé las que seremos, pero supongo que un montón.
13: Muchas,
14: sí. Precisamente esta tarde a las 7 tenemos reunión para ultimar ya este club.
12: ¿Y el viatge que es fa, cuando son los viajes, son dels dos clubs?
13: Sí, porque es lo mismo. Claro. Veus de Dona, lo que pasa es que no podemos estar 44 personas en una tertulia. Hoy estaremos, porque hoy es en los dos grupos y hacemos más tiempo, hacemos casi dos horas. Pero es muy complejo a la hora, aunque una vez que entras en la rueda y sabes cómo se organiza, la verdad es que no hay ningún problema, todo el mundo puede hablar. Hay un turno de palabra, hay que levantar la mano para poder expresarte, porque si no sería un gallinero esto y, claro, y no entenderíamos nada.
12: Remedios, gràcies. Estic pensant, clar, la sensació d'orfandat en el sentit de quan estàs dos anys en el Club de Lectura Veus de Dona, amb aquests vincles que es fan compartint viatges, hores, lectures, clar, quan te toca sortir aquest any, clar, no vols perdre això, perquè tens una sensació d'orfandat o de tristesa que deu ser gran i que aquest club de lectura altern doncs dona, en certa forma, sortida, no?, a això fins que tornes a entrar, no? És això, vosaltres ho sabreu perquè vosaltres coneixeu les que surten i tu en aquest cas
14: exactament,
12: també.
14: Però bueno, no perdem el vincle, vull dir, continuem en aquest nou i sí que no està tan arregat, no? Però bueno, pretenem sí. Els viatges lo fem, bueno, continuem més o menys.
13: A les autores que vienen, que tenemos una pila d'autores este año, empezamos fuerte, pero durante toda la temporada me están escribiendo editoriales, vamos a tener muchos autores y autoras, sobre todo autoras, ¿eh? Tenemos, pero no porque no queramos a los autores, ¿eh? Sino porque ahora las mujeres escriben más que los hombres, esa es la verdad. Y nosotras el lunes nos vamos a Toledo, o sea, que es que bueno, nos vamos a otro viaje.
12: ¿Ya? Sí. A Toledo, per quin llibre?
13: Sí, ¿ja? Pues, sí, Tiempo de Arena, de Inma Chacón. Sí, sí, sí. Nos vamos el lunes una semanita a Toledo, hasta el sábado. Y hacemos un esto importante, un viaje cultural importante. Sí, sí. No, luego ya pararemos, ¿eh? Hasta mayo ya pararemos de viajar. Pero bueno, tenemos una salida literaria en febrero, que haremos la ruta literaria de la Catedral del Mar. Oh. Y después nuestro viaje en mayo. Y luego más cositas que van saliendo, pero que ya...
12: Gracie, ¿no te manen un club de lectura Veus Doma?
13: No, pero los hombres pueden entrar, ¿eh? Es que si nos llamemos Beus de Dona, no quiere decir que los hombres... Es que esto es algo que nos ha condicionado desde el principio. Y se llama Beus de Dona porque cuando se fundó el... Bueno, cuando se comenzó a formar este grupo, no había ningún club de lectura en Rubí, ni en muchos sitios. Entonces dijimos, bueno, ¿quién lee más? ¿Quiénes son las personas que se atreven a compartir sus experiencias? Las mujeres, ¿vale? Y bueno, pues por eso se llama Beus de Dona. Después lo cambiamos a Beus del Mom y los hombres seguían igual, ¿eh? Quiero decir que a lo largo de 15, 16 años, que empezamos las 16 temporadas, hemos tenido 5 hombres. O sea que...
12: Graci, tu has estat dona referent de la ciutat per la teva tasca en favor de la cultura, la tasca social feminista de les dones.
13: Sí, sí. Això... que és bonic.
12: Molt.
13: A mi m'agrada molt això, eh? Va ser un reconeixement que me va fer molt, molt feliç. Por lo que implica. Porque implica que todo lo que yo hago, que lo hago desde el corazón y ella me conoce muy bien, porque además de ser compañera de lectura es amiga, lo hago desde el corazón y sin pensar en nada más, pues tiene sus frutos, ¿no? Y lo valoran, sobre todo lo valoran, ¿no? Y creo que es muy importante. La tasca cultural y el feminismo es lo que tenemos que poner en alza y cada vez más, por desgracia, porque vamos como los cangrejos para atrás, con lo cual seguiremos luchando. Però estic molt orgullosa d'aquest reconeixement.
12: I a més fa que la teva feina, si ja la fas bé, ja saps que arriba amunt i ja la fas amb molt de compromís, aquest reconeixement, doncs potser t'ajuda, no? Te dona més ànims encara.
13: Sí, eso, ànims. Perquè la faria igual de bé, eh? Vull dir que el treball és el treball. Jo soc molt exigent amb mi mateixa i...
12: Doncs... moltíssimes gràcies a totes dues. Us demano perdó perquè avui el dia, el temps ha estat una mica més just. Hem retallat 3 minuts o 4 minuts de la vostra secció, o sigui, us demano perdó. I moltíssimes gràcies a totes
14: a dues.
12: Som-hi, que estem a punt ja d'acabar aquest programa, que ha començat a les 9 del matí amb la Pamela Martínez, i que tanquem amb la Pamela Martínez, amb la Pam, aquest programa també. Pam, bon dia.
15: Bon dia.
12: Què ens espera?
15: Ens deim bon dia moltes vegades,
12: sí,
15: al cap del dia, tu
12: veritat,
15: i jo.
12: És veritat, Què tenim per demà?
15: Doncs pues mira, demà, que ja és divendres, a la fi és divendres, xerrarem, és el Dia Mundial de la Menopàusia,
12: sí.
15: I xerrarem amb una ginecòloga especialitzada en menopàusia, l'Emília Martínez, que ens explicarà com ens afecta a les dones i el poc estudi que hi ha sobre això, i que si hi hagués més estudi ja sabem que tot aniria un poquet millor. A banda d'això també tindrem l'escàner setmanal per fer el repàs de les notícies de la setmana a través d'una paraula clau que ens durà l'Albert Soler, i la tertúlia, com sempre. I després conversarem amb el Santi Úrsul, de l'Espai Aurora. I també perquè ens farà ens dirà totes les activitats que tenen programades.
12: I els concerts.
15: Sí, després amb el Jacint Fornós a la secció de cinema, perquè és divendres, com dèiem, i hem de conèixer les pel·lis que podem anar a veure i l'opinió que té aquest crític de cinema. I després, amb commemoració del natalici de Neus Català, conversaràs sobre la sortida que es farà diumenge a Guiamets.
12: Sí, doncs moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí. Demà més Rubí al dia a partir de les 9 del matí.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'Ajuntament ha començat una sèrie d'actuacions al camí de Can Oriol, centrades en la zona de la rotonda que connecta amb el carrer de Sant Gaietà. Són actuacions bàsicament de mobilitat i de seguretat viària. Els treballs inclouen el repintat de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants des de la rotonda fins a l'avinguda de l'Estatut, així com la renovació dels senyals de cediu al pas i la recuperació de la il·luminació LED a dos passos d'accés i de sortida de la rotonda. Per afavorir la visibilitat, es prohibirà estacionar el perímetre del giratori amb una línia groga, es retirarà una plaça d'aparcament de cotxe i es reubicarà l'aparcament de motos per garantir un camp visual de 6 metres. Aquests punts quedaran protegits amb illetes i pilones. A més, a la calçada es crearà una petita illeta central per afavorir una circulació més segura i hi haurà altres millores als espais propers de l'eix viari. L'escola de xinès de Rubí, que fa 6 anys que es va instal·lar a la ciutat, ha fet un pas més en la seva trajectòria al municipi i ha començat a oferir cursos en llengua xinesa oberts a tota la població local. El centre, que imparteix classes els caps de setmana, va néixer per donar resposta a les necessitats de les famílies d'origen xinès residents aquí a Rubí. Les classes permeten als infants aprendre l'escriptura del xinès mandarí i conèixer de prop la història i les tradicions que la seva família no té temps o recursos per ensenyar. A banda del que és aquest ensenyament del mandarí, l'escola ofereix un servei d'acompanyament escolar i classes de castellà adreçades als infants que acaben d'arribar a la ciutat procedents de Xina. Molts d'aquests alumnes arriben sense conèixer l'idioma local i troben dificultats inicials per seguir el ritme a les aules. Per tal de facilitar aquesta adaptació, l'equip docent utilitza el xinès com a llengua vehicular per explicar les nocions bàsiques del castellà i aclarir els dubtes de les matèries escolars.
3: Quant a la informació esportiva, aquest migdia, al programa d'esports, a un quart de tres de la tarda, podrem escoltar les components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins que s'han fet amb el títol del Campionat del Món amb la selecció espanyola femenina d'Hockey Patins en línia.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
3: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: Visita de la Unió Esportiva Rubí a un canvi de led que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
4: A peu de camp. Tots fem esport.
6: Informatius de Ràdio Rubí.
7: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
8: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
9: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
10: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: Visita de la Unió Esportiva Rubí a un canvi de led que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
4: A peu de camp. Tots fem esport.

0: Què tal, família? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Ja estem aquí a l'ITU, què tal? Novament, un dijous, parlant de tot allò que us agrada a nivell de salut, benestar, nutrició, esport i sempre amb els millors col·laboradors. Bon dia, Didac Reina.
1: Molt bon dia, Pep.
0: Sempre és una alegria, sempre és una alegria tenir-te aquí. A més, un dia tan especial perquè avui tinc una convidada de luxe.
1: Avui, convidat top, top, top.
0: Top. Sí, ella no vol que doni tanta canxa al tema, perquè diu, no cal tant, però clar, quan una persona té estima i té admiració amb una altra, el dia que dius, tinc l'oportunitat de poder parlar amb aquesta persona, és com si t'hagués tocat la loteria, sincerament. Així que no us ho perdeu, perquè tenim... Bueno, molts ja sabeu qui ve, perquè no pareu de preguntar i preguntar.

0: I bueno, jo ara li donaré pas en un momentet i parlem amb ella de tot el que vulgueu. També tinc els comandaments a l'amic Àlex Baños, que continua amagat allà darrere i que no el podem veure, però bueno, ja us ho imagineu, guapo com sempre, amb aquells ulls blaus que té, i bueno, un tio que vale un imperi. Així que moltes gràcies per la teva feina i la teva dedicació. Bueno, ja sabeu que tota aquesta gent que pregunteu i pregunteu, pues, entreu dintre d'un sorteig de la tassa del programa I tu què tal? Una tassa que la vaig de tenir per aquí darrere. Mira que xula. Espera, que m'equivoco. Aquí. Toma tassa. Vale? La pregunta més maca que hagueu fet en tot el mes, que ja estem quasi a punt, no sé si ens queda setmana que ve, l'altra, no? D'aquí dues setmanes farem el primer sorteig de la tassa de l'I tu què tal. Què heu de fer? Pues heu de connectar amb les xarxes socials d'aquí de Ràdio Rubí. L'amic Àlex us indica com.
1: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram en I tu què tal Ràdio Rubí. Per WhatsApp al 687-70-72-03. En directe trucant al 93-588-59-60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itucatalradiorubi@gmail.com.
0: Avui som 15 d'octubre. I es commemoren moltes coses. Mira, tenim, per exemple, que és el Dia Mundial de la Ambliopia. És allò de l'ull vago, que deien gandul, no?, en català, que abans anàvem al temps amb aquell parche, eh? El ojo gandul. Pues mira, avui és el dia d'aquesta gent que tenen el ojo gandul. També de la resolució de conflictes. Déu-n'hi-do. Hi ha un Dia Internacional dels Conflictes i cada vegada hi ha més conflictes en aquest món. Dia Mundial de rentar-se les mans. Mare meva, quina gràcia, eh? Del bastó blanc, de la gent que porta un bastó per poder caminar per les ciutats. També moltes felicitats. I una que, home, és una commemoració també una mica així que toca aquí, que és el Dia Internacional de la Mort Gestacional. Gestacional. La mort en fase perinatal i neonatal, vale? D'això ara es comença a parlar una miqueta més, eh? Abans era com algú que quedava en silenci. Una jornada per recordar els nadons que han mort durant l'embaràs en el moment del part o poc després de néixer. I atenció, perquè la mort gestacional es produeix durant l'embaràs, vale? Aquí es diria la fase perinatal, i al voltant del naixement. Passaria a ser neonatal durant les primeres 26-28 dies més o menys de vida. Vale? Així que avui donem visibilitat al dol de les famílies i recordem que encara que siguin vides breus, l'amor i el record quedaran per sempre. I guaita, que fixa't que avui que parlarem, ja sabeu, d'herbodietètica, avui 15 d'octubre també celebrem el Dia Internacional de les Dones Rurals. Una jornada que vol reconèixer la feina, l'esforç i la contribució de les dones que viuen i treballen al món rural. Les dones rurals tenen un paper fonamental en l'agricultura, la ramaderia, la producció d'aliments, la cura del medi ambiental i la vida de les comunitats. Per no entrar en més coses, perquè les dones són les dones. I durant generacions han estat essencials per mantenir vius els pobles, preservar les tradicions i impulsar l'economia local. Tot i que sovint la seva feina ha estat poc reconeguda, molt malament. Aquesta jornada també serveix per recordar que encara existeixen desigualtats en l'accés a la terra, al finançament i a les oportunitats laborals, així com als serveis bàsics. No m'agrada llegir això, eh? Així que per això avui reivindiquem, des de l'ITU què tal, més visibilitat, més igualtat d'oportunitats i més reconeixement per a totes les dones rurals. Per totes les dones, però per a les rurals encara més, vale? Perquè avui és el seu dia. Perquè donar suport a les seves totes les dones rurals és apostar per uns pobles vius, una economia sostenible i un futur amb més igualtat. Moltes, moltes felicitats. Bueno, ja sabeu que, home, avui he dit per activa i per passiva que tindríem una persona que per mi és tot un referent. No dilato més la cosa, perquè la tinc aquí al meu costat, Maria Teresa Major. També molt
2: és,
0: bon dia.
2: També és mig sant meu, Santa Teresa. Toma.
0: Jo quan selecciono un dia... Primer, quan estava mirant el dia que vaig poder contactar amb la Teresa i vam fixar aquest dia, que ja dic, no ha sigut fàcil tenir-la aquí perquè, a part que té molts compromisos, bueno, és una persona que té tot, ja ha deixat la seva vida laboral. I em deia, ara, que, això ara, Pep? Però bueno, m'ha dit que sí. I tinc una satisfacció, Maria Teresa. Així que moltes felicitats per la part de dona rural i també. Per la, pel teu,
2: sí, també,
0: pel teu
2: sang. La dona rural també és important.
0: Maria Teresa, com estàs? Què hi ha de la teva vida?
2: Bé, tranquil·litat. Anar fent i calma.
0: Avui...
2: Ara ja no corro.
0: Ara ja no corres.
2: No.
0: Porta... Darrerament, tota la gent que convido, Didac, va amb aquest ritme. L'altre dia li van corretxa, deia que estava en un punto zen i que no volia córrer massa, eh?
3: Estil de vida tranquil, eh?
0: Estil de vida tranquil.
2: Ja he corregut molt tota la vida.
0: Bueno, jo crec, Maria Teresa, que hem d'agafar aquests consells als que estem encara en aquesta rondalla de córrer i de córrer i córrer.
2: Casa meva de petits ja anaven a repartir la llet per tot Rubí. Teníem vaques i cabres, primer vaques, després cabres, i l'Enric i jo repartíem la llet amb les xeres. Mira, la meva mare, què et sembla, amb l'Enric?
0: Quina vida, eh?
2: Això era en el Mercat Vell.
0: Mercat Vell.
2: Sí.
0: Ara farem un repàs, així una mica exhaustiu, de cosetes que ens puguis explicar, perquè Rubí ha canviat molt, Teresa.
2: Sí, molt, moltíssim. Ara et demanem productes i herbes que no són d'aquí. Veig que el Xavi les té de demanar i les aconsegueix totes, però jo ni les conec.
0: Ja ni no arribes ja ni al vademecum aquest de...
2: No cal, no, ja no em toca, no.
0: Maria Teresa, avui hem volgut parlar d'aquest món, vale, que connecta la natura, la salut, la tradició també, vale, que és la rodietètica i els herbolaris. La cosa, o sigui... Vosaltres, tres generacions, però hem de dir que això ja fa milers d'anys i les diferents civilitzacions ja utilitzaven plantes, arrels, flors, herbes, vale? Per alleugerar molèsties, cuidar el benestar, vale? Els antics egipcis ja feien servir herbes, eh?
2: Sí,
0: què et diré
2: sí.
0: A tu? Grecs, sí.
2: No,
0: romans?
2: No. Sí, sí, clar.
0: Que ja estarien per aquí voltant per Rubí, segurament.
2: No, això ja no ho sé, eh?
0: Però la teva família... té un arrel ja vinculada també una mica amb l'agricultura, com estàs dient.
2: Sí, clar.
0: I em vas dir l'altre dia que era la mare qui coneixia totes aquestes...
2: Sí, la mama, sí.
0: La mare, Antònia.
2: Sí, l'Antònia.
0: L'Antònia Miró.
2: Antònia Miró, Santa Maria.
0: Com li arriba a l'Antònia...
2: Perquè tenien molts llibres de salut.
0: Ahà.
2: I llavors sempre el meu pare i la meva mare sempre tenien els llibres aquests, en vez de llegir, també llegien el diari cada dia que el portaven, però si es havia de llegir alguna cosa, llegia llibres de salut. Aha. I d'herbes, del doctor Bandier, del doctor Ferrandis, del doctor Cunne, del professor Capo, molts llibres teníem, sí.
0: M'ha fet molta gràcia que hagis tingut relació més amb el doctor Ferrandis.
2: Sí, el papa el havia anat a buscar a l'estació de Rubí i amb la tartrana el portava a casa, quan hi havia alguna persona que no estava bé. Venia a casa a visitar-se, sí.
0: Tot un referent de la naturopatia, tant ell com la seva dona, l'Eulàlia Santiberi, que es va fer molt popular amb els productes Santiberi.
2: Clar, però vull dir, ell era un gran metge, sí. Molt bona persona.
0: Recordes quina era més o més la seva obsessió del Ferrandiz?
2: No.
0: Jo t'ho puc dir perquè he treballat amb el seu fill, que
2: és metge.
0: Perquè
2: era petita.
0: Eres petita,
2: sí,
0: clar.
2: Sí.
0: Sí, recordo que el doctor Ferrandiz va morir, si no recordo malament, l'any 1981.
2: Ja.
0: Amb la qual jo no l'he conegut, ja estava viu, però no estava en aquest sector. Però el seu fill, el Santiago Ferrandiz Santiberi, sí que l'he conegut, que és metge endocrí. I em deia que el seu pare, tota l'obsessió era el tema digestiu.
2: Ja.
0: Treballar amb plantes, herbes, el tema del trànsit intestinal, el peristaltisme.
2: Clar, és el principal, la panxa. La panxa funciona, l'estómac funciona i la panxa també, ja està, ho tens tot.
0: El segon sistema nerviós que diuen.
2: Mm. Ho tens tot, clar.
0: Què era el que més demanaven a la botiga normalment, Teresa?
2: Bueno, per la circulació i per la pressió... per encostipats a l'hivern, clar, lògicament, És que una mica per la depressió, també.
0: Ja hi havia depressió, també, als anys...
2: Sí, sí. Per la depressió, jo sempre aconsellava la Jalea Real.
0: Ahà.
2: Que és la... Bueno, de la... Hi ha diverses cases, no?
0: Sí. Però... Quina...
2: Ara és fotut, eh?
0: Quina casualitat, no? Perquè l'altre dia vaig anar a comprar-li Jalea Real al teu fill i em deia... Però a veure, ¿para qué la quieres?
2: Exacte, clar.
0: Em va agradar molt perquè això vol dir... que no has de demanar les coses perquè sí, sinó perquè has de tenir una causa.
2: Clar, has d'explicar què vols. I doncs ell, per lo que tenim, et donarà el que ell cregui que et pot anar millor.
0: Aquí tenim un nano més jove, i a més, és ben fort, que és el Didac Reina, i la pregunta que li hem fet és si ell havia fet ús de l'herbodietètica. Clar, dic, no sé si... Però, home, infusions, allò camamilla o la teva mare o el teu pare?
3: La meva germana, sí. He vist que han pres, però jo mai.
0: Sí, però de fet ha vingut una pregunta a la Maria Teresa quan hem dit que avui parlàvem d'herbodietètica, no? Has dit, bueno...
3: Sí, m'han vingut unes quantes.
2: Oh, sí. Dios. Sí.
3: No, sereu. I bàsicament és, jo em genera la qüestió de saber si gent que fa esport o gent que és esportista, si també pot accedir a algun tipus d'herbes que els ajudin a millorar el rendiment o millorar el descans o la recuperació de l'entrenament.
2: Uh-huh. Bueno, jo crec que seria el ginseng. Clar, el ginseng dona molta energia. Tant quan comences, hasta que quan acabes, però quan acabes ja menys, perquè convé ja descans. Uh-huh. Però abans de començar el ginseng.
0: S'ha de dir, per això, Maria Teresa, que sempre, i ho has fet ara... Mires molt els ulls, mires com la fisonomia, i és com si el cos et parlés, no? De què
2: pues
0: necessita
2: no
0: aquesta...
2: Pues no ho sé.
0: Saps que... Bueno, què et diré jo ara del teu sector, que ja et dic, ets referència pura i dura. Mira quines imatges més xules que estem tenint aquí darrere, que tothom està veient, que ens segueix per xarxes. Que tenia una mica de fama de bruixots i bruixotes. I
2: les herbolàries deien que sí.
0: Però no t'imagino a tu a la olla ja fent...
2: No toca.
0: Com fèieu els preparats i tal? Perquè ara també ha canviat... Bueno, l'altre dia veia el Xavi que s'hi anava agafant d'aquí, d'allà,
2: sí,
0: tal, però...
2: Sí, clar.
0: Això és...
2: Bueno, perquè ho hem estudiat.
0: Clar. I també hi ha secrets
2: de
0: preparació.
2: El nostre preparat per l'encostipat o per la circulació no el direm pas... Podem dir unes quantes, però no les quantitats i... Perquè si no, si ho hem estudiat, ens ho hem guanyat.
0: I tant.
2: No?
0: No, i a part que... Cada persona ha de... En el seu... Sí.
2: Sí, vull dir que...
0: S'ha de tenir clar que cada persona que és el que fa i...
2: Sí.
0: No agafa mides així. I ets més partidària d'aquestes formes de fer ebullició, no? Les infusions i tal, que no pas ara que tot són càpsules i... O sigui, estem en una vida que hem canviat cap a lo més ràpid.
2: Sí, lo més pràctic.
0: Pràctic.
2: Vull dir, prendre una pastilla i ja estàs, no?
0: Sí.
2: Però si no, tens de fer una infusió d'aquesta, una mica d'aquella. I també és important les infusions, i tant.
0: I deixar el repòs també, no?
2: Sí, s'ha de coure, bueno, segons, clar. Si és una herba normal, vull dir, a veure, si és una planta, no és una arrel, bullir 2 minuts, tapat 10 minuts, i llavors ja la pots colar.
0: Vale.
2: Si és una arrel, no, té de coure ben bé... 7 o 8 minuts. I també deixada, que reposi, oi, tapada,
0: sí,
2: perquè no marxin els olis essencials, tapada, i llavors ja es cola i es pren.
0: Clar, i això no t'ho dona una càpsula.
2: No, és diferent. Clar, és diferent. Però, bueno, hi ha persona que no té temps i que tot el dia corre, doncs que fa una càpsula i se la pren i s'ha acabat. Clar.
0: Didac.
3: I una qüestió. No sé si influeix el tipus d'herba o no, però hi ha tractaments d'ús diari o és més d'ús puntual?
2: No, d'ús puntual. Si no els que tens, clar.
3: Si... Però no existeixen tractaments que siguin...
2: Per sempre.
3: Sí, diaris.
2: Bueno, mira, jo prenc sempre el Benal, perquè tota la vida he estat de peu dret i llavors les cames pesen i em prenc el Benal i a cap de mitja hora ja no et pesen les cames. I com que em va bé, fa 30 anys, bueno, poder 40 que ho prenc.
3: I no és dolent res. El poder prendre-ho cada dia, no?
2: No, perquè activa la circulació.
0: Uh-huh.
2: No. L'única cosa que si mai prens sàlvia i la prens a la nit no dormiràs.
0: Veus?
3: Molt bona.
0: Clar, clar, clar, és que aquestes coses... Hi ha coses que són de mitja hora abans, mitja hora després...
2: S'ha d'aprendre el dematí, màxim al migdia. Aprens a la nit...
0: I no, no, és veritat, s'ha de tenir... Per això existien aquestes, i existeixen aquestes persones que quan tu vas a la botiga i vas a comprar un producte, primer...
2: Clar, has de saber el que vens.
0: Ja no s'ha donat massa compte, però sí, t'està mirant, a veure... Què hi ha? L'altre dia, teu fill feia això. Però pa què?
2: Clar.
0: A esto. No,
2: clar.
0: Entonces no.
2: Clar.
0: No. Tu no necessites, tu això millor.
2: Clar.
0: Clar. I així em va fer el tio pues, una cosa ben, ben, ben parida. Però, clar, Maria Teresa, jo, una de les coses que, com t'he dit, he pogut conèixer Ferrandis fill, molts anys, una persona també molt, molt maca, un gran referent de la medicina endocrinològica i defensor de la naturopatia, sempre teníem a debat el tema herbodietistes o herbularis versus metges. Com teníeu la relació amb els metges? Perquè, malauradament, hi han hagut metges que sempre han donat la vara amb... Això són tonteries, I al final, havíeu de guanyar-vos la...
2: Bueno, no. Tens de passar d'aquesta persona perquè no la canviaràs. Tens de passar i apoyar-te amb un que t'ajudi i que entengui el que estàs fent. Si no, no cal lluitar-ho.
0: Amb el temps, la medicina ha anat respectant aquest tema? Heu anat agafant una miqueta més de...
2: Sí, hi ha més coneixement. Llavors, ho entenen més, clar.
0: Sí que és cert que també s'ha hagut de canviar una mica el concepte. I això de... Estos són hierbes, és natural, no fa res i tal. Hi ha uns efectes també secundaris d'alguna de les...
2: Sí, bé, t'he dit la sàlvia. I n'hi ha diversos, clar. Vull dir que no pots prendre tot. Tot. Ah, mira que bé. No. Segons quina, no cal prendre-la.
0: Estic gaudint moltíssim, Maria Teresa, però hi han coses que tenim preparades també així com a petites sorpreses.
2: Adiós.
0: I una de les primeres sorpreses és que sempre demano a peu de carrer que alguna persona em digui algun consell personal. I, bueno, no sé qui hi haurà darrere del consell d'avui. Anem a mirar... Aquí tenim el teu consell.
4: El teu consell.
0: I avui estem a Alimentació Biològica, Herbes i Dietètica Major, per parlar amb un dels grans d'aquest sector. Xavi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com comença el teu tema aquí amb l'herbodietètica?
5: Clar, hi vaig començar molt, molt jovenet. Jo era... Vaig començar a treballar aquí amb 15 anys ja, però ja portava anys que anava a buscar herbes amb me mare, amb me àvia, vale? I anàvem a buscar el camp de la farigola, la camilla del Prat...
0: Un sector que el portes a les venes, vaja.
5: La veritat que tota la vida és la meva vida, clar.
0: Conta una coseta. És la teva mare, però a més d'això, com definiries a la Maria Teresa Major?
5: La meva mare, per mi, clar, ho és tot, vale? Però en tinc a definir-la. A mi el que m'ha ensenyat és intentar ser una persona honesta sempre. Quan despatxo la meva clientela, em va ensenyar que tinc a vendre com si fos per ella mateixa, per meva mare, vale? Llavors... ho farem millor o pitjor, però sempre intentant despatxar el millor possible pel client.
0: Hem parlat amb la teva mare de com van canviar les cosetes a nivell herbodietètic, però ara mateix, Xavi, què està de moda? Què et demana la gent? Què s'està demanant a l'herbodietètica?
5: Clar, ara estem venent molt, està molt de moda l'hibisco, això de la flor de Jamaica, que li diuen, vale? Això fan servir per baixar de pes, és un diurètic, està molt bo de gust. Tothom ve a buscar això. Veu que les xarxes socials, a Instagram, tothom parla de l'hibisco. Si vols, te l'ensenyo.
0: Sí.
5: Que és una flor vermella. És una flor molt maca. És una flor molt xula. I està molt bona de gust.
0: Perfecte.
5: I això barreja amb llauré, amb clau, vale? I ho prenen per infusió i ho prenen com a diurètic.
0: Xavi, agraïm molt la vostra ajuda, el vostre servei i tots els anys que Major porta amb nosaltres, que bueno, és un gran plaer
6: Així que enhorabona i gràcies per participar en un dia tan important com l'entrevista amb la teva mare, amb la Maria Teresa Major.
5: Molt bé, a vosaltres, agraïts a vosaltres, i esperem durar molts anys aquí.
6: Gràcies, guapo.
5: Vinga, adéu.
6: Bon dia.
2: Hòstia, em va plegar de col·legi. Jo vull continuar aquí a la botiga. Doncs au, que fantàstic.
0: Sí, i a més, mira quina dedicació. Ha fet un resum ràpidament de tot el que hem estat parlant fins ara, perquè parlava de... Anàvem a buscar al camp...
2: Sí, tant, a Camp Emilla, i a l'escola Ribes anàvem a collir la tila dalt d'una escala, fulla per fulla, amb la meva mare. Fulla per fulla. Llavors la secàvem, la posàvem estesa i la secàvem.
0: I a part d'això...
2: No vull dir malament. Flor per flor, no flor fulla.
0: Flor per flor. Sí, una cosa la fulla i una altra la flor. Flor per flor.
2: Sí.
0: Clar, i a més, aprofitant el que estaves dient, coses que ja no pertanyen al teu vademecum, la flor de Jamaica. Que has posat una cara com dient pa Jamaica que nos vamos.
2: Sí, no, jo no. És que aquesta herba no l'he estudiada. Jo, mira, la dent de lleó,
0: sí,
2: molt bé.
0: Sí.
2: Però vull dir, la flor de Jamaica...
0: Clar,
2: no sé.
0: Més parlar de l'àrnica, l'arpagofito, la calèndula, l'hipèricum...
2: Sí, no? Clar, totes aquestes, el que vulguis, però vull dir, jo aquesta no la conec. I com que no la conec, no puc parlar-ne.
0: I la tercera cosa que ha fet el Xavi ha sigut ensenyar el que té... Per què serveix? Com combinar-lo? Estava gaudint... O sigui, no estava venent estava ensenyant alguna cosa perquè sapiguéssim...
2: És un ofici.
0: És un ofici.
2: Clar, és un ofici. Vull dir que
0: és increïble.
2: No és vendre un quilo d'arròs o un quilo de sucre. El nostre no venen a demanar consell. I llavors, dintre del que t'expliquen, has de saber què els hi pots donar.
0: Exacte. Maria Teresa... hi ha molt poca gent que no sàpiga qui ets a Rubí. Suposo que deus anar com la reina Sofia pel carrer. Però és veritat que també vas tenir i tens un germà que, déu-n'hi-do...
2: Aquell sí que és famós.
0: Molt famós.
2: Molt famós i molt bona persona. A mi m'ha ajudat sempre amb tot. Amb tot, amb tot, amb tot, amb tot.
0: Va tenir víncul amb el tema també de l'arbo dietètica o l'arborari?
2: No, perquè era petit que va començar a anar al teatre, no. Bueno, sí que venia, mira, s'ha vist per aquí, que... però vull dir, no, ell no ha sigut mai, vull dir, donar un cop de mà, sí, anar a repartir la llet i ajudar a casa, sempre. Clar, és que era la nostra obligació. Abans, ara és diferent, ara la canalla estudia i no fan res més, abans no. Primer era el treballar, primer era la feina, després estudiar. És que era al revés. Abans es treballava, de petit ja treballaves. Clar, vull dir que...
0: I has hagut de sentir molt pel carrer. És l'hermana de l'Enric Major.
2: Sí, claro. Hombre.
0: No és que estiguessis a l'ombra ni molt menys, eh?
2: No, sóc...
0: Cadascú al seu puesto, però clar, sí. L'Enric va arribar molt alt.
2: Sí, no. Està, bueno...
0: No, aquí també tenim...
2: S'ho ha guanyat.
0: Des d'aquí l'enviem una salutació.
2: S'ho ha guanyat.
0: Que a més va estar fa poquet per aquí per Rubí, amb el casino.
2: Sí, sempre que el criden, vull dir, ell no té cap problema. Sí.
0: Pues hi ha un apartat aquí que fem sempre pues, com una referència a alguna notícia important i jo li vull dedicar al teu germà aquesta notícia al Això és notícia.
4: Això és notícia.
0: Pues mira, això és notícia. Jo voldria destacar un reconeixement molt especial per un actor de casa nostra. Enric Major i Miró, que el 14 d'abril del 2026 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, una de les màximes distincions del país. Poca broma, eh? El govern li va concedir aquest guardó en reconeixement a la seva extensa trajectòria en el món del teatre, del cinema i la televisió, així com la seva contribució a la difusió de la cultura catalana. Al llarg de la seva carrera, com a actor, director i escenògraf, ha demostrat una gran versabilitat interpretativa i un ferm compromís amb la professió i amb el país. Un reconeixement que posa en valor tota la vida dedicada a l'art, a la cultura i que ens fa sentir a tots els rubinencs molt orgullós d'aquesta persona. Enric Major, molt bon dia.
7: Ei, bon dia. Bon dia, bona hora i bon dia a tots.
0: Enric, moltes gràcies per estar aquí.
7: Home, només faltaria.
0: Amb la teva germana.
2: Oi? Quina sorpresa.
0: Que ens estava dient que portaves la llet, també.
7: Sí, però s'ha oblidat d'una cosa.
0: Digues, digues.
7: Diu, s'ha oblidat de quan diu anàvem a collitir a l'escola Ribes,
0: sí,
7: flor per flor, diu la mare i jo.
2: No, perdó, guapa, perdó.
7: Anàvem tots tres. Anàvem la mama, tu i jo, tots tres.
0: Agafant també a l'Enric Flor.
2: És que això d'un micro imposa, nen.
0: Enric, com definiries a la Teresa, si molt breument, com a germana?
7: Mira, és la millor germana que podia tenir jo.
0: Sí.
7: La veritat, això és fantàstic. Però com a persona, com a dona, és una persona que... vocacional d'estar al servei dels altres. La veritat és que no li podia caure res millor que aquella parada a la plaça, de que ella podia dedicar-se a altres persones aconsellant el que ella havia estudiat. Això ha sigut, és una cosa natural, que crec que no li costa cap esforç, al contrari, em sembla que li dona plaer fer-ho, perquè sempre que pot, i la veritat és que a mi em serveix. Quan estic encostipat, quan estic no sé què, dic, ei, Maria, què haig de fer? Quina herba compro? I ella m'aconsella, i de la mateixa manera que ho faria a qualsevol persona que se li apropi.
0: Estem veient nosaltres que tenim imatge, la foto amb un altre tercer germà.
2: Pepito.
0: El Pepito, que no sé si ja hi és.
2: No, ja
0: el Pepito
2: no
0: ja,
2: és,
0: ja va marxar.
2: Sí.
0: Esteu tots tres molt guapos a la foto. Enric, sempre que pots, vens a la teva ciutat.
7: Sí, és clar. A veure, vinc per unes quantes coses d'entrada, per veure la família, que tota la meva família la tinc aquí. La família sanguínia la tinc aquí, Rubí, per tant, és una cosa inevitable que pugui Rubí. Però, a més, tinc els lligams del que és la meva joventut, la meva infantesa i joventut. Per tant, si vull trobar alguna cosa de les meves arrels, les haig de buscar a Rubí, amb els companys del col·le, de l'escola Ribes. Amb tota la meva infantesa, si tinc de buscar alguna cosa, és a Rubí. I, per tant, Rubí és imprescindible a la meva vida. I abans has citat la Creu de Sant Jordi. Jo penso que ha sigut un honor per mi, per descomptat, però sense la participació dels rubinencs, no sé si mai l'hagués tingut la Creu de Sant Jordi, que va ser és un escàndol de la participació de rubinencs demanant la creu per mi, cosa que estic tan agraït i que aprofito aquesta ocasió una vegada més per dir-los gràcies, gràcies, gràcies a tots els que veu participar a que se'm concedís aquest honor.
0: Res que no t'hagis merescut, Enric, perquè, bueno, la teva carrera és molt dilatada a nivell de teatre o televisió. Mira, com que avui estem parlant de la Maria Teresa, tu què creus, que la Maria Teresa és més de Hamlet o de Nissaga de Poder?
7: No, cap dels dos, cap dels dos.
0: Ui!
7: No, tots hi havia molt... No, no, mira, però ja que parles de que la voldries incloure en una cosa teatral, ja et diré una cosa.
0: Digues, digues.
7: Una cosa que jo valoro molt de la meva germana en el record. Al final dels 50, començament dels 60, 1950, final de 1950, començament de 1960, vivíem, no Rubí, tot el país, vivíem en un estat gris, en un estat trist. I hi havia un lloc a Rubí que era passar per allà, respiraves com una cosa diferent. Hi havia un taulell que es convertia com en un escenari, on hi havia dues noies guapíssimes, una morena i l'altra rossa, que despatxaven pernil i cansalada i peus de porc. Però era un estil que hi havia en aquell, a darrere aquell taulell, semblava com un escenari del que brillaven aquestes dues persones, que eren la Isabel de Calsegura,
0: sí,
7: i la germana, que era l'Empenta Maria. I jo en aquell moment sabia que després hi ha après que d'això se'n diu glamour, el que desprenien aquests dos sers darrere d'aquest taulell. I en aquell rubí trist i que encara la postguerra encara cuejava per aquí, era com un respir d'aire fresc i aire nou i aire fantàstic. I això, és, en el meu record, és una cosa, ja que tu vinculaves en el teatre, per mi també era com un escenari, allò, i un escenari meravellós.
0: Maria Teresa, per al·lusions.
2: Ho vaig passar molt bé amb l'Isabel Segura. Sort d'ella em va ensenyar a vendre. Uh-huh. Ella és la que em va ensenyar a vendre. 15 anys estava a casa d'ella, fins als 21, despatxant tocino. Però em va ensenyar, era molt recta, però m'estimava molt. I jo encara l'estimo, ja no hi és, però encara l'estimo ara. Perquè em va ensenyar de tot. A vendre, a cuinar, a tot. A comportar-me, a tot. L'educació, primer de tot.
0: Pues un record maquíssim, i a més amb aquestes paraules d'una dona tan guapa, morena, i una altra rosa. Jo pensava, Enric, que diria sí, tu també eres molt guapo, perquè a veure, Enric, família de guapos, lluny.
7: Et sento molt lluny.
0: Pues estic a Rubí, eh? No sé si ara em
7: però
0: sents millor.
7: Al començament et sentia molt bé i ara estàs allunyat, noi, no sé què fas.
0: Sí, pues estic molt al costat de la teva germana i continua a Rubí. Em sents millor ara, Enric?
7: Sí.
0: Vale, mira, bé. Abans de marxar, de deixar la conversa, voldria, com no, preguntar, que sé que estaves involucrat en un projecte molt interessant, que no sé si ja va tenir una mica de forma. A nivell de teatre, vas comentar aquí en aquesta casa que s'estava intentant donar forma a una obra relacionada amb diversos personatges ja grans i bueno, que eren homosexuals. No sé si això ja està treballat, ja ha entrat el dramaturg en escena, si tu com a director ja estàs en marxa amb aquest projecte.
7: Bueno, això està sent un projecte llarg, perquè estem parlant de gent gran com jo, com
0: sí,
7: a mínim.
0: Uh-huh.
7: I aleshores la recerca dels personatges que donaran peu a personatges reals, perquè partim d'unes històries de vida.
0: Sí.
7: I aleshores, a partir d'aquestes històries de vida, hi ha un dramaturg que ha de fer convertir-ho en una obra de teatre.
0: Uh-huh.
7: Dissortadament, el primer dramaturg que vam anar, que era un dramaturg de primera línia,
0: sí,
7: dissortadament per tots, ha entrat amb Alzheimer.
0: Vaya.
7: I, per tant, ha sigut una feina. I ara estem a mans d'un jove dramaturg que ja en el seu moment es farà, ja s'explicarà com és això, i això ho posarem en dansa. Però ja dic que està sent un projecte llarg, però molt interessant, perquè és clar, és parlar de la soledat, és parlar de la soledat a la vellesa,
0: mm-hmm,
7: que és una cosa terrible, i parlar de que hi ha homosexuals que han sortit de l'armari i que per la vellesa, per poder estar en una residència, han de tornar a l'armari, cosa que és una patada molt gran a l'estómac d'aquestes persones. Per tant, estic, sí que segueixo posat amb això, però ja et dic, amb això no sé quin dia ho posarem. Ho podem pujar dalt d'un escenari, perquè el procés està sent molt llarg. Però estic en un altre procés,
0: sí,
7: que parlant de Rubí, que pot estar, que a mi em fa molt feliç, que és que l'Escola d'Art i Disseny de Rubí,
0: sí,
7: m'han demanat fer una exposició monogràfica de tota la meva obra plàstica a Rubí.
0: Ah.
7: I serà el 18, gairebé d'aquí un mes, el 18 de novembre a l'Escola d'Art i Disseny de Rubí.
0: Pues allà hi serem i aniré a veure't, saludar-te personalment i, si m'ho permets, donar-te una forta abraçada, Enric.
7: I tant, serem veïns aquells dies.
0: Pues
7: perquè és el mateix edifici que la ràdio.
0: Continuarem seguint. Enric, no sé si li vols dir alguna coseta abans de plegar.
2: Una abraçada amb el gran carinyo.
7: Vinga, una abraçada i que aprofiti. Va,
2: vinga,
0: Enric, adeu. Gràcies per la teva amabilitat i et continuem...
7: Vinga, una abraçada.
0: Estarem darrere teu veient tots els teus projectes. Molta sort.
7: Vinga, gràcies.
0: Gràcies,
2: adeu,
0: maco.
2: Adeu.
7: Adeu.
2: Adeu. Quines jugades, que em fas.
0: Bueno, darrere d'aquestes jugades tenim el teu fill Xavi, que s'ho ha currat molt, eh?
2: Sí, clar.
0: Sí, sí, ho ha fet tot amb molt d'acord i
2: goita, jo sense saber res.
0: Res, t'has vingut aquí amb tots els teus papers preparada perquè pensaves que et faria un examen aquí exhaustiu d'arbodietètica i serà que no.
2: Res de res.
0: Ha dit coses molt importants al teu germà.
2: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Que és molt intel·ligent i té molt... Té molt de cervell, no com jo.
0: A part, quan li vaig trucar, em va dir, i tant, això ni es pregunta, vaja.
2: Però sí, però el que s'ha guanyat és ell, que m'ha ajudat sempre per tot i per tot.
0: Sempre ha estat...
2: He tingut molts problemes i ell sempre ha estat, vinga, va, per tot.
0: A part de que ara m'has comentat que en l'àmbit arbodietètic la cosa ha canviat fins al punt que ja hi ha coses que no coneixes perquè són de fora, has vist en el pas del temps un canvi amb les necessitats de la població? Perquè la veritat és que m'ha sobtat molt, no sé a tu, Didac, quan has parlat de la depressió. O sigui, és una cosa que no és una cosa d'ara, això ja...
2: Tota la vida, clar. I també, quan tens una depressió, tens de prendre medicació, si és la cosa és tan greu, però a casa, amb la Calea Real, n'hi ha una que és molt pura i aquella t'ajuda moltíssim. Mm-hmm. Vull dir que... I llavors hi ha herbes, l'hipericón, però la Calea Real és lo vital.
0: I tant.
2: Per reforçar el sistema nerviós i tenir empenta i també voler sortir un mateix de la depressió. Que sí. Això és molt important, que no repenjar-t'hi. Si, oi, oi, oi, no. Vinga, va, buscar feina i sortir. No tingué temps de pensar.
0: El tema de la son, la gent dorm molt malament darrerament. Jo veig que s'està fent un ús una mica així, quasi a mansalva de la melatonina.
2: Ja.
0: Això abans es demanava també? O...
2: No. Prenia més aviat la tila, la valeriana...
0: Sí, com una infusió
2: la passiflora.
0: Passiflora, no?
2: Sí, sí. Però ara ha sortit aquesta moda més nova i no s'han de prendre infusions. Mira, la melatonina ja està. Però vull dir també, jo crec que es pren molta cosa per activar el cos tot el dia. Llavors a la nit, clar, no pots dormir. Crec jo, eh?
3: Jo volia comentar una miqueta això, perquè ens trobem molta gent, sobretot als gimnasos, que comença a fer activitat física i sent com que es troba molt cansada durant el dia i realment gran percentatge d'aquesta gent no és que estigui molt cansada per com entrena, sinó perquè després no es recupera bé, perquè no dorm bé. Ja. Jo et volia preguntar, si tu haguessis de recomanar alguna herba en concret per poder millorar la son, que quines serien?
2: Mira, la passiflora. Clar, la passiflora va molt bé. I una mica de tila, i una mica de valeriana... Vull dir que s'estrès...
3: Tu et quedaries aquí, no? No canviaries de la melatonina i totes aquestes coses
2: noves?
3: Si
2: convé, la melatonina va molt bé, també, eh? El Xavier té unes pastilles que et porten melatonina i passiflora, em sembla.
0: Uh-huh.
2: I funcionen, eh? I algun dia aquestes les prenc. I algun dia que et dic... Oi, segons què passes amb el dia, que et passes un dia que normalment jo no ho necessito. Però al ser més gran... El no cansar-me poder tant... I, doncs llavors m'ho prenc i ja està. Quedes més tranquil. Simplement saber que ho has pres i ja està.
0: Maria Teresa, si tinguessis la possibilitat de poder fer una pregunta i obtenir resposta, t'has preguntat alguna vegada a dir... Pues no sé, hi ha aquesta dada... Jo sempre pregunto... T'imagines poder saber quanta gent, en número, has atès... darrere del taulell?
2: Ui, no. Possible. Tothom que venia... Abans me'n recordo que hi havia ple de clientes. I clients, clar. Ple. La parada plena de gent esperant.
0: Gent esperant.
2: I a la botiga també.
0: I a la botiga.
2: La botiga, el dia que jo estava sola, que la dependenta tenia festa, tenia persones fins a la porta esperant.
0: Anècdotes, les que vulguis i més.
2: Bueno, cadascú tenia el seu problema, clar.
0: Alguna cara coneguda alguna vegada? Jo, bueno, abans, no sé si encara això, jo crec que es continua fent, no?, de portar els polítics en campanya a passejar pel mercat, segur, no?
2: Que venien, sí, clar.
0: El Jordi Pujol, no?, allà...
2: No.
0: A mirar, no? Però Pasqual Maragall sí que havia vingut aquí a Rubí.
2: No el recordo, vist. Veus?
0: Jo recordo també el Narcís Serra, yeah. Trobar-me'l pel mercat. Sí. Sí. Jo és que això de la política sempre el fixo molt. Yeah. I darrerament inclús el Salvador Illa,
2: yeah.
0: Que recordo que em sembla que va comprar dàtils per la seva dona.
2: Ja. Yeah.
0: Sí, una cosa ben, ben curiosa.
2: Sí.
0: Teresa, tema articulacions, que això també el Didac segurament... Ara es parla molt del col·làgen.
2: Sí.
0: Ja es venia a la teva època també viscosuplements?
2: No tant. No.
0: Però clar, deien que la gent abans es feia gran més d'hora.
2: Ja. Yeah.
0: No hi havia tant dolor articular o sí que no. Hi havia i la gent acceptava millor? Això ha canviat molt també.
2: També la naturalesa de cada persona, clar. Això també hi ha d'herència. Segons si com tens el cos, si no, amb la pergofito pel dolor, pues mira, també es va solucionant una mica.
0: Sí.
2: Clar.
0: Jo recordo, dintre d'aquests remeis de Ferrandiz, parlaven també de la pell de la patata, ben neta, cuita, i el suc que deixava era antiinflamatori.
2: Sí, porta vitamines, clar.
0: És. Heu de tenir un llibre a casa amagat allà... No. Que a mi m'agradaria agafar-lo un dia, a mirar...
2: No, és aquest d'aquí, ja.
0: Ja, en el cap.
2: Sí.
0: Maria Teresa, hi ha una cosa que m'apassiona, que és veure fotos de Rubí antic. De fet, tinc tots els llibres que han sortit, i inclús en alguna, a nivell de xarxes socials també, quan surten fotos antigues de Rubí, aquí hem agafat algunes, vaig passar per la botiga i fer algunes. El vaig conèixer poc temps, però el mercat antic de la plaça de l'Església, com era?
2: Bueno...
0: Allà que estàveu fora, dintre...
2: Jo estava fora.
0: Fora.
2: A fora. Hi havia escales que baixaven cap baix.
0: Sí.
2: Hi havia la tocineria on jo treballava de soltera, a Cal Segura, i llavors escales cap dalt hi havia el peix.
0: El peix.
2: Sí. I jo estava davant, entre les mitges de les dues escales, davant de Cal Gallineta, de Cal Prats.
0: Ah, sí, home.
2: Davant de Cal Prats, però sí. A la cera del davant.
0: Sí, sí. Per la gent que no sàpiga, quasi on està la Bàmbola, allà ara al bar de la Bàmbola,
2: sí.
0: Que allà va viure un temps el professor Leandre Pons, no sé si era de Cal Gallineta.
2: Sí, sí, estava casat amb la de Cal Gallineta.
0: Correcte.
2: Sí,
0: o sigui que estaves més o menys per aquella...
2: Al davant mateix, a la cera del davant. A la cera de baixar al mercat o de pujar.
0: I passes per aquell carrer i mires si et veus encara allà... O...
2: No, ja no, perquè com que està tan canviat, aquella plaça ja no queda res, vull dir...
0: M'has dit abans, quan parlàvem, que el Mercat Nou t'agrada també molt, lògicament, a nivell de temperatura,
2: sí.
0: Vas haver de passar un fred allà al carrer...
2: I calor.
0: I
2: com plovia, amb aquell paraigua blau que teníem, i muntar cada dia la parada... És un drama. I per això, com vam fer el Mercat Nou, vaig voler una parada dintre jo.
0: Dintre.
2: Tant sí com no.
0: Quants anys de carrer has estat de mercat?
2: Ostres, no ho
0: Molts.
2: Sé.
0: Bueno, ja, si tirem
2: des que,
0: enrere...
2: Des que ja. Van inaugurar fins que em vaig retirar. Clar.
0: Didac.
3: I de tots aquests anys, si t'haguessis de quedar amb una cosa, amb què et quedaries?
2: Ostres, jo despatxant a la parada.
0: El contacte amb la gent. Aquesta és una molt bona pregunta perquè me l'ha demanat i me l'ha preguntat moltíssima gent. Per... Sí, és una pregunta que... Sí, perquè al final suposo que quan arribes a un punt de maduresa, que tothom anem fent anys i això és el bo, Maria Teresa.
2: Sí.
0: I fer anys és maco. Clar, des de l'experiència, la gent que estem darrere vostra ara mateix en edat, el que volem saber és com veieu les coses, què entre ell, el que t'està preguntant el Didac, no? Què et queda, no?, de tot això. I veig que el taulell...
2: Satisfacció, sí. Satisfacció,
0: una gran satisfacció.
2: De poder ajudar, haver pogut ajudar moltes persones. Uh-huh. Que quan te les trobes, hi ha persones que hasta ploren. Oi, que em vas fer això, o em vas ajudar amb això altre... que em vas venir un dia a fer compreses a l'esquena a la nena, jo ni me'n recordo. Perquè, esclar, són tantes coses que ni te'n recordes, ja. Però vull dir, bueno, són records macos.
0: Pues arribem a la darrera part del programa, has vist com anem, no? Pim, pam, pum, si no t'ha donat temps quasi ni d'escalfar la cadira. I és veure quines preguntes ens han arribat per la Maria Teresa Major, de tota la gent de Rubí, fora de Rubí i qui vulgui més. Rubí pregunta.
2: Obra de mi.
1: Rubí pregunta.
0: Maria Teresa, aquí em poso una mica seriós. Sí, perquè la pregunta l'he agafat amb pinces. És una pregunta que li vull dedicar a tota la gent del mercat, inclòs al teu fill. La pregunta que et fa una noia que es diu Magda, Magdalena, vaja. Maria Teresa, amb el cor a la mà, com veus actualment el futur del mercat? I crec que és una molt bona pregunta. Sí. I parlo des de la teva veu de l'experiència i, escolta, fins on vulguis dir.
2: I difícil.
0: Difícil.
2: Sí, perquè
0: sí.
2: El mercat es treballa en moltes hores, la joventut no vol treballar tantes hores, es treballa el dissabte i la majoria el dissabte ningú vol treballar. Vull dir, el divendres tot el dia, sense parar. I la joventut això no els agrada gaire. I llavors veus que la gent també tira molt als mercats, vull dir, als súpers. Vull dir, llavors a mi em dona tristesa. Quan veig que tanquen parades, dic, mare de Déu, aquí una parada tan guapa, amb els productes que tenien, i han tancat. No hi ha hagut ningú que seguís. I això a mi em dol molt. Soc de mercat de tota la vida i a mi això em dol molt. Com veig parades que han tancat, ostres tu, un altre. No sé si és la contesta.
0: Així que un futur incert.
2: Sí. Sí. No ho entenc. És que jo, com que jo vaig cada dia a la plaça. Jo em dic plaça, al mercat. Jo cada
0: sí,
2: dia
0: la plaça.
2: Vaig,
0: sí,
2: sempre... tota la vida a la plaça. Jo cada dia vaig al mercat amb l'excusa de veure el Xavier... el meu fill, però així camino també, entens? Si no, no em mouria de casa. Doncs vaig allà, xerres amb un, trobes l'altre, et distreus i vas cap a casa. Compres quatre, el que et faci, falta, veig el Xavi, està bé, doncs jo cap a casa. Ja està. Però vull dir, em dol molt que veig, no ho sé, que quan vam estrenar el mercat era un goig, totes les parades obertes. Tothom amb aquells davantals blancs, ara tothom va amb bata negra. No ho entenc, però bueno. Clar, amb bata negra no es veu el brut.
0: Sí, senyora.
2: Jo en Xavi encara li rento totes les bates.
0: Sí, perquè... Sí, sí, sí.
2: Blanca, eh? Mentre jo hi sigui, nen, sí. Aniràs amb bata blanca.
0: Sí. De fet, dintre de tot el lot de preguntes que hi havia, era si a nivell formatiu sempre havíeu portat bata blanca i... Sí,
2: davantals emmidonats... A Cal Segura, madre mia, amb uns davantals, amb unes puntes i tot emmidonat, eh? Cuidado. Com la tocineria, la carnisseria Serra, també n'hi havia un parell, i el meu fill, n'hi havia un parell que, mare meva, de tocineries que feia, que es barallaven pels davantals.
0: Sí, senyora.
2: Qui feia
0: sí.
2: Més goig. És que allà era com un aparador. Allà havies d'anar ben vestit i ben arreglat. Ah.
0: I més que ja pregunta, una reflexió, perquè hi ha una senyora aquí que m'ha dit, digue-li de part meva, Mercè, no sé si la coneixeràs o no, de Meri Mercès per un tubo, que diu, mira si és gran persona, que ja ha volat molt alt. Un net l'ha portat volant. Parlem del fill del Xavi, que també... Bueno, és que continua la saga, escriptor...
2: Sí,
0: tenim un sí, pilot d'avió...
2: Sí, el gran.
0: Teníem una foto, em sembla que ha sortit també, que sorties volant amb ell.
2: Segurament.
0: Que no sé si l'han punxat o no, però vaja...
2: Ens va portar les àvies a Madrid. Pilotant ell l'avió.
0: Pilotant ell l'avió.
2: Les àvies i els pares, vaja.
0: Que maco. Maria Teresa... Pues ja hem arribat al final.
2: Molt bé, bueno, ja ha passat.
0: Com has estat?
2: Bé, molt bé.
0: Haig de dir que la Maria Teresa havia portat aquí a punts i tot per si havia que recórrer i tal, però ja heu vist
2: no,
0: que...
2: No, volia explicar que tot el que havia estudiat, la naturopatia, tot, dietètica
0: sí.
2: i nutrició, tot el que jo... Botànica, medicinal, amb el doctor Ferrandis, bueno...
0: Quina alegria haver-te tingut aquí en el I tu què tal, Didac?
3: Tot un plaer. M'ha agradat molt. És un sector i un món que jo pràcticament no he tocat. I tenir l'oportunitat de poder escoltar-te, veure la teva vocació i el teu carinyo cap a aquest món, aquest sector,
2: fantàstic.
3: Ha sigut tot un plaer.
2: Fantàstic. Bueno, el plaer també és meu. És acabat.
3: Ja no hi haurà més preguntes.
0: Maria Teresa, que t'estimem molt.
2: Jo també us aprecio molt.
0: Gràcies per fer tant per tota la nostra població i personalment gràcies per haver fet també tant per la meva família, que tant els meus avis que ja no hi són, com la meva mare que t'està veient.
2: Sí.
0: T'estimem moltíssim.
2: Una bona clienta també.
0: Moltes gràcies, Maria Teresa. Molta salut.
2: Això,
0: i per molts anys. Això ha sigut un homenatge a una gran persona i t'estimem molt.
2: Molt bé. Salut també per vosaltres.
0: Gràcies, maca.
2: Vale. Merci.
0: Propera setmana parlarem de proctologia amb la doctora Arantxa Muñoz. Que passeu molt bon cap de setmana. Moltes gràcies. Salut.

0: És la una del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. La cantant i punxadiscos discusita la rubinenca Rosa Antic està ultimant un acord amb el Futbol Club Barcelona per actuar en el clàssic contra el Real Madrid diumenge 25 d'octubre. El club blaugrana vol que l'artista ofereixi el seu show a la nova carpa exterior de l'Spotify Camp Nou, una instal·lació provisional que es va inaugurar dissabte passat amb motiu del partit davant del Getafe. La representació de l'artista i el club estan acabant de perfilar el contracte amb la intenció de portar-hi una proposta que combina veu en directe i també instruments. Rosa Antic, que ha viscut els últims anys aquí a Rubí, és una pionera d'aquest gènere d'Itàlia i té una àmplia trajectòria internacional després d'actuar per a firmes com, per exemple, Ferrari o Gucci. Més enllà del públic que assisteixi a l'Spotify Camp Nou el 25 d'aquest mes d'octubre, recordem que rubinencs podran gaudir de la música de Rosa Antic dos dies abans del clàssic, a la Fira del Vi, per tant, divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la plaça del Celler. L'actor rubinenc Oriol Obrés està de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musicals pel paper que interpreta l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Obrés es va emportar dos premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima. Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del teatre a Catalunya. Es consideren un dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar al web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al dia 16 de novembre. La gala d'aquests Premis Butaca es farà dilluns 23 de novembre a partir de les 8 del vespre al Pavelló Municipal d'Esports de Premià de Mar.
3: Quant a la informació esportiva, aquest migdia al programa d'esports, a un quart de tres de la tarda, podrem escoltar les components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins que s'han fet amb el títol del Campionat del Món amb la selecció espanyola femenina d'Hockey Patins en línia. Una entrevista àmplia per conèixer doncs, la seva experiència, per conèixer com porten això d'haver assolit un títol tan important. De fet, ha fet història una entrevista doncs, amb aquestes jugadores que podreu escoltar en el programa d'esports aquest migdia.
2: De moment, això és tot pel que fa a la informació local. Tornem, com sempre, en una hora i també podeu seguir informats a radiorubí.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Us 15 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.

Vinent, avui també parlarem de bàsquet, sobretot amb la victòria primera de la temporada de l'Uni Girona, en aquest cas a l'Eurocup femenina, la primera jornada, i també va guanyar ahir la Penya, primera victòria en aquest cas a l'ACB, en petit ajornat contra l'Andorra, que va acabar recuperant ahir pels aiguats, es va suspendre en aquell seu dia i va guanyar clarament a l'Olímpic de Badalona, just abans del primer derbi del curs, després del, evidentment, del de la Supercopa Copa, que es va endur la Penya. Aquest diumenge juga el primer derbi de CB entre Joventut i Barça. Futbol, bàsquet, però també tindrem handbol, amb la Champions masculina per al Barça, waterpolo, patinatge i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ha fet oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta samarreta publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff, en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça, aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en la diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra es van jugar 5 partits pendents a la 5ª jornada de tercera federació masculina, ajornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, a Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòfol. També van tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf, per la mínima, 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostrovacek en el primer partit d'Eurocup femenina. Amb només 8 jugadores disponibles, en ja que les baixes de Merceron, Quevedo i Jana Martín, s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina, i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final en l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen al partit a 6:45 de la tarda.
0: Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, el seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Tiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, i Ian Tarrafeta del Nantes, Jan Gurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra

0: Portugal. El lateral del Granollers, Marcos Fis, i el porter blaugrana, Sergei Hernández, també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen el lloc assegurat perquè són anfitrions en Portugal i Suïssa.
1: I en categoria femenina, també en handbol, ahir va acabar perdent el CAC 7 Granollers en el partit de la jornada intersemanal de la Lliga Guerreres a Navarra.
0: L'equip ballesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
1: Amb waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Canllong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el tercer títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
1: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Assumpció al Paraguai.
0: Enllestida la fase de grups, que ja han quedat definits els quarts de final, i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile, avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
1: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana masculina.
0: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels 3 grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, Carme, ho avançàvem ahir, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, en grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més, i a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, al patinatge, dissabte també tindrem hoquei patins, handbol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de clubs de primera divisió de natació des de les instal·lacions de Canllonc a Sabadell, a 11:15 el torn de matí i a 7:15 el de la tarda. I ja a la tarda a l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6, handbol de primera divisió masculina estatal, amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Tot això dissabte, diumenge tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la primera divisió femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boc des de la Guinardera. I ja a la tarda a l'Enjoc TV doble ració de futbol, primer a les 4 amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell al municipal al Sagnia. I per rematar-ho, a les 6, duel de la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el San Juan Atlético Moncada al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 13 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, també en la diferència de gols, i amb 6 equips més que han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, que és el pròxim rival del Barça aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Recordem que entremig també hi ha el PSG, dimarts vinent també en Champions. Tots dos van guanyar ahir, Betis i Madrid, havent de remuntar els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'exblaugrana Abde, Cucho Hernández i també Isco de penal, i els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons van explicar després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit la sanció de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça el 25 d'octubre. Això ho explicava ell mateix.
1: La final roja para mí es muy fácil porque todas las otras aficiones van a decir que es lo correcto, pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
0: Y eso deia l'entrenador José Mourinho en roda de premsa.
2: ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No necesitas de responderme, pero es la pregunta que yo hago. ¿Piensas que es normal? ¿No podían hacerlo ahora? ¿No podían hacerlo mañana por la mañana? Tenemos que venir en autobús y casi llegando al estadio es cuando sabemos que Vinicius tiene 4 partidos.
0: En qualsevol cas, aquest Barça-Madrid, sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical a la samarreta blaugrana. Yeah. Bitch, I look just like my mama. Tick, tick, time to heat it up like a sauna. Yo negro hit cha-cha, little dance like la bamba. Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà de Califòrnia, en aquest cas en col·laboració amb AZ Chike. A Tyler, the Creator, que en concret la seva marca Golf, són les que apareixen a la samarreta d'especial del Barça pel clàssic del 25 d'octubre, de novembre, volíem dir, d'octubre, ara sí, d'aquí un 10 dies justos, que el club ha posat a la venda amb edició limitada per un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà un dia abans aquesta samarreta, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, el Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Com dèiem abans, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que ha guanyat també els 2 partits de Champions que ha jugat. L'altre català de la primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les 2, amb la visita a Cornellà al Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar en aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico que va deixar escapar 2 punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat i buscarà trobar-se en la victòria malgrat ser conscient de la dificultat del rival. Ahir en parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor, Pol Lozano.
3: Al final el otro día una acción que la podemos defender seguramente mucho mejor y en primera división te mata, o sea, al final, y más en equipos así como el Atlético de Madrid, ¿no?, que tiene mucho potencial ofensivo, si no estás bien en el área defensiva sobre todo, bueno, pues te castigan, ¿no? En cualquier jugada te pueden marcar, pero yo creo que si estamos sólidos y hacemos lo que hemos trabajado, yo creo que vamos a sacar algo positivo seguro.
0: Un Pol Lozano que también va a tornar a defensar a ultranza al seu entrenador, Manolo González.
3: Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final, a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, pues, el primer que normalment on van més les mirades és el míster. Jo crec que al final, pues, és una figura molt, molt difícil. Ell ho sap, que no hem fet partits al 100% del que nosaltres podem donar i ens exigeix molt amb això, no? Amb la intensitat, en què intentem fer sempre en cada moment el que ell ens demana, i sí que és veritat que, bueno, que la confiança no mostra cap a ell, de veritat que és gran.
0: I un últim apunt d'un document del migcampista perico, en aquest cas sobre la necessitat de reivindicar-se a casa davant de la seva afició, malgrat que el partit sigui contra l'Atlètic de Madrid.
3: Per nosaltres guanyar a casa, independentment del rival, és molt important per nosaltres. Evidentment és una necessitat perquè al final portes partits sense guanyar. Però jo crec que també és una oportunitat per nosaltres, no?, de reivindicar-nos, de mostrar l'equip que som, i estic segur que ho farem.
4: Dissabte a les dues, aquest Espanyol Atlètic de Madrid, a 6:45 de la tarda, també dissabte, jugarà a la Cartuja al Betis-Barça. Demà, evidentment, en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de la 3a Federació Masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats, pel temporal d'Aiguats, ara fa 10 dies. La Muntanyesa recupera el liderat després de guanyar 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segons se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristóbal. També vam tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospi, de l'Hospitalet contra el Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Miriam González.
5: Els del Pla d'Urgell van marxar al descans amb un 2-0 en contra després d'una primera part fluixa marcada pels gols de Tim i Bafode. A la represa, els canvis de Manel Cazorla van revitalitzar l'equip. Max Porta va retallar distàncies amb el 2-1 i el Mollerussa va pressionar fins al final. Però Sergio Aguza va evitar l'empat en l'última jugada. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
6: La sensació és que s'escapa un punt, mínim, després del que s'ha vist tota la segona part. Crec que hem sigut infinitament superiors al rival.
5: Ara els de Cazorla tancaran aquesta setmana exigent amb 3 partits, rebent el Peralada diumenge a les 12 del migdia al Municipal de Mollerussa.
4: Gràcies, Míriam, i no marxem de les Terres de Ponent ni de la categoria, aquesta 3a federació, perquè l'Atlètic Lleida, que després d'aquesta jornada és 9è a la classificació, buscarà diumenge al Camp d'Esports tornar a guanyar, després de fer-ho per primera vegada el diumenge passat, amb la visita, això sí, al Camp d'Esports d'un dels equips de la part alta, el Badalona. Ho agullarà, diu Sergi Guiu.
7: La victòria del passat dissabte a Montcada i Reixac va calmar les aigües internes de l'Atlètic Lleida. L'equip va saber competir com demanava el context per sumar 3 punts que li permet afrontar la cita de diumenge amb una millor cara. De fet, sobre la cita d'aquest diumenge al Camp d'Esports, el jugador de l'Atlètic Lleida, Juan Agüero, parlava de la necessitat d'aconseguir la millor versió i regularitat a la capital del Segrià.
8: Bueno, creo que es un rival muy duro. No sé, creo que van primeros, van líderes y con muy buenos jugadores. Hoy ya lo hemos visto en vídeo. Y bueno, que no nos lo pondrán fácil. Creo que en el Camp de Sports todavía tenemos que sacar nuestra mejor versión, que creo que no lo hemos hecho. Pero bueno, ya te digo, el equipo está entrenando bien. Hoy hemos podido entrenar muy bien en el Camp de Sports, se han visto cosas. Y bueno, con muchas ganas de afrontar este partido.
7: Agüero parlava del Badalona, rival de l'Atlètic Lleida aquest diumenge, al Camp de Sports a les 5 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Espart Girona va sumar i la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina. Amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Iana Martín s'hi afegeix també la de la pivot andalusa Marta García. El conjunt junior hi va anar de menys a més i a la partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que havia vist algun brot verd, algun petit pas endavant.
1: Pequeño pasito para adelante en la ejecución de las cosas y en el esfuerzo defensivo. Contento por eso y a seguir. Yo creo que hemos dado un pequeñito paso para adelante, pero ya está. No me atrevo a decir nada especial del partido, ni creo que tengamos que estar contentos. Y si yo estuviese contento hoy aquí en la rueda de prensa, ¿cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? Como entrenador no puedo estar contento.
0: Primera victòria, com dèiem, després de 6 partits per a l'únic, amb 8 jugadores. Dissabte visitarà també la pista de l'Araski de Vitòria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. L'altre català de la Lliga, el Cadí la Seu, també jugarà dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB, després de 3 partits, en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. A l'Olímpic de Badalona també va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial, per acabar guanyant de 21-96-75. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
2: Bon dia. La sisa joventut va superar ahir el Moravan Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75. Els de Dani Miret van anar durant 30 minuts per darrere en el marcador, arribant a perdre de 9 punts. Però com reconeixia el mateix tècnic de la penya, quan es van treure la pressió del damunt, es va poder veure la millor versió verd i negra.
3: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat hi ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
2: No va tenir el dia Nico La Provítola, que va acabar amb 2 d'11 triples, i Ricky Rubio va establir el seu rècord d'assistències amb 12 després de 18 anys. El més destacat va ser Àlex Reyes, que va anotar 5 triples i va subratllar la importància de no fallar a casa.
4: Éramos conscientes de que el primer partido en casa siempre es muy importante. Bueno, hemos tenido 2 salidas muy complicadas, Lugo y Vitoria no son canchas sencillas. Bueno, después de conseguir aquí la Supercopa, el otro día el partido de Champions, pues empezar ganando en Liga era súper importante. Así que bueno, tensión, ¿no? Yo creo que un poco responsabilidad, ¿no? De, oye, esta camiseta es importante y hay que sumar en casa como sea.
2: Abans del maig es va fer la celebració del títol de la Supercopa CB i els 4.636 espectadors que hi van ser van poder gaudir-ho. Cal recordar que diumenge la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda en la reedició de la final de la Supercopa CB de fa un mes.
0: Gràcies, Ramon. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, que, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes que venen de guanyar, que ha de guanyar avui, volíem dir, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase. Saben que, més enllà de la classificació, també són importants els punts que s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
5: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, estem entrenant cada vegada més i volem guanyar els 2 punts que tindrem que treballar i lluitar. Jo crec que el nostre sistema defensiu no està al mateix nivell que l'any passat i pot ser que les primeres 2 setmanes a poc estem una altra vegada agafant mecanismes.
0: Avui a 6:45 de la tarda aquest Dinamo de Bucarest-Barça de la quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina hi va acabar perdent el CAC-SEC Granollers, en aquest cas partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga Guerreres. Ara s'atura aquesta Lliga fins al 31 d'octubre quan el CAC-SEC rebrà el Palau d'Esports al Màlaga. I en waterpolo, acabem amb això, l'Estalpul Natació Sabadell no va poder posar fi a l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta, que es van donar un cop més la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo, en aquest cas en guanyar 16-9 a la final a disputada a Can Llong. Ràdio Sabadell, Àlex Gelabert.
6: A remolc des del segon quart, el club va començar l'últim període marcant l'11-9, però 5 gols consecutius del vigent campió d'Europa van sentenciar la final. El tècnic Albert Espanyol considera que tenen marge de millora.
7: El nostre objectiu és competir contra el Barceloneta i el nostre repte és guanyar-lo, no? És molt difícil perquè el Barceloneta actualment és campió d'Europa, el qual el converteix en el millor equip del món, Per tant, és un repte molt complicat, però és el repte que ens posem. Estem competint, ja estem pel bon camí, i a més, responent al que dius, crec que nosaltres tenim molt de marge de millora. Acabem de començar, crec que aquesta, si no m'equivoco, és la setmana número 9 d'aquest nou projecte, i crec que el temps juga al nostre favor, en el sentit que treballant dia a dia i esforçant-nos, doncs ens podrem apropar.
6: Espanyol no va poder comptar amb Fran Valera, lesionat a l'espatlla dreta. Tots dos equips es tornen a veure les cares diumenge a la una, en aquesta ocasió a la Sant Sebastià, en el partit corresponent a la setena jornada de la Divisió d'Honor.
0: Gràcies, Àlex, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
9: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
8: La tradició es mou si la mous tu.
9: Tota la informació a firamediterrania.cat.
10: A veure, parla'm una mica tu.
11: Hola, sóc el López.
10: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
11: Vale.
10: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
11: Em van a Morgades Valldosera?
10: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
11: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
10: Vale, doncs pues ja està.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa. Bon dia i bon dijous, 15 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 15 d'octubre, avui amb la mirada posada ja en el cap de setmana, després que acabés ahir la segona jornada de Champions masculina de futbol, amb els partits del Betis, el PSG i el Madrid, que són precisament els pròxims tres rivals del Barça de Flick. Molt futbol, però també bàsquet, amb les victòries també ahir de l'Espart Girona a l'Eurocup masculina i la Penya, a l'ACB, amb vol, perquè avui té Champions al Barça, waterpolo, patinatge i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça fa oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar a Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça d'aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre, per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la Lliga de 5a jornada de tercera Federació Masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, a Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòbal. També vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada, i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostravacek en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Yana Martín s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21, 96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Quarta jornada de Champions per al Barça, que encara li quedaran 2 més. Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Chiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, Ian Terrafeta del Nantes, en Jangurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. A lateral de Granollers, Marcos Fis i el porter blaugrana Sergei Hernández també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen en el lloc assegurat perquè en són els anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina també en vol, ahir va acabar perdent el GAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip vallesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga en Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Can Llong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barcelona Blaneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el tercer títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: Enllestida la fase de grups, ja han quedat definits els quarts de final i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana Masculina.
1: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que es jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels tres grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, ho avançàvem ahir, Carme, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més. I a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, dissabte també tindrem hoquei patins, handbol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de Clubs de Primera Divisió de Natació des de les instal·lacions de Canllonca a Sabadell a 11:15 al Torre de Matí i a 6:45 al de la tarda. I ja a la tarda l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6, handbol de Primera Divisió Masculina Estatal amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Això dissabte, diumenge, tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la Divisió d'Honor Femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boca des de la Guinardera. I ja a la tarda l'Enjoc TV, doble ració de futbol. Primer a les 4 amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell, el Municipal Sagnier. I per rematar-ho, a les 6, duel de la Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el Sant Juan Atlético Moncada, el municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase de Lliga, de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, que també tenen la mateixa diferència de gols, més 7, i amb 6 equips més que han sumat també els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, pròxim rival del Barça, i aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Entremig, recordem, també hi haurà el PSG. Tots dos van guanyar ahir, havent de remuntar, els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'exblaugrana Abde, Cucho Hernández i Isco de penal, els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons m'han explicat després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit l'ascensió de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça d'aquí a 10 dies. Això ho explicava ell mateix.
1: Creo que ha sido un mal momento, ¿no? He tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga, no entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Viene siempre uno de la liga o de otro nombre que no sé, que cuida de los árbitros para nos explicar las nuevas reglas, todo que ha cambiado, pero esto, justo esto, no nos han dicho nada.
0: Y eso en deia l'entrenador, José Mourinho, en roda de premsa.
2: En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que gato escondido con la cola asomada. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal.
0: Més enllà de conspiracions, en qualsevol cas, aquest Barça-Madrid sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical, la samarreta blaugrana. Yeah. Bitch, I look just like my mama. Tick, tick, time to heat it up like a sauna. Yo negro hit cha-cha, little dance like la bamba. Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà, californià, en aquest cas amb col·laboració amb Ace & Chike. Tyler, the Creator, i en concret la seva marca Golf, són les que apareixeran a la samarreta especial del Barça, del clàssic del 25 d'octubre, com dèiem, que el club ja ha posat a la venda a partir d'avui mateix, amb edició limitada, amb un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, el Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Abans, com dèiem, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que ha guanyat també els 2 partits de Champions que ha jugat, com el Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les 2, amb la visita a Cornellà del Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar 2 punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, buscarà retrobar-se en la victòria malgrat ser un conscient de la dificultat del rival, aquest Atlètic de Madrid. Ahir parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol, Pau Lozano.
3: Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo, que cada año tiene mejor equipo. Al final es de los mejores equipos de la liga y cuando te enfrentas a estos equipos, pues al final tienes que ser muy sólido defensivamente y a partir de ahí tener mucha más calma con balón de la que hemos tenido. Bueno, es un equipo que tampoco te plantea una presión súper alta, pero sí que son muy agresivos cuando saltan a la presión. Hemos visto dónde encontrar las ventajas y yo creo que la clave va a ser esa, estar muy sólidos defensivamente y que con balón estemos finos para encontrar esas ventajas que las hay.
0: Un Pau Lozano que també va tornar a defensar a ultrança el seu entrenador, Manolo González.
3: Sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és molt, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat, bueno, situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten i al final, quan un entrenador el tens així a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, bueno, pues, és normal que hi hagin crítiques, hi hagi, és el món del futbol, però jo crec que al final si algú es mereix confiança és la figura de l'entrenador que tenim.
0: I un últim document del migcampista perico, en aquest cas sobre els pocs minuts que ha tingut aquest principi de curs, tenint en compte que venia de ser una peça clau la temporada passada.
3: los futbolistas siempre pues somos egoístas en el aspecto de que cuando no juegas pues normalmente siempre lo pasas peor que cuando juegas, obviamente, pero lo que está claro y lo que nos va a llevar hasta el final a nuestro objetivo es que el grupo, el colectivo está muy por encima de cualquier jugador, ¿no? Yo creo que al final se han hecho muy buenos partidos, buenos minutos, y cuando te toca participar menos pues lo único que puedes hacer es sumar dentro del equipo, seguir entrenando bien y cuando el míster lo crea conveniente pues estar preparado para poder sumar minutos de calidad.
4: Dissabte a les dues, en aquest cas, Espanyol, Atlètic de Madrid, a l'RCD Stadium, a 7:15 es jugarà a la Cartuja el Betis-Barça. Demà en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra, ells van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats. La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Golejada de la Fundació Esportiva Grama al centre parroquial Sant Cristóbal per 0-5 en un partit on a la mitja hora el maig estava ja sentenciat, i és que el conjunt de la Fundació Grama va ser letal en atac i el Sant Cristóbal no va oposar resistència en els primers 45 minuts. A la segona part l'equip agarenc va millorar, però ja el resultat era ja massa ampli. A les acaballes del partit arribava el 0-5, que seria definitiu. Cristian García, dur i contundent amb els seus jugadors.
6: Que se ha visto, ¿no? En los primeros 35 minutos creo que hay un equipo que ha querido competir, otro que no ha querido, que no ha podido y que nos han pasado por encima. Con ese nivel es difícil ganar en tercera división sabiendo que hay equipos muy buenos y sabemos que nuestra mejor versión es estamos todos metidos y intentamos ir al 100% en los duelos, porque no es cosa táctica ni de jugadores, al final vas cambiando y creo que había oportunidad para otra gente. También nos pasó el día de Badalona, o sea, al final yo está claro que yo tengo mi parte de culpa. El día de Badalona yo creo que pues el planteamiento no fue acertado, así se lo dije a ellos, creo que me equivoqué a la hora de elección de futbolistas y a la hora de plantear el partido, pero yo estoy claro que yo sí, a lo mejor soy flojo, pero no, siempre no me puedo equivocar en todo.
5: I és que el Sant Cristóbal torna a jugar a casa el diumenge a les 12 davant l'Escala. Bona oportunitat per oblidar-se d'aquesta desfeta.
4: Gràcies, Miqui. També ahir vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomfar la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
7: El centre d'esports Hospitalet suma una victòria molt important contra el Mollerussa per 2-1. L'Hospi va sortir molt endollat i als 3 minuts Timos Caroutas va avançar els riberencs. Un avantatge que va continuar fins al minut 19, quan Cissé va marcar el 2-0. No obstant, el partit es va complicar la represa. Només 30 segons després del descans, Max Porta va retallar distàncies per al Mollerussa. Els visitants van guanyar protagonisme i van dominar la pilota, però l'Hospi va resistir i va conservar els 3 punts. Un triomf especialment valuós per un equip que arribava al partit només 3 dies després de jugar al camp del Peralada. Les rotacions van permetre gestionar el desgast i sumar una nova victòria. Raúl Paje és l'entrenador de l'equip hospitalenc.
8: Hay que darle mucho valor a la victoria, decía a los chicos, disfrutarlo y celebrarlo porque parece que hayamos perdido 0-4.
9: Y hay que saber afrontar que a veces pues toca rotar. Creo que tenemos suficiente capacidad como para poder mover piezas y que también durante el partido con los 5 cambios que hacemos siempre el nivel del grupo pues siga siendo el mismo y lo podamos elevar. Y ya está, y a partir de ahí pues nosotros intentaremos cada semana poner el mejor 11.
7: Amb aquests 3 punts l'Hospi puja fins a la 4ª posició amb 10 punts, 2 menys que el líder, la Montañés. Els riberencs tornaran a jugar a casa aquest diumenge amb la visita de la Pobla de Mafumet.
4: Gràcies, Sergi. Quedarà pendent d'aquesta 5a jornada per al dimecres 28 d'octubre al Vilanova-Sant Juan Atlético Moncada.

0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar i la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores, això sí, disponibles, amb les baixes de Mercerón, Quevedo i Ana Martín, i també la pivot andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que hi havia un brot verd, ja ho direm, algun petit pas endavant. Això sí, també reconeixia que no podia estar content i que el seu sentiment era de frustració i preocupació, tenint en compte la situació de l'equip.
1: Vosotros veis la situación del equipo. Hemos jugado con 8. ¿Eh? O sea, si creéis que yo puedo estar contento, y tenemos un partido en Vitoria, que... ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo un entrenador puede estar contento para preparar un partido que tiene el sábado con 8 jugadoras? Estoy preocupado. No puedo estar contento, no puedo estar feliz. Porque no todo es ganar, perder. Que la felicidad me viene de lo que transmitimos, como hemos hecho, por ejemplo, los dos últimos años, ¿no? Y yo soy el mismo. Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, está, es, ¿qué quiere irse? Quiere que le echen. Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional, porque el que me conoce algo sabe que yo estoy luchando cada día al máximo. Pero claro, estoy frustrado.
0: Primera victòria després de 6 partits per a l'únic. Amb 8 jugadores dissabte visitarà la pista de l'Araski de Vitoria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. El Cadí la Seu, l'altre català de la Lliga, jugarà també dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, ahir també va guanyar el Joventut, la 6a Joventut, que va sumar la primera victòria a la sèrie després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final a l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Teníem ganes de tornar a jugar a casa i teníem ganes de tornar a jugar a la Lliga ACB i guanyar. Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant. No hem fet un partit perfecte, però sí que avui... remarcar que avui teníem una pressió extra, hem començat la Lliga CB 0-2, hem fet una victòria que és molt bona i molt important per nosaltres en el moment que estem.
0: La 6a Joventut, que tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada de CB, ni més ni menys que contra el Barça, en una reedició a l'Olímpic de Badalona de la final de la Supercopa que va guanyar la penya fa just un mes. En una quarta jornada de CB que obre el partit del Manresa contra l'Unicaja dissabte a les 6, diumenge jugaran la resta de catalans, al migdia el Girona rebrà el Lima Corunya i el Lleida visitarà Saragossa. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip de la Terraferma ja té els 5 sentits posats a la cita d'aquest cap de setmana en terres aragoneses i viatjarà després de sumar la segona derrota consecutiva i amb diversos aspectes damunt la taula on l'equip pot fer una passa endavant. De tot plegat n'hem parlat aquest dimecres amb el jugador francès de l'Ilerna Lleida, Zachary Perran. Aspectes com la intensitat o l'energia han estat alguns dels que hem analitzat.
4: Yeah, for sure. I mean, when you lose 2 games in a row, everybody has to...
5: Sí, sens dubte. Quan perds 2 partits seguits, tothom ha de fer una passa endavant. Tothom a l'equip ha de fer millor la seva feina, m'incloc jo també. Crec que hauria pogut defensar molt millor contra el Burgos i també contra l'Obradoiro. Així que estaré a punt per diumenge perquè per mi és molt important demostrar a tothom que puc jugar tan bé com en atac com en defensa. Estic molt centrat en aquests aspectes avui, però sí, tothom ha de fer un pas endavant, som professionals i sabem què hem de fer per guanyar.
4: We are professional, we know what we need to do to win the game on Sunday, so we're going to work and we're going to be ready.
3: Amb el convenciment que l'equip farà aquesta passa endavant, l'MVP a la pista de l'Obradoiro, Miquel Sanz, deixava clar que guanyar Saragossa aquest proper diumenge significaria reforçar la feina feta durant aquesta setmana.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta semana ya desde el primer día lo estamos notando en los entrenamientos, estamos apretando como nunca y bueno, queremos ganar el siguiente partido y estamos trabajando para ello. Hombre, una alegría más, ¿no? Ganar siempre es alegría, así que bueno, eso.
3: Recordem que aquest dijous el jugador neerlandès Lucas Enguessan s'afegirà als entrenaments de l'Ilerna Lleida per permetre treballar d'una millor forma en el dia a dia de l'equip.
0: Gràcies, Sergi. En vol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, en aquell cas amb victòria a casa. Avui serà a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, sabent que saben ja, però, que més enllà de la classificació també són importants els punts, perquè en aquest cas, en aquesta nova competició de la Champions, s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
7: Jo crec que cadascú té que preocupar-se del seu i el nostre és tratar de guanyar per classificar-nos. Sabem que trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. Segurament, amb plena seguretat, el partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
0: Avui a 3:45 de la tarda aquest Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina ahir va acabar perdent el CAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va complir els pronòstics i va tornar a guanyar i a la Supercopa d'Espanya 16-9 a la final contra el Sabadell, en una final disputada precisament a Can Llong, a la cocapital vallesana. Escoltem els entrenadors, Albert Espanyol del Sabadell i Fran Fernández del Barceloneta.
8: Crec que ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
9: Lo he visto comprometido, lo he visto con ganas de jugar. Creo que nos falta un poco de frescura, un poco de frescura, no sé si física, también un poco de mental, que creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa. Me voy contento, pero con la sensación de que todavía estamos lejos de lo que creo que podemos dar.
0: Els dos equips, per cert, es tornen a enfrontar, en aquest cas, al partit de Lliga aquest cap de setmana. I acabem patinatge, ho hem anat dient, aquest cap de setmana es disputa Asunción al Paraguai dins aquests World Skate Games, el Mundial de Patinatge, amb diversos clubs catalans que parteixen com a favorits. Un dels catalans que hi va és el CPA Tona, el 9FM, Marcel Puig.
10: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
11: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
10: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
11: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny. Això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
10: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
0: Gràcies, Marcel. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trica, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra Radiolocal. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
3: Visita de la Unió Esportiva Rubià, un canvi de led que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
5: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
0: Radio Rubí, la emisora del Vallès.
6: Són les dues de la tarda.
0: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, és 15 d'octubre. Avui parlarem de la llei de cambres que va aprovar el Parlament de Catalunya el passat 7 d'octubre, una llei llargament reivindicada per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, demarcació on pertany Rubí. Bàsicament, les empreses rubinenques podran tenir més formació, però també un nou finançament. D'altra banda, la Cambra ha obert el cens electoral per renovar els seus òrgans. Aquest matí, el seu president Ramon Talamàs ens ha visitat per explicar-nos aquestes novetats. Abans de parlar d'aquesta llei de cambres, repassem altres titulars d'aquesta jornada. L'Ajuntament ha iniciat una sèrie d'actuacions al camí de Can Oriol, molt centrades en la zona de la rotonda que connecta amb el carrer de Sant Gaietà i que es basen en la mobilitat i en la seguretat viària. D'altra banda, l'Escola de Xinès de Rubí ha començat a oferir cursos de llengua xinesa oberts a tota la població local. El centre, a més, ofereix un servei d'acompanyament escolar i classes de castellà adreçades als infants que acaben d'arribar a la ciutat. I l'actor rubinenc Oriol Borés torna a estar nominat a un Premi Butaca en la categoria de millor actor de musical pel seu paper a l'obra L'amor venia en taxi. L'any passat ja en va guanyar 2 de Premis Butaca. I pel que fa al temps, avui demà gaudirem de 2 dies de calma abans que arribi la tempesta, per dir-ho d'alguna manera, perquè el cap de setmana torna la pluja. No ens avancem tant i anem a la previsió d'avui amb el Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
1: Les empreses de Rubí podrien beneficiar-se del reforç dels serveis de formació, ocupació i suport empresarial que preveu la nova Llei de Cambres de Catalunya, aprovada fa poc pel Parlament de Catalunya. La normativa actualitza el marc legal de les cambres i estableix un nou model de finançament per les seves funcions públiques. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, ha explicat a Ràdio Rubí que l'entitat ja col·labora amb l'Ajuntament en iniciatives de formació professional i ocupació a través del Rubí Forma. Segons Talamàs, la nova llei permetrà reforçar aquesta feina conjunta.
3: En el cas de Rubí col·laborem amb el que és l'administració de Rubí amb tot el tema de la formació professional. L'Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Activa i tota l'activitat, és una

0: digitalització i sostenibilitat.
1: Com estem fent, estem destinant recursos a temes molt novedosos, tot el que és intel·ligència artificial, digitalització, sostenibilitat. Això són serveis que estem prestant una miqueta amb avançada, veient què necessiten les empreses, i això comporta recursos que destinarem aquests nous ingressos aniran destinats a això.
0: Paral·lelament, la Cambra ha obert el cens electoral per renovar els seus òrgans de govern de cara també al 2027. Les empreses i els autònoms de Rubí poden comprovar si estan inscrits fins a l'11 de novembre i presentar reclamacions fins al 25 de novembre. En les darreres eleccions, la participació a la demarcació va ser d'entre el 4,5 i el 5% dels vots. De la Mas anima, per tant, a les empreses a consultar el cens per poder exercir el seu dret a vot. I atenció a aquestes dates, perquè la plantilla dels supermercats i autoserveis d'alimentació de Catalunya estan cridats a fer vaga els dies 24 i 31 de desembre. El sindicat UGT ha registrat aquestes dues jornades aturades de 24 hores per exigir un conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals davant la manca d'avenços que considera necessaris en el que és la negociació amb les patronals. Les dues jornades de vaga, insistim, el 24 i el 31 de desembre, afectaran tots els torns i centres de treball, segons la convocatòria que ja s'ha publicat.
2: Els treballs inclouen el repintat de la senyalització horitzontal.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Anem a d'altres temes, a d'altres qüestions, perquè l'Ajuntament ha començat una sèrie d'actuacions al camí de Can Oriol, molt centrades en el que és la zona de la rotonda que connecta amb el carrer de Sant Gaietà. Són actuacions, bàsicament, de mobilitat, també de seguretat viària, que ens explica a continuació el nostre company, el David Garcia.
2: Els treballs inclouen el repintat de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants des de la rotonda i fins a l'avinguda de l'Estatut, així com la renovació dels senyals de cediu al pas i la recuperació de la il·luminació LED a dos passos d'accés i sortida a la rotonda. Per afavorir la visibilitat, es prohibirà estacionar el perímetre del giratori amb una línia groga. Es retirarà una plaça d'aparcament de cotxe i es reubicarà l'aparcament de motos per garantir un camp visual d'almenys 6 metres. Aquests punts quedaran protegits amb illetes i pilones. A més, a la calçada es crearà una petita illeta central per afavorir una circulació més segura. Les millores de mobilitat també arribaran a altres espais propers de l'eix viari. En concret, es reubicaran dues papereres a les cruïlles amb Calderón de la Barca i al carrer de Burgos per dificultar que els vehicles envaeixin la vorera en aquests punts. I es mourà el tòtem de la deixalleria mòbil al carrer Sant Gaietà per l'obertura d'un gual. Aquestes tasques formen part d'una intervenció municipal entre l'avinguda de l'Estatut i el carrer Burgos, que també incorpora, per exemple, la neteja intensiva de les voreres o la renovació dels contenidors de residus.
3: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Us ho anunciàvem als titulars, l'escola de xinès de Rubí, que fa 6 anys que es va instal·lar a la ciutat, ha fet un pas més en la seva trajectòria al municipi i ha començat a oferir cursos de llengua xinesa oberts al que és la població local. El centre, que imparteix classes els caps de setmana, va néixer per donar resposta a les necessitats de les famílies d'origen xinès residents aquí a la ciutat. Les classes permeten als infants aprendre l'escriptura en mandarí i conèixer de prop la història i les tradicions que la seva família no té temps o recursos per ensenyar. Escoltem a Xin Mei Wan, que és professora d'aquesta escola.
4: El chino no es solo la lengua, sino también una puente hacia cultura china. A través de idioma y cultura, los niños pueden comprender mejor su histórica familia, sus tradiciones y su identidad cultural.
0: Segons ha destacat Guan, moltes famílies desitgen que els seus fills s'integrin plenament a la societat local sense perdre les seves arrels. A banda de l'ensenyament del mandarí, l'escola ofereix un servei d'acompanyament escolar i també classes de castellà adreçades als infants que acaben d'arribar a Rubí procedents de Xina. Molts d'aquests alumnes arriben sense conèixer l'idioma local i troben dificultats inicials per seguir el ritme a les aules. Per facilitar aquesta adaptació, l'equip docent utilitza el xinès com a llengua vehicular per explicar les nocions bàsiques cas del castellà i aclarir els dubtes de les matèries escolars. El centre, a més, vol acostar també la cultura xinesa als rubinencs i rubinenques a través de classes i activitats. La primera que tenen plantejada és una jornada cultural especial per a finals d'aquest mes d'octubre, coincidint, a més, amb les festes de la castanyada.
3: T'expliquem.

0: Tot el que passa a la ciutat.
1: Anem cap a la cultura amb bones notícies avui, perquè l'actor rubinenc Oriol Borés està de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musical pel paper que interpreta a l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Borés ja es van portar 2 premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima, que va escriure, per cert, ell mateix, l'Oriol Borés, i que es van dur fins a 7 guardons de les 10 nominacions que tenia l'any passat. Ens explica tot plegat la Mariona Jerez.
2: Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del teatre a Catalunya. De fet, es consideren uns dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar a la web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al 16 de novembre. Borés està nominat en aquesta categoria juntament amb Daniel Anglès per Tu, Jo i Vosaltres i les cançons i Didac Flores per Assassinat per a dos. La gala dels 32ens Premis Butaca tindrà lloc el dilluns 23 de novembre de 2026 a les 8 de la nit al Pavelló Municipal d'Esports de Premià de Mar. I és que aquests premis van néixer l'any 1995 gràcies al programa Des de la Butaca de Ràdio Premià. L'actor rubinenc també ha estat nominat per a millor interpretació musical als Premis Teatre Barcelona amb la mateixa obra, L'amor va en taxi. En aquest cas no es va endur aquest guardó, però l'espectacle sí ha rebut el Premi Especial dels Recomanadors. Aquests premis es van lliurar el 28 de setembre. Oriol Borés està protagonitzant aquests dies Els Miserables a Madrid, on interpreta el paper de Bamataboas, i també és el primer cover de Thénardier. Les funcions de Los Miserables s'estan fent al Teatre Nuevo Apolo de Madrid fins l'1 de novembre.
1: I com ja us vam explicar ahir, la Fira de Sant Galderic canvia de data, passa d'aquest dissabte a l'altre, el 24 d'octubre, per aquestes previsions que dèiem de mal temps aquest cap de setmana. L'Associació Cultural Sant Galderic ha reorganitzat aquesta convocatòria mantenint, això sí, el gruix d'actes d'art, artesania, pagesia i cultura al centre de la ciutat. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Isabel Rey, de les 75 col·laboracions previstes inicialment, només se n'han donat de baixa 12, perquè no podien per problemes d'agenda. Entre les activitats que no es podran dur a terme hi ha la trobada de cotxes antics a la Rambla del Ferrocarril, la concentració de puntaires i la botifarrada popular del vespre. Escoltem a Rey explicant que la fira es farà malgrat tots els contratemps.
3: Nosaltres som molt lluitadors. Tenim una junta formada per persones que ja sabeu que ens agrada defensar tot el que és la vida de Rubí, la cultura de Rubí, i no podíem permetre que una inclemència climatològica no ens permetés fer-ho. Per això hem posat tot el que està a les nostres mans perquè això tiri endavant, encara que sigui una altra data. El que canvia és la data, però no el projecte. El projecte es manté.
1: Una de les principals novetats d'enguany serà la primera mostra d'art dels artistes amics de Rubí, que coordina en aquest cas Pep Borràs, que traurà al carrer les obres de diferents creadors locals. N'ha parlat també aquest matí al programa Rubí al dia, el Pep Borràs.
4: Seran uns 10 artistes, 10 obres d'artistes, i la idea és que l'any que ve continuï en noves propostes, no sé, d'artistes antics, artistes de Rubí i amors, per exemple, Salvador Arís, Daniel Bas, etc. Artistes que havien participat a les fires, que no els tenim, però la seva obra, recuperar la seva obra i mostrar-la a la gent de rubinencs.
1: I acabem amb la cantant Rosa Antich, perquè està ultimant un acord amb el Futbol Club Barcelona per actuar en el Clàssic contra el Real Madrid diumenge 25 d'octubre. El Club Blaugrana vol que l'artista ofereixi el seu show a la nova carpa exterior de l'Spotify Camp Nou, una instal·lació provisional que es va inaugurar dissabte passat amb motiu del partit davant del Getafe. Rosa Antich, que ha viscut els últims anys aquí a la nostra ciutat, és una pionera d'aquest gènere a Itàlia i té una àmplia trajectòria internacional després d'actuar per a firmes com Ferrari o Gucci. En una entrevista que s'emetrà aquest divendres a les 7 de la tarda al programa Ruby Sound de Ràdio Rubí, l'artista ha explicat a Robert Fernández la clau del seu espectacle, que cada vegada és més demandant ara també pel Barça.
5: Cuando estoy ahí, lo que realmente hace la diferencia es sentirlo, es como lo siento y vivirlo, ¿no? Y entonces ya allí se crea como, yo creo que tú despiertas, ¿no? En el público que percibe que tú lo estás sintiendo, que lo estás viviendo de una forma, se queda como, se contagia. Y entonces esto ya crece, es como un intercambio que va creciendo y...
1: No ens queda més temps per més informació. Sí que torna a partir de les 4 amb el David García amb els butlletins horaris i ara doncs us deixem amb la informació esportiva i el Cisco Lara García.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
6: Va, som-hi, posem-nos en marxa dijous per mirar cap al cap de setmana i després de la informació general, xandall posat a l'emissora municipal, però abans de tot ens hem de felicitar. Abans de tot hem de gaudir d'una entrevista de festa. Hem de gaudir d'un gran èxit de l'esport rubinenc amb noms propis que són les 7 components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins que han guanyat el campionat del món d'hockey patins en línia al Paraguai, a la seva capital, a Asunción, i dins dels World Roller Games. Ahir a la nit registràvem aquesta entrevista que tot just i per arrencar comencem a escoltar en un dia en el d'avui en el qual també mirem cap al voleibol i les cites del Club Voli Rubí així com també del CEP Sant Jordi masculí i femení. Vinga, va, encetem el camí.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
6: Vinga, va, que estem aquí amb bona part de les representants de l'Hockey Club Rubí 100 Patins que han estat campiones del món amb la selecció absoluta femenina. Està la Judit Pareja, la Andrea Seug, la Alejandra Vallejo, també la Lucía Moreno i la Naya de Rodríguez. Enhorabona a totes, eh?
7: Moltes gràcies.
6: Sí que s'escolti així de lluny, però bé, aprofito per parlar una miqueta amb totes vosaltres, per començar, per saber una miqueta, Judit, com esteu per dins? Quines sensacions teniu després de l'èxit que heu assolit?
7: Pues ara molt cansades, però no, molt contentes, molt emocionades. Al final, per algunes és el segon mundial i bueno, pues són coses que pots dir pocs cops de vale, he guanyat un mundial i som les millors del món.
6: Clar, diu, per algunes és el segon mundial, però les que heu aconseguit el primer mundial, qui sou de totes vosaltres? L'Andrea, la Lucía, quina sensació teniu?
8: Doncs encara estem una mica en xoc, jo crec que és un èxit que sempre volem aconseguir i quan arriba, doncs no t'ho creus, arribes a casa i dius, és que sóc campiona del món.
6: Clar, és que aquesta sensació, Naya, que a ti també t'han passat.
9: Sí, igual. Jo només, a sobre, el primer mundial que jugava en general i més amb l'absoluta i molt guai, molt guai.
6: Això de ser del millor equip del món, Lucía?
10: Una sensació molt xula, la veritat, i per nosaltres, almenys nosaltres tres, l'Andrea, la Naya i jo, era l'únic títol que faltava per la nostra llista.
6: Déu-n'hi-do, doncs tenia una llista llarga, una llista bona, una llista també amb èxits, la selecció espanyola, que és de les millors del món, Alejandra.
11: Sí, la selecció espanyola té molts d'èxits i és un plaer poder aconseguir-los amb aquest equip, així que volem seguir lluitant per aquests mundials i europeus, així que l'any que ve tindrem una altra oportunitat.
6: A veure com va tot plegat, perquè primer, per començar, expliqueu, qui vol explicar-me, ho dic perquè sou tantes, l'experiència viscuda anar a Paraguai, a passar doncs, una setmana en un lloc tan diferent, Asunción, la capital, aquesta experiència, què tal, com us ha anat? No sé qui m'ho vol explicar una mica. Va, Judit.
7: Ah. No, molt bé, molt guai per això, perquè al final estàs en un ambient totalment diferent, les pistes són noves, estàvem molt ben organitzat, l'espai que teníem per la competició i a més que estàvem amb altres disciplines. Jo l'ho he sentit com una mica d'uns Jocs Olímpics, però de roda petita. Llavors ha sigut molt guai això, l'organització de la federació que ens ha fet com la Casa Espanya. Ha estat tot com uau, una experiència de... O sigui, semblem professionals, saps? I està molt guai.
6: Clar, és que són els World Roller Games, de fet, en certa manera, doncs passa això, no?
9: Sí, exacte. Jo era la primera vegada que anava a Amèrica i bueno, crec que no ha pogut ser de millor forma.
6: Una gran experiència. S'acaba d'incorporar la Maria, no? Li preguntem o no? Voldrà parlar, no voldrà parlar?
12: Sí.
6: Que vols dir alguna cosa o no? Sí.
9: Sí.
6: Escolta'm, enhorabona, perquè tu has arribat una mica més tard.
9: Moltes gràcies.
6: Enhorabona, gran èxit, estàvem parlant, no? Doncs espectacular el que esteu vivint, espectacular el que us ha passat, no?
9: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia súper guay. Al final hemos ido un montón de aquí de Rubí, o sea que al final no había mucho cambio en cuanto a círculo. Y nada,
12: muy, muy contenta por el trabajo tanto personal como el de las demás y pues mira, ahí se ve reflejado.
13: Deia, no?, el World Rally Games, important que es facin amb aquesta mena de Jocs Olímpics, però de tot el que fa referència al patinatge. No sé si heu viscut més enllà de la vostra disciplina o no, tot el que estava passant.
11: Sí, pues just aquest any que estaven totes les disciplines al mateix lloc, hem vist moltíssimes esports, hem gaudit molt de l'skate i també de... un esport que jo no havia vist mai, que era el skate cross, cross, no? Sí. I tot molt xulo, hem vist hockey patines i super, super xulo també. O sigui que una experiència molt, molt bona.
13: Una experiència molt bona. A nivell competitiu, Andrea, per exemple, et pregunto a tu, com ha anat tot plegat? Perquè al final, de nou, ha estat França l'equip amb qui heu hagut de discutir tot plegat.
8: Sí, al final coincidim sempre amb les mateixes rivals. Sabem que les més fortes són Estats Units, són França, també Namíbia va molt forta. I també teníem la sort que coneixíem també altres equips que no eren tan forts. Sabíem com aprofitar els partits, amb qui havíem de jugar, de quina manera. I és el que dius, França ens el trobem moltes vegades i ja les coneixem molt.
13: Els detalls de la final, els tens al cap, Lucía, o no? No els té, no? Se t'han oblidat totalment, no? De moment no se'n recorda de res, o què?
10: No, jo me'n recordo que m'ho vaig passar molt bé jugant, que és l'important, vaja, però estaven molt fortes, però igual que nosaltres, jo crec que vam entrar una mica confiades i res, però era broma. Era broma perquè després vam jugar el nostre joc i pues, així ha quedat campiones.
13: Clar, és que la clau potser és jugar tranquil·les, no tenint en compte el que us esteu jugant, o no?
9: Jo crec que sí, que jugar el que saps i no ficar-te tant al paper que juguen ella. Per exemple, França jugava d'una forma que nosaltres no tenim res a veure amb aquest estil i aprofitaven contres que potser nosaltres no és el que juguem. I bueno, pues, confiant en el que fem ja abans d'entrenadors és com surten les coses.
13: Clar, perquè, Maria, doncs jugar d'aquesta manera, jugar amb gent que normalment ja ho fas, és més còmode. També suposo que coneixeu a la resta de... De fet, moltes eren companyes teves, no?, l'any passat.
12: Sí, sí, sí. I, nada, un poco lo que ha dicho el resto de mis compañeras, que al final eran equipos que ya habíamos jugado contra ellos un montón de veces. Y, nada, yo creo que Francia, pues eso, un partido más. Fácil, vamos a decir... Simplemente no empezamos con buen pie, pero luego nada, hicimos nuestro juego como ha dicho Lucía y como decimos nosotras, carrileamos.
13: I és, doncs carrileamos i per acabar, per posar en valor el club, els 100 patins, aportació de 7 jugadores, espectacular, perquè no era només vosaltres, però el bloc era molt gros.
7: A veure, la veritat és principalment això, moltes jugadores, crec que era el bloc on més... amb més gruix, les del Rubí, llavors es veu una mica reflectit com el treball que es fa, la passió que tenim aquí una mica, perquè no cobrem, i llavors és també que som noies que treballem per a algú que ens agrada, i llavors a la selecció es nota molt, l'ambient jo crec que amb nosaltres molt bé, llavors és fàcil de treballar amb nosaltres, i això es veu reflectit en una llista de 7 persones que estan anant a la selecció.
13: I l'última ja, per acabar, doncs... final guanyada, la del món. Ara a veure si podem anar guanyant les nostres, que a vegades tenim una mica més de problemes, Andrea?
8: Sí, segur que sí. Hem començat bé la Lliga, jo crec que la Supercopa ha anat molt bé i que l'equip que tenim doncs el portem treballant molt de temps, llavors jo crec que anirà molt bé.
13: Apa, doncs ara ens farem una foto amb una medalla que algú ha portat, per sort. Moltes gràcies a totes, noies. Ja ho podeu dir així ràpid i ho deixem gravat de primer.
6: Apa tu, festa i a gaudir d'aquest gran èxit, entrevista que podeu trobar així com les imatges a www.radiorubí.cat en l'apartat d'esports.
14: www.radiorubí.fm.
15: Tota la informació dels equips rubinencs.
14: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
15: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
14: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
15: Tot l'esport rubinenc a
14: radiorubí.fm.
6: Vinga, que ens toca ara parlar de bàsquet i de les cites del CEP Sant Jordi per aquest cap de setmana. Comencem amb el conjunt masculí amb un horari una mica estrany de dissabte a la nit. David Burillo Sánchez.
16: Aquest cap de setmana el FEB Sant Jordi juga en un horari poc habitual per a l'equip. Visitarà el Martinenc a les 9 del vespre. L'entrenador de l'equip rubinenc, Joaquín Sánchez, confia que l'afició es desplaci fins a la pista, tot i l'hora de joc. El FEB Sant Jordi ve fort després de dues victòries de dos partits jugats, mentre que el Martinenc acumula dues derrotes. L'equip, que es veurà a les cares amb els rubinencs, baixa de la Supercopa, però els canvis que han patit han fet que comencin amb mal peu. En canvi, el FEB Sant Jordi aspirarà a mantenir la bona dinàmica que porta fins ara.
6: Amb aquest horari curiós, si més no, del FEB Sant Jordi, que jugarà el seu partit de la quarta jornada al grup 2 de la Copa Catalunya del bàsquet masculí, que també tindrà aquests altres enfrontaments: AS Castellet, Palamós, la Vall d'en Bas, Argentona, Prat, el Masnou, Claret, Gaudí, Sardenya, Salt i Adepaf, Jots, Can Xam.
17: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7, FM.
6: I pel que fa al conjunt femení, el seu partit també és a domicili contra el grup Barna. Serà, en el seu cas, un horari tampoc massa habitual, eh? Perquè és diumenge, però a 3:15 del matí, és a dir, força d'hora, tenint en compte que ja és categoria sènior. El CEP Sant Jordi, doncs, que visitarà un grup Barna que, de moment, els dos partits que ha jugat els ha perdut. Pel que fa al conjunt de la nostra ciutat, una victòria, una derrota a l'escola Montserrat, en un partit amb certs interrogants encara a desvetllar, perquè ho confessa la Débora Valdivia, no coneix massa del seu rival.
18: Jo no el conec, el grup Barna, però bueno, anirem amb la nostra filosofia igual que sempre i a fer la nostra feina i a veure què tal ens va.
6: L'entrenadora del CEP Sant Jordi, que juntament amb el Miqui Parera, doncs com a mínim és sincera i es tracta sobretot d'imposar el joc de les nostres, que han començat amb mitjanament bé el peu en aquesta nova categoria. Recordin, l'estrenen, després de molts anys, la primera catalana. Grup 1 de competició, quarta jornada, les nostres contra el grup Barna, diumenge a 3:15, els altres enfrontaments, David?
16: Blanes, Vall d'en Bas, Olot, Argentona, Tona, Lloret, Roser, Sants, Barcelona, Caldes, Cerdanyola i CC Horta.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom: a peu de camp. A peu de camp.
19: Visita de la Unió Esportiva Rubia a un canvi de net que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
6: Bloc a continuació per al vòlei de la nostra ciutat i les dues cites dels conjunts del Club Vòlei Rubí en tercera catalana, tots dos al grup C de competició. En el cas de les noies, la seva cita serà a les 8 de la tarda de dissabte, i amb un llarg viatge se n'han d'anar fins a Girona per disputar la tercera jornada de competició. El passat cap de setmana tocava descans, com que hi ha aquell partit ajornat de gairebé totes les modalitats esportives, o suspesos, com es vulgui dir, doncs el conjunt de la nostra ciutat, així com la resta del grup, només ha disputat un partit, amb doncs, tres punts que es troben doncs, tant Olot com Molins, així com també el conjunt del Sant Cugat, i el Girona, que és qui encapçala la taula amb aquestes cometes, que tot just ha fet que comença la temporada. El vòlei rubí, que perdia en la primera de les cites, ara toca doncs, agafar confiança, mirar de superar el Girona a la seva pista i agafar el camí del que volen, perquè la intenció de l'entitat és que la pròxima temporada doncs, puguin estar a segona catalana. Això pel que fa al conjunt femení. Recordin, dissabte a les 8, una mica abans, i a Rubí, més fàcil de veure, el municipal de Can Roser jugarà. El conjunt masculí serà a les 6 de la tarda de dissabte, tercera jornada, grup 7, grup C de tercera catalana, Vòlei Rubí Sant Quirze. Un club Vòlei Rubí que va començar amb bon peu en la primera de les jornades, ja que va guanyar, així com també en la segona. Va ser un dels equips que sí que va poder disputar el seu partit i, per tant, dos partits, dues victòries, 6 punts, lideren la classificació. Només els pot fer ombra el Sant Quirze, que és l'altre equip que ha guanyat un partit pendent un altre, perquè la resta d'equips n'han perdut un. És a dir, ara mateix el Club Vòlei Rubí seria el líder amb l'asterisc del Sant Quirze, que és el seu rival d'aquest cap de setmana. És a dir, que si fossin capaços de superar-los, marcarien el camí doncs, cap a dalt, marcarien el camí de la més que probable doncs, opció de descens. Ja saben, en el voleibol les coses funcionen d'una altra manera, perquè, recordin, hi ha una primera fase en la qual se decideixen els quatre primers, quatre últims, i a posteriori, quatre primers lluita per l'ascens, quatre últims. En aquest cas, en el voleibol masculí no hi ha quarta catalana, per tant, no hi ha lluita per la permanència. Cita, doncs, interessant. A més, serà la primera casa del voli rubí, perquè doncs, els toca jugar davant del Sant Quirze en aquesta tercera jornada de competició, a veure com li van les coses al conjunt de la nostra ciutat en un encontre de dissabte a les 6.
17: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
6: Apa, tu, marxem ja. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, David Burillo i Siscolar García, us diem adeu.

0: Esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
2: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
4: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
5: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins ha trobat el seu cos.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
2: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
4: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
4: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
2: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
4: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
2: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
4: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
2: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
7: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
2: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola Marta, bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
5: sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
9: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
9: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
0: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
9: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
2: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
4: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
4: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
2: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
4: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
2: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
4: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
5: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
4: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
2: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
4: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
4: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els ajuns, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubon, la cloenda de l'acte ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
18: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
17: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
1: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
20: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
19: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
2: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
22: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
21: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfalà a l'Urgell, un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
23: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
24: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
23: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
2: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
4: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
2: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
4: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per un arma de foc.
2: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
4: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
2: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
4: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
3: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambole Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
7: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
12: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
2: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
4: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia. Joan, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
5: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
8: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
5: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
9: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
5: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
10: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
5: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre, la Lliga CB vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: Visita de la Unió Esportiva Rubià, un canvi de led que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
3: A peu de camp. Tots fem esport.
5: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les empreses de Rubí podrien beneficiar-se del reforç dels serveis de formació, ocupació i suport empresarial que preveu la nova Llei de Cambres de Catalunya, aprovada pel Parlament la setmana passada. La normativa actualitza el marc legal de les cambres i estableix un nou model de finançament per a les seves funcions públiques. El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, ha explicat a Ràdio Rubí que l'entitat ja col·labora amb l'Ajuntament en iniciatives de formació professional i també d'ocupació a través del servei Rubiforma. Segons Talamàs, la nova llei permetrà reforçar aquesta mena de feina conjunta.
2: És una administració activa amb el que és l'activitat econòmica, el foment de l'activitat econòmica. Aquí hi ha l'oficina d'ocupació, que nosaltres hi participem, hi ha programes de formació que hi treballem.
1: Talamàs calcula que la Cambra de Terrassa podria rebre uns 250.000 euros l'any vinent per aquesta nova llei, tot i que l'import definitiu dependrà dels criteris de repartiment. En tot cas, el president assegura que els nous recursos es destinaran a serveis per les empreses, especialment en àmbits com la intel·ligència artificial, la digitalització o la sostenibilitat.
3: L'escola de xinès de Rubí, que fa 6 anys que es va instal·lar a la ciutat, ha fet un pas més en la seva trajectòria al municipi i ha començat a oferir cursos en llengua xinesa oberts a tota la població local. El centre, que imparteix classes els caps de setmana, va néixer per donar resposta a les necessitats de les famílies d'origen xinès residents aquí a Rubí. Les classes permeten als infants aprendre l'escriptura del xinès mandarí i conèixer de prop la història i les tradicions que la seva família no té temps o recursos per ensenyar. A banda del que és aquest ensenyament del mandarí, l'escola ofereix un servei d'acompanyament escolar i classes de castellà adreçades als infants que acaben d'arribar a la ciutat procedents de Xina. Molts d'aquests alumnes arriben sense conèixer l'idioma local i troben dificultats inicials per seguir el ritme a les aules. Per tal de facilitar aquesta adaptació, l'equip docent utilitza el xinès com a llengua vehicular per explicar les nocions bàsiques del castellà i aclarir els dubtes de les matèries escolars.
4: I en esports, orgull absolut el que senten les components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, fins a 7 que han format part de la selecció espanyola d'Hockey Patins en línia, que s'ha proclamat campiona del món al Paraguai en els World Roller Games i després d'haver guanyat en la final el combinat de França. A www.radiorubí.cat podeu trobar tota la informació, entrevista, imatges, també poder veure la medalla d'un èxit, sense cap mena de dubtes, històric per a la nostra ciutat i per a l'Hockey Patins en línia.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna. Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està gra... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
7: Dig, man, there goes Mac the Knife.
8: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però disculpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat, on anem és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssim.

0: Queda molt lluny, concretament entre el segle XVI i XX, al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent, fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917, als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment a aquesta empresa, i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
1: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
2: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla Pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de Pallarès, o potser és la navalla pallaresa?
2: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu el Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, i el que tothom porta a sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a la cuina, també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a hostaleria, i estem obrint mercats.
1: Molt bé.
0: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg, i Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
2: Clar, això quan tu ho expliques, que un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Uh-huh. Si nosaltres sortim d'acer, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant el que ho fa i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens feta la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors l'emolem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar el mà mànec, si és una navalla doncs té un mecanisme, té una molla amb els reblons i les arandeles, i ho muntem i ho acabem.
0: 30 processos diferents.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, són molts, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Per fer un sol ganivet, déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
2: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu, que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'anava perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I el que dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, banús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també, bueno, anem fent varietats.
1: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Sí, cada vegada n'hi ha menys.
2: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
1: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més t'he de dir que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
2: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder

0: aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres granets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així flipats, que ens esmolem tots a mà i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
1: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
0: No ho sé. Equilibres com pots, per dir una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè clar, quan ho fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben, o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat. Que també és difícil, eh?
2: Perquè, David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets traieu al dia?
0: Això és molt difícil perquè, clar, fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo què sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs, llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: Uh-huh. A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
0: Sí, intentem fer-ho. Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I clar, llavors, ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien amb un ganivet i clar, va superràpid. I fem moltes coses així especials.
1: Per tant, els processos manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
0: Sí, procurem fer això. A vegades ja dic, és difícil i a vegades ens posem aquí amb uns fregadors que dius, que es diu, però sí que està bé. I és xulo i a vegades també aquesta gent que et demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busca'm una cosa, és que a més el que ens ha permès avançar. Uh-huh. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, és el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: Abans, David, comentaves no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
0: Diguéssim que jo no recordo això perquè jo he sempre estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves, o ajudaves, o et feien treballar que també no volies fer. Sí, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? De marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè l'has vist tota la vida ni ho fas més. O sigui que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc, i brut, però bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia, cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge amb el temps. Perquè teníem un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge amb el temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: Uh-huh. I ara jove de petit tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller donant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
0: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, i me'n vaig anar fora, i me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, bueno, jo vaig anar a tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre el que anàvem amb el meu avi, amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa, i llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com ho feia, i sí, que això sí que em recordo.
1: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
0: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres, per exemple, érem molt curiós, és a dir, venem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? I com és que no és això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no se podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no necessitàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
0: No, ara ja tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí, nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
1: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
0: Bueno, treballem moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això, i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats... o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema, i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar, no competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, no vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé.
0: Vale.
2: I mantenir-los ben esmolats.
0: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui d'acer o carbó, si inoxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis, allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent, què passa? Que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No. Esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma... No és gens difícil, com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més... I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent, i jo els explico d'una manera, i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin, o el que et diguin, t'expliquin, o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que ho feu exactament, tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé, però sí que hi ha uns conceptes clars, que és a l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi, i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol. No cal que si, hi ha gent que vas a ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no. Amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, el important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no, no es menjarà. I esmolar ja guanyes moltíssim. Llavors, si et va agradant, doncs, t'hi poses una mica més i ja està.
1: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
0: Això, tu, jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
1: Yeah.
0: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el talles net i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
1: Ho jo sí, bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
0: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: Doncs, tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
0: No. Jo et diria que a casa meva, la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere el cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo, llavors tothom està allà dins de casa els primers dies. Això passa sempre, també.
1: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
0: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubàquer el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era diguem-ne, podríem dir, una mena d'ermitanya, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt, i molt misteriosa, també. Això és que dir.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubàquer. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes d'El Cairo, llavors va vindre un senyor, i va parlar amb nosaltres, i escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure o el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis, i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge, i vaig veure que era un personatge, pues, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubàquer de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubàquer de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar, i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un relafons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubàquer de Tartuixi.
0: Abubàquer és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I Al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... Això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això. I això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així. Hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por. No? I això es fa tant a Catalunya com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any amb Abubakar, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abubakar també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo en de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, doncs, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abubakar. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.
4: Ets tan pobre que només tens diners. Ets tan pobre...
0: I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abubakar el Tortoixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: I qui ho ha fet sonar és el Víctor Pedrou, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns-ho una mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament el 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Mm-hmm. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, als Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió. I si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, uh-huh, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
0: Mm. Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls a plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
1: Sí, completament. Sobretot el sac de gemecs gairebé el va extingir, perquè és un instrument que et permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
1: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat a fer la continuïtat. Uh-huh. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, uh-huh, més a la ciutat, que van fer la revisculada de l'instrument. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon, un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
0: Ah, i s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és, eh?
1: Sí. La música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument i pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, mm-hmm, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
0: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs, és músic, toca, el podem trobar doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
1: On em podeu sentir properament?
0: Properament, sí, o quins projectes tens?
1: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
0: la Festa del Vinovell.
1: La Festa del Vinovell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms. I quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto i intento que la gent canti o balli.
0: Millor tocar sol o en grup?
1: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de... Ara canvio de cançó, o ara l'allargo, i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs... Bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
0: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes, abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro, també hi ha un grup d'acordionistes més novells, els sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
1: Sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar, i a la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
1: I tant.
2: Doncs vinga.
1: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les Rondes de Vi.
2: Som-hi.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i vam passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots els seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així, a grans trets, oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya, l'estornell vulgar, que es diu o comú. Només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats d'arbres. Però a aquesta població en barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells a terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'algunes ciutats, centres de ciutats, es van ajocar al centre de les ciutats, hi van 300.000 estornells a ajocar-se en el centre d'una ciutat, i a sota tot que ple curull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora, i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fet Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment que es va morir l'ocell el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes, a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa... I el pessimista... O sigui, tira amunt, de to,

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies. Encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Calders, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura, com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà. Un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda el joc en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta a miqueta. Fer créixer l'associació vol dir un dia dir, hòstia, si muntem un dia unes partides al carrer, justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem 2 o 3 taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món, i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Calders, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és. Però penseu que Calders ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival. No?
2: Perquè, David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan. A vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que has dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top tens que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids, que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial i qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobes fotrà a jugar segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però... Jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A qui has jugat, qui t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen què vols jugar? Per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir? Doncs a partir d'aquí surt aquest, diguéssim, aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Mhm. Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres, vora les 8 de la nit, el divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement te'n vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els culdos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Ja em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldau, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu com és que els enrolem així? Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que, evidentment, apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify. Però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses. Per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs tenim, també et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Caldés Jugó, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Caldés?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després, o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival. No? El 2020 és quan el fem ja més seriós. I puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club, però tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26. No? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim a gent que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt de altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
1: un planasso.
3: Una cosa que es va, que és, va muntant.
1: És un planasso, això que ens proposes, David?
3: Dissabte.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
3: Vinga, igualment.
2: Gràcies. Merci.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió? Perquè, a més, fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer alguna cosa, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les empreses de Rubí podrien beneficiar-se del reforç dels serveis de formació, ocupació i suport empresarial que preveu la nova llei de cambres de Catalunya, aprovada pel Parlament la setmana passada. La normativa actualitza el marc legal de les cambres i estableix un nou model de finançament per a les seves funcions públiques. El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, ha explicat a Ràdio Rubí que l'entitat ja col·labora amb l'Ajuntament en iniciatives de formació professional i també d'ocupació a través del servei Rubí Forma. Segons Talamàs, la nova llei permetrà reforçar aquesta mena de feina conjunta.
2: És una administració activa amb el que és l'activitat econòmica, el foment de l'activitat econòmica. Hi ha l'oficina d'ocupació, que nosaltres hi participem, hi ha programes de formació que hi treballem.
1: Talamàs calcula que la Cambra de Terrassa podria rebre uns 250.000 euros l'any vinent per aquesta nova llei, tot i que l'import definitiu dependrà dels criteris de repartiment. En tot cas, el president assegura que els nous recursos es destinaran a serveis per les empreses, especialment en àmbits com la intel·ligència artificial, la digitalització o la sostenibilitat.
3: La cantant i punxadiscos Rosa Antich està ultimant un acord amb el Futbol Club Barcelona per actuar en el Clàssic contra el Real Madrid de diumenge 25 d'octubre. El Club Blaugrana vol que l'artista ofereixi el seu show a la nova carpa exterior de l'Spotify Camp Nou, una instal·lació provisional que es va inaugurar dissabte passat amb motiu del partit davant del Getafe. La representació de l'artista i el club estan acabant de perfilar el contracte amb la intenció de portar-hi una proposta que combina veu en directe i també instruments. Rosa Antich, que ha viscut els últims anys aquí a Rubí, és una pionera d'aquest gènere a Itàlia i té una àmplia trajectòria internacional després d'actuar per a firmes com Ferrari o Gucci. Més enllà del públic que vagi a veure el Clàssic, recordem que els rubinencs podran gaudir de la música de Rosa Antich dos dies abans del Clàssic, a la Fira del Vi, divendres 23 d'octubre a les 10 de la nit a la plaça del Celler.
4: I en esports, orgull absolut el que senten les components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, fins a 7, que han format part de la selecció espanyola d'Hockey Patins en línia, que s'ha proclamat campiona del món al Paraguai en els World Roller Games i després d'haver guanyat en la final el combinat de França. A www.radiorubí.cat podeu trobar tota la informació, entrevista, imatges, també poder veure la medalla d'un èxit, sense cap mena de dubtes, històric per a la nostra ciutat i per a l'Hockey Patins en línia.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
5: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem, i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 15 d'octubre, i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències. En primer lloc, a causa d'un accident, hi ha dos carrils tallats a l'AP7, a Montornès del Vallès, en sentit Tarragona. Hi ha també més de 6 quilòmetres de lentitud i aturades des de la Roca del Vallès, i a causa d'aquesta incidència també afecta de retruc el que seria l'enllaç amb la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, per entrar a Barcelona es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 i la C33, i a l'A2 a Cornellà de Llobregat, en els dos sentits de la marxa, també va carregada en aquests moments, sobretot en sentit Barcelona, per un accident. Finalment, a les dues rondes de Barcelona també detectem circulació congestionada en els dos sentits de la marxa, i a la demarcació de Tarragona es troba tallada la N340 al Vendrell, en sentit Barcelona, arran de l'accident d'un camió. De moment és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

Avui a Connectats parlarem de la lectura. De la lectura a la primària. Ho farem amb Mònica Nadal, de la Fundació Equitat.org. Continuarem amb patrimoni i la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf castellarenc Ramon Llinares, amb Llorenç Llanescà, que és historiador. Ens n'anirem fins a Castellà del Vallès. I acabarem parlant de l'inici de Filmets, el Badalona Film Fest.

0: Quina és l'actualitat? La informació més destacada de la jornada als diferents municipis del Connectats. Comencem per la Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte torna el Festival Sam Sam a Terrassa, una iniciativa cultural que reunirà a la sala Rasa 64 els directes d'en Paranoia, El Niño de la Hipoteca i Sandra Bautista. Són tres propostes artístiques completament diferents que s'han consolidat com a referents a l'escena actual. El Sam Sam Festival va més enllà d'una programació musical i, impulsat per Acció Sam Sam, activisme cultural per a la cooperació, la cultura connecta territoris. Enguany Terrassa quedarà unida al barri de Sam Sam 3, Estacat, Senegal, amb la destinació dels fons recaptats a iniciatives solidàries. En aquesta edició, els projectes educatius de Ferran Sanz a Dakar, a través de l'ONG Amics d'en Ferran i Open Arms, entitat que aquest any ha rebut el reconeixement Sam Sam Internacional 2026 per la seva tasca humanitària. En aquesta edició s'incorpora també un nou projecte, la Casa de la Música i la Cultura de Sam Sam, a càrrec del professor de música senegalès Eric Colli. L'endemà, el 17 d'octubre, el festival continuarà a les Borges Blanques amb una jornada que combinarà activitats culturals, propostes familiars, participació comunitària, gastronomia i també música.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La prestigiosa associació Water Europe ha reconegut el projecte Sabadell Aigua Circular, impulsat conjuntament per l'Ajuntament i la companyia d'aigües Sabadell. Es tracta d'una iniciativa capaç de reutilitzar fins a un 20% de l'aigua que es consumeix en tot un any. De fet, Water Europe ha destacat justament la innovació i la capacitat de transformació del projecte, fet que ha enorgullit enormement el director general de la companyia, Lluís Jordan.
3: La nostra aposta per l'autosuficiència hídrica, per apostar per noves fonts d'aigua, com les aigües freàtiques que tenim en els pous i mines del Ripoll, o l'aigua regenerada de Sant Pau de Riusec, ha estat, en aquest cas, galardonada amb aquest prestigiós premi.
2: El de Water Europe no és l'únic reconeixement que ha rebut el projecte Sabadell Aigua Circular. Ara ja fa un any va ser distingit a escala europea, també per Water Reuse Europe i a principis d'any per l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. La direcció del parc demana als ajuntaments que sol·licitin la declaració d'emergència de la zona per poder rebre ajuts d'una banda i de l'altra fer efectiu i avançar el contracte de manteniment per poder accelerar la restauració dels camins afectats. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
5: Això, a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per, en aquest cas, camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel Servei d'Arranjament de Camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
4: Des del Parc de la Serralada de Marina assenyalen que queda molta feina per fer, però de moment ja han solucionat que els veïns puguin accedir als seus habitatges.
0: Gràcies, Martí. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Col·legi de Farmacèutics i la Fundació Ictus han portat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, fins a la plaça Catalunya. El Prat és el tercer municipi en rebre la visita d'aquesta unitat mòbil que durant dos dies està informant i sensibilitzant sobre els factors de risc associats a aquesta malaltia que es preveu que afecti a una de cada quatre persones. Una incidència que té molt a veure amb el ritme de vida actual i que cada cop impacta més a gent jove. Escoltem Judit Figuerola, gerent de la Fundació Ictus.
7: Cada cop tenim més persones que venen a la Fundació Ictus de 40 anys, de 45, de 30. Per què? Perquè el seu nivell d'estrès, quan tens moltes coses a fer al mateix moment de la teva vida, què passa? Que el que fas al final menys és cuidar-te. Surs menys a caminar, fumes més tabac perquè pal·lia una mica l'estrès, no menges tan bé perquè no tens temps, vas a menjar processats. I això què vol dir? Que ens pot afectar, bueno, ens està afectant molt més a la salut.
6: La campanya ha consistit en un circuit de 30 minuts on cada persona s'ha pogut prendre la pressió arterial, mesurar el colesterol i la composició corporal, així com un electrocardiograma. Proves que es poden realitzar de forma habitual a les farmàcies i que també es poden registrar a la nova app que també s'ha donat a conèixer amb aquesta campanya.
0: Gràcies, Lluís.

0: tornem al Vallès. Ens quedem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Tarragona i la Canonja van acollir durant el cap de setmana passat els Special Olympics, en què diversos esportistes pertanyents a l'entitat castellarenques van participar en diferents disciplines amb el suport del TEP Castellà i la Federació Acell. Amb el jurament "vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent", aquestes Olimpiades adaptades van ajuntar més de 1.600 esportistes que durant el cap de setmana han participat en els diferents esports i que formaven part dels 61 clubs participants arribats des d'11 comunitats autònomes i 7 països europeus, gràcies a la tasca de 380 entrenadors i més de 600 voluntaris. El gruix dels esportistes ho van fer en futbol, on l'equip del TEP Castellà va quedar quart. En pàdel també hi va haver representació, amb la dupla formada per Glòria Colomer i Beatriu Cavaller, que van quallar una bona actuació, acabant en cinquè lloc, mentre que en petanca, David Pazos, Àlex Hernández i Sergio Álvarez van aconseguir la tercera posició. Pel que fa als tècnics, per part del TEP Castellà, van participar els locals Luz Gil, Pablo Vilches, Oriol Serra i Alba Mat, mentre que Daniel Cejudo va dirigir l'equip de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'actor rubinenc Oriol Borés està de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musical pel paper que interpreta a l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana, que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Borés es va emportar 2 premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima, que va escriure el mateix Borés, i que es va endur fins a 7 guardons de les 10 nominacions que tenia. Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del Teatre Catalunya. De fet, es consideren un dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar a la web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al 16 de novembre. Oriol Borés està nominat en aquesta categoria juntament amb Daniel Anglès per Tu, jo i vosaltres i les cançons i Didac Flores per Assassinat per a dos.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
3: Bona tarda. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Vall d'Oreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat, les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Vall d'Oreix, que han compartit amb Cugat Mèdia el seu neguit quan a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa dues setmanes, alguns carrers propers a aquest espai d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot algunes de les cases de la zona. Una de les preocupacions del veïnat és la capacitat dels elements de drenatge per absorbir l'aigua quan plou amb intensitat. Eduard Casas, valldoreixent que viu a prop de la Riera, explica que a l'embornal del seu carrer s'hi forma una piscina quan es produeixen episodis de pluja intensa. Segons relata, ja s'havia advertit a l'EMD de la situació arran d'un episodi de pluja al novembre de l'any passat.
4: Set ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Només un 2% dels alumnes de 15 i 16 anys és capaç de llegir textos llargs i complexos. Una dada demolidora del darrer informe PISA publicat fa un mes i pocs dies. La Mireia Sanz, des de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta problemàtica amb la Mònica Nadal, directora de l'àrea de recerca de la Fundació Equitat.org.
1: Espanya recula en els tres àmbits analitzats, la ciència, la lectura i les matemàtiques, i se situa per sota de la mitjana de l'OCDE i la Unió Europea. Són, de fet, els pitjors resultats de l'Estat en aquesta darrera dècada. D'aquestes dades en volem parlar amb la Mònica Nadal, que és la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Dèiem que el retrocés en Espanya, el de Catalunya, és difícil de calcular. Ja sabem amb aquestes dificultats que hi ha hagut en aquestes dades, però bàsicament hi ha una realitat molt plaent en el tema de la lectura, no? Molt evident que passa alguna cosa, no? Què ens diuen aquestes dades de l'informe PISA?
2: Doncs aquestes dades de l'informe PISA ens diuen per Espanya, però pel conjunt dels països. És a dir, és un fenomen que no només s'ha produït a Espanya, el que passa que a Espanya de manera molt més acusada. I és que tenim un problema en la comprensió lectora de l'alumnat de 15 anys. Sobretot en els textos que són més complexos, aquells que requereixen més reflexió, que necessiten més processos cognitius, no? I més esforç, més atenció, més lectura pausada. I aquí els nois i noies puntuen bastant malament. És com si no tinguessin la capacitat, per dir-ho així, de fer l'esforç cognitiu que requereix per poder-los entendre i fer bones respostes. Llavors donen respostes molt accelerades, poc meditades. I això és, en bona mesura, el que explica no només la davallada en lectura, sinó també la davallada en altres matèries, en part, perquè també hi ha un problema de comprensió dels enunciats i dels plantejaments de les qüestions. No?
1: Mm-hmm. Clar, de fet, nosaltres tenim una tertuliana, que és la Margarida Arboix, que és l'exrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de segon de carrera, i moltes vegades ens explica que hi ha molts alumnes que suspenen perquè no entenen l'enunciat, en el seu cas fa farmacologia. És a dir, al final no és només en assignatures de lletres, no?, que ens pot passar a factura no ser capaç d'entendre el que estem llegint, no?
2: Efectivament, és que jo crec que tenim tots plegats una percepció de que aprendre a llegir i la comprensió lectora és una cosa que l'assoleixes en un moment concret, l'assoleixes o no l'assoleixes i després ja està, tires tota la vida amb això. I això no és veritat. De fet, tota la recerca ens diu que la comprensió lectora, o sigui, aprendre a llegir s'exercita, s'aprofundeix al llarg de tota la vida. I, per tant, quan més llegeixes, més capaç ets d'entendre les coses que llegeixes i els textos més complexos i més profuns. I quan parlem de llegir, no és només llegir literatura, que és el que nosaltres associem, no? El plaer de llegir, i que pressuposat és extraordinari, no? I hauríem d'aspirar que tots els nens i nenes tinguessin ganes de llegir i la gaudissin. Però no és només això. Estem parlant de ser capaç de llegir tot tipus de text. És igual, és tan important llegir una bona novel·la com ser capaç d'entendre una factura, un contracte, un manual d'ús d'algun aparell o un manual de jardineria. És a dir, la comprensió lectora abasta molts àmbits de la vida i si no s'entrena, i tenim molta evidència de que en el nostre sistema educatiu s'entrena poc, doncs es va perdent. Uh-huh. I això és el que està passant i, a més, en un context on ens hem acostumat a un consum molt immediat d'inputs, no?, informatius i de coneixement molt curts, molt sintètics, molt superficials, etc. I això, doncs, ens debilita la capacitat cognitiva per entendre coses complexes.
1: Mm-hmm. Per tant, això com s'ha de corregir? És a dir, de quina manera podem fer front a aquesta realitat? Entenc que això és feina de formiga des de molt petits, no? Des de quan assoleixen la lectoescriptura entre primer i segon de primària, mentre es va evolucionant tot plegat educativament, no?
2: Efectivament. És a dir, primer hem de garantir que els nens i nenes surten de la primària amb les competències de comprensió lectora ben consolidades. I ja tenim dèficits en això. Ja veiem a l'acabar sisè de primària que hi ha molts nens i nenes que tenen un nivell competencial de comprensió lectora molt baix i molt just. Si això no ho has consolidat, com que és una matèria, per dir-ho així, instrumental, que és la que et permet seguir aprenent, no? A la primària aprens a llegir i després el que fas és aplicar la capacitat de lectura per seguir aprenent altres coses, no? Doncs ja veiem que hi ha molts nens i nenes que no ho assoleixen. Per tant, hem de garantir que de la primària no surt ningú sense unes bones competències lectores en aquest sentit. I després, quan passem a la secundària, hem de seguir entrenant aquest múscul. I no només a les àrees de llengua, perquè, com dèiem abans, no va només de llegir literatura o poesia o teatre, va de ser capaç d'entendre textos. I això vol dir que també en les matèries de ciències, de biologia, de geologia o d'història de l'art, és a dir, les matèries que siguin, també s'ha d'entrenar. I segurament hem de dedicar més temps a aquesta lectura pausada. Hem de fer llegir més als nois i noies tot tipus de materials, no? I després, finalment, un problema, un dèficit que té el nostre país és que tenim una baixa cultura lectora. És a dir, en el nostre entorn hi ha molta gent que no llegeix. No està problematitzat el fet que hi ha gent, molts adults que no llegeixen mai. Hi ha moltes cases on no hi ha llibres, etc. No? Llavors, promoure la lectura entre tots, garantir que a l'escola es llegeixi, hi ha 50.000 excuses per llegir, tot tipus de materials i de nivells de profunditat diferent, i només d'aquesta manera els nois i noies li donaran valor
3: provant.
2: Sortiran als 15 anys doncs, ja està, sent capaços de comprendre allò que llegeixen,
3: ells,
2: que al final és el món que els envolta.
1: Uh-huh. Clar, i en aquest sentit, quines són les causes? És a dir, per què ens ha passat això? Per què ha anat perdent aquest pes la lectura? Perquè aquí assenyalem factor Covid, les pantalles, les xarxes socials, fins i tot els tuits d'aquests 144 caràcters, que ara ja no són així, però que ho eren, no? Els missatges de text curts. Què ha passat? Per què?
2: Doncs segurament són molts factors. Està clar que ens encantaria a tots trobar la raó per la qual passen les coses i totes són molt complexes, no? Tal i com tu assenyales, l'entorn comunicatiu, no? Força missatges molt curts, molt sintètics, parles dels 144 caràcters que ens hem acostumat tots a dir, llavors idees molt, molt simples, molt resultones, però a vegades molt buides. És igual els TikToks, els Instagrams, però també els posts, els blogs, etc. Són continguts que són molt curts i tots ens hem acostumat a llegir aquest tipus de coses perquè si requereixen més esforç hi ha el temor de que la gent doncs, ja no se'l llegeixi. No? Aquest és un element, però també és veritat que vivim en un món que és molt accelerat, on estem bombardejats constantment de mil informacions i de mil inputs que fa que la nostra capacitat d'atenció, de lectura reposada també disminueixi perquè anem d'un lloc a l'altre. Vull dir que no és una cosa que només els hi passi als nens i nenes. Jo crec que si ens mirem als adults la quantitat d'inputs que rebem i com saltem d'una cosa a l'altra i quina capacitat tenim realment de prestar atenció i d'esforçar-nos en entendre les coses, veurem que també ha disminuït enormement, no?
1: No, i fins i tot la capacitat que tenim de llegir textos llargs, no? Com això ens passa molt als que redactem per premsa, no? De dir, quan més curt facis el text, pràcticament saps que més gent enganxaràs, no?
2: Clar. Efectivament. I això és molt important perquè podem pensar és que els joves d'avui en dia no volen, no tenen problemes d'atenció, no volen fer l'esforç en entendre coses difícils, però que ens ha passat als adults. De fet, hi ha molts països on es veu que els adults comencen a llegir menys del que llegien ells mateixos fa 5 o 6 anys, no? Perquè requereix un esforç, perquè no tens temps, perquè et fatigues més, perquè és més fàcil doncs, que llegir-te un resum que llegir el text complet i fer aquest esforç cognitiu d'entendre profundament les coses, no? Entendre-les per tu mateix. No? I això, doncs, segurament, ara que ho tenim identificat com un problema, no hem de fer escarafalls. Per això serveixen aquestes proves. No? No és important en quin lloc en el rànquing, vull dir, no és per això que fem les proves, les fem per entendre una mica millor què passa, on estan els problemes. Ja hem identificat, no només a Espanya, sinó arreu del món, que aquí hi ha un problema. I segurament doncs, l'escola haurà de ser més intencional en la promoció de la lectura, no només a la primària, sinó a la secundària, no només a les llengües, no? A les matèries de llengua, sinó també segurament en altres matèries, destinar temps a la lectura en veu alta, en fi, dissenyar estratègies que garanteixin que els nens i nenes i els nois i noies surten de l'escola amb capacitat per entendre coses a vegades complexes que requereixen reflexió, no?
1: I què ens passa amb les matemàtiques? És una mica en la mateixa línia? És a dir, és aquesta dificultat de tenir un pensament més elaborat o de comprendre coses més complexes que fan que també alhora el pensament matemàtic també ens costi tenir-lo?
2: En matemàtiques ens passen coses una mica diferents, no? Els problemes són els mateixos, és a dir, molt alumnat amb competències molt baixes, molt elementals, i poc alumnat realment excel·lent, no? I l'alumnat que està al mig, doncs, bastant, deixeu-me dir així entre cometes, no? Bastant mediocre, diguem, els que estan al mig, no? I això és un problema. El que sí que s'ha detectat és que, de nou, potser a la primària els nens i nenes no consoliden prou conceptes matemàtics bàsics, fundacionals, no? que els habiliti i els capaciti per després, quan passen a la secundària, poder seguir acumulant coneixement, no? I raonament matemàtic doncs, fins al final de l'escolaritat obligatòria. Si no tens ben consolidada la base, és difícil després seguir, a mesura que es va sofisticant les matemàtiques, doncs, poder seguir el pas. Però també veiem en els informes internacionals que les matemàtiques ens passa que els nens i nenes acostumen a dominar bé la mecànica de la resolució de les operacions, per dir-ho així, però, en canvi, són bastant fluixos en el raonament matemàtic, en entendre què fan, per què ho fan, i en aplicar aquest coneixement a problemes reals. És a dir, hem d'entrenar més la dimensió competencial de les matemàtiques. És a dir, això no fas aquestes operacions i aprens que això es fa d'aquesta manera, sinó que entens quin és el sentit. Per què? O sigui, això es veu en moltes d'aquestes proves internacionals, perquè es formula un problema i quan es posen algunes dades en el problema, no? Que són irrellevants, que realment no són importants per la resolució del problema, els nois es perden. Perquè estan acostumats a que en un problema les dades que hi apareixen en la formulació del problema són dades que has de tenir en compte per resoldre'l, no? Mm-hmm. Quan apareix informació que no és rellevant, no saben distingir-ho perquè apliquen molt bé la mecànica però no estan entenent exactament. Llavors, a les matemàtiques ens passa això. I ja fa molts anys que les associacions de professionals de les matemàtiques diuen que les matemàtiques s'han d'assenyar diferent. La mecànica és important, però sobretot la comprensió del per què i sobretot el raonament matemàtic. És el
1: Clar, però en aquest sentit, eines com l'InnovaMat estan anant en aquesta línia o no? Perquè també hi ha molta polèmica al voltant de l'InnovaMat.
2: Hi ha molta polèmica a nivell de l'InnovaMat. A mi no em correspon avaluar-ho, però és veritat que l'InnovaMat va precisament a atacar aquest problema. Diu, ja entrarem en la mecànica de les matemàtiques o de la resolució de problemes, però primer anem a intentar que entenguin quin és el raonament que hi ha al darrere, quina és la lògica que hi ha al darrere de les operacions matemàtiques, perquè d'aquesta manera desenvolupin el pensament matemàtic més que no pas aprenguin a fer operacions. El que passa és que InnovaMat, com que precisament és un mètode bastant diferent del que com vam aprendre'n, almenys
1: sí, sí.
2: Jo, seguríssim,
1: sí,
2: no?
1: Jo també, sí.
2: Doncs clar, genera molt desconcert en les famílies perquè de sobte també senten que no poden que no poden acompanyar els seus fills en les matemàtiques, que tothom creu que és una matèria molt important. I això genera molt desconcert perquè els nens i nenes fan coses i aborden les matemàtiques d'una manera bastant diferent a com nosaltres ho vam fer i ens sembla que llavors no en sabran, no? Jo, pel que sé, les avaluacions que s'han fet d'InnovaMat apunten a que els nois i noies surten bastant més competents en l'adquisició d'aquest tipus de... en l'aplicació, no?, de les matemàtiques, però no em correspon a mi, no?
1: Sí, perdona, t'he fet ara aquí un salt,
2: no,
1: mortal d'un tema a l'altre.
2: Però precisament és veritat que InnovaMat, com altres iniciatives, el que van és abordar aquest problema de dir hem de fer que els nens entenguin les matemàtiques perquè si les entenen i són capaços d'aplicar-les també les estimaran perquè veuran quin és el valor i l'utilitat que té i com els serveix a la seva pròpia vida. I això és el que va, diguem-ne, atacar iniciatives com aquestes.
1: No? A Catalunya no ho podem analitzar perquè hem tingut aquest problema amb l'informe PISA, però les dades que tenim què ens diuen?
2: Les dades que tenim no ens les hem ni de mirar ni de tocar-les. I, de fet, així ho ha dit l'OCDE, per favor, ni se les mirin. I fins i tot l'agència d'avaluació ens diu no, o sigui, ni ens les mirarem. Per què? Perquè si en una mostra que està construïda per ser representativa un de quatre alumnes no respon, i és probable que la raó per la que no hagin respost és perquè no són, diguem-ne, els alumnes més o més bons o que tenen més facilitat, clar, està tan esbiaixada que ni ens les hem de mirar, però això ens hem de treure del cap. És a dir, El que no sé què ens hauria dit PISA si haguéssim fet, si s'hagués fet. Segur que bones notícies no ens hauria donat, perquè ni el PISA anterior ni totes les proves intermitges que s'han fet, PILS, TIMSS, que també et comparen internacionalment, no, el nivell competencial del teu alumnat, ens donaven bones notícies. I si no, i no hem fet res diferent, per tant, les notes no haurien sortit diferents. Llavors, jo crec que les dinàmiques de les coses que han passat a l'Estat són bastant aplicables per Catalunya, segurament amb algunes diferències, però diguem-ne, no necessitem PISA per prendre cap decisió. De fet, el sistema educatiu català està molt ben diagnosticat en els seus problemes des de fa molts anys.
1: I la radiografia seria similar,
2: no? L'elecció, saps?
1: Dic que la radiografia seria similar al que hem estat parlant, perquè de la lectura n'hem parlat molt, de les dificultats de comprensió lectora també, de la dificultat en la resolució de problemes també, per tant estaríem una mica en la mateixa línia, no?
2: Estaríem en la mateixa línia, absolutament, potser amb alguns agreujants, perquè en alguns temes Catalunya tenia problemes importants, no?, que ja s'havien assenyalat. Tenim una complexitat social a les aules que dificulta bastant la tasca dels docents, no? I no s'han implementat polítiques prou decidides per abordar-ho, no?
1: Doncs, Mònica Nadal, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: A l'Espai de Patrimoni d'avui ens volem aturar en una iniciativa com la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf de Castellà, Ramon Llinares, que va documentar la vida quotidiana dels castellarencs. Anem fins a Ràdio Castellà, on tenim a punt el Guillem Plans, amb la persona que segurament millor ens pot parlar d'aquesta iniciativa. Oi que sí, Guillem? Bona tarda.
1: Doncs sí, bona tarda, Carme. Sóc aquí amb el Llorenç Genescà, que fa que no amb el dit, i és perquè ell és molt humil, però també pot parlar d'això algú o altre, no?
2: Em sembla. També em podria parlar més gent, de fet. Bona tarda, Carme, bona tarda, Guillem.
0: Bona tarda.
2: I bona tarda als oients. Em podria parlar, de fet, millor, seria la gent que conforma l'arxiu, l'entitat Arxiu Ramon Llinares, que són la filla del propi Ramon i els seus nets, i que és una de les potes que ha articulat tot plegat a... del que parlarem avui, eh?
1: En qualsevol cas, és un expert, Carme, el tenim aquí. Doncs anem a revelar qui era Ramon Llinares, i el més extraordinari jo crec que és que era una persona anònima i que ara ens arriba a la seva feina. Explica'ns tot plegat com ha anat.
2: Sempre m'ha fet molta gràcia això de dir algú que és anònim, no?
1: Sí, sí, sí.
2: En realitat, ningú no és anònim per ningú i tots som una mica el mateix. Hi ha gent que surt més... en llocs que són més la palestra, no? Bé, no m'enrotllo per aquí. Ramon Llinares era un castellarenc molt normal i corrent, com apuntaves, que va néixer el 1923 al nostre municipi, fill d'una família treballadora de Castellà, arrels amb familiars que van ser fusters i han sigut fusters a posteriori prou coneguts també al nostre municipi. Un senyor que va treballar tota la seva vida laboral a Can Barba, a la fàbrica Tolrà, un senyor discret, amant de la lectura, amant de la seva família i de les seves petites coses, no? Com deia la cançó. La cosa extraordinària, no encara, però un element important va ser que als anys 60, que va ser un moment en què l'arribada a l'estat espanyol, especialment a Catalunya, de tot aquest nou volum d'electrodomèstics i de béns de consum que la gent podia ja començar a comprar després de la postguerra, de la lamentable i trista postguerra que es va viure aquí, va fer que el Ramon Llinares, com molts homes a Catalunya, es compressin una càmera de fotos. I en Ramon va començar a fer fotos, moltes fotos. Va fer moltíssimes fotos.
1: Com era la seva mirada i, per tant, les seves fotos?
2: Al Ramon li passava una cosa que també, com a molts homes i dones de la seva generació, va créixer amb el cinema com a entreteniment, com a manera de mirar el món, moltes vegades. I ho dic perquè la seva generació pràcticament o anaven a ballar o anaven al cinema, no? I un cop a la setmana, doncs, anava al cinema a fer la sessió doble, i això li va crear, doncs, un gust estètic, un gust visual, una manera de mirar, i aquestes fotografies tenen molt de cinematogràfic. De fet, n'hi ha algunes que jo moltes vegades insisteixo, i ho dèiem aquest cap de setmana en els itineraris que vam fer per les jornades del Patrimoni Europeu, tenen molt de Bergman, per exemple, eh? O tenen molt de cinema realista italià de l'època. És a dir, hi ha molts referents. És un fotògraf humanista, és un fotògraf del quotidià, és un fotògraf d'allò petit, d'allò que veiem sempre, quotidianament, però que no ens hi fixem. I és un fotògraf que, en aquest marc dels fotògrafs humanistes, que és un corrent dins la fotografia, té un respecte infinit, sagrat pràcticament, per allò que està fotografiant. Un exemple d'això és que ja Ramon va fer una sèrie de fotografies amb un campament gitano que es va instal·lar a finals dels 60 aquí a Castellà, com era molt habitual jo quan era petit, i no fa tant de temps d'això, encara se'n podia veure algun de campament gitano instal·lat. El Ramon, quan feia aquestes fotografies, no les feia amb un tele i les robava. El Ramon anava al campament, demanava permís per fer les fotos i feia aquestes fotos. I una altra característica d'aquestes fotografies és que són unes fotografies que d'alguna manera tenen una capacitat d'aturar el temps d'alguna cosa que està passant. I aturen literalment el temps i creen una atmosfera molt, molt màgica.
1: El que em sembla a mi fascinant d'aquesta història és el mateix que aquella fotògrafa nord-americana.
2: Correcte.
1: la Vivian Maier, en el seu cas la seva mirada era irònica i tenia tot un altre univers.
2: També ho és, en Ramon, a vegades s'assembla molt a la Vivian Maier.
1: Sí? Doncs el que m'hi fa pensar és que per un fet atzarós de la vida, això ens ha arribat a les mans. I quantes Vivian Maiers deuen haver-hi, quants Ramons Llinares, i em sembla fabulós i extraordinari, no pels que no ens han arribat, sinó precisament perquè ells ens hagin pogut arribar. I per això et comentava el fet de la persona anònima, no un personatge públic, perquè n'hi ha molts, de qui també es destaca. També era fotògraf i aleshores es rescaten les seves fotos. No, sinó algú que per un fet atzarós de la vida ens arriba. Doncs imagina't tu, gairebé 50, 60, 70 anys després.
2: La potencialitat de trobar grans creadors o obra amagada és, jo crec que és infinita, i gràcies a coses com la càmera fotogràfica s'ha multiplicat molt més. Ja no parlem del mòbil. Són gent que no tenien formació però en tenien molta, és a dir, van acabar l'escola amb 14 anys i es van posar a treballar, però que es van seguir formant al llarg de la seva vida. Veure molt cinema és molt formatiu. Veure gran cinema, els grans directors, et dona això, fins i tot la manera de com il·luminar una escena. I això es veu en el Ramon. Llavors, aquest potencial, per això faig aquesta picada d'ulleta quan diem anònim, en aquest sentit, la gent som anònims pel mainstream, no? pel corrent general. Clar. Però no som anònims, i segurament a les cases de tothom hi ha petits genis, petits o grans genis, que per casualitat, com en aquest cas, s'han descobert. Però el cas del Ramon encara és pitjor, perquè de fet el Ramon era una persona molt discreta, i quan va tenir un desencontre una vegada, doncs es va trobar que algú li havia agafat alguna de les seves fotografies sense demanar-li, la família el va aturar cremant els negatius de totes les fotografies al pati de casa.
1: Uau.
2: És a dir, encara reblem el clau més.
1: Ara estaria emprenyadíssim, si parlava de nosaltres.
2: El Ramon, i això ho explica molt bé la Montserrat, la seva filla, jo crec que si veiés tot això que s'està fent ara amb la seva obra, no hi estaria gens d'acord.
1: Doncs jo abans t'ho he dit de broma, que hem tingut problemes tècnics, i he dit, aquí hi ha una interferència del més enllà que algú no vol que parlem.
2: Segurament és ell. Segurament és ell, perquè ell i ho diu la Montserrat, no hi estaria gens d'acord. Trobaria absurd que les seves fotos estiguessin penjades al carrer, d'això se'n fes un itinerari i ara se'n plantegessin fer alguna cosa més, no? No ho entendria, perquè repeteix, una persona extraordinàriament discreta, extraordinàriament, però amb una qualitat en allò que feia, en aquest cas, en les fotografies que feia, que a mi, jo no sé on t'arribarà això, no en tinc ni idea, això el temps ho dirà, però el situa com un... Bé, com algú que en sabia i molt. Vull dir, a hores d'ara ja hi ha algun expert a nivell català que s'ho ha mirat i donen, doncs, un cert valor a aquest fons.
1: Sí, pot ser que tingui més recorregut.
2: Esperem que el tingui. Esperem que el tingui. Si més o menys l'Ajuntament, hi ha un conveni que s'està tancant ara mateix, i la voluntat és de fer més iniciatives que seguiran cap al 2027, i que d'alguna manera Castellà faci bandera, en aquest cas, no d'una persona, sinó de tenir un fons fotogràfic com aquest. I si això encara seria la bomba, si servís per destapar altres possibles fons i altres possibles artistes anònims, com dèiem abans, doncs benvingut serà.
0: Doncs escolteu una cosa, Llorenç, Guillem, ens hem quedat amb ganes perquè és apassionant el que esteu explicant. He pogut veure alguna de les fotografies que hi havia en aquell itinerari que es va fer per Castellà.
2: Sí.
0: I la veritat és que són realment extraordinàries. I és veritat, com comentaves abans, sembla que capta perfectament aquell moment. Uh-huh. Em sap greu perquè ja no ens queda més temps i encara tenim altres continguts compartir amb la nostra audiència. En tot cas, qualsevol altre dia podem continuar parlant.
1: Per descomptat, i tant.
2: Us convido, això sí, a fer l'itinerari aquí a Castellà, tots els que vingueu, que el
0: encara
2: trobareu el mecanisme. Sí, serà durant molt de temps. Es preveu que duri mesos.
0: Doncs
2: fins i tot algun any, si és possible.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé la tarda.
1: Gràcies a tu, Carme. Que vagi molt bé.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu-siau.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Bé, doncs, tot just avui comença el Filmets, el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, una 52a edició amb més de 200 produccions d'arreu del món. En parlem amb en Marc Corts, director artístic del festival, i l'Agustí Rodríguez, el conseller delegat de Badalona Comunicació. Els tenim amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou Carme, aquí des de l'estudi de Ràdio Ciutat de Badalona tinc el Marc Corts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, com estem?
1: Molt bé, just avui comença el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, la 52a edició ja. Imagino que arribar a aquesta xifra vol dir que Filmets està més viu que mai, no?
2: Doncs mira, per nosaltres és un autèntic orgull arribar a 52 edicions, no? Això ens ha convertit en un festival que jo crec que és referència no només a nivell de l'estat espanyol, sinó també internacional, i a més s'ha convertit en referència no només pel món del cinema i dels curts, etc., sinó per l'àmbit també formatiu, de nou talent, de gent jove, formatiu, etc., no? I per tant, per nosaltres és un motiu de satisfacció i d'orgull arribar a aquests 52 edicions, Déu-n'hi-do.
3: Sí,
2: Déu-n'hi-do el que passava fa 52 anys.
3: Sí. Es diu molt ràpid i, bueno, ja és el meu segon any aquí dintre i realment es diu 52 ràpid, però al final hi ha milers i milers de pel·lícules, no?, presentades al festival, que jo crec que és el reclam més... on es veu l'èxit, no?, total d'això. Evidentment, després estarà tota la setmana i mitja, no?, de festival, on podrem gaudir, pues, bueno, de la millor selecció que s'ha fet amb molta cura, amb molta energia, amb molta paciència, i que realment creiem que el resultat es veurà segur al dia de la inauguració.
1: Quin és el secret perquè Filmets segueixi sent un referent?
3: A veure, jo crec que apostar per al talent, no? I inclús també donar llum pues una mica el que deia l'Agustí, no? Sobretot també a la gent que està a escoles, perquè hi ha hagut ara, últimament, en els últims anys hi ha hagut un boom molt bèstia de creació d'escoles, màsters, de gent professional, i tot això jo crec que per ells, i sobretot Filmets, que és el referent aquí a Espanya, pues ells puguin tindre aquesta visibilitat, és com una borsa de treball, una continuació a aquesta aposta que s'ha fet per la docència, no? I això és com que és el primer format, no?, que presenten molts directors, pues clar, això per nosaltres és un orgull poder estar en aquest pas.
2: Perquè et faig una idea amb això que comentava el Marc, no? Nosaltres tenim diferents sessions, per exemple, a les biblioteques de Badalona, que es podran veure en totes les biblioteques diferents sessions, però també tenim sessions a primària i a secundària. I en aquest sentit, prop de 5.000 alumnes, no?, veuen el Filmets o les produccions de Filmets, i molts d'ells participen en aquestes creacions, no? Per tant, a més de ser un motor des del punt de vista del món del cinema, també és un motor des del punt de vista d'inici o de motivació a molta gent jove que probablement es podrà dedicar en la seva vida professional també al món del cinema. El cinema no és només ser actor i director, com bé sap el Marc, no?
3: Sí.
2: Hi ha so, hi ha il·luminació, hi ha maquillatge, hi ha efectes especials, hi ha edició, hi ha moltes variables, no? I això jo crec que, no?, forma part d'aquesta filosofia, no?, de que la professió, de que el món del cinema, no?, tingui en el Filmets també una masia, una masia, si ho portem a l'àmbit futbolero.
1: Justament sobre les noves generacions em volia parlar més endavant amb prou temps, però abans, sobre l'edició d'enguany. Quantes propostes han arribat? Quantes se n'han seleccionat? Quantes sessions hi haurà durant aquesta setmana de festival?
2: Si mira, jo tinc alguns números per aquí que sí que em sembla interessant que la gent que ens escolta ho pugui saber. En aquests dies, és a dir, a partir del dia 16, que és quan hi ha la sessió inaugural, o sigui, menys de 48 hores, i fins al dia 24 s'exhibiran 230 pel·lícules. Perquè ens fem una idea, el festival de Sitges, per exemple, no?, que té un renom internacional indiscutible, se'n projecten 128. A Màlaga, que està de pujada en aquests últims anys, 82. A Sant Sebastián, que és el festival de referència, 59. O a Osca, no?, cap al tamany es podria comparar una mica a Badalona, 70. Per tant, fixeu-vos que en alguns casos fins i tot tripliquem aquestes xifres, no? Però no només això, sinó d'aquestes 230 pel·lícules, hi ha 212 que estan en competició internacional i que provenen de 51 països. Per tant, demostrem una mica la vocació també internacional, no?, i de llarg recorregut que té el Filmets, que no només es queda en el nostre àmbit de Badalona, al nostre país, sinó que va més enllà, no?, fora de les fronteres. No?
1: És un festival que s'ha guanyat el seu lloc al mapa.
2: S'ha guanyat el seu lloc. Mira, hi ha 52 estrenes mundials, hi ha 64 estrenes internacionals, jo crec que són dades molt interessants, hi ha 110 estrenes espanyoles, hi ha 143 estrenes catalanes, per entendre, i hi ha 77 òperes primes.
3: Estic al·lucinat perquè, clar, té tota la informació, està molt ben informat a l'Agustí, que així, això no m'agrada molt perquè... Sí, perquè jo no controlo de números, aleshores jo sé que n'hi ha moltes, que n'hi ha hagut moltes, però tindre aquestes dades crec que són molt, molt rellevants, no? I fer aquesta comparativa amb altres festivals, doncs, és veure, no, on estem. Aleshores, tenim 26 sessions competitives, no?, que són una mica intentant seguir la línia de l'any passat, que són molt marcades, no?, i tots amb un apartat de contingut especial. El que sí que hem fet aquest any, hem reduït alguna sessió, no?, perquè els timings ens apuraven molt. Jo crec que hem fet una cosa que crec que és un bon exercici i crec que també haurem d'anar fent proves amb el temps, que és treure alguna sessió, perquè ja farem alguna cosa pel mig, alguna presentació, xerrades, que normalment s'allarguen. Això el que donem és molta comoditat i molta més participació, no? I al final la gent, quan entra a una sessió de marxar, de tornar a entrar, aleshores, doncs, bueno, jo crec que en aquest sentit hem fet un pas endavant, perquè menys és més, en el sentit de tenim moltes coses a veure, però tenim molta qualitat, no?, que jo crec que és el...
2: En aquest sentit, m'agradaria recordar que el Filmets és totalment gratuït. Les entrades es poden adquirir al nostre web, perquè el Filmets té vocació pública, com no podia ser d'una altra manera, i té aquesta vocació sobretot per dues coses. Una, el recolzament de l'Ajuntament de Badalona, sense el qual aquest festival no es podria portar a terme, però també m'agradaria dir que és molt important la participació dels sponsors. Els sponsors, els patrocinadors, la gent que fa aportacions, és fonamental perquè el festival tiri endavant, perquè el festival guanyi alçada, perquè guanyi prestigi. I per tant, aquest recolzament, jo voldria fer un reconeixement express a aquest recolzament. I també voldria fer un reconeixement, aquest recolzament, a altres mitjans que col·laboren amb nosaltres, com pot ser la xarxa, a la casa on estem ara, La Vanguardia, que també ens recolza, Televisió Espanyola, l'Agència Catalana de Notícies o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sense aquest recolzament, el festival tindria potes, diguem, que no, que no encaixaria.
3: Seria un altre festival.
1: És un resultat producte de tota la feina.
3: A mi també afegiria, no, que, evidentment, és superimportant aquesta part, no, de finançament. És la part de jurat de selecció, el jurat internacional, no, l'equip de Badalona Comunicació que treballa intensament, pues, l'Estela, el Marc, o sea, tota la xarxa que han creat, i sobretot, pues, aquest valor, no? Perquè al final el jurat de selecció, pues, al final han fet una feina pues, molt potent, i que també gràcies a ells, no? I aquest equip construït, pues, això tira tant endavant.
2: I els voluntaris, no? Correcte. Oblidem dels voluntaris, sí, sí, importantíssims.
3: Que hem dit que els hi portarem coca de Can Bertran.
2: Els hi portarem coca de Can Bertran i alguna sorpreseta més.
3: Sí?
1: Això encara no ho direm.
2: Això ho reservem.
1: Sobre l'edició d'enguany, quines propostes destacaríeu? Quines són les grans tendències i temàtiques del Filmets?
3: Mira, jo vull posar com a exemple l'any passat, que jo entrava totalment naïf, no? Desconeixedor una mica de quina era la fórmula, vaig tindre el suport màxim de tot l'equip. Aquest any he volgut marcar una mica ja el meu criteri, no? Normalment el criteri a seguir ha estat una mica identificar també aquest jurat de selecció, que pogués veure el cinema de la mateixa manera que ho veig jo, que a mi al final m'agrada el cine d'entreteniment, el cine ben fet. Jo crec molt amb el cine, evidentment, de qualitat i divertiment. Evidentment, els missatges han de ser, hi ha pel·lícules molt profundes que crec que són molt rellevants i estan molt ben fetes i han de ser, però que també que no ens emmarquem, no, en un entorn totalment sesgat, en el sentit de dir, ostres, no, anem a veure la profunditat de les vides de cadascú, i que sí, que és rellevant i s'ha d'aprendre a fer cine d'aquesta manera, però... I això es veurà en la sessió inaugural, es veurà aquest estil, no? Evidentment ens hem hem hagut de dedicar aquestes sessions temàtiques a les temàtiques que són, òbviament, però buscar una mica més d'entreteniment, que crec que és important.
2: Voldria dir, perquè la gent que desconegui Filmets doncs també tingui una idea clara, més enllà, diguem, de la part competitiva de la secció oficial, no?, de les pròpies pel·lícules, hi ha també una altra part que és molt interessant, a la que el Marc apuntava ara, que és a l'Off Filmets. Això què vol dir? Això són activitats paral·leles que es desenvolupen al llarg de els propers 10 dies, a partir d'avui mateix, d'aquesta mateixa nit, i són o sessions, diguem, Filmets Pro, o taules rodones per parlar i debatre determinats temes, o els Filmet Talks, per exemple, no?, que són converses al voltant de professionals, del jurat internacional. És a dir, hi ha tota una sèrie, d'algunes masterclass, per exemple, aquest any que també hem organitzat al voltant de l'animació, no?, del món de l'animació. Per tant, hi ha altres activitats que també estan al nostre programa, que es pot consultar al nostre web, que van més enllà, diguem, de les pròpies pel·lícules.
1: Sí, no? Sí. I una d'aquestes activitats que més abans comentàveu sobre les generacions més joves són els filmets a les biblioteques i els filmets en família, que són el clar exemple de voler apropar els curtmetratges als infants. Són propostes que triomfen? Quina és la resposta de la gent?
3: Espectacular, perquè jo crec que al final també això sí que ho porto jo dins a la sang, o crec que també ha de ser aquesta part de l'ideari de Filmets, de tindre, diguéssim, la cantera jove, no?, que vegi cinema, que es culturitzi, no?, però no només és aprendre un sesgo a vegades ideològic, sinó que no, és aprendre a un respecte al que estàs veient, a la feina que ha fet a l'altre, a les històries que s'expliquen, històries d'amor, històries potser tràgiques, a nivell infantil tot, no?, però crec que és important que ells absorbeixin, i més avui en dia amb els continguts tan ràpids que tenim dins de les plataformes o de les xarxes. Aleshores, jo crec que aquesta feina que fa Filmets, per mi, és un 50%, no us ho veig així, no? I poder treure totes les escoles de Badalona, doncs això és un orgull per Badalona, sincerament, perquè és que està Badalona volcada en Filmets. Una altra cosa, que estaves parlant de la part d'Off Filmets, una mica que explicava l'Agustí, hem de destacar, no?, el que tenim al Filmets Lab, no?, que és aquest laboratori que estem creant, també justament amb això, pel nou talent. Aleshores, tenim 27 projectes, els quals ja me'ls he començat a mirar, i aleshores seleccionarem, estem preparant que vingui tots els que s'han presentat allà i que sortiran 5 a presentar el seu projecte, no? I això després tindrà un recolzament tant de producció com d'execució, com de desenvolupament, com de postproducció, i que això és un...
2: Això és com un... El Filmets Lab és com un laboratori, no?
3: Correcte.
2: Diguem, d'audiovisual i cinematogràfic, i sobretot va adreçat a talent jove, a buscar... Sí, sí. A buscar i a trobar talent jove.
3: Correcte.
1: Doncs amb aquesta mirada professional acabem l'entrevista. Recordem el Filmets d'aquí de Badalona, que estarà disponible durant aquesta setmana de festival, i les entrades gratuïtes per tothom qui ho vulgui.
2: Absolutament.
1: Les poden aconseguir a la web. Marc Orts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.

Doncs amb aquesta nova proposta, nova perquè és una nova edició, però el Filmets el coneixem prou aquí al Connectats i per tant és una recomanació que fem des d'aquí molt vivament. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tancarem una nova setmana del Connectats. Us hi esperem a tots quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les empreses de Rubí podrien beneficiar-se del reforç dels serveis de formació, ocupació i suport empresarial que preveu la nova llei de cambres de Catalunya, aprovada pel Parlament la setmana passada. La normativa actualitza el marc legal de les cambres i estableix un nou model de finançament per a les seves funcions públiques. El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, ha explicat a Ràdio Rubí que l'entitat ja col·labora amb l'Ajuntament en iniciatives de formació professional i també d'ocupació a través del servei Rubí Forma. Segons Talamàs, la nova llei permetrà reforçar aquesta mena de feina conjunta.
2: És una administració activa amb el que és l'activitat econòmica, el foment de l'activitat econòmica. Aquí hi ha l'oficina d'ocupació, que nosaltres hi participem, hi ha programes de formació que hi treballem.
1: Talamàs calcula que la Cambra de Terrassa podria rebre uns 250.000 euros l'any vinent per aquesta nova llei, tot i que l'import definitiu dependrà dels criteris de repartiment. En tot cas, el president assegura que els nous recursos es destinaran a serveis per les empreses, especialment en àmbits com la intel·ligència artificial, la digitalització o la sostenibilitat.
3: L'actor rubinenc Oriol Obrés està de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musicals pel paper que interpreta l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Obrés es va emportar 2 premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima. Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del teatre a Catalunya. Es consideren un dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar al web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al dia 16 de novembre. La gala d'aquests Premis Butaca es farà dilluns 23 de novembre a partir de les 8 del vespre al Pavelló Municipal d'Esports de Premià de Mar.
4: I en esports, orgull absolut el que senten les components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, fins a 7, que han format part de la selecció espanyola d'Hockey Patins en línia, que s'ha proclamat campiona del món al Paraguai en els World Roller Games i després d'haver guanyat en la final el combinat de França. A www.radiorubí.cat podeu trobar tota la informació, entrevista, imatges, també poder veure la medalla d'un èxit, sense cap mena de dubtes, històric per a la nostra ciutat i per a l'Hockey Patins en línia.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Eguizábal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
1: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
2: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
1: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
3: Gent normal com tu.
4: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
1: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
4: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
5: Era això, sempre volem massa i necessitem...
1: Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí a Ràdio Rubí, on parlem del món de les sèries de televisió, de l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Avui la Núria porta més de 12 hores desperta ja,
1: sí.
0: Perquè, si ho voleu saber... Pues ahí estava el dato, no?
1: Sí, bueno.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: Aguantem.
1: Sí, jo... sí, jo pensava que estaria pitjor, però...
0: Si bé, fos bé. Tu, no estaria bé. ja t'ho dic jo, eh? Bueno, ha tingut una estona al tren, no? Potser ha somiat i tot, o no?
1: No. jo al tren no m'adormo, eh?
0: Bueno, és perillós, no, també, jo crec,
1: sí.
0: Eh?
1: És que...
0: Bueno, pues traient la falta de sueño, segurament, de les persones d'aquest programa, que jo avui també he tingut dificultats... Però tenia que dir-lo. Doncs avui ens anirem fins a Apple TV, a la sèrie de la setmana, per comentar la quarta, i no fa pinta que definitiva, temporada de Ted Lasso, que tot just va acabar fa una setmana, la seva emissió, i després de 3 anys sense saber si la ficció havia acabat realment, la comèdia estrella d'Apple torna amb un gir a la seva trama, en aquest cas doncs, centrant-se a l'equip femení del Richmond. Ja vam comentar que la idea ja estava bastant clara, no?, feia temps, però bueno, el resultado, veremos si es cuestionable o no. Jo crec que tenim crítiques cap a la sèrie. Igualment ha sigut un desastre, no? Però jo tinc ganes que la Núria em digui, perquè no sé res de la seva opinió. I a més, doncs, donarem protagonisme a un nou true crime que prepara Netflix, d'aquests que ens agraden, i la nova sèrie de Marvel. Però abans anem a comentar les notícies de la setmana. Doncs comencem amb Netflix, precisament amb els Bridgerton, i és que tenim una confirmació d'una nova sèrie en aquest univers, Núria.
1: Doncs sí, la sèrie romàntica estrella de Netflix, els Bridgerton, ja tenen un altre projecte entre mans. S'ha anunciat oficialment que la mare de la família Bridgerton, la Violet, tindrà una sèrie prequela on s'explicarà la història d'amor entre ella i el pare de la família, l'Edmund. Tot i això, encara no se sap quina data d'estrena tindrà, ni quins actors seran els triats per encarnar-los.
0: Segurament la decisió més important, no? Saber quines són les persones que fan d'aquest actor, sobretot ella, la Violet, tan reconeixible, no?
1: Sí.
0: Bueno, té bona pinta a priori, perquè la Violet sempre ha dit jo que és un personatge, pues, podríem dir, de secundaris, és protagonista, però traient els fills, no? És el millor personatge, jo crec, traient els protagonistes de la història, no?
1: Sí, vull dir, sempre... jo crec que tinc molt de carisma i al final és el fil conductor, jo crec, una mica de la sèrie. I de la família, no?, i tot el que va passant. I em sembla molt guai. Ja vam veure una mica cosetes de la Violet dintre de la prequela aquesta de la reina Carlota. Però bueno, serà interessant veure aquesta història d'amor, no?, que al final és com el ciment de tota la família i tot el que ha anat aconsellant ella als seus fills, també.
0: Sí, és la madre de los consejos.
1: Sí.
0: Totes les temporades totalment, sempre té les paraules adequades per cada fill.
1: Tiene
0: i cada situació. Ahí
1: una libretita con todos los consejitos.
0: Sí. Sempre parla molt bé.
1: És que és increïble.
0: És la veritat. Que nosaltres ja sabem com acaba la història, perquè a los Bridgerton ja ens van ensenyar l'escena de com el pare dels Bridgerton pues decía adiós a este mundo, no?
1: Sí.
0: Amb aquella vella, no? Que sempre sortia a la intro, no?, dels Bridgerton la vella.
1: Sí.
0: Que ja sabem com acaba, serà trist, però bueno, veurem sobretot, ja dic, a mi m'interessa sobretot l'actriu que fa d'ella, jo crec que és el
1: sí,
0: més important.
1: Entenc que farà una mica, entenc jo, que serà com la reina Carlota, sí, que hi havia aquest mix, no?, amb el present i el passat. A veure com serà el present, perquè tenint en compte, no?, la història dels fills dels Bridgerton i tal, no sé molt bé quina serà la trama del present, però bueno,
0: bueno, esperem
1: que estigui
0: també
1: bé.
0: Si encaixa, no sé si sortirà, entenc que sortirà primer la cinquena dels Bridgerton.
1: Sí, sí, crec que sortirà això després.
0: I després pues, això anirà entremig, veurem també com la cinquena en teoria era Francesca, ens
1: sí,
0: van dir, o sigui, bueno, veurem com encaixen les dues històries, però de moment tenim aquesta ja tercera sèrie, confirmada dins de l'univers Bridgerton, que bueno, és un nou univers de sèries
1: sí,
0: que jo potser fa uns anys no m'esperaria, però mira, aquí el tenim, i Netflix ja sabem que és un triomf total, no?, aquesta sèrie. Doncs anem a passar a la segona notícia de la setmana, i és una nova ficció que tindrem a Amazon el mes que ve, i que tenim noves imatges, en aquest cas un tràiler, que és la sèrie de Blade Runner, Núria.
1: Doncs sí, a un mes de l'estrena de la sèrie, Prime Video ha llançat un tràiler complet de Blade Runner 2099. Aquesta entrega servirà de continuació de la pel·lícula de Denis Villeneuve, amb un conjunt de personatges nous que seguiran en la recerca de replicants. La sèrie de Prime Video estarà protagonitzada per Michelle Yeoh i Hunter Schafer i s'estrenarà el 25 de novembre.
0: Aquesta pel·lícula, no?, de Denis Villeneuve, que era meravellosa,
1: sí,
0: que ja l'any que ve fa 10 anys, que ja es va estrenar, ja ha passat bastant temps, que va ser una de les primeres, jo crec, no, d'aquestes seqüències.

0: seqüeles, no? Però d'aquestes seqüeles ja totxes, de 35 anys després, no? De, sí, de les primeres que es van fer, i curiosament, doncs, potser la que millor ha funcionat. A nivell de qualitat, segur, de taquilla va ser un desastre, sí, però de qualitat és una pel·lícula excel·lent, no?
1: Sí, jo la vaig anar a veure al cine dos o tres vegades, crec, o sigui, em va encantar, em va flipar.
0: S'havia de veure al cine, aquesta, sí, pel·lícula era tot un espectacle, i veurem aquesta sèrie si segueix aquesta línia. Evidentment, sent Amazon, bueno, tenim dubtes, no? De que això sigui així.
1: Sí.
0: Però bueno, veiem imatges i comentem què ens sembla aquesta nova adaptació de Blade Runner.
2: Los replicantes creen que desean sentirse humanos. Somos desgraciados porque fingimos ser algo que no somos. Debemos ser aquello para lo que estamos destinados.
3: ¿Y qué es?
2: Dioses.
3: Diez hembras, 18 varones. Todos ellos replicantes han desaparecido este último año.
2: No parece haber ninguna conexión.
0: La música, com sempre, la dota la vida, no? Sonido, sí, etéreo de Blade Runner. I el més interessant per mi del cas és el que deies de la Hunter Schafer. Jo crec que li encaixa bastant. No sé per què, la veig bastant dins d'aquest món. Però a veure, a priori no em crida massa l'atenció. He de dir, la trama almenys, de la sèrie. Veurem després si hi ha més sorpreses, perquè també quan va sortir la pel·lícula en el seu moment, pues, també semblava que, bueno, a veure de què va esto, sí, i ens va sorprendre moltíssim, o sigui que, bueno, li donaré l'oportunitat.
1: Sí, és a dir, la trama sí que això es veu senzilla, no el que ens han presentat fins ara de Blade Runner o la història que coneixem inclús de l'original, però, bueno, de moment sembla també que visualment està bé, almenys les cosetes que han sortit estan bé, i això sobretot el personatge de Hunter, que jo crec que potser serà interessant, i sobretot que jo crec que la Hunter és una persona que m'encaixa molt en ciència-ficció, fantasia i tal, i que de moment no l'hem vist en gaires coses d'això, llavors serà guai, jo crec, que estigui.
0: Sí, serà un gir a la seva carrera, no? Sí. Aquesta sèrie, després, evidentment, d'estar tant de temps amb Eufòria, no? Encasillada, que sembla que passa, quan una sèrie és tan famosa que costa, no?, treure's aquest pes d'aquesta actuació,
1: sí,
0: però bueno, Blade Runner és una bona oportunitat, veurem si fa bons números a Prime Video, que això ja és un altre tema, i s'hi renoven. I per acabar, abans de les tres, volia comentar breument que digo, no voy a hacer una noticia porque la mayoría, això no ho ha vist, i no quiero que tampoco hable de cosas que no sabe, no, perquè a mi no m'agrada a vegades també explicar coses que, bueno, puc comentar-les, però no té massa gràcia, que és que la sèrie d'aquells tornarà a HBO l'any que ve a producció, després del 2028 ja sortirà, amb 5 nous episodis, que ha sigut com una notícia super estranya.
1: Sí.
0: Això és una de les sèries mítiques d'HBO, això és com si diuen que, bueno, Gran Soprano vuelve también con 5 episodios. O sea, una cosa rara, però bueno, torna tot el cast, menys Adam Driver, que Adam Driver tenia una baralla,
1: sí,
0: amb la creadora,
1: això,
0: perquè deien que era un tòxic al rodatge. Hi ha molta gent tòxica allà, eh? També,
1: sí, és que jo havia sentit, o sigui, no sé molt bé què és el que va passar, però és com que l'Helena Dunham, sí, és com que ha tingut una trajectòria estranya. No sé.
0: Sí, ha fet de tot, bueno, va estar al centre de polèmica pel fet del seu nen, no?, del seu nadó, sí, que era un vientre d'alquiler, no? I bueno, va haver-hi molta polèmica amb això i amb la sèrie. Bueno, la sèrie, jo només he vist la sèrie i no sé les seves vides com són. La sèrie és boníssima, és espectacular, o sigui que jo tinc ganes de veure què fan, però sí que és veritat que és una mica estrany, no?, això d'una sèrie tornant més de 10 anys després. No surt... Tenim casos, alguns.
1: Sí.
0: I bons, crec que no.
1: Poquitos.
0: Llavors, bueno, veurem què passa, però bueno, confiem en HBO, això sempre. Doncs anem a comentar ara sí ja els tres estrenes que tenim aquesta setmana. El primer d'ells ens porta a Disney+, Plus, és una nova sèrie de Marvel Studios. Podríem dir que és el fi d'una trilogia, d'alguna manera, dins de les sèries de Marvel, perquè va començar amb WandaVision, que va ser la primera sèrie de l'univers Marvel, després amb Agatha All Along, i ara amb aquesta Vision Quest, que es va estrenar ahir mateix a Disney+, Plus, amb dos episodis, serà emissió setmanal, i se centra en el Vision, que emprèn una recerca per descobrir qui és realment, però el seu passat i una amenaça inesperada podrien canviar-ho tot. En aquesta sèrie tenim de tornada el Paul Bettany com a Vision, però també tenim a personatges que vam veure fa la tira d'anys com Ultron, que va ser el villano, no?, de l'era d'Ultron, la segona pel·lícula dels Vengadores. Hi ha molta gent ja ni se'n recordarà, potser, sí, no?, d'aquest personatge, però el tindrem dins d'aquesta sèrie que, ja dic, serveix com una mena de fi de trilogia d'aquesta història que va començar amb La Bruja Escarlata i Vision.
4: Me llamo Visión y vengo por lo de la trampa.

0: visión, fue un héroe. Un vengador. Tengo sus recuerdos, pero no su virtud.
1: ¿Eres un fantasma?
2: Que va siguiendo sus pasos. Esa bruja muerta te dejó para el arrastre.
0: Ultrón, eres increíblemente cruel e insensible.
2: Pero aquí sigo, ocupando todavía espacio en tu mente.
1: Y encima de Korra.
3: Doncs aquesta sèrie que veurem què passa, pues, a la ment d'aquest Vision, que no és el Vision original, perquè ja sabem que, pues, que va morir, no? A Vengadores Infinity War ja fa també 8 anys de la seva mort, però tenim aquest nou Vision que se'ns presentava al final de la sèrie de la Bruixa Escarlata, que ja fa 5 anys d'això,
4: sí.
3: Que ja s'ha quedat bastant lluny, jo crec, i Marvel, pues, decideix recuperar aquesta història per donar-li, pues, aquesta mena de tancament. Té bones crítiques la sèrie, diuen que segueix aquesta línia de les dues anteriors, que a mi personalment WandaVision em sembla la millor sèrie de Marvel, i Agatha All Along va ser una sorpresa, jo crec, bastant positiva. Així que, bueno, veurem si està bé, no?
4: Sí, bueno, és això, seguint una mica la trama de les altres dues sèries, que van tenir bastanta bona qualitat. Sobretot jo crec que van encertar, no, amb el tema de l'estudi de personatge una mica, que jo crec que entenc que aquesta sèrie també va bastant dirigida cap a aquest camí. I jo crec que si van per aquí pot ser interessant, i potser és quan Marvel està sent més interessant, o sigui, jo què sé, també sèries com Loki també crec que funcionava millor quan es feia estudi de personatge, vull dir, aquestes coses per mi sempre funcionen millor perquè també donen una mica d'alternativa, no?, del que sempre veiem a Marvel, que és bastant superficial la majoria, doncs aquestes coses sempre són més interessants de veure, 100%.
3: Serà l'últim projecte abans del gran repte, no? Del desembre, de Vengadores Doomsday, que no sabem què passarà encara, ningú sap, no? De què anirà aquesta pel·lícula, més enllà de tornar, no? De Robert Downey Jr., en aquest cas com Doctor Muerte, però bueno, abans haurem de veure aquesta sèrie, a veure com es tanca aquesta trilogia. Passem ara a la segona estrena de la setmana, en aquest cas el tenim a Netflix, i s'estrena avui mateix dijous, i és la quarta temporada d'una sèrie premiada als últims Premis Emmys, com és La Diplomàtica. Se centra enmig d'una crisi internacional quan la Kate Wyler, una diplomàtica de carrera, aterra com a nova ambaixadora nord-americana a Londres. Un joc d'alt perfil polític pel qual no estava preparada i que té implicacions tectòniques pel seu matrimoni i el seu futur professional. Aquesta sèrie s'ha fet una sèrie emblemàtica a nivell crític de Netflix als últims anys. També funciona bé a nivell d'audiència, encara que, pues, evidentment, no és Los Bridgerton, però sabem que Netflix, que una cosa no funciona, bueno, la cancel·len ràpidament, sí. Així que, en aquest cas, doncs la sèrie ha funcionat. Està protagonitzada per la Kerry Russell i el Rufus Sewell, i ja diem fa poquet l'Alison Jenny, que és una de les secundàries de la sèrie, doncs va guanyar el Premi Emmy a millor actriu de repartiment. O sigui que una sèrie molt recomanable.
5: Excuse me, everyone. Can I just have one moment with my husband? The Russian sub that ran aground off this coast was carrying an apocalypse weapon. You stole it. My concern is that the two of you together are, yeah, dangerous.
6: Wow.
5: Who pumps the brakes when it's you two in the room?
7: Russia responds to strength, not appeasement.
8: Grace is different. I don't know what's going on. I need a job that takes me away.
9: Maybe London.
5: Great.
9: Is it?
5: Absolutely. You made a covert military incursion into an ally's territory.
10: It's over the line.
11: The line moves.
12: You don't like that we kept you out of it.
5: A cover-up's not a solution. It's just a minute to get your pants on.
12: Trowbridge is angry.
3: Doncs una sèrie que està creada per la guionista Deborah Kahn, que és, ja es nota, perquè és una guionista que va treballar a Homeland i a la l'Oeste de la Casa Blanca, dues sèries, pues, marcades per un clar to polític. I La Diplomàtica, doncs, s'adentra en el mateix gènere. Una sèrie, com deia, amb molt bones crítiques, i de fet aquesta quarta és la que millor té en diferència. O sigui, ja tenien molt bones i aquesta ja l'estan posant com una de les sèries de l'any. O sigui, bueno, veurem si és cert, jo daré mi opinió quan la vegi, però no sé si ho pagarem per veure-la. Això és un altre tema. Ja vam comentar què passa amb Netflix, no? Però bueno, lo siento. Que me detengan. Ja sabem que està molt car Netflix. I anem a passar a l'última estrena de la setmana, perquè Anuria, La Diplomàtica, té pinta que no li va dar l'oportunitat.
4: No.
3: És llarga.
4: És que, clar, ja portem 4.
3: He de dir que quan va començar la sèrie, deia, aquesta és la típica sèrie de Netflix que no m'interessa massa, i la primera temporada està bé, sense ser la gran cosa, però sí que és veritat que cada temporada millora exponencialment. I la tercera ja em va semblar excel·lent. O sigui, llavors, bueno, és un tipus de sèrie que potser enganya una miqueta al principi, però sobretot uns diàlegs meravellosos. Doncs anem a acabar amb l'última sèrie, com deia, d'aquesta setmana, que la tenim en aquest cas a HBO Max. És una precuela d'una de les sagues de terror pues, més mítiques de la història, com és Viernes 13, i la sèrie es diu Crystal Lake. Narra la història de Pam Burgess, una mare soltera que no ha pogut superar el dolor després de la tràgica mort per ofegament del seu fill petit, en Jason, al llac del seu poble. Quan uns desconeguts truquen a la seva porta per indagar en el seu passat, tindran lloc una sèrie de successos inquietants. Aquesta sèrie està protagonitzada per la Linda Cardellini, també una actriu recentment guanyadora del Premi Emmy per la sèrie de DTF St. Louis. Una sèrie que no és original d'HBO, que és d'aquesta cadena petita que es diu Peacock, però que aquí ens arriba a HBO per l'acord que tenen, no?, entre elles aquí a Espanya. I jo és així, ja diem, és una de les prequeles així, pues, més importants dels últims temps a nivell de terror, no?, que veiem d'aquesta saga Viernes 13, que jo personalment no m'he adentrado. Però bueno, és el mes de Halloween i evidentment pues, han elegit aquest mes d'octubre per estrenar-la.
6: Va usted ideal. ¿Ha quedado con alguien? Oh, no, solo con unos amigos.
11: Adelante, cocinera. Vamos, enséñeme sus suculentas delicias. ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Oh! ¿Su nombre cuál es?
6: Pam.
13: No se quiere ir. Todos los días igual, mismo sitio.
14: Pobre Pam. Y era buen chico. Daba cosa verlo, pero era bueno.
6: ¿Y tú eres Paul Newman?
15: Formas parte de este lugar. La gente te ayudará si la dejas intentarlo.
6: No necesito ayuda. Solo encontrar a mi hijo. Siempre he sentido que él sigue ahí fuera.
13: Crystal Lake no devuelve a sus muertos.
3: Doncs com dèiem, aquesta precuela del mític villano Jason, no?, a Viernes 13, que no sé si a Núria sí que té més idea que jo.
4: Sí, jo sí. L'original sí que l'he vist.
3: I està bé, està bé.
4: És divertida, sí, a veure, clar, està, o sigui, una mica com típica pel·lícula de los 80 i tal, no? però està bé. I al final a mi m'agrada molt, tipus, com molt...
3: Jo és que no he vist tant terror, o sigui, antic, sí. Bueno, La Matanza de Texas, vale. Això sí, però Halloween, La Noche de Halloween, vale. Per exemple. Però...
4: I la de Pesadilla en M Street, també?
3: Ah, mira, aquesta no l'he vist.
4: Pues no, aquesta és molt Freddy bona, Kruger, eh? Sí, sí. A mi m'encanta aquesta.
3: Muy mal, eh? Sí, sí, no he vist aquesta, per exemple. Però aquesta sèrie, diem, té bones crítiques, per cert, ja veiem que és terror, però no és tota estona terror, és més un drama, no? Centrant-se aquí en el personatge de la mare, però em crida l'atenció, no?, aquesta sèrie, des de Pico, que arriba a HBO. Ja dient, té bones crítiques també, eh? Com les altres que hem parlat avui. Avui tenim una bona ració d'estrenos i ja estàs mirant les setmanes següents i, bueno, no estan a l'altura. Diguem així, eh? Les següents setmanes seran més dures, però després al novembre tindrem un mes meravellós, eh? Tindrem Blade Runner, El Senyor de los Anillos, Amazon a tope.
4: Vinga.
3: Però, bueno, tenim Yellow Jackets, moltes coses interessants, ja, ja les comentarem. Però ara sí que sí, anem a parlar ja de la nostra sèrie de la setmana. Anem a analitzar la quarta temporada de Ted Lasso.

0: Doncs amb aquesta intro ja mítica, no, de Ted Lasso, amb una versió acústica, per cert, el mm. episodi que va estar bonica, la veritat. Doncs comencem a parlar de la sèrie d'Apple, que segurament per molta gent va ser la primera sèrie d'Apple que vam veure a la seva vida. Es va fer famosa durant la pandèmia, l'any 2020, quan portava 3-4 mesos Apple TV disponible, no? I bueno, Núria, no sé, abans de parlar de la que t'ha semblat, que jo tinc ganes, a veure, però jo veig un poc crític. O sigui, en veritat, jo la gaudeixo, la sèrie.
1: Sí.
0: Però després les coses dolentes...
1: Però hi ha interrogantes, oi?
0: Pesen més, sí. Mm. I interrogants que no sabem cap on tirar d'això. O sigui, sí. Per començar, no? Mm-hmm. Però bueno, abans d'això anem a repassar de què anava aquests nous episodis.
1: Doncs després del tancament del seu anterior cicle vital, Ted Lasso torna a Londres per assumir un nou repte, entrant a l'equip femení de l'AFC Richmond, les Lady Greyhounds. La sèrie recupera l'esperit de l'original, però després se part del focus cap a un nou grup de futbolistes i els obstacles esportius, econòmics i personals que han de superar. Mentrestant, personatges com Rebecca, Roy, Killy i Bert continuen afrontant decisions sobre el seu futur, les relacions personals i el lloc que ocupen al club.
0: Segueix la sèrie estan creada com, bueno, amb el Jason Sudeikis, no? I la Brendan Hunt, que són precisament doncs, els protagonistes, no? Són el Ted Lasso i el Bert. Sí que crec que el Bill Lawrence, que era el creador original... Jo no sé si està encara en els guions, perquè jo veia els episodis quan començaven i no, em fixava en el written by i no veia mai Bill Lawrence, o sigui, no sé si ja no està ficat a la sèrie, no?, al creador original. Però bueno, tot el repartiment torna, menys el Phil Dunster, que l'hem tingut una mica de convidat, perquè sí. Bueno, ara és jugar al Barça, no? a la sèrie, a coses que passen. Per què no surt res del Barça a la sèrie?
1: Ja, és que... No hi ha, veus, una cosa que he trobat a faltar és que sortís algun jugador, algun entrenador, algo...
0: Que sempre ho feien a cada temporada, no? Sí. Va sortir l'Henry, va sortir Guardiola, evidentment. Però sí que és veritat que esperava algun camió del futbol femení, més important, no?
1: Sí.
0: I, a veure, ja per demanar, però ja sabem que hi ha jugadores catalanes a la Premier League, no?
1: Sí.
0: Llavors, bueno... Ho esperaven, però no ha sido así. Ha sido una decepción, como muchas otras, d'aquesta temporada. I abans de parlar i debatre d'aquesta temporada, anem a veure el seu tràiler.
2: ¿Qué cojones haces tú aquí?
3: Me alegra verte.
4: Igualmente.

0: fútbol da la vida.
1: No seas menso. La vida es mucho más que ser futbolista.
2: No tan icónico, pero... cierto.
3: Doncs potser aquest teaser és millor que la temporada, Núria. Comencem així.
4: Sí, ha quedat bonic, eh?
3: És bo, és un molt bon teaser. Però potser ha estat el millor de la temporada en aquest minut. Jo crec que són intel·ligentes. Eh?
4: Sí, això... Sí. Bueno.
3: Però bueno, anem a parlar d'aquesta quarta temporada en profunditat. En general, què t'ha semblat? Però després aprofundirem. Jo crec que el gran tema per mi d'aquesta temporada és si realment feia falta el subnom de Ted Lasso en aquesta història.
4: Sí, a veure... Jo crec que és com un batibull de coses, això, que jo crec que no ens esperàvem el fet de que tornés Ted Lasso, o sigui, com que va acabar en aquest punt estrany, que no sabíem molt bé si havia acabat, si no havia acabat, i tal, és com que se sentia que potser sí que necessitava una continuació, però no sé si això ha sigut del tot el que pensava que hauria de ser. Més que res perquè crec que s'ha difuminat com amb algunes trames i algunes coses que sento que no tenien molt d'interès i s'han anat deixant enrere temes que per mi és el que fan el millor de la temporada. O sigui, crec que la temporada es podria haver enfocat encara més en la construcció de l'equip del futbol femení, tant en les jugadores, perquè realment com a protagonistes tenim una o dos.
3: Dues com a molt. Sí, dos.
4: I jo crec que podrien haver donat moltíssim més de suc els conflictes personals que tenen, com està l'estat del futbol femení a Regne Unit. O sigui, crec que són temàtiques que són molt interessants i que no s'han acabat d'aprofundir del tot. També el tema de que, al final, si a Ted Lasso és el protagonista, sento que aquesta temporada tampoc no ha sigut ell el protagonista, realment. És com, ha tingut cosetes com que, bueno, en plan... com de sempre durant les temporades teòricament és com que hi ha la construcció, no?, de personatge i de que pues, va a punt A a punt B, i aquesta temporada és com que està en un limbo per mi, o sigui, no ha arribat com a fer cap canvi ni res com que el porti cap a un altre camí, o sigui, no ho sé. I a més tenia en compte que és com, no sé, em dóna la sensació que la idea, o jo què sé, era en plan de dir, bueno, no sap molt bé què fer amb l'equip de noies, i llavors després acaba veient, no?, que com que realment l'equip que ja hi havia i l'entrenadora, l'Alice, que són molt competents i tal, i que ell, o sigui, ha complementat, però que realment, pues, vull dir, està allà i està. Llavors és com, realment, si és com un complemento, és necessari, vull dir, aquest és com el meu dubte, sobretot. I no sé, que per mi hi ha hagut bastantes trames molt fluixes, vull dir, tota la trama aquesta de la Zelda, la tia aquesta que entra, és que no l'aguantava.
3: Zelda, que no el de los juegos.
4: No.
3: Però, sí.
4: Fatal, o sigui, fatal. No m'agrada gens aquesta trama. També sento que el Roy i la Kili els han anat fent coses per llenar, però sin ningú tipus de sentido. I és això, que justament crec que les temàtiques més importants les han deixat més de costat. I això m'ha fet molta pena, perquè és això, que justament crec que aquesta temporada lo important hagués sigut encara reivindicar més el futbol femení i quina és la posició en la que està, vull dir, que és molt diferent d'on partien des del ritme. És que arriba un moment de la temporada, bueno, de fet, l'últim capítol, o sigui, sense fer spoilers ni res, però se suposa que al llarg de la temporada han d'anar lluitant per poder arribar a les primeres classificacions, així que després tenir no?, poder seguir jugant més temporades. I després al final és com, bueno, anem jugant partits, però és que els partits tampoc no tenen protagonisme.
3: No, al final no saps què passa, no saps com han quedat a la temporada.
4: Exacte, i és una pena, perquè és que realment és el més important. O sigui, al final aquesta lluita per arribar a dalt de tot, no?
3: Sí. I evidentment, perquè si l'equip pugés de categoria, està segona, si puja a la Premier League, pues, a nivell ja les jugadores es podrien plantejar viure, no?, d'això. I això la sèrie sembla que ho tira a la brossa, l'últim episodi.
4: I això també és el més important.
3: Que ja diem, o sigui, potser no s'entra tot l'últim episodi en el partit, però, home, un tros important, com era el Ted Lasso anterior, sempre ho feien. Sí. Als finals de temporada sempre hi havia un partit decisiu, sempre.
4: Sí.
3: Llavors, bueno, costa entendre això. Jo crec que el que deia, la principal tema o crítica que tinc és que a mi em sembla, per part d'Apple, o sigui, covard, no haver fet l'spin-off. Que es deia que s'anava a fer un spin-off, una sèrie a part d'un equip femení, on sortirien personatges de Ted Lasso, on la Kili seria molt protagonista, vale? Pues no van tenir, jo crec que no han tingut, no sé, el valor d'esperar que una sèrie sota el nom X nom que no fos Ted Lasso, pues anava a triomfar. Home, però això llavors tampoc hauria, mai hagués existit Better Call Saul. Per dir coses així, és una meravella, o sigui, s'ha d'arriscar a vegades. I no ho han volgut fer i han preferit que Ted Lasso, que és el protagonista absolut, que la sèrie es diu Ted Lasso, quiero decir, i estigui aquesta temporada, com dius tu, quina diferència hi ha del Ted Lasso al primer episodi i a l'últim? Jo és no que... crec que massa. Llavors, no sé quina era la utilitat. Jo, al ser d'edat por, potser el que ha passat a moltes sitcoms, també, de personatges principals que s'han anat de les sèries, i les sèries després hi ha hagut una davallada en tots els sentits. No sé si han tingut por d'això, no sé. Però sí que és veritat que al final de la tercera temporada, Jason Sudeikis semblava una deu definitiu,
4: que
3: no semblava una altra cosa. Jo no sé si la sèrie continuava o no, però per la seva part sí semblava que no anava a sortir més al projecte. Llavors, doncs, no sé, és una mica antinatural, o sigui, el seu paper a la quarta temporada. Per mi, després, el positiu, el millor, per mi és el personatge d'Alice, per mi és el gran personatge de la temporada, i que tot i això jo crec que podria haver tingut més pes, tot i que ja està genial, que al final li donen aquesta com a recompensa, no?, a nivell d'història, no?, d'aquella, pues, spoiler, sí, acaba sent l'entrenadora de l'equip femení, era una cosa que també es veia venir, no? Però clar, si partim d'aquesta base, la sèrie continuarà i Ted Lasso serà un personatge terciari ja. O
4: sigui, sí, perquè...
3: O sigui, per què no el treuen? Ja, si ja està, si no té més sentit... O sigui, el seu arc ja va finalitzar abans. Llavors, és com, no sé, una cosa estranya, no? I crec que l'actriu, per ser d'Alice, també és un cast fenomenal. De fet, una escena que em va agradar molt va ser l'últim episodi aquesta de quan fan aquest corrillo, no?, entre ells, que són els perros, no?
4: Sí.
3: I ella és un gat. Per exemple, aquestes escenes estan guais, no? Però sí que és veritat que ha faltat alguna cosa, jo crec. Jo crec que Ted Lasso sentia molt... Ja la tercera temporada ja vam comentar que va tenir grans moments, però va ser bastant irregular. Però les dues primeres eren molt més rodones, jo crec que en tots els sentits, en què sentien una unitat, també, no?, que hi havia un propòsit a cada temporada d'explicar-nos una cosa, no? Me recordo la segona temporada amb aquestes trames de salut mental i coses que la sèrie... Que sí, que era una sèrie muy blanca, com diem, muy... Para pasártelo bien, todo gracioso... Però després tractava coses profundes. I sí que és veritat que jo crec que això s'ha perdut, i més en aquesta quarta temporada, que el tema que tenies davant, pues, donava peu a aprofundir, no? Com era futbol femení, que sí. Que parla de futbol femení, parla de precarietat, parla de conciliació familiar, vale. Però no hi ha cap cosa que jo no esperés que sortís a la sèrie. O sigui, no em sorprèn de cap manera.
4: Sí.
3: O sigui, jo no visc del futbol femení, no veig pràcticament res de futbol femení, jo sóc una persona que no sap quasi res d'aquest tema. Home, doncs la sèrie jo crec que hauria de donar al públic com un insight de, mira, això és el que hi ha, això és el que passa, aquesta és la realitat d'aquesta gent. I jo surto amb la mateixa informació que tenia abans de veure la sèrie.
4: Sí, justament és això, que és un tema interessant. Ara, aquests últims anys ha anat pujant bastant el futbol femení, sobretot aquí, no?, a nivell del Barça i tal, però no ho sé, vull dir, és que és això, faltava aprofundir moltíssim més en temàtiques, vull dir, és que no ho sé, vull dir, tens un dels personatges que és mare, no?, i ha de conciliar el fet de tenir fills i poder realment dedicar-se a això o no. Després la capitana, no és la capitana,
3: la davantera,
4: la davantera, la Gemma, que també s'ha de debatir si continuar estudiant una carrera que sap que li donarà una feina fixa o perseguir els seus somnis. Vull dir, són coses d'aquestes que són interessants i que, clar, òbviament, amb l'equip masculí aquests dubtes no estaven. Llavors, realment, com que hi ha aquesta diferència, és com penso que podrien haver aprofundit molt més, també és el que dius tu, o sigui, a nivell del submón, que és el futbol femení, vull dir, i també com moltes coses identitàries, vull dir, també no han volgut aprofundir molt, però sí que és veritat que algunes d'elles, o sigui, hi ha dos que són parella i tot això, i és com, també jo crec que existeix un llenguatge i un submón dintre del futbol femení que és molt xulo i molt interessant i no hi han volgut aprofundir, vull dir que també hi ha, saps? Vull dir, hi ha moltes coses que sento que no sé, s'ha quedat molt a mitja, és això, a nivell de l'escriptura de personatges de dintre de l'equip, vull dir, és que a l'equip masculí, vull dir, teníem això, el Roy, el Jamie, que al final van cimentar una mica, no?, el que era la relació de l'equip, però després també tenien altres personatges que també van ser molt importants durant la sèrie. I clar, aquí, pues sí, la Gemma potser és la més destacable, però és que potser n'hi ha alguna més, però és que
3: són molt secundàries.
4: És que...
3: són molt de gags. Sí. Per exemple, les germanes.
4: Sí, que s'estan barallant tota l'estona.
3: Com, només surten per fer el hi-hi-ha-ha i ja sí. Està, però no aprofundeixen. Jo me'n recordo que Ted Lasso, per exemple, tenia a l'Ovisania, que era un dels jugadors que era secundari, però a la segona temporada va tenir la seva importància i uns episodis on era més protagonista i no era per les risses, era perquè tenia una història interessant que sí. Explicar, no? O el Dani Rojas. Mm. Però que tenien més, no? I aquí no se sent això.
4: I a més, justament, és, o sigui, amb l'Ovisania i hi havia una altra persona, ja que ara no me recordo com es deia, aquell que era homosexual però que no volia dir... És que
3: sí,
4: no recordo
3: sé,
4: com es deia.
3: Sé quin dius, però no me recordo.
4: I és com, justament, amb aquests personatges van treure temes socials interessants mm-hmm. que generaven conflicte dintre dels personatges i del context del futbol, i aquí és això, no ho han volgut fer, no? O sigui, em refereixo a nivell de, tant d'identitat de les noies, identitat de gènere sexual, no ho sé, això, el que dèiem, la precarietat, el realment decidir què és el que vull fer, també les mirades, no? També els del bar, no? Que diuen allò, el futbol femení no és futbol, saps? Uh-huh. Aquestes coses són molt interessants i sento que no han aprofundit. També la May, la dueña del bar, uh-huh. Que em va agradar molt, que va tenir com aquest discurset de dir, jo quan era petita no, pues no tenia totes aquestes referents i jo volia jugar a futbol i a mi no em deixaven, i és com i ara podeu fer-ho, vull dir que fins fa no tants anys les dones no podien jugar a futbol a Regne Unit, vull dir que, mm-hmm. que justament és com tenien moltes eines per fer una bona crítica social, encara que fos des d'aquest punt de vista molt blanc, d'humor mm. i tal.
3: Però es podia.
4: Però es podia fer i es podria aprofundir moltíssim més perquè sabem que són capaços de fer-ho, perquè ho han fet.
3: Ho han fet,
4: final.
3: Sí, sí. En temes difícils, que ja sabem que el futbol i masculí el més d'elit total, parlar d'això d'homosexualitat o de salut mental o X temes, no es parlen. Mm. Directament. Ara es comença a parlar una miqueta,
4: sí, però
3: Ted Lasso ho ha tractat bastant bé. Mm. Parles del personatge de la May, em sembla interessant perquè segurament sigui, jo crec que dels grans encerts de la temporada, el seu desenllaix també, però sobretot, no sé, com aquesta imatge, evidentment, més centrada en futbol femení, no? Però de les persones més... pues més grans, no? I la seva afició al futbol, que em sembla molt bonic, també. En qualsevol cosa, però als esports sempre m'agrada molt com aquesta persona, no? que uneix d'alguna manera a tota l'afició. I em sembla gran moment, el moment més Ted Lasso de la sèrie, aquest final del penúltim episodi. O sigui, em sembla que està ben treballat, que tu veus venir, perquè Ted Lasso pues, no és una sèrie de grans girs, vale? Però igualment jo crec que està ben aconseguit i aquest bar, no, aquest pub, és com el cor de la sèrie, no? Dels aficionats, no? del Richmond, que també teníem el tema d'aquests aficionats que deies tu, no? que no segueixen el futbol femení, i també m'agrada, que potser es podria haver aprofundit més també, però el tema de la hipocresia, no? dels aficionats, pues en aquest cas d'aquest equip, que té un equip femení i un equip masculí, però el femení no li donen suport, no?
4: Sí.
3: Veiem el que passa en un partit, no? En dos partits que obren l'estadi principal, no? del Richmond, i no va ni el Tato, no?
4: Sí.
3: I tenim, bueno, això, però això està bé perquè són coses que han passat i això és molt cert, no? Després tenim el moment còmic de Hannah Waddingham, però bueno, això ja és un altre tema, no? Però crec que està ben explorat, tot i que és el que dèiem. És que sempre li falta, com aquesta temporada, li falta una miqueta més, a quasi tots els temes, per mi. No
4: sé. Sí, o sigui, és això, es podria haver fet moltíssim més, vull dir, el futbol femení és tot un món, hi ha tantes coses a parlar i sento que els que potser inclús els escriptors els ha passat una mica el que li passa a molta gent, no? Que no acaben d'entrar dintre del futbol femení del tot i s'han quedat a la superfície.
3: És que no sé si tenien algun assessor o assessora que estigués molt posat, no?
4: Clar, és que hagués sigut la idea, és que inclús quan...
3: Sí, no ho sé.
4: És que jo recordo quan les altres temporades de Ted Lasso, no ho sé, en plan, parlaven dels altres equips, no? En plan, allò, els equips que s'enfrontaven i tal, no sé què, i aquí és com que no hi ha hagut molt d'allò, i és com, igualment, dintre del món del futbol femení, tu coneixes les jugadores, els entrenadors, les entrenadores, la gent que fa dels equips.
3: Aquí només hi ha el cliché del Chelsea.
4: I és com, ja està, és com... No sé, em sembla molt... És que és això, poc treballat, o sigui, calia buscar més informació i realment endinsar-se del tot en aquest món, o sigui...
3: Doncs veurem, perquè tot fa pinta que continuarà la sèrie. No sé si està renovada ja oficialment, jo no he vist res.
4: No.
3: Però la teoria pues, apunta a això, així que bueno, veurem com continua la sèrie. Jo crec, la Núria i jo crec que callem que s'han equivocat amb el tema que es digui Ted Lasso.
4: Sí.
3: Però bueno, això ja veurem com avança... Cuando ponemos a criticar cómo pasa el tiempo,
4: Ya.
3: Date cuenta, ¿no? Doncs ja parlarem de com continua aquesta història, de si la renoven, de si s'acaba definitivament, però bueno, és una temporada que quan critiquem, nosaltres només critiquem, però que no ha sigut dolenta tampoc la temporada,
4: no,
3: eh?
4: No, sí, tinc
3: però
4: sí
3: que,
4: moments.
3: Evidentment, tenim els referents que tenim, no?, de les primeres temporades, doncs, és una sèrie que sabem que pot donar molt més. Doncs anem a escoltar el moment de glòria del programa, anem a escoltar el nostre Guillem i a veure de què ens parla aquesta setmana en el seu àudio, en el Better Call Guillem.

0: Suposo que aquesta setmana tocaria parlar de A l'est de l'Eden, la sèrie protagonitzada per la Florence Pugh, que ja es pot veure a Netflix, i que està basada en la novel·la homònima de John Steinbeck, un premi Nobel que, bueno, dels millors escriptors de la literatura estatunidenca del segle XX. Té grans novel·les com Ratolins i homes, per exemple, A l'est de l'Eden, però he decidit avui parlar-vos d'una altra cosa. Aquesta altra cosa podria ser, per exemple, la sèrie de Lanterns i el seu final, un final que m'ha semblat desastrós. Vull dir, em sembla que destrossa tot el que ha anat construint fins al capítol 5, que em va semblar una sèrie increïble, sent molt fan jo del personatge de Green Lantern, especialment de l'original, diguem-ne, de Hal Jordan, però també de totes les seves altres variacions i de tot el Green Lantern Corps. Però bueno, és una sèrie això, diferent, que m'ha interessat, fins al capítol 5 especialment, i després ha començat a perdre, acabant amb un capítol horrible, fastigós, en què sembla una obra de teatre, en què quan volen es veuen pràcticament els fils, terrible. Però avui no vinc tan carregat d'odi com normalment, perquè el que realment vull parlar és sobre una sèrie d'anime que es va estrenar farà coseta d'un mes, basada en un manga que aquí s'està publicant i que van pel número 8 i que surt el 9 a finals d'aquest mes, o del mes de novembre, ara no ho recordo, que és Fumando Juntos Detrás del Súper. És una sèrie basada en un manga que té només 12 capítols de moment, la primera temporada, i que, com el seu nom indica, va de dues persones que fumen juntes darrere d'un súper. Els protagonistes són un salaryman japonès de 40 anys i una noia que treballa de caixera en un supermercat 24 hores de l'estil dels Family Mart i 7-Elevens que hi ha a Japó. I la història es desenvolupa bàsicament amb converses mentre aquestes dues persones fumen juntes darrere del súper. Sí que és veritat que és una sèrie que és una mena d'apologia del tabac, cosa que estem totalment en contra, però alhora és una sèrie molt cuca, molt divertida i molt entretinguda, d'aquelles que escalfa una mica el cor, i ara que s'apropa l'hivern em sembla que us pot agradar.
1: Ha sigut el millor audio de moment aquesta temporada, sens dubte. Por partes, A l'est de l'Eden l'hem de veure.
2: Sí.
1: És una sèrie que té molt bona pinta. No sé si la comentarem perquè ja s'ha passat el moment, però la volem veure, sens dubte.
2: Sí.
1: Tema de Lanterns, bueno, calificat al final com fastigós per part del Guillem, i diu que avui no anava a hatear. Bueno.
2: Bueno, és que sempre ha de venir una miqueta. No, si no, no està malament.
1: Que potser hem de fer censura al Guillem. Sí. No, tenemos que censurar, porque es palabras muy duras, ¿no? I per acabar, bueno, això és una guillamada històrica, no? Fumando detrás de un súper.
2: Sí. Bueno, sembla pues el títol d'una cançó de Carolina Durante o algo així, saps?
1: Sí, sembla un títol de cançó, sí. Bueno, pues aquí teniu les recomanacions. Serem positius i ens centrarem, no?, en això que ha comentat al final, la Fumando detrás de un súper i lo de l'Este de l'Eden. Lo de linternes, bueno, perdoneu al Guillem, el seu llenguatge. Ell és molt intel·ligent, però a vegades le pude el odio. Doncs passem ja del nostre company Guillem i anem a repassar, com sempre, el nostre top 10. Avui a moda Fórmula 1, perquè el Guillem avui l'àudio... Mira que jo li vaig dir, d'haver estat dos minuts no, però avui, bueno, però ha valgut la pena.
2: Sí.
1: Si són tots iguals de buenos, val la pena. Comencem amb el 10.
2: El número 10 tenim Moplan, de Sky Showtime,
1: que segueix amb la seva missió els dilluns i encara no ha començat la temporada, així que no tinc opinió, però bueno, no tenim molt més a dir. Passem al 9.
2: El número 9 tenim Monstruo a Netflix.
1: La sèrie del Ryan Murphy, que segueix encara al top de Netflix fent bones dades. I bueno, ja tenim una nova sèrie per Ryan Murphy, que és la que comentarem després a les xarxes. Evidentment, hauria de ser ell. Seria tan divertit. Ara ho comentem. Passem al 8.
2: El número 8 tenim Slow Horses a Apple TV.
1: Que ja la setmana que ve doncs acaba aquesta sisena temporada Slow Horses, que ahir em vaig veure, tenia dos pendents, i els vaig veure boníssims. La sèrie està anant... Si va començar per mi una miqueta més no fluixa, però bueno, no tan impactant, podríem dir. Però hòstia, l'últim episodi dels millors de la sèrie, sens dubte.
2: Sí.
1: Així que bueno, veurem com acaba la temporada, però segur que a Núria li encanta, ja t'ho dic.
2: Com segur. Sempre.
1: Passem al 7.
2: Al número 7 tenim Ted Lasso a Apple TV.
1: Que ja hem comentat tot de la sèrie de Ted Lasso, i ja, pues, quan surti la notícia de si es renova o no, doncs ja ho parlarem. Passem al 6.
2: Número 6 tenim Linternas de HBO Max.
1: O la sèrie Fastigosa, no? Ara ja la...
2: segons el Guillem.
1: Una sèrie que per mi doncs va acabar al nivell de la sèrie. Jo crec que per la Núria també, no? No va ser una cosa...
2: Sí, no... Bé. O sigui...
1: Bé. Una cosa, bueno... Així és veritat que parlàvem que hi havia aquest clímax, no? El 5 episodi que ha dit el Guillem, és veritat. Però jo crec que va acabar bé al nivell de la sèrie. Passem al 5.
2: Al número 5 tenim El Castillo, Movistar Plus.
1: La sèrie que comentava abans d'estrenes la setmana passada, la Isabel Peña, i que ha rebut crítiques molt bones. Mm-hmm. Sí, bé, potser també pues, l'hem d'apuntar per veure-la, però és que s'estan acumulant ja massa sèries. Jo ho sento.
2: Sí.
1: Passem al 4.
2: Al número 4 tenim Fúria, HBO Max.
1: Sèrie també nacional, que està en la seva segona temporada d'HBO i que està la número 1 a la plataforma. Jo aquesta sèrie no tinc ni idea, tio.
2: No.
1: Que és força bona. Mm. Però sí que és veritat que ja és el que dèiem. Jo és que he perdut la cuenta. O sigui, jo he de veure... Aquestes dues que hem dit, A l'Este de l'Edem, Carrie, La Diplomàtica, Vision Quest... És que no puedo, són demasiades, eh? Però nosaltres intentem sempre comentar almenys una, no?
2: Sí.
1: Això és segur. Passem al 3.
2: A número 3 tenim A l'Este de l'Edem, a Netflix.
1: Que és aquesta sèrie també que recomanava el Guillem i que nosaltres pues, tenim moltes ganes de veure, però és que el que diem, hi ha massa sèries, poc temps, però intentarem almenys pel rànquing del final d'any haver vist més cosetes allà. Que jo he vist, ara que dic rànquing de final d'any, ja he vist Half-Man, ja me l'he acabat, Núria... Sens dubte està molt alta.
2: És que...
1: Sí, sí. Molt bona. Molt
2: vull
1: bona.
2: Dir, els Emmys no hicieron justícia.
1: I jo crec que van nominar Richard Gere només pel nom.
2: Sí.
1: Jo crec que no va ser res, perquè només una nominació, va ser com, bueno, por el nombre. No,
2: ni havien vist la sèrie, esta gente.
1: Jo ho dubto bastant, la veritat. Passem al 2.
2: Al número 2 tenim Bajo la Superficie, a Netflix.
1: Que és una sèrie que es va estrenar aquesta setmana passada i ja està el número 1 a Netflix. No vam parlar d'aquesta sèrie que es diu Below, no?, en anglès, protagonitzada pel, com es diu aquest
2: actor? El Barnett.
1: El Harnett. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es una sèrie de monstres al mar.
2: És que el pòster em fa voltar, se sembla la típica pel·li que està de tiburones,
1: sí,
2: cutre de
1: sí,
2: 3D.
1: Sí, pel·li de piranya 3D, no? Bueno, pues ahí está, és la sèrie més vista de la setmana de Netflix, així ho ha decidit al públic. I passem al nostre número 1.
2: Número 1 tenim Carrie a Prime Video.
1: Que aquesta setmana ja va començar molt bé, la setmana passada estrenant-se, però ha sigut, bueno, segons Amazon, un dels seus grans èxits dels últims temps.
2: Mm-hmm.
1: Bueno, ja tenia bona pinta, no? Ja sabíem que el director pues, Mike Flanagan i, evidentment, pues, la marca Stephen King, que sempre triomfa. I veurem si la veiem. Jo la vull veure. A veure si per Halloween podem comentar-la. Podem, encara que faci ja 3 setmanes que sortís, com, bueno,
2: però,
1: Halloween,
2: sí.
1: Se puede comentar, no?
2: Mm.
1: Però la setmana que ve li tocaràs los horses. Perquè s'acaba literalment el dia d'abans. És que ho fan per nosaltres. Bueno, deixem ja el nostre top 10 i anem a acabar, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs comencem amb les xarxes amb una notícia trista, i és que un dels actors doncs, d'una de les sèries més mítiques, no?, de la història, del R.J. Mitt o Might, no sé, pues, ha mort.
2: Doncs sí, aquesta setmana l'actor R.J. Mitt, conegut per interpretar a Walter Jr. a la mítica sèrie Breaking Bad, ens ha deixat. Ha estat una notícia que ha ressonat molt a xarxes i companys d'escena com en Bryan Cranston han volgut dedicar-hi unes paraules a Instagram, deixant clara la seva gran admiració i estima cap a ell.
1: Hi ha hagut una mica de debat, perquè no sé ni a tu què penses d'això, que Bryan Cranston a la seva publicació ha deixat clar que era un suïcidi. No
2: sí.
1: sé si tu creus que això... Com ho veus? No sé. Si ho és correcte o no, que digui com ell la causa de la mort, perquè jo no havia llegit ha muerto, però no sortia cap informació.
2: Sí.
1: I Bryan Cranston, com va ser el primer, que va deixar clar que és el que ha passat. No sé si això li toca més a la família i no a Bryan Cranston.
2: Clar, o sigui, que aquí és un tema de quines converses personals i tal, però sí que és veritat que al final, vull dir, si ha hagut aquest tema del suïcidi, també és un tema de conscienciació al final i vull dir, al final del post posa allò, els números d'ajuda i totes aquestes coses, vull dir que és superimportant i jo crec i jo entenc que van tenir relació al llarg dels anys sí. i que òbviament doncs suposo que aquestes coses les vas veient però vull dir, fins a cert punt pots fer coses, llavors bueno.
1: Bueno, és una notícia que ens ha sorprès, l'actor tenia bueno, des de, bueno, ja el vam veure a Breaking Bad, o sigui, el personatge està fet a la seva medida, podríem dir, ell ja tenia una enfermedad no, crònica des de que va néixer i això, pues, evidentment, pues, imagino que haurà tingut molt a veure no, amb el que ha passat no? Però bueno, esperem que no ens agrada parlar d'aquestes notícies, però bueno, a vegades sí. pues, és el que hi ha. Anem a acabar amb una altra cosa que també involucra coses bueno, que no ens agraden però en aquest cas serà per fer una sèrie que és que el cas de Sancho, el cas Sancho, arribarà a la pantalla, en aquest cas, no en format documental, com ja vam tenir, sinó en sèrie de ficció, Núria.
2: Doncs sí, Netflix ha anunciat aquesta setmana una altra de les seves propostes de True Crime. En aquesta ocasió es tracta del crim de Daniel Sancho, qui va ser condemnat a cadena perpètua a Tailàndia per assassinat premeditat. Molts usuaris de xarxes han qüestionat de nou la sensibilitat de portar aquests casos a la pantalla televisiva.
1: Evidentment, tenim a la persona idònia, que és Ryan Murphy, per fer aquesta sèrie. No sé si hay que parlin en anglès o no a la sèrie, però bueno... Està en su mano, Netflix. Netflix, True Crime, vull dir... Segur que Ryan Murphy et fa una història posant aquest home com un heroi del segle XXI. Això segur.
2: Sí, a veure, jo entenc que aquesta sèrie anirà en la línia d'aquestes que vam veure, El cuerpo en llamas, El caso Sunta, totes aquestes. Bueno, jo és el que penso sempre, que al final, sobretot aquests espanyols, són bastant més recents. O sigui, el Ryan Murphy és com, le puedo dar la duda... perquè sí que és veritat que tots els casos que ha cobert sí que són més tenen antics. Més antiguitat, però clar, tots aquests són bastant recents. Bueno, i aquest del senyor Sancho, que jo, ja de veritat que la cobertura mediàtica que tuvo esto, és que va ser, bueno, va ser una cosa, bueno. Preguntant si el famós, no sé si has vist el vídeo aquell de la Natja Nagua, que li preguntaven en plan... això, què opinava del Sancho, que en plan que era companyero de profesión i no sé què, i jo en plan què m'has de dir lo que opine, bueno, ella, ¿sabes?
1: Podria sortir aquesta cobertura mediàtica a la sèrie, seria un punt,
2: sí,
1: punt
2: home,
1: interessant,
2: sí.
1: No? Però bueno, va, veurem els casos que has dit de la sèrie, el caso Assunta, per mi va ser una gran sèrie,
2: sí.
1: A mi em va agradar bastant, o sigui, a veure si tira cap aquí aquesta sèrie, veurem també qui està involucrat, no? Directors i tal, i l'actor, a veure l'actor que li ve de gust, no, fer de Daniel Sancho, però bueno, és una sèrie que li encaixa perfectament a l'estil Netflix. Això no ens estranya res, vamos. Doncs fins aquí ha arribat el nostre dossier d'avui amb Netflix i les seves històries amb els true crimes. Esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. No deixarem Apple, apologia a Apple, durant dues setmanetes, no sé si més, això ja és un misteri. I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Formation, de Beyoncé, la cançó publicada l'any 2016 dins l'àlbum Lemonade, un àlbum recomanadíssim. Apareix al penúltim episodi de la quarta temporada de Ted Lasso, en un moment pues, muy de girl power, no? Podríem dir que no sé si està molt ben metí o no, però la cançó és boníssima,
2: sí.
1: Això és segur.
2: Así que da igual.
1: Así que da igual. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí

0: fucking ladies, man.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. Les empreses de Rubí podrien beneficiar-se del reforç dels serveis de formació, ocupació i suport empresarial que preveu la nova Llei de Cambres de Catalunya, aprovada pel Parlament la setmana passada. La normativa actualitza el marc legal de les cambres i estableix un nou model de finançament per a les seves funcions públiques. El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, ha explicat a Ràdio Rubí que l'entitat ja col·labora amb l'Ajuntament en iniciatives de formació professional i també d'ocupació a través del servei Rubiforma. Segons Talamàs, la nova llei permetrà reforçar aquesta mena de feina conjunta.
3: És una administració activa amb el que és l'activitat econòmica, el foment de l'activitat econòmica. Aquí hi ha l'oficina d'ocupació, que nosaltres hi participem, hi ha programes de formació que hi treballem.
2: Talamàs calcula que la Cambra de Terrassa podria rebre uns 250.000 euros l'any vinent per aquesta nova llei, tot i que l'import definitiu dependrà dels criteris de repartiment. En tot cas, el president assegura que els nous recursos es destinaran a serveis per les empreses, especialment en àmbits com la intel·ligència artificial, la digitalització o la sostenibilitat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
4: L'Ajuntament ha començat una sèrie d'actuacions al camí de Can Oriol, molt centrades en la zona de la rotonda que connecta amb el carrer de Sant Gaietà. Són actuacions, bàsicament, de mobilitat i de seguretat viària. Els treballs inclouen el repintat de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants des de la rotonda fins a l'Avinguda de l'Estatut, així com la renovació dels senyals de cediu al pas i la recuperació de la il·luminació LED a dos passos d'accés i de sortida de la rotonda. Per afavorir la visibilitat, es prohibirà estacionar el perímetre de giratori amb una línia groga, es retirarà una plaça d'aparcament de cotxe i es reubicarà l'aparcament de motos per garantir un camp visual de 6 metres. Aquests punts quedaran protegits amb illetes i també amb pilones. I a més, a la calçada es crearà una petita illeta central per afavorir que la circulació sigui molt més segura.
5: I en esports, orgull absolut el que senten les components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, fins a 7 que han format part de la selecció espanyola d'Hockey Patins en línia, que s'ha proclamat campiona del món al Paraguai en els World Roller Games i després d'haver guanyat en la final el combinat de França. A www.radiorubí.cat podeu trobar tota la informació, entrevista, imatges, també poder veure la medalla d'un èxit, sense cap mena de dubtes, històric per a la nostra ciutat i per a l'Hockey Patins en línia.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: El dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí sonaran les sirenes de risc químic en 47 municipis de Catalunya i es rebrà un SAlert que avisarà que es tracta d'una prova de protecció civil de la Generalitat. Si no fos una prova, t'hauries de confinar en un edifici. Més informació a gem.cat/riscquímic. Generalitat de Catalunya.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: Visita de la Unió Esportiva Rubià, un canvi de led que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
3: Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Informatiu vespre.

0: David García.
1: Bon vespre. La nova llei de cambres podria suposar noves oportunitats pels empresaris de Rubí. La ciutat pertany a la demarcació de la Cambra de Terrassa i el seu president, Ramon Talamàs, ens ha avançat quins nous recursos s'espera que l'ENS tingui arran de l'aprovació d'aquesta nova norma. Tot plegat podria passar en més diners per formacions en intel·ligència artificial o per millorar la competitivitat de les empreses locals en àmbits com la sostenibilitat o la digitalització. Parlant de la indústria, Protecció Civil està preparant un simulacre inèdit que farà sonar a la vegada totes les sirenes de risc químic de Catalunya, gairebé 120. Aquí a Rubí ho notarem força, no només perquè sentirem clarament les sirenes que hi ha als polígons de Terrassa, sinó perquè, com la resta de catalans, rebrem un S-alert previ als nostres telèfons. En cultura, torna a ser un bon any per l'actor rubinenc Oriol Burés. L'any passat va triomfar als Premis Butaca amb la seva obra Ànima i enguany torna a estar nominat als guardons del Teatre Català com a millor actor de musicals. Abans d'explicar-vos tot això i molt més, connectem amb el nostre meteoròleg de referència, el Lluís Mi Pérez, des del seu observatori de la xarxa per conèixer la previsió del temps.
2: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
1: Les empreses de Rubí podrien beneficiar-se del reforç dels serveis de formació, ocupació i suport empresarial que preveu la nova Llei de Cambres de Catalunya, aprovada al Parlament el 7 d'octubre. La normativa actualitza el marc legal de les cambres i estableix un nou model de finançament per les seves funcions públiques. El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, ha explicat aquest matí a Ràdio Rubí que l'entitat ja col·labora amb l'Ajuntament en iniciatives de formació professional i ocupació i que aquesta nova llei permetrà reforçar aquesta feina conjunta.
3: En el cas de Rubí col·laborem amb el que és l'administració de Rubí amb tot el tema de la formació professional. L'Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Activa i tota l'activitat, és una administració activa amb el que és l'activitat econòmica, el foment de l'activitat econòmica. Aquí hi ha l'oficina d'ocupació, que nosaltres hi participem, hi ha programes de formació que hi treballem.
1: La Llei de Cambres preveu un augment progressiu del finançament públic per al conjunt dels ens a Catalunya. Talamàs calcula que la Cambra de Terrassa podria rebre uns 250.000 euros l'any vinent, tot i que l'import definitiu dependrà dels criteris de repartiment. En tot cas, el president assegura que els nous recursos es destinarien a serveis per a les empreses, especialment en camps com la intel·ligència artificial, la digitalització o la sostenibilitat.
3: Com estem fent, estem destinant recursos a temes molt novedosos, tot el que és intel·ligència artificial, digitalització, sostenibilitat. Això són serveis que estem prestant una miqueta amb avançada, veient què necessiten les empreses, i això comporta recursos que destinarem aquest superàvit, aquests nous ingressos aniran destinats a això.
1: Paral·lelament, la Cambra ha obert el cens electoral per renovar els seus òrgans de govern el 2027. Les empreses i els autònoms de Rubí poden comprovar si estan inscrits fins l'11 de novembre i presentar reclamacions fins al dia 25. A les darreres eleccions, la participació a la demarcació va ser només d'entre el 4,5% i el 5% dels vots. Talamàs, doncs, anima les empreses a consultar el cens per poder exercir el seu dret a vot. I encara amb empreses, un últim apunt. Atenció amb aquestes dades perquè la plantilla dels supermercats i autoserveis d'alimentació de Catalunya està cridada a la vaga els dies 24 i 31 de desembre. El sindicat UGT ha registrat aquestes dues jornades d'aturades de 24 hores per exigir un conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals davant la manca d'avenços que considera necessaris en la negociació amb les patronals. Protecció Civil activarà dilluns vinent, 19 d'octubre, les sirenes de risc químic de tot el país en una prova conjunta sense precedents. Per primera vegada sonaran alhora prop de 120 dispositius repartits en gairebé una cinquantena de municipis, un assaig que implicarà una població de gairebé un milió de persones. Aquí a Rubí no en tenim d'aquestes sirenes, però sentirem perfectament les que es faran sonar a Terrassa. Abans que comencin a sonar les sirenes, la ciutadania rebrà prèviament un SAlert al telèfon mòbil per verificar la coordinació del dispositiu. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, demana a la població que aprofiti la jornada per interioritzar les pautes de confinament en cas d'una alerta real de risc químic.
0: El missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament, i per tant, aquell dia, quan sentin primer rebent les alertes i després sentint la sirena, doncs és molt oportú i molt adient, és el que demanem, que se situïn, si estiguessin en un cas real, com actuarien, és a dir, com prendrien sobre la pràctica aquesta mesura que és el confinament.
1: Com recorda Protecció Civil, davant d'una emergència química real, la pauta bàsica és refugiar-se ràpidament a l'interior de l'edifici més proper. Insistim, però, que, com dilluns, es tracta exclusivament d'un simulacre de funcionament tècnic, la ciutadania no haurà de realitzar cap confinament. Per avaluar la cobertura del sistema, Protecció Civil habilitarà una enquesta anònima per a dispositius mòbils per comprovar si la població ha rebut correctament l'alerta i el so de les sirenes. Anem amb un apunt molt curt de servei públic, perquè els rubinencs ja podem consultar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania les llistes provisionals dels candidats a jurats pel bienni 2027-2028. El període d'exposició pública romandrà obert fins a finals d'octubre. La relació dels aspirants s'ha configurat a partir d'un sorteig celebrat el 17 de setembre a l'Audiència Provincial. Les persones escollides podran ser convocades durant els dos anys vinents per formar part d'un jurat popular. Si es rep una citació oficial, la compareixença és obligatòria i la inassistència injustificada comporta sancions. Recordem que aquesta funció té rang de deure inexcusable, fet que dona dret a un permís laboral justificat i a percebre una

0: Les classes als caps de setmana va néixer per donar respostes a les necessitats de les famílies d'origen xinès que hi ha a la ciutat. Les classes permeten als infants aprendre l'escriptura del xinès mandarí i conèixer de prop la seva història i tradicions. Un folklore que la seva família no té el temps o els recursos per ensenyar-los. Escoltem Xin Mei Wang, professora de l'escola.
1: El chino no es solo la lengua, sino también una puente hacia cultura china. A través de idioma y cultura, los niños pueden comprender mejor su histórica familia, sus tradiciones y su identidad cultural.
0: Segons ha destacat Wang, moltes famílies desitgen que els seus fills s'integrin plenament a la societat local, però sense perdre les seves arrels. A banda de l'ensenyament del mandarí, l'escola ofereix un servei d'acompanyament escolar i classes de castellà adreçades als infants que acaben d'arribar a Rubí des de la Xina. Molts d'aquests alumnes arriben sense conèixer l'idioma local i troben dificultats inicials per seguir el ritme de les aules. Per facilitar aquesta adaptació, l'equip docent utilitza el xinès com a llengua vehicular per explicar les nocions bàsiques del castellà i aclarir els dubtes de les matèries escolars. El centre, a més, vol apropar la cultura xinesa, com deia, amb els rubinencs a través de classes i activitats. La primera que tenen planejada és una jornada cultural especial a finals d'aquest mes d'octubre, coincidint amb les festes de la castanyada. Anem amb cultura. L'actor rubinenc Oriol Borés està de nou nominat als Premis Butaca a la categoria de millor actor de musical pel paper que interpreta a l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana que té un total de 9 nominacions. Recordem que en l'edició de l'any passat Borés es va emportar 2 Premis Butaca, el millor actor de musicals també i a millor vestuari per l'obra Ànima, que va escriure ell mateix i que es va endur fins a 7 de les 10 nominacions que tenia. Ens ho explica la Mariona Jerez.
2: Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del teatre a Catalunya. De fet, es consideren uns dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar a la web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al 16 de novembre. Borés està nominat en aquesta categoria juntament amb Daniel Anglès per Tu, jo i vosaltres i les cançons i Didac Flores per Assassinat per a dos. La gala dels 32ens Premis Butaca tindrà lloc el dilluns 23 de novembre de 2026 a les 8 de la nit al Pavelló Municipal d'Esports de Premià de Mar. I és que aquests premis van néixer l'any 1995 gràcies al programa Des de la Butaca de Ràdio Premià. L'actor rubinenc també ha estat nominat per a millor interpretació musical als Premis Teatre Barcelona amb la mateixa obra, L'amor va en taxi. En aquest cas no es van dur aquest guardó, però l'espectacle sí ha rebut el Premi Especial dels Recomanadors. Aquests premis es van lliurar el 28 de setembre. Oriol Borés està protagonitzant aquests dies Els Miserables a Madrid, on interpreta el paper de Bamataboas, i també és el primer cover de Thénardier. Les funcions de Los Miserables s'estan fent al Teatre Nou Apolo de Madrid fins l'1 de novembre.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: La 31a edició de la Fira de Sant Galderic se celebrarà el pròxim dissabte 24 d'octubre, després d'haver-se hagut de posposar una setmana a causa de les previsions meteorològiques adverses que es preveuen aquest dissabte, que és quan s'anava a fer. L'associació Sant Galderic ha reorganitzat la convocatòria, però mantenint el gruix d'actes d'art, artesania, pagesia i cultura popular. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Isabel Rey, de les 75 col·laboracions previstes inicialment, només s'han donat de baixa 12 per incompatibilitat d'agendes. Entre les activitats que no es podran dur a terme hi ha la trobada de cotxes antics a la Rambla del Ferrocarril, la concentració de puntaires o la botifarrada popular del vespre.
4: Nosaltres som molt lluitadors. Tenim una junta formada per persones que ja sabeu que ens agrada defensar tot el que és la vida de Rubí, la cultura de Rubí, i no podíem permetre que una inclemència climatològica no ens permetés fer-ho. Mm. Per això hem posat tot el que està a les nostres mans perquè això tiri endavant, encara que sigui amb una altra data. El que canvia és la data, però no el projecte. El projecte es manté.
0: L'eix de la fira es mantindrà, com diu Rei, a la plaça del Doctor Guardiet i al llarg del carrer Maximí Fornés. A més, el canvi de dia permetrà sumar una major presència de colles de gegants que no podien assistir aquest dissabte. Una de les principals novetats d'enguany serà la primera mostra d'art dels artistes amics de Rubí, coordinada pel Pep Borràs, que traurà al carrer les obres de 10 creadors locals, principalment pintors.

0: Pep Borràs n'ha parlat aquest matí al programa Rubí al dia.
1: Seran uns 10 artistes, 10 obres d'artistes, i la idea és que l'any que ve continuï en noves propostes, no sé, d'artistes antics, artistes de Rubí. Hi ha morts, per exemple, Salvador Arís, Daniel Bas, etc. Artistes que havien participat a les fires, que no els tenim, però la seva obra, recuperar la seva obra i mostrar-la a la gent de Rubinencs.
0: Paral·lelament, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda tindran lloc els tallers gratuïts de llavors creatives, és a dir, un taller de ceràmica amb tècnica de RAC1 impartit per Ariadna Benavides, o també activitats de tècniques pictòriques a càrrec de l'Escola d'Art i Disseny Edra, per només mencionar dues. L'escenografia de la fira incorporarà enguany el treball dels alumnes del cicle superior de vestuari a mida i d'espectacles de l'Institut de Terrassa, que han dissenyat el panell d'informació en patchwork i diversos bolets gegants de cartró i paper maixé per guarnir l'escenari principal.

0: Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí. És pràcticament un quart de nou del vespre i toca el Sis Colara Garcia, tot seguit amb els esports. No us ho perdeu.
1: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
2: Va, som-hi, posem-nos en marxa dijous per mirar cap al cap de setmana i després de la informació general, xandall posat a l'emissora municipal, però abans de tot ens hem de felicitar. Abans de tot hem de gaudir d'una entrevista de festa. Hem de gaudir d'un gran èxit de l'esport rubinenc amb noms propis que són les 7 components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins que han guanyat el campionat del món d'hockey patins en línia al Paraguai, a la seva capital, a Asunción, i dins dels World Roller Games. Ahir a la nit registràvem aquesta entrevista, que tot just, i per arrencar, comencem a escoltar en un dia en el d'avui, en el qual també mirem cap al voleibol i les cites del Club Voli Rubí, així com també del CEP Sant Jordi masculí i femení. Vinga, va, encetem el camí.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Vinga, va, que estem aquí amb bona part de les representants de l'Hockey Club Rubí 100 Patins que han estat campiones del món amb la selecció absoluta femenina. Està la Judit Pareja, la Andrea Seug, la Alejandra Vallejo, també la Lucía Moreno i la Naya de Rodríguez. Enhorabona a totes, eh?
3: Moltes gràcies.
2: Sí que s'escolti així de lluny, però bé, aprofito per parlar una miqueta amb totes vosaltres per començar per saber una miqueta, Judit, com esteu per dins? Quines sensacions teniu després de l'èxit que heu assolit?
3: Pues ara molt cansades, però no, molt contentes, molt emocionades. Al final, per algunes, el segon mundial, vale, he guanyat un mundial i som les millors del món.
2: Clar, diu, per algunes és el segon mundial, però les que heu aconseguit el primer mundial, qui sou de totes vosaltres? L'Andrea, la Lucía, quina sensació teniu?
4: Doncs encara estem una mica en xoc, jo crec que és un èxit que sempre volem aconseguir i quan arriba, doncs no t'ho creus, arribes a casa i dius, és que sóc campiona del món.
2: Clar, és que aquesta sensació, Naya, que a ti també t'han passat.
5: Sí, igual. Jo només, a sobre, el primer mundial que jugava en general i més amb l'absoluta i molt guai.
2: Això de ser del millor equip del món, Lucía?
6: Una sensació molt xula, la veritat, i per nosaltres, almenys nosaltres tres, l'Andrea, la Naya i jo, era l'únic títol que faltava per la nostra llista.
2: Déu-n'hi-do, doncs tenia una llista llarga, una llista bona, una llista també amb èxits, la selecció espanyola, que és de les millors del món, Alejandra.
7: Sí, la selecció espanyola té molts d'èxits i és un plaer poder aconseguir-los amb aquest equip. Volem seguir lluitant per aquests mundials i europeus, així que l'any que ve tindrem una altra oportunitat.
2: Qui vol explicar-me? Ho dic perquè sou tantes. L'experiència viscuda, anar a Paraguai, a passar doncs, una setmana en un lloc tan diferent, Asunción, la capital. Aquesta experiència, què tal? Com us ha anat? No sé qui m'ho vol explicar una mica.
3: No, molt bé, molt guai per això, perquè al final estàs en un ambient totalment diferent, les pistes són noves, està molt ben organitzat, l'espai que teníem per la competició i a més que està amb altres disciplines. Jo ho he sentit com una mica uns Jocs Olímpics, però de roda petita. Llavors ha sigut molt guai això, l'organització de la federació que ens ha fet com la Casa Espanya. Ha estat tot com uau, una experiència de... O sigui, semblem professionals, saps? I està molt guai.
2: Clar, és que són els World Roller Games, de fet, en certa manera, doncs passa això, no?
5: Sí, exacte. Jo era la primera vegada que anava a Amèrica i bueno, crec que no ha pogut ser de millor forma.
2: Una gran experiència. S'acaba d'incorporar la Maria, no? Li preguntem o no? Voldrà parlar, no voldrà parlar? Enhorabona, gran èxit. Estàvem parlant, no? Doncs espectacular el que esteu vivint, espectacular el que us ha passat, no?
3: Sí. La verdad es que ha sido una experiencia súper guay. Al final hemos ido un montón de aquí de Rubí, o sea que al final no había mucho cambio en cuanto a círculo y nada, muy, muy contenta por el trabajo tanto personal como el de las demás y pues mira, ahí se ve reflejado.
2: Deia, no?, el World Rally Games, important que es facin amb aquesta mena de Jocs Olímpics, però de tot el que fa referència al patinatge. No sé si heu viscut més enllà de la vostra disciplina o no, tot el que estava passant.
7: Sí, pues just aquest any que estaven totes les disciplines al mateix lloc, hem vist moltíssims esports, hem gaudit molt de l'skate i també de un esport que jo no havia vist mai, que era el skate cross, cross, no? Sí. I tot molt xulo, hem vist hockey patines i super, super xulo també. O sigui que una experiència molt, molt bona.
2: Una experiència molt bona. A nivell competitiu, Andrea, per exemple, et pregunto a tu, com ha anat tot plegat? Perquè al final, de nou, ha estat França l'equip amb qui heu hagut de discutir tot plegat.
4: Sí, al final coincidim sempre amb les mateixes rivals. Sabem que les més fortes són Estats Units, són França, també Namíbia va molt forta. I també teníem la sort que coneixíem també altres equips que no eren tan forts. Sabíem com aprofitar els partits, amb qui havíem de jugar, de quina manera, i és el que dius, França ens el trobem moltes vegades i ja les coneixem molt.
2: Els detalls de la final, els tens al cap, Lucía, o no? No els té, no? Se t'han oblidat totalment, no? De moment no se'n recorda de res, o què?
6: No, jo me'n recordo que m'ho vaig passar molt bé jugant, que és l'important, vaja, però estaven molt fortes, però igual que nosaltres, jo crec que vam entrar una mica confiades i res, però era broma. Era broma, perquè després vam jugar al nostre joc i pues, així ha quedat campiones.
2: Clar, és que la clau potser és jugar tranquil·les, no tenint en compte el que us esteu jugant, o no?
5: Jo crec que sí, que jugar el que saps i no ficar-te tant el paper que juguen ella. Per exemple, França jugava d'una forma que nosaltres no tenim res a veure amb aquest estil i aprofitaven contres que potser nosaltres no és el que juguem. I bueno, pues, confiar en el que fem ja abans entrenadors és com surten les coses.
2: Clar, perquè, Maria, doncs, jugar d'aquesta manera, jugar amb gent que normalment ja ho fas, és més còmode. També suposo que coneixeu a la resta de... De fet, moltes eren companyes teves, no?, l'any passat.
8: Sí, sí, sí. Y nada, un poco lo que ha dicho el resto de mis compañeras, que al final eran equipos que ya habíamos jugado contra ellos un montón de veces. Y nada, yo creo que Francia, pues eso, un partido más fácil, vamos a decir. Simplemente no empezamos con buen pie, pero luego nada, hicimos nuestro juego como ha dicho Lucía y como decimos nosotras, carrileamos.
2: I es, doncs carrileamos i per acabar, per posar en valor el club, els 100 patins, aportació de 7 jugadores, espectacular, perquè no era només vosaltres, però el bloc era molt gros.
3: A veure, la veritat és principalment això, moltes jugadores. Crec que era el bloc amb més gruix, les del Rubí, llavors es veu una mica reflectit com el treball que es fa, la passió que tenim aquí una mica, perquè no cobrem, i llavors és també que som noies que treballem per a algú que ens agrada, i llavors a la selecció es nota molt, l'ambient jo crec que amb nosaltres molt bé, llavors és fàcil de treballar amb nosaltres, i això es veu reflectit en una llista de 7 persones que estan anant a la selecció.
2: I l'última ja, per acabar, doncs... Final guanyada, la del món. Ara a veure si podem anar guanyant les nostres, que a vegades tenim una mica més de problemes, eh, Andrea?
4: Sí, segur que sí. Hem començat bé la Lliga, jo crec que la Supercopa ha anat molt bé i que l'equip que tenim doncs el portem treballant molt de temps, llavors jo crec que anirà molt bé.
2: Apa, doncs ara ens farem una foto amb una medalla que algú ha portat, per sort. Moltes gràcies a totes, noies. Ja ho podeu dir així ràpid i ho deixem gravat de primer. Apa, tu, festa i a gaudir d'aquest gran èxit. Entrevista que podeu trobar, així com les imatges, a www.radiorubí.cat en l'apartat d'esports.
9: www.radiorubí.fm.
10: Tota la informació dels equips rubinencs.
9: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
10: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
9: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
10: Tot l'esport rubinenc a
9: radiorubí.fm.
2: Vinga, que ens toca ara parlar de bàsquet i de les cites del CEP Sant Jordi per aquest cap de setmana. Comencem amb el conjunt masculí amb un horari una mica estrany de dissabte a la nit. David Burillo Sánchez.
11: Aquest cap de setmana el CEP Sant Jordi juga en un horari poc habitual per a l'equip. Visitarà el Martinenc a les 9 del vespre. L'entrenador de l'equip rubinenc, Joaquín Sánchez, confia que l'afició es desplaci fins a la pista, tot i l'hora de joc. El CEP Sant Jordi ve fort després de dues victòries de dos partits jugats, mentre que el Martinenc acumula dues derrotes. L'equip, que es veurà a les cares amb els rubinencs, baixa de la Supercopa, però els canvis que han patit han fet que comencin amb mal peu. En canvi, el CEP Sant Jordi aspirarà a mantenir la bona dinàmica que porta fins ara.
2: Amb aquest horari curiós, si més no, del CEP Sant Jordi, que jugarà el seu partit de la quarta jornada al grup 2 de la Copa Catalunya del bàsquet masculí, que també tindrà aquests altres enfrontaments. AS Castellet, Palamós, la Vall d'en Bas, Argentona, Prat, el Masnou, Claret, Gaudí, Sardenya, Salt i Adepaf Jots, Can Xam.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: I pel que fa al conjunt femení, el seu partit també és a domicili contra el grup Barna. Serà, en el seu cas, un horari tampoc massa habitual, eh? Perquè és diumenge, però a 3:15 del matí, és a dir, força, força d'hora, tenint en compte que ja és categoria sènior. El CEP Sant Jordi, doncs, que visitarà un grup Barna que, de moment, els dos partits que ha jugat els ha perdut. Pel que fa al conjunt de la nostra ciutat, una victòria, una derrota a l'escola Montserrat, en un partit amb certs interrogants encara a desvetllar, perquè ho confessa la Débora Valdivia, no coneix massa del seu rival.
12: Jo no el conec, el grup Barna, però bueno, anirem amb la nostra filosofia igual que sempre i a fer la nostra feina i a veure què tal ens va.
2: L'entrenadora del CEP Sant Jordi, que juntament amb el Miqui Parera, doncs com a mínim és sincera i es tracta sobretot d'imposar el joc de les nostres, que han començat amb mitjanament bé el peu en aquesta nova categoria. Recordin, l'estrenen, després de molts anys, la primera catalana. Grup 1 de competició, quarta jornada, les nostres contra el grup Barna, diumenge a 3:15, els altres enfrontaments, David?
11: Blanes, Vall d'en Bas, Olot, Argentona, Tona, Lloret, Roser, Sants, Barcelona, Caldes, Cerdanyola i CC Horta.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
13: Visita de la Unió Esportiva Rubià, un canvi de net que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Bloc a continuació per al vòlei de la nostra ciutat i les dues cites dels conjunts del Club Vòlei Rubí en tercera catalana, tots dos al grup C de competició. En el cas de les noies, la seva cita serà a les 8 de la tarda de dissabte, i amb un llarg viatge se n'han d'anar fins a Girona per disputar la tercera jornada de competició. El passat cap de setmana tocava descans, com que hi ha aquell partit ajornat de gairebé totes les modalitats esportives o suspesos, com es vulgui dir, doncs el conjunt de la nostra ciutat, així com la resta del grup, només ha disputat un partit, amb doncs, tres punts que es troben doncs, tant Olot com Molins, així com també el conjunt del Sant Cugat, i el Girona, que és qui encapçala la taula amb aquestes cometes, que tot just ha fet que comença la temporada. El vòlei rubí que perdia en la primera de les cites, ara toca doncs, agafar confiança, mirar de superar el Girona a la seva pista i agafar el camí del que volen, perquè la intenció de l'entitat és que la pròxima temporada doncs, puguin estar a segona catalana. Això pel que fa al conjunt femení. Recordin, dissabte a les 8, una mica abans, i a Rubí, més fàcil de veure, el municipal de Can Roser jugarà. El conjunt masculí serà a les 6 de la tarda de dissabte, tercera jornada, grup C, de tercera catalana, Vòlei Rubí Sant Quirze. Un club Vòlei Rubí que va començar amb bon peu en la primera de les jornades, ja que va guanyar, així com també en la segona. Va ser un dels equips que sí que va poder disputar el seu partit i, per tant, dos partits, dues victòries, 6 punts, lideren la classificació. Només els pot fer ombra el Sant Quirze, que és l'altre equip que ha guanyat un partit pendent un altre, perquè la resta d'equips n'han perdut un. És a dir, ara mateix el Club Vòlei Rubí seria el líder amb l'asterisc del Sant Quirze, que és el seu rival d'aquest cap de setmana. És a dir, que si fossin capaços de superar-los, marcarien el camí doncs, cap a dalt, marcarien el camí de la més que probable doncs, opció de descens. Ja saben, en el voleibol les coses funcionen d'una altra manera, perquè, recordin, hi ha una primera fase en la qual se decideixen els quatre primers, quatre últims, i a posteriori, quatre primers lluita per l'ascens, quatre últims. En aquest cas, en el voleibol masculí no hi ha quarta catalana, per tant, no hi ha lluita per la permanència. Cita, doncs, interessant. A més, serà la primera casa del Vòlei Rubí, perquè doncs, els toca jugar davant del Sant Quirze en aquesta tercera jornada de competició, a veure com li van les coses al conjunt de la nostra ciutat en un encontre de dissabte a les 6.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Apa, tu, marxem ja. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, David Burillo i Siscolar García, us diem adeu.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Amb ella volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social i, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
2: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema del la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat. I també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, mm-hmm. que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, pues hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic ara mateix... no hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar. Mm. I, bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets, no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets, evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Mm-hmm. Estem parlant de que, estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en el mateix, en la mateixa mesura, no? I també parlem de estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Pues nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge és un negoci.
1: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica doncs, la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
2: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia, i el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge, però de l'altra banda tenim els polítics d'esquerra com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra, no ha millorat res, si més no al contrari, vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
1: Mm-hmm. Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser haurien d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
2: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que evidentment ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 uh-huh. anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines uh-huh. I la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, mm-hmm. però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó, i jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi uh-huh. als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Uh-huh. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
1: Georgina, una de les dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, els partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica l'estatus polític, no?, perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
2: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i va molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, uh-huh, no? Uh-huh. I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides uh-huh. en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda, i per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant i acaba, no? aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
1: Clar, de fet, et preguntava abans, fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre i, a més, ho faran amb més motiu i amb més força perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre i potser falta doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
2: Exactament. Jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però alhora jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora. Però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit. I això, hem de seguir organitzades. Evidentment, sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret a estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades i l'alternativa a tot això és pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
1: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades, creus que tenen com continuïtat en el temps?
2: jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant i vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà. Mm-hmm. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent, i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint, i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
2: Sí, de fet, just, no sé si 2 dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb mm-hmm. 3 menors, amb 2 persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com després del que va passar amb la Mari Carmen segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? Uh-huh. I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? Com o sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona, i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I de uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
2: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
1: Totalment,
2: perquè
1: sí.
2: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat de i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, uh-huh. I d'extrema dreta, no, pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors, hi ha 2 respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
1: De fet, hem parlat també una mica de doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica doncs, l'actualitat. I veiem com es crea contingut gairebé a diari a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no? Per dir que estic aquí, i a més persones que si tu pares a mirar segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim si arriba i que viuen amb els seus pares, i penses, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no? Perquè no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual un cop hagués passat aquesta onada ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
2: Ostres! pues... Jo crec que en un punt ideal hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, com la força al final de la classe treballadora. Jo crec que això seria primer el punt ideal, però estic i per altra banda crec que si aconseguim realment tenir molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? poder començar dintre d'un any, espero, però a llarg termini, poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, a un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, aprofitant l'empenta en la que estem. No sé si serà possible, però... jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència, no algo de màxims. Lo de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
1: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies vingut.
2: Moltes gràcies.
1: Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup de Clivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Continguts en Xarxa.

0: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem un títol de Donizetti que va haver de lluitar contra la censura de forma ferotge. Avui, Maria Estuarda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Maria Estuarda és una tragèdia lírica, òpera tràgica, en tres actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en italià de Giuseppe Bardari, tot i que basat en l'obra Maria Stuart, de l'any 1800, de Friedrich von Schiller. Amb la seva forma original, marcada per la censura, va ser estrenada el 30 de desembre del 1835 al Teatre La Scala de Milà. L'estrena catalana seria al Teatre de la Santa Creu l'any 1842, però no arribaria al Gran Teatre del Liceu fins l'any 1969, concretament un 5 de gener. En quant als personatges principals que apareixen en aquest títol, la gran protagonista és, lògicament, Maria Estuarda, reina d'Escòcia, empresonada per la seva cosina Elisabet I d'Anglaterra per motius polítics. En l'òpera la presenten enamorada del comte de Leicester, estimat també per la reina anglesa. És un paper per soprano de coloratura, però donada la seva tessitura baixa, es pot ser interpretat, i de fet és així habitualment, per una mezzo-soprano que tingui, però, una bona regió aguda. De tota manera, la versió de soprano compta amb espectaculars sobreaguts que en aquest cas no existeixen en la partitura, sinó que són opcionals, marcats en aquest cas per la tradició lírica. Elisabet és la reina d'Anglaterra, Elisabet I, paper aquest per soprano o mezzo-soprano que exigeix autoritat i energia escènica, però també agilitat i trinats. Leicester és l'amant de Maria Estuarda, però estimat per la reina Elisabeta, paper per tenor líric lleuger que exigeix agilitat i domini de la regió aguda, tot i que no arriba a emetre en tota l'òpera cap do de pit. Talbot és un sacerdot catòlic clandestí al servei de Maria Estuarda, paper modest per baix que exigeix serenitat i autoritat. Lord Cecil és el confident i instigador de la reina Elisabeta, paper per baríton, amb poca presència. I, finalment, Anna és la confident i amiga de Maria, paper per soprano sense gaire relleu. També hem de dir que hi apareix el cor, que té una presència força rellevant. Maria Estuarda forma part, com bé sabeu, del conegut cicle Tudor. És la continuació d'Anna Bolena, on apareix la mare d'Elisabeta, mare Anna Bolena, i precedeix a Roberto de Veré, on ens presenten ja una decrèpita Elisabeta. Totes tres òperes estan al voltant de la figura del reina Elisabet I d'Anglaterra. Donizetti havia pensat en Felice Romani per escriure el llibret que avui ens ocupa, el de Maria Estuarda, atès que va ser Romani l'autor del llibret d'Anna Bolena, però aquest es va negar a realitzar-lo. El compositor va contractar aleshores a Giuseppe Bardari, un jove advocat de 17 anys. Donizetti havia decidit que la trama de l'òpera es basaria en una peça de Schiller que al seu torn narra fets ficticis sobre la reina Maria I d'Escòcia, Maria Estuarda. Com moltes altres òperes de l'època, Maria Estuarda va tenir inconvenients amb la censura. Donizetti la va compondre per encàrrec al Teatre San Carlo de Nàpols, però durant els assajos, l'any 1834, va rebre l'ordre de canviar el text per eliminar qualsevol referència a la disputa entre Elisabet I d'Anglaterra i Maria Estuarda i l'execució de Maria a l'òpera. Hem de tenir en compte que la cort de Nàpols, governada aleshores per Borbons, en aquells moments era la més conservadora d'Europa, de manera que va estrenar-se amb retalls a causa de la censura i titulada com a Buondelmonte. La trama es basa, doncs, en les vides de Maria, reina d'Escòcia, i la seva cosina Elisabet I d'Anglaterra. En prohibir al rei la representació de l'obra, Donizetti va respondre eliminant parts de la seva composició, que aprofitaria per un treball posterior i sota el títol, com dèiem, de Buondelmonte. La soprano Maria Malibran va forçar una estrena a la Scala de Milà, ignorant la revisió censurada, però Milà, aleshores, reforçava la prohibició. Adonant-se de la impossibilitat de seguir la seva carrera a Itàlia, es va plantejar una estrena a Londres, però la mort de la Malibran, als 28 anys, l'any 1836, va anul·lar aquest projecte. El 1866, Maria Estuarda tornava, doncs, al Teatre San Carlo, en aquesta ocasió amb el seu llibret original, ja que la dinastia Borbó ja no regnava a la ciutat, i això va fer possible la seva estrena. En tot cas, deixem els antecedents i els problemes amb la censura i anem a conèixer ja el resum argumental i la música que va concebre Donizetti més enllà de la censura. A l'inici del primer acte de l'òpera Maria Estuarda Donizetti hem de situar-nos a la cort d'Elisabeta d'Anglaterra. L'ambaixador francès ha proposat un casament de la reina amb el rei de França, motiu pel qual s'ha celebrat un torneig al seu honor. Així doncs, al primer acte apareix en escena la reina Elisabeta, que té sentiments contrariats. El casori amb el rei francès seria de gran ajuda en el panorama polític internacional, però Elisabeta està enamorada del comte Leicester i no vol renunciar a casar-se amb ell. Talbot, que és catòlica en secret, en lloc d'anglicà, que és l'església de la que n'és cap la reina d'Anglaterra, en aquest cas Elisabeta, es dirigeix a la reina confiant en que el bon ambient que es viu a la cort serà l'idoni per demanar clemència per Maria Estuarda, que porta molts anys empresonada. La reina no rep la petició amb gaire entusiasme, és més, està disposada a executar-la si es confirma que Leicester està enamorat de la seva rival. Sentirem, doncs, a la reina Elisabeta en la veu de la mezzosoprano Elina Garancha, mentre que Talbot és el baríton Ildebrando d'Arcangelo.

Entra en escena Leicester i la reina, per posar-lo a prova, li demana que comuniqui a l'ambaixador francès que accepta la boda amb el seu rei, esperant que Leicester doni mostres de gelosia. Però el comte no manifesta cap emoció i la reina, esclar, s'indigna. Quan la reina marxa, Leicester parla amb Talbot, que li dona notícies i un retrat de Maria a la que Leicester estima. Leicester afirma que lluitarà doncs fins morir per tal de poder alliberar-la. La reina ha escoltat les últimes paraules i Leicester ha de donar-li la carta de Maria en què demana una audiència amb la reina. Com que Leicester assegura que no l'estima, la reina accedeix a l'entrevista sol·licitada per Maria, però segueix sospitant sobre l'enamorament de Leicester perquè la seva actitud de constant insistència en favor de la presonera li fa pensar que està realment enamorat d'ella. Luciano Pavarotti és Leicester i Huguette Tourengeau, la reina Elisabetta, en una gravació de l'any 1976 dirigida per Richard Wöhring.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Maria Estuarda de Donizetti. Ens ubiquem al castell de Forseringhay. Maria es passeja amb la seva confident i amiga Anna Kennedy. Maria troba a faltar els seus anys feliços com a reina de França i lamenta el seu forçat exili. Acte seguit, se senten sons de caça i Maria es posa nerviosa sabent que, tal vegada, es trobarà amb la reina Elisabetta. Maria Estuarda és la soprano Nathalie Dessay.

Leicester apareix i li comunica a Maria que la reina ha accedit a l'entrevista i li aconsella a l'estuarda que es mostri el més humil possible, cosa que l'estuarda lamenta, encara que valora molt el risc que ha assumit Leicester intercedint davant la reina. Escoltarem, doncs, el duo i cabaleta d'aquest duet de Tutti Abandonata i A Se il mio cor tremò jamai. Són Edita Gruberova i Francisco Araiza.

Acte seguit apareix Elisabeta. L'entrevista entre les dues reines no pot començar pitjor. Nerviosa, la reina actua davant de Maria de manera altiva i encara que aquesta s'humilia, Elisabeta li recorda els seus antics delictes i l'insulta. Intervé Leicester aconsellant moderació i Elisabeta també tracta el conte amb sarcasme. Finalment, Maria no pot aguantar més humiliacions i dirigint-se a la reina li recorda que és filla d'una reina il·legítima, des del punt de vista catòlic, esclar, Anna Bolena, i la qualifica de meretriu obscena, que ha profanat el tron anglès. Escoltades aquestes paraules, Elisabeta fa arrestar a Maria i pren les mesures necessàries per executar-la, amb gran satisfacció de Lord Cecil, que sempre li havia recomanat eliminar-la. És aquest el famosíssim duet de la confrontació de les dues reines que tants mal de caps va generar a Donizetti, sobretot pel llenguatge usat per les dues monarques, i en particular en la veu de Maria, ja que li diu el següent: filla impura de Bolena, parles tu de deshonor? Meretriu indigna, obscena, en tu caigui la meva vergonya. El teu peu ha profanat, vil bastarda, el tron anglès. Déu-n'hi-do. És el final del segon acte, l'escoltarem des de la gravació de l'any 1990, dirigida per Giuseppe Pataner, amb l'orquestra de la Ràdio de Múnich, i intervenen Edita Gruberova com a Maria, Agnès Balsa com a Elisabeta, Iris Vermilion com a Anna, Francisco Araiza com a Leicester i Francesco Alero d'Artenya com a Talbot, a més de la intervenció del cor.

tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera, el tercer acte de l'òpera Maria Estuarda de Donizetti comença a l'estudi de la reina. Lord Cecil pressiona a Elisabetta, que encara dubta perquè signi la sentència de mort. Però al veure entrar a Leicester, la reina, per despit, decideix signar-la. El comte demana clemència, però la reina es mostra inflexible i li ordena, a més, que assisteixi a l'execució. Dirigits per Richard Vonning, en una gravació del segell Decca, la mezzosoprano Huguette Orengo és Elisabetta, el tenor Luciano Pavarotti, Leicester, i el baríton James Morris, Cecil.

El segon quadre de l'acte tercer es desenvolupa al castell de Fort Feringhay. Maria està preocupada per les conseqüències que pot tenir el seu incident amb la reina per Leicester. Arriba Talbot, que com a sacerdot catòlic es mostra disposat a escoltar-la en secret de confessió. Maria es confessa i així se sent alleujada. Ens ubiquem ara a la sala anexa al patíbul. La fidel Anna Kennedy ha reunit els amics de Maria que s'horroritzen quan veuen el patíbul preparat. Arriba Maria i entona una emotiva pregària que tots segueixen. La canta la mezzosoprano Joyce DiDonato.

0: després d'aquesta preciosa pregària, Maria deixa un record a la seva amiga Anna i quan entra Lord Cecil, dient que li serà concedit un últim desig, demana que Anna la pugui acompanyar fins al patíbul i fa saber que perdona a Elisabetta. Aleshores entra en escena Leicester, ho fa desesperat, i Maria li diu que la seva fortalesa serà el millor suport en el moment de la seva mort. Finalment, Maria marxa cap a la seva execució. I aquest és el tràgic final de la segona òpera del cicle Tudor de Gaetano Donizetti, Maria Stuarda, que ha protagonitzat els moments d'òpera d'aquesta setmana. Us deixem amb el final d'aquest gran títol, dirigit també per la gran Edita Gruberova. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Són les 10 de la nit.
1: Guts en xac.
2: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llachs i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Salutacions cordials i benvinguts avui especialment en un programa especial, no?
1: Molt especial.
0: La redundància.
1: Molt especial i, a més, que hem de dir que ens encanta fer-lo. Ens encanta fer-lo perquè és espectacular el que arribarem a sentir aquí, eh? No té mèrit nostre, el mèrit és dels artistes que presentarem, eh?
0: Però poder que expliquem una miqueta aquest nou format, no?
1: De què va?
0: Amb en David vàrem decidir que possiblement hi havia blanc i negre dona cabuda a altres formats, no? I un d'ells és, per exemple, doncs, tocar temes concrets, no? Per exemple, en aquest cas, avui parlarem de veus i també parlarem de dones.
1: Exacte.
0: Per tant, són programes temàtics que aniran sortint, podran ser dedicats a veus masculines, a guitarres, a instruments, a covers...
1: El que sigui, exacte. Ja buscarem també l'excusa per fer un blanc en negre més.
0: Entenem que aquests diàlegs poden ser, estan oberts i poden ser interessants posant-hi altres ingredients, no? Com la cuina.
1: Hem de fer una bona amanida.
0: Exacte. Llavors, avui aquest nou format, estrenem aquest nou format dedicat a veus femenines. With somebody who loves me, I wanna dance with somebody, I wanna feel the... I començant una miqueta amb una introducció. Diuen que hi ha guitarres que han canviat la història del rock, riff que reconeixem en el primer segon quan les escoltem, cançons que han definit generacions, però abans de tot això, abans dels amplificadors i abans dels estudis de gravació, abans fins i tot del rock and roll i del rock, ja existia un instrument molt potent, la veu.
1: Sí, perquè la veu probablement és l'instrument més antic de la humanitat. No es pot comprar, no es pot fabricar, no es pot copiar, i neix dins d'una persona. I quan és realment especial, és capaç de travessar dècades, estils i generacions.
0: Avui, a Blanc en Negre, volem fer un viatge molt particular. Un recorregut per 10 veus femenines que d'una manera o d'una altra han deixat empremta en la història de la música.
1: Cinc veus que formaran part de la memòria de la música del segle XX, veus que van néixer del blues, del jazz, del rock i de la poesia, i cinc veus
0: contemporànies que continuen transformant aquell llegat. Artistes que han crescut escoltant aquelles pioneres i que avui portem la veu femenina cap a nous territoris. No és una competició, no és un rànquing, és simplement un viatge. Un viatge per 10 maneres diferents d'utilitzar el mateix instrument, la veu.
1: I recordem que aquesta és la nostra proposta absolutament subjectiva. Hem ficat 5 noies del món clàssic, 5 noies del món contemporani, podríem haver ficat unes altres totalment diferents. No perdem de vista aquesta projecció que us volem fer saber.
0: Exactament, aquesta aclaració és molt important perquè nosaltres podem utilitzar molts criteris. En el cas de les clàssiques hem utilitzat un criteri d'estils, de triar una de jazz, una de blues, una de rock, més que res per representar també una mica com el moviment que ha portat a terme amb la seva música, no?
1: I a les contemporànies hem fet una miqueta el mateix. Jo, quan vaig haver de fer la recopilació de les cantants contemporànies, vaig fer una miqueta el mateix, portar una cantant una miqueta de cada estil més representatiu, però sí que vaig tenir en compte un criteri que va ser deixar de banda, perquè no sortís en aquest programa, Amy Winehouse, perquè ja vam fer ja tenim un blanc en negre amb Amy Winehouse i Janis Joplin, no? L'hem deixat de banda. No sortirà en aquest programa, però sortiran altres propostes. Simplement va ser això, perquè ja havia sortit.
0: Bueno, de fet, totes les clàssiques, tots tenen també un blanc en negre.
1: Exacte. Vull dir, per tant,
0: és inevitable. I també, tal com hem escoltat al principi, escoltàvem la primera cançó que d'introducció era de la Whitney Houston, també una veu que s'ha quedat fora. I també aquesta que estem escoltant, la Tina Turner.
1: A més, dues clàssiques espectaculars, però que hem decidit deixar fora. Però no no passa res, és una proposta com podria ser qualsevol altra i bé, quan, això anem a fer, no?
0: Quan l'has de triar cinc, perquè n'entri una, n'ha de sortir una
1: altra. És més que evident. No, jo. Però sobretot això, és la nostra simple elecció personal, sense cap mena, sense cap mena de diguem, de recel ni de res en contra de cap de les que s'han quedat fora. Al contrari, igual en fem una altra, no? Amb un temps endavant.
0: Segona part, segona temporada. Comencem.
1: I bé, anem a començar amb una cançó molt concreta que gairebé tothom identifica en un moment molt concret de la vida. Un casament, una celebració o un retrobament. At Last és avui una de les balades més famoses de la història, però curiosament no va néixer Meta James. La cançó és de 1941, escrita per Mark Gordon i Harry Warren per una pel·lícula musical de Hollywood. Durant anys va ser una peça elegant, gairebé orquestral, fins que l'any 1960 Etta James la grava per al seu primer disc a Chess Records. I aquí passa alguna cosa molt, molt especial. Etta James no canta la cançó com una diva del jazz, la canta com algú que ha hagut de lluitar molt per arribar fins aquí. Recordem que venia d'una infantesa molt dura, entre orfenats i carrers difícils, i potser per això, quan diu At Last, My Love Has Come Along, per fi sembla que ha arribat el meu amor, no només sembla una frase romàntica, sembla una mena de descans després d'una vida complicada.

0: I també en aquesta cançó és molt interessant una altra cosa, la manera com entra la veu. L'orquestra comença amb aquelles cordes tan elegants, molt clàssiques, i de sobte apareix aquella veu plena, profunda, una mica aspra. És gairebé un contrast entre dues èpoques, la sofisticació del jazz clàssic i la cruesa del blues. I potser per això aquesta interpretació es va convertir en una referència absoluta per a molts cantants que vindrien després. Una curiositat sobre aquest tema. Durant molts anys, Etta James no va cobrar gairebé res pels drets d'aquest tema, tot i que s'havia convertit en un clàssic mundial. I encara hi ha una altra història curiosa. Quan Barack Obama va guanyar les eleccions presidencials el 2008, ell i la seva dona, Michelle Obama, van ballar a Last en el ball inaugural. La cançó es va convertir de sobte en un símbol d'aquell moment històric.
1: Sí, i el que hem de fer és continuar, i continuem amb la Nina Simone. I, bueno, la Nina Simone és una de les figures més fascinants de la història de la música. De petita volia ser pianista de música clàssica, estudiava Bach, Chopin, i somiava entrar al Conservatori de Filadèlfia. Però quan es presenta a les proves d'accés, no l'accepten. Molts anys després, ella mateixa diria que estava convençuda que va ser per motius racials. I aquest moment, aquesta frustració acabaria marcant tota la seva trajectòria. Feeling Good arriba el 1965 i és una cançó que sembla parlar de llibertat. És un nou alba, un nou dia, una nova vida per mi. Però en el context dels anys 60, amb el moviment pels drets civils als Estats Units, la cançó pren un altre significat. És gairebé una declaració política. Flying high, you know how I feel.

0: Doncs tot i que avui és una de les cançons més associades a Nina Simone, no va ser escrita per ella. La cançó Feeling Good va aparèixer primer en un musical britànic de l'any 1964, anomenat The Road of Grace Payne, The Smell of the Crowd. El sorprenent és que la versió de Nina Simone gairebé no va ser un gran èxit quan es va publicar, sinó que va ser amb els anys quan s'ha convertit aquesta interpretació en més definitiva.
1: El que és més fascinant d'aquesta interpretació és la combinació de control i força. Nina Simone podia cantar amb una elegància gairebé clàssica i amb el mateix temps amb una intensitat que semblava sortir directament del gospel. També hi ha aquí aquell moment tan famós del final, quan la veu s'eleva i sembla ocupar tota l'orquestra. És una interpretació que molts artistes han versionat després, Michael Bublé, Muse, George Michael, però l'original continua sent insuperable.
0: I prosseguir amb Summertime. Summertime és una ària de l'òpera Porgy and Bess, escrita per George Gershwin i interpretada per Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Aquesta òpera es va fer el 1935. La història d'aquesta cançó és curiosa. Originalment és una peça delicada, gairebé de bressol, però quan la Janis Joplin, que és l'artista contemporània femenina que us presentem en aquest programa especial d'avui, la grava amb Big Brother and the Holding Company a finals dels anys 60, la transforma completament.
1: Ella Fitzgerald també una altra de les veus que podia haver estat aquí.
0: Evidentment.
1: Els clàssics. Sí, sí. Sens dubte amb tot el dret.
0: Sí, sí, sí,
1: Janis Joplin no tenia una veu tècnicament perfecta. De fet, molts professors de cant haurien dit que cantava massa forçat, però tenia una cosa molt més difícil, autenticitat. Quan Janis cantava semblava que cada paraula li costés físicament i això la va fer molt especial i única.

0: Impressionant, Janis Joplin fent aquesta versió de Summertime. Summertime és una de les cançons més versionades de la història de la música. S'estima que existeixen més de 25.000 versions enregistrades. L'han cantat artistes tan diferents com Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday. Però la versió de Janis Joplin és probablement la més radical, la que trenca més, perquè converteix una nana d'òpera en un blues de rock intens.
1: Sí, per cert, Billie Holiday també podria haver estat en aquest programa, Àngel? Però bé, hi ha un moment especial, impressionant, cap al final de la cançó, quan la veu sembla trencar-se. I és precisament aquest límit el que fa que la interpretació sigui tan poderosa, perquè no sembla una actuació, sembla una emoció real passant en directe.
0: Jenny Raven és una d'aquelles figures que no sempre apareixen als llibres d'història, però que van ser molt importants dins de l'escena del rock dels 70. Va començar amb bandes com Goldie and the Gingerbreads i un dels primers grups femenins que van anar de gira amb els Rolling Stones. També cal destacar que Jenny Raven va ser una de les primeres dones a produir discos de rock de forma professional, tot i que en aquella època era molt poc habitual veure una dona darrere de la taula de producció d'un disc de rock.
1: Sí, a finals dels anys 70 va arribar a produir bandes com Dead Boys, una de les formacions importants en l'escena punk nord-americana. D'ella, ja tornant a la Jenny Raven, escoltarem Jackman, que és un exemple molt clar del seu estil vocal. Aquí la veu no busca elegància ni perfecció, busca impacte.

0: Jenya Raven és una veu directa, gairebé agressiva, i en certa manera anticipa moltes actituds que després veurem amb el punk i el rock alternatiu. També és curiós, una curiositat, Jenya Raven és una cantant i productora nascuda a Polònia el 19 d'abril de 1940, ni més ni menys. El nom ja no us el dic perquè...
1: El nom del poble on va néixer.
0: No, no, no, el nom seu, l'original, Genjuska Thel Kovic, bueno, en definitiva, un nom polac, va emigrar als Estats Units el 1947 amb la seva família, supervivent de l'Holocaust
1: nazi. Bé, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Continuem, i ho fem amb Patti Smith. El primer disc de Patti Smith, Horses, surt l'any 1975 i és un dels discos més influents de la història del rock. La cançó Glòria comença amb una frase que ja forma part de la història del rock, precisament. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jesús va morir pels pecats d'algú, però no pas pels meus.
0: Cal recordar que la versió original de Glòria és de Van Morrison, amb el grup Tem, i si efectivament Patti Smith comença amb aquesta declaració d'intencions, Jesús va morir pels pecats d'algú, però no els meus. En Patti Smith, el rock es barreja amb la poesia, la seva veu no busca ser perfecta i busca ser expressiva.

0: Quan Patti Smith va reinterpretar Gloria el 1975, va afegir una introducció parlada completament nova. La frase inicial, Jesus died for somebody's sins but not mine, va generar força controvèrsia en aquell moment, però també va convertir la cançó en una declaració artística molt potent. Gloria és una reinterpretació total d'una cançó dels anys 60 i aquí es veu clarament com el rock pot reinventar-se constantment. Bé, és el que us hem presentat avui de veus clàssiques, no, Àngel?
1: Sí, hem tingut cinc veus, hem triat les 5 veus d'una manera subjectiva.
0: Absolutament, sí, no volem aclarir,
1: La nostra opinió subjectiva, oberta a diferents opinions. Si parlem de grans veus femenines del segle XXI, és molt difícil no començar amb Florence Welch. Florence va aparèixer a finals dels anys 2000 amb una proposta molt particular, una barreja del rock alternatiu, soul, gospel i una certa grandesa gairebé teatral. Moltes de les seves cançons semblen escrites per ser cantades en espais immensos, amb la veu a l'avança o per sobre de la banda com si fos una mena d'instrument orquestral. I això és molt curiós perquè la seva veu té una característica molt especial. Pot passar de la fragilitat absoluta a una explosió gairebé operística en qüestió de segons.
0: Florence Welch, que és la primera artista contemporània que us presentem al programa d'avui, sempre ha entès la veu com una eina emocional molt directa. Moltes de les seves cançons tenen una dimensió molt gran, gairebé èpica, però Various Storms and Saints, que és el que us presentem avui, és tot el contrari. És una peça molt més continguda, molt més íntima. Forma part del disc How Big, How Blue and How Beautiful del 2015. Recordem que Florence Welch és l'artista Florence Mas, o Més, de Machine. Un disc, aquest de 2015, que segons ella mateixa ha explicat, neix després d'un moment personal complicat, amb una certa sensació de desorientació i excés després de l'èxit inicial.
1: I això es nota molt en la manera de cantar. Aquí no hi ha aquella explosió habitual de Florence, hi ha fragilitat, hi ha pauses, hi ha una veu que sembla buscar equilibri i el més interessant és com utilitza el silenci. Hi ha espais on gairebé no passa res, però la tensió hi és igualment. Aquesta cançó té un origen molt personal. Florence Welch ha explicat que la va escriure en un moment en què sentia que havia perdut una mica el control de la seva pròpia vida després de l'èxit dels primers discos.

0: Various Storms and Saints, How Big, How Blue, How Beautiful, el disc de 2015 que Florence and the Machine fan després de decidir allunyar-se una temporada de l'escena musical per recuperar-se emocionalment. Una curiositat interessant de la Florence Welch. Moltes de les veus es van gravar amb preses molt poc editades, gairebé en brut, perquè Florence volia capturar aquella fragilitat real. És una interpretació molt diferent del que molta gent espera d'ella. No hi ha grans aguts, no hi ha grans crescendos, excepte el que hi ha una mica al final, però hi ha una cosa molt més difícil, control emocional. Florence demostra aquí que una gran veu no és només la que arriba més amunt, sinó la que sap contenir-se. I aquesta capacitat és la que connecta directament amb grans veus del passat.
1: All I Wanted és probablement una de les interpretacions vocals més impressionants de Hayley Williams. Forma part del disc Brand New Eyes del 2009, a un moment molt intens per la banda de Paramore, amb tensions internes i una pressió molt gran després de l'èxit. Amb aquesta cançó és famosa per una cosa molt concreta, el seu final. El crit final de Hayley és considerat per molts fans com un dels moments vocals més potents del rock alternatiu dels últims anys.
0: De fet, hi ha una anècdota molt coneguda. Hayley Williams ha explicat en aquesta cançó que és tan exigent vocalment que durant molts anys no la volia cantar en directe, sobretot pel crit final, que és doncs els moments més difícils de tota la seva carrera.

0: Aquest final és brutal. És un d'aquells moments que defineixen una veu, perquè no és només potència. I no va ser fins molts anys després que la va recuperar als concerts, convertir-la en un moment molt especial per als fans. Hem de dir que també la Hayley Williams, en Paramore, en la gira que va fer amb la Taylor Swift, en alguns concerts, que evidentment en el grup teloner de la Taylor Swift, doncs va emular i va copiar aquell EO de Freddie Mercury a Live Aid del 1985, tota aquella seqüència hiperconeguda d'en Freddie Mercury. Ella la va reproduir i, bueno, us animem a que la busqueu per internet i la trobareu.
1: Efectivament, en aquesta cançó hi havia una tensió acumulada durant tota la peça. Quan arriba aquest crit final, no sembla un efecte, sembla una necessitat.
0: I continuem amb les artistes contemporànies perquè el temps va passant i el temps s'acaba. Ariana Grande, sovint associada al pop, però si ens fixem en la seva veu estem davant una cantant amb una capacitat tècnica extraordinària. I això es veu especialment en directe. Dangerous Woman és una cançó que Ariana Grande ha dit en diverses entrevistes que li va costar trobar.
1: Inicialment la cançó no estava pensada per ser intensa vocalment. Va ser durant el procés d'enregistrament que es va decidir donar-li aquest aire més soul i més poderós. I en directe la cançó ha guanyat encara més força, perquè Ariana acostuma a allargar notes i jugar amb els aguts de manera diferent cada vegada. És una d'aquelles cançons que no sona mai exactament igual en directe.
0: I és una cançó que juga molt amb la dinàmica, comença continguda i va creixent fins a moments d'alta potència. Hi ha una influència molt clara aquí de Mariah Carey o Whitney Houston, especialment en la manera de treballar els registres i els aguts.

El que impressiona en aquesta cançó és la seguretat. No hi ha dubte en cap moment. I això és en directe és molt, molt més difícil. Perquè no hi ha retocs, no hi ha una producció que ho amagui, només hi ha la veu. Ariana Grande demostra que per què és considerada una de les grans veus de la seva generació.

0: I hem de continuar amb la següent artista contemporània que us presentem. Cecile McLaurin Salvan és un altre nom que figura en aquest especial de veus femenines d'avui. Left Alone és una cançó amb una història molt especial. Va ser escrita pel saxofonista Jimmy Heath conjuntament amb Billie Holiday, tot i que ella va morir abans de poder-la enregistrar. I això fa que la cançó tingui una càrrega emocional molt particular. És gairebé una peça fantasma dins el repertori del jazz. Left Alone és una cançó amb una història gairebé llegendària. Durant anys, la cançó va quedar com una mena de peça inacabada dins el jazz.
1: Molts músics l'han interpretat després, però sempre amb aquesta aura especial, com si fos una cançó que mai va arribar a tenir la seva versió original. Quan Cecile McLaurin Salvan la canta, d'alguna manera està dialogant amb aquesta absència. La reinterpreta des del respecte, però amb una veu pròpia.

0: Quina veu i quin saxo, eh, Àngel?
1: Sí, impressionant.
0: És impressionant. Bé, hi ha una cosa molt interessant en aquesta interpretació. Cada frase que fa la Cecil Lauren, McLaurin-Salvant sembla pensada. I això és molt propi del jazz vocal. No és només cantar bé. És saber explicar una història dins de cada frase i aquí ella demostra un domini impressionant d'aquesta tradició. I bé, la darrera cançó que escoltarem avui és In Love with Another Man, una de les interpretacions més emotives de la última artista femenina que us presentem avui, la Jasmine Sullivan. Forma part del seu primer disc, Fearless, de l'any 2008, i ràpidament es va convertir en una de les cançons més destacades.
1: La història que explica és molt directa, una relació complicada, plena de contradiccions, on l'amor i el dolor conviuen constantment. Aquesta cançó és una de les més impactants del seu primer disc i té una curiositat molt interessant. Jasmine Sullivan la va escriure sent molt jove, però la lletra reflecteix una maduresa emocional sorprenent. De fet, molts oients pensaven que era una experiència personal molt viscuda, però ella mateixa ha explicat que, en part, és una història construïda a partir d'observacions i influències del soul clàssic.
0: També és una cançó que va generar debat perquè parla d'una relació complicada sense jutjar els personatges, cosa poc habitual en el pop més comercial. Hi ha una cosa molt curiosa. Aquesta cançó va ser escrita quan Jasmine Sullivan era molt jove, però la interpretació transmet una maduresa emocional sorprenent.

0: El que impressiona més és la manera com controla la intensitat de la veu. No ho dona tot des del principi. Va construint la tensió a poc a poc. I quan arriba als moments més intensos, la veu té un impacte molt més gran. És una interpretació molt intel·ligent. Però, com sempre, el temps ens mana i s'esgota. En els darrers segons, minuts del nostre Blanc i Negre, fem el tancament. Si mirem enrere el que hem escoltat avui, potser ens adonem que aquest programa no ha estat només un recorregut per 10 veus femenines. Ha estat, en realitat, un viatge per la història de la música, explicada des d'un lloc molt concret, la veu humana. Perquè cada una d'aquestes veus han passat avui, que han passat avui per Blanc i Negre, no és només una manera de cantar. És una manera de viure la música, des de la profunditat gairebé terrenal d'Etta James, que semblava a portar dins seu tota la memòria del blues, fins a la presència imponent de Nina Simone, capaç de convertir una cançó en una afirmació de dignitat.
1: Hem vist també com la veu pot trencar-se, forçar-se, portar-se fins al límit, com feia Janis Joplin, que no pantava per agradar, sinó per dir alguna cosa que necessitava sortir. I com a partir d'aquí altres veus van anar ocupant espais fins a aquell, que fins a aquell moment no eren propis veus, com la de Janaya Raivan, que portava una cruesa nova al rock, o la de Patti Smith, que va demostrar que una cançó també podia ser un poema, una idea, o fins i tot una actitud davant del món.
0: I quan saltem al present, el que descobrim és el que aquest fil no s'ha trencat mai, que les veus avui continuen dialogant amb les d'ahir, que quan escoltem Florence Wells, amb aquesta manera seva de construir emocions des de la fragilitat i la grandesa, al mateix temps hi ha ecos dels altres temps, que quan sentim Hayley Williams portant la veu al seu límit, hi ha una herència clara d'aquelles cantants que van decidir no contenir-se.
1: I al mateix temps apareixen noves maneres d'entendre la veu, la precisió gairebé mil·limètrica d'Ariana Grande, que ens recorda fins a quin punt la tècnica també pot ser una forma d'expressió. L'elegància narrativa de Cecil McLaurin Salvant, que canta com si expliqués històries antigues amb una veu del present, o la intensitat emocional de Jasmine Sullivan, que recupera l'esperit del sul per poder-lo portar cap a una nova generació.
0: I potser per això, quan una veu ens emociona de veritat, passa una cosa molt difícil d'explicar. Durant uns instants deixem de pensar en estils, en dècades, en etiquetes, no importa si el rock, soul, jazz o pop.
1: Només queda això, una emoció que passa d'una persona a una altra, una història que algú està explicant sense paraules complicades ni artificis, només amb la seva veu.
0: I mentre hi hagi veus capaces de fer-nos sentir això, mentre hi hagi algú disposat a cantar en veritat, la música continuarà sent necessària.
1: Això ha estat Blanc en Negre, on els clàssics no són només el passat, sinó també una manera d'entendre el present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Continguts en xarxa.
4: Són les 11 de la nit.
5: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
6: Visita de la Unió Esportiva Rubià, un canvi de net que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
5: A peu de camp. Tots fem esport.
7: Informatius de Ràdio Rubí.
8: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
9: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
10: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
7: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
11: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
7: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
11: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
7: Actualicat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. El que buscava tenia ben a prop. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. I tu?

0: Què tal, família? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Ja estem aquí a l'ITU, què tal? Novament, un dijous, parlant de tot allò que us agrada a nivell de salut, benestar, nutrició, esport, i sempre amb els millors col·laboradors. Bon dia, Didac Reina.
1: Molt bon dia, Pep.
0: Sempre és una alegria, bon dia a tothom. Sempre és una alegria tenir-te aquí. A més, un dia tan especial perquè avui tinc una convidada de luxe.
1: Avui, convidat top, top, top.
0: Top, sí. Ella no vol que doni tanta canxa al tema, perquè diu, no cal tant, però clar, quan una persona t'estima i té admiració amb una altra, el dia que dius, tinc l'oportunitat de poder parlar amb aquesta persona, és com si t'hagués tocat la loteria, sincerament. Així que no us ho perdeu, perquè tenim... Bueno, molts ja sabeu qui ve, perquè no pareu de preguntar i preguntar i preguntar. I, bueno, jo ara li donaré pas en un momentet i parlem amb ella de tot el que vulgueu. També tinc els comandaments a l'amic Àlex Baños, que continua amagat allà darrere i que no el podem veure. Però, bueno, ja us ho imagineu, guapo com sempre, amb aquells ulls blaus que té, i, bueno, un tio que vale un imperi. Així que moltes gràcies per la teva feina i la teva dedicació. Bueno, ja sabeu que tota aquesta gent que pregunteu i pregunteu, pues, entreu dintre d'un sorteig de la tassa del programa I tu, què tal? Una tassa que la vaig de tenir per aquí darrere. Mira que xula. Espera, que m'equivoco. Aquí. Toma tassa. Vale? La pregunta més maca que hagueu fet en tot el mes, que ja estem quasi a punt, no sé si us queda la setmana que ve, l'altra, no? D'aquí dues setmanes farem el primer sorteig de la tassa de l'I tu, què tal? Què heu de fer? Pues heu de connectar amb les xarxes socials d'aquí de Ràdio Rubí. L'amic Àlex us indica com.
2: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram en I tu, què tal, Ràdio Rubí. Per WhatsApp al 687 70-72-03. En directe trucant al 93-588-59-60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itucatalradiorubi@gmail.com.
0: Avui som 15 d'octubre. I es commemoren moltes coses. Mira, tenim, per exemple, que és el Dia Mundial de la Ambliopia. És allò de l'ull vago, que deien gandul, no?, en català, que abans anàvem al temps amb aquell parche, eh? El ojo gandul. Pues mira, avui és el dia d'aquesta gent que tenen el ojo gandul. També de la resolució de conflictes. Déu-n'hi-do. Hi ha un dia internacional dels conflictes i cada vegada hi ha més conflictes en aquest món. Dia Mundial de rentar-se les mans. Mare meva, eh? Quina gràcia, eh? Del bastó blanc, de la gent que porta un bastó per poder caminar, eh? per les ciutats. També moltes felicitats. I una que, home, és una commemoració també una mica així que toca aquí, que és el Dia Internacional de l'Amor Gestacional. Gestacional. L'amor en fase perinatal i neonatal, vale? D'això ara es comença a parlar una miqueta més, eh? Abans era com algú que quedava en silenci. Una jornada per recordar els nadons que han mort durant l'embaràs en el moment del part o poc després de néixer. I atenció, perquè l'amor gestacional es produeix durant l'embaràs, vale? Aquí es diria la fase perinatal, i al voltant del naixement. Passaria a ser neonatal durant les primeres 26-28 dies més o menys de vida. Vale? Així que avui donem visibilitat al dol de les famílies i recordem que encara que siguin vides breus, l'amor i el record quedaran per sempre. I guaita, que fixa't que avui que parlarem, ja sabeu, d'herbodietètica, avui, 15 d'octubre, també celebrem el Dia Internacional de les Dones Rurals. Eh? Una jornada que vol reconèixer la feina, l'esforç i la contribució de les dones que viuen i treballen al món rural. Les dones rurals tenen un paper fonamental en l'agricultura, la ramaderia, la producció d'aliments, la cura del medi ambiental i la vida de les comunitats. Per no entrar en més coses, eh? Perquè les dones són les dones. I durant generacions han estat essencials per mantenir vius els pobles, preservar les tradicions i impulsar l'economia local. Tot i que sovint la seva feina ha estat poc reconeguda, molt malament. Aquesta jornada també serveix per recordar que encara existeixen desigualtats en l'accés a la terra, al finançament i a les oportunitats laborals, així com als serveis bàsics. No m'agrada llegir això, eh? Així que per això avui reivindiquem, des de l'I tu, què tal, més visibilitat, més igualtat d'oportunitats i més reconeixement per a totes les dones rurals. Per totes les dones, però per a les rurals encara més, ¿vale? Perquè avui és el seu dia. Perquè donar suport a les seves... totes les dones rurals és apostar per uns pobles vius, una economia sostenible i un futur amb més igualtat. Moltes, moltes felicitats. Bueno, ja sabeu que, home, avui he dit per activa i per passiva que tindríem una persona que per mi és tot un referent. No dilato més la cosa, perquè la tinc aquí al meu costat. Maria Teresa Major. També molt
3: és,
0: bon dia.
3: També és mig sant meu. Santa Teresa. Toma.
0: Jo quan selecciono un dia... Primer, quan estava mirant el dia que vaig poder contactar amb la Teresa i vam fixar aquest dia, que ja dic, no ha sigut fàcil tenir-la aquí perquè, a part que té molts compromisos, bueno, és una persona que té tot, ja ha deixat la seva vida laboral i em deia, ara, que, això ara, Pep? Però bueno, m'ha dit que sí i tinc una satisfacció, Maria Teresa, així que moltes felicitats per la part de dona rural i també. Per la, pel teu,
3: sí,
0: pel teu
3: també,
0: sang.
3: Sí, també, la dona rural també és important.
0: Maria Teresa, com estàs? Què hi ha de la teva vida?
3: Bé, tranquil·litat, anar fent i calma.
0: Avui...
3: Ara ja no corro.
0: Ara ja no corres.
3: No.
0: Porta, darrerament, tota la gent que convido, Didac, va amb aquest ritme. L'altre dia l'Ivan Corretxa deia que estava en un punto zen i que no volia córrer massa, eh?
1: Estil de vida tranquil, eh?
0: Estil de vida tranquil.
3: Ja he corregut molt tota la vida.
0: Bueno, jo crec, Maria Teresa, que hem d'agafar aquests consells als que estem encara en aquesta rondalla

0: que no són d'aquí. Que veig que el Xavi les té de demanar i les aconsegueix totes, però jo ni les conec.
1: Ja ni no arribes ja ni al vademécum aquest de...
0: No cal, no, ja no em toca, no.
1: Maria Teresa, avui hem volgut parlar d'aquest món, vale, que connecta la natura, la salut, la tradició també, vale, que és l'herbodietètica i els herbolaris. La cosa, o sigui, vosaltres tres generacions, però hem de dir que això ja fa milers d'anys i les diferents civilitzacions ja utilitzaven plantes, arrels, flors, herbes, vale, per alleujar molèsties, cuidar el benestar. Vale? Els antics egipcis ja feien servir herbes.
0: Sí,
1: què et diré a tu? Grecs, romans?
0: Sí, clar.
1: Que ja estarien per aquí voltant per Rubí, segurament.
0: No, jo ja no ho sé, eh?
1: Però la teva família té un arrel ja vinculada també una mica amb l'agricultura, com estàs dient.
0: Sí, clar.
1: I em vas dir l'altre dia que era la mare qui coneixia totes aquestes...
0: Sí, la mama, sí.
1: La mare, Antònia.
0: Sí, l'Antònia.
1: L'Antònia Miró.
0: L'Antònia Miró. Antònia Miró, Santa Maria.
1: Com li arriba a l'Antònia...
0: Perquè tenien molts llibres de salut.
1: Ahà.
0: I llavors sempre el meu pare i la meva mare sempre tenien els llibres aquests, en vez de llegir, també llegien el diari cada dia que el portaven, però si es havia de llegir alguna cosa, llegia llibres de salut i d'herbes, del doctor Bandert, del doctor Ferrandis, del doctor Cunne, del professor Capo, molts llibres teníem, sí.
1: M'ha fet molta gràcia que hagis tingut relació més amb el doctor Ferrandiz.
0: Sí, el papa el havia anat a buscar a l'estació de Rubí i amb la tartrana el portava a casa, quan hi havia alguna persona que no estava bé. Venia a casa a visitar-se, sí.
1: Tot un referent de la naturopatia, tant ell com la seva dona, l'Eulàlia Santiberi, que es va fer molt popular amb els productes Santiberi.
0: Clar, però vull dir, ell era un gran metge, sí. Molt bona persona.
1: Recordes quina era més o més la seva obsessió del Ferrandiz?
0: No.
1: Jo t'ho puc dir perquè he treballat amb el seu fill, que és metge.
0: Perquè era petita.
1: Eres petita,
0: sí,
1: clar.
0: Sí.
1: Sí, recordo que el doctor Ferrandiz va morir, si no recordo malament, l'any 1981.
0: Ja.
1: Amb la qual jo no l'he conegut, ja estava viu, però no estava en aquest sector. Però el seu fill, el Santiago Ferrandiz Santiberi, sí que l'he conegut, que és metge endocrí. I em deia que el seu pare, tota l'obsessió era el tema digestiu.
0: Ja.
1: Treballar amb plantes, herbes, el tema del trànsit intestinal, el peristaltisme.
0: Clar, és el principal, la panxa. La panxa funciona, l'estómac funciona i la panxa també, ja està, ho tens tot.
1: El segon sistema nerviós que diuen.
0: Ho tens tot, clar.
1: Què era el que més demanaven a la botiga normalment, Teresa?
0: Bueno, per la circulació i per la pressió... per encostipats a l'hivern, clar, lògicament. És que una mica per la depressió, també.
1: Ja hi havia depressió, també, als anys...
0: Sí, per la depressió. Jo sempre aconsellava la Jalea Real. Que és la... Bueno, hi ha diverses cases, no?
1: Sí. Però... Quina...
0: Ara és fotut, eh?
1: Quina casualitat, no? Perquè l'altre dia vaig anar a comprar-li Jalea Real al teu fill i em deia... Però a veure, ¿para qué la quieres?
0: Exacte.
1: Em va agradar molt perquè això vol dir que no has de demanar les coses perquè sí, sinó perquè has de tenir una causa.
0: Has d'explicar què vols. I doncs ell, per el que tenim, et donarà el que ell cregui que et pot anar millor.
1: Aquí tenim un nano més jove i, a més, més ben fort, que és el Didac Reina. I la pregunta que li hem fet és si ell havia fet ús de l'herbodietètica. Clar, dic, no sé si... Però, home, infusions, allò camamilla o la teva mare o el teu pare?
2: La meva germana, he vist que han pres, però jo mai.
1: Sí, però de fet ha vingut una pregunta a la Maria Teresa quan hem dit que avui parlàvem d'herbodietètica, no? Has dit, bueno...
2: Sí, m'han vingut unes quantes.
0: Oh, Dios. Sí.
2: No, sereu. I bàsicament és, jo em genera la qüestió de saber si gent que fa esport o gent que és esportista, si també pot accedir a algun tipus d'herbes que els ajudin a millorar el rendiment o millorar el descans o la recuperació de l'entrenament.
0: Bueno, jo crec que seria el ginseng. Clar, el ginseng dona molta energia. Tant quan comences, hasta que quan acabes, però quan acabes ja menys, perquè et convé ja descans. Però abans de començar, el ginseng.
1: S'ha de dir, per això, Maria Teresa, que sempre, i ho has fet ara, mires molt als ulls

0: mires com la fisonomia i és com si el cos et parlés, no? De què necessita aquesta... Saps que... Bueno, què et diré jo ara del teu sector? Que ja et dic, ets referència pura i dura. Mira quines imatges més xules que estem tenint aquí darrere, que tothom està veient, que ens seguís per xarxes. Que tenia una mica de fama de bruixots i bruixotes.
1: Els herbolaris deien que sí.
0: Però no, no t'imagino a tu a la olla ja fent...
1: No, no toca, no toca. No toca.
0: Com fèieu els preparats i tal? Perquè ara també ha canviat... Bueno, l'altre dia veia el Xavi que sí, anava agafant d'aquí, d'allà,
1: sí,
0: tal, però...
1: Sí, clar.
0: Això és...
1: Bueno, perquè ho hem estudiat.
0: Ah, amigo.
1: Clar.
0: I també hi ha secrets de,
1: bueno,
0: de preparació.
1: El nostre preparat per l'encostipat o per la circulació no el direm pas... Podem dir unes quantes, però no les quantitats i... Perquè si no, si ho hem estudiat, ens ho hem guanyat.
0: I tant.
1: No?
0: No, no, i a part que... Cada persona ha de, en el seu... Sí,
1: sí, vull dir que...
0: S'ha de tenir clar que cada persona que és el que fa i
1: sí.
0: No agafa mides així. I ets més partidària d'aquestes formes de fer ebullició, no? Les infusions i tal, que no pas ara que tot són càpsules i... O sigui, estem en una vida que hem canviat, bueno, cap a lo més
1: sí,
0: ràpid.
1: Sí, lo més pràctic.
0: Pràctic.
1: Pràctic. Vull dir, prendre una pastilla i ja estàs, no?
0: Sí.
1: Però si no, tens de fer una infusió d'aquesta, una mica d'aquesta, una mica d'aquella. I també és important les infusions, i tant.
0: I deixar el repòs també, no? De...
1: Sí, s'ha de coure, bueno, segons, clar. Si és una herba normal, vull dir, a veure, si és una planta, no és una arrel, bullir 2 minuts, tapat 10 minuts, i llavors ja la pots colar.
0: Vale.
1: Si és una arrel, no, té de coure ben bé 7 o 8 minuts. I també deixada, que reposi, oi, tapada,
0: sí,
1: perquè no marxin els olis essencials, tapada, i llavors ja es cola i es pren.
0: Clar, i això no t'ho dona una càpsula.
1: No, és diferent. Clar, és diferent. Però, bueno, hi ha persona que no té temps i que tot el dia corre, doncs que fa una càpsula, se la pren i s'ha acabat. Clar.
2: Tira't. I una qüestió. No sé si influeix el tipus d'herba o no, però hi ha tractaments d'ús diari o és més d'ús puntual?
1: No, d'ús puntual. Si no, els que tens, clar.
2: Si... Però no, hi ha, no existeixen tractaments que siguin...
1: Per sempre.
2: Sí, diaris.
1: Bueno, mira, jo prenc sempre el Benal, perquè tota la vida he estat de peu dret i llavors les cames pesen i em prenc el Benal i a cap de mitja hora ja no, tens, ja no et pesen les cames. I com que em va bé... Fa 30 anys, bueno, poder 40 que ho prenc.
2: I no és dolent el poder prendre-ho cada dia, no?
1: No, perquè activa la circulació.
0: Uh-huh.
1: No. L'única cosa que si mai prens sàlvia i la prens a la nit, que la nit no dormiràs.
0: Veus?
2: Molt bona.
0: Clar, clar, clar. És que aquestes coses... Hi ha coses que són de mitja hora abans, mitja hora després, abans
1: d'anar a dormir. S'ha de prendre el dematí, màxim al migdia. La prens a la nit...
0: I és veritat, s'ha de tenir... Per això existien aquestes, i existeixen aquestes persones que quan tu vas a la botiga i vas a comprar un producte, primer...
1: Clar, has de saber el que vens.
0: Ja no s'ha donat massa compte, però sí, t'estava mirant a veure, què hi ha? L'altre dia, teu fill feia això, però pa què?
1: Clar.
0: Pa esto. No, clar. Entonces no.
1: Clar.
0: No, tu no necessites, tu això millor.
1: Clar.
0: Clar. I així em va fer el tio, pues, una cosa ben parida. Però, clar, Maria Teresa, jo... Una de les coses que, com t'he dit, he pogut conèixer Ferrandis fill, molts anys, una persona també molt, molt maca, un gran referent de la medicina endocrinològica i defensor de la naturopatia, sempre teníem a debat el tema herbodietistes o herbolaris versus metges. Com teníeu la relació amb els metges? Perquè... Malauradament, hi ha hagut metges que
1: sí.
0: Sempre han donat la vara amb... Això
1: sí.
0: Són tonteries, tal,
1: sí.
0: Tal, tal, tal.
1: Sí.
0: I al final, havíeu de guanyar-vos la...
1: Bueno, no. Tens de passar d'aquesta persona perquè no la canviaràs.
0: Uh-huh.
1: Tens de passar i apoyar-te amb un que t'ajudi i que entengui el que estàs fent. Si no, no cal lluitar-ho.
0: Amb el temps, la medicina ha anat respectant aquest
1: sí.
0: Tema? Heu
1: sí.
0: Anat agafant
1: sí.
0: Una miqueta
1: sí.
0: Més de...
1: Sí, sí. Hi ha més... Com més coneixement.
0: Uh-huh.
1: Llavors ho entenen més, clar.
0: Sí que és cert que també s'ha hagut de canviar una mica el concepte I això de... Esto son hierbas, es natural, no farra i tal. Hi ha uns efectes també secundaris d'alguna de les...
1: Sí, veneti de la sàlvia. I n'hi ha diversos, clar. Vull dir que no pots prendre tot. Tot. Ah, mira que bé. No. Segons quina, no cal prendre-la.
0: Estic gaudint moltíssim, Maria Teresa, però hi han coses que tenim preparades també així com a petites sorpreses.
1: Adiós.
0: I una de les primeres sorpreses és que sempre demano a peu de carrer que alguna persona em digui algun consell personal. I, bueno, no sé qui hi haurà darrere del consell d'avui. Anem a mirar... Aquí tenim el teu consell.
3: El teu consell.
0: I avui estem a Alimentació Biològica, Herbes i Dietètica Major, per parlar amb un dels grans d'aquest sector. Xavi, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com comença el teu tema aquí amb la rodietètica?
4: Clar, hi vaig començar molt, molt jovenet. Jo era... Vaig començar a treballar aquí amb 15 anys ja, però ja portava anys que anava a buscar herbes amb me mare, amb me àvia, vale? I anàvem a buscar el camp la farigola, la camilla, el prat...
0: Un sector que el portes a les venes, vaja.
4: La veritat que tota la vida és la meva vida, clar.
0: Conta una coseta. És la teva mare. Però, a més d'això, com definiries a la Maria Teresa Major?
4: La meva mare, per mi, clar, ho és tot, vale? Però en tinc que definir-la. A mi el que m'ha ensenyat és intentar ser una persona honesta sempre. Quan despatxo la meva clientela, em va ensenyar que tinc que vendre com si fos per ella mateixa, per meva mare, vale? Llavors... ho faré millor o pitjor, però sempre intentant despatxar el millor possible pel client.
0: Hem parlat amb la teva mare de com van canviar les cosetes a nivell herbodietètic, però ara mateix, Xavi, què està de moda? Què et demana la gent? Què s'està demanant a la herbodietètica?
4: Clar, ara estem venent molt, està molt de moda l'hibisco, això de la flor de Jamaica que li diuen, sí. Vale? Això fan servir per baixar de pes,
0: sí.
4: És un diurètic, està molt bo de gust. Tothom ve a buscar això. Veu que les xarxes socials, a Instagram, tothom parla de l'hibisco. Si vols, te l'ensenyo.
0: Sí.
4: Que és una flor vermella. És una flor molt maca. És una flor molt xula. I està molt bona de gust.
0: Perfecte.
4: I això barreja amb llaurer, amb clau, vale? I ho prenen per infusió i ho prenen com a diurètic.
0: Xavi, agraïm molt la vostra ajuda, el vostre servei i tots els anys que Major porta amb nosaltres, que, bueno, és un gran plaer. Així que enhorabona i gràcies per participar en un dia tan important com l'entrevista amb la teva mare, amb la Maria Teresa Major.
4: Molt bé. A vosaltres, agraïts a vosaltres i esperem durar molts anys aquí.
0: Gràcies, guapo.
4: Vinga, adéu.
0: Bon dia.
1: Hòstia, em va plegar de col·legi i avui continuar aquí a la botiga. Doncs au, que fantàstic.
0: Sí, i a més, mira quina dedicació. Ha fet un resum ràpidament de tot el que hem estat parlant fins ara, perquè parlava de... Anàvem a buscar el camp...
1: Sí, tant, el camp Emilla, i a l'escola Ribes anàvem a collir la tila dalt d'una escala, fulla per fulla, amb la meva mare. Fulla per fulla. Llavors la secàvem, la posàvem estesa i la secàvem.
0: I a part d'això...
1: No vull dir malament. Flor per flor, no
0: flor
1: fulla.
0: Flor per flor. Sí, una cosa és la fulla i una altra la flor. Flor per flor.
1: Sí.
0: Clar, i a més, aprofitant el que estaves dient, coses que ja no pertanyen al teu vademécum, la flor de Jamaica. Que has posat una cara com dient pa Jamaica que nos vamos.
1: A sí, no, jo no. Esclar, aquesta herba no l'he estudiada. Jo, mira, la dent de lleó,
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí.
1: Però vull dir, la flor de Jamaica...
0: Claro,
1: no sé.
0: Clar, més parlar de l'àrnica, l'arpagofito, la calèndula, l'hipericum...
1: Sí, no? Clar, totes aquestes, el que vulguis, però vull dir, jo aquesta no la conec. I com que no la conec, no puc parlar-ne.
0: I la tercera cosa que ha fet el Xavi ha sigut ensenyar el que té... per què serveix, com combinar-lo. Estava gaudint, o sigui, no estava venent
1: no,
0: i estava ensenyant alguna cosa perquè sapiguessin...
1: És un ofici.
0: És un ofici.
1: Clar, és un ofici. Vull dir que
0: és increïble.
1: No és vendre un quilo d'arròs o un quilo de sucre. El nostre no venen a demanar consell. I llavors, dintre del que t'expliquen, has de saber què els hi pots donar.
0: Exacte. Mm. Maria Teresa, hi ha molt poca gent que no sàpiga qui ets a Rubí. Suposo que deus anar com la reina Sofia pel carrer. Però és veritat que també vas tenir, i tens, un germà que, déu-n'hi-do...
1: Aquell sí que és famós.
0: Molt famós.
1: Molt famós i molt bona persona. A mi m'ha ajudat sempre amb tot. Amb tot, amb tot, amb tot, amb tot.
0: Va tenir vínculo amb el tema també de l'arbo dietètica, hora arborari...
1: No, perquè era petit que ja va començar a anar al teatre, no. Bueno, sí que venia, mira, s'ha vist per aquí, que... Però vull dir, no, ell no ha sigut mai, vull dir... Donar un cop de mà, sí, i anar a repartir la llet i ajudar a casa, sempre,
0: sempre. Clar.
1: És que era la nostra obligació, abans... Ara és diferent, ara la canalla estudia i no fan res més, uh-huh. Abans no... Primer era el treballar, primer era la feina, després estudiar.
0: Uh-huh.
1: És que era al revés. Abans es treballava, de petit ja treballaves. Clar, vull dir que...
0: I has hagut de sentir molt pel carrer. És l'hermana de l'Enric Major.
1: Sí, claro. Hombre.
0: No és que estiguessis a l'ombra ni molt menys, eh?
1: No,
0: sóc, cadascú al seu puesto, però clar, sí. L'Enric va arribar molt alt.
1: Sí, no. Està, bueno...
0: No, aquí també tenim...
1: S'ho ha guanyat.
0: Des d'aquí l'enviem una salutació.
1: S'ho ha guanyat.
0: Que a més va estar fa poquet per aquí per Rubí, sí, amb el casino.
1: Sempre
0: va ser convidat.
1: Que el criden, vull dir, ell no té cap problema. Sí.
0: Pues hi ha un apartat aquí que fem sempre pues, com una referència a alguna notícia important i jo li vull dedicar al teu germà aquesta notícia al Això és notícia.
3: Això és notícia.
0: Pues mira, això és notícia. Jo voldria destacar un reconeixement molt especial per un actor de casa nostra. Enric Major i Miró, que el 14 d'abril del 2026 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, una de les màximes distincions del país. Poca broma, eh? El govern li va concedir aquest guardó en reconeixement a la seva extensa trajectòria en el món del teatre, del cinema i la televisió, així com la seva contribució a la difusió de la cultura catalana. Al llarg de la seva carrera, com a actor, director i escenògraf, ha demostrat una gran versabilitat interpretativa i un ferm compromís amb la professió i amb el país. Un reconeixement que posa en valor tota la vida dedicada a l'art, a la cultura, i que ens fa sentir a tots els rubinencs molt orgullós d'aquesta persona. Enric Major, molt bon dia.
5: Ei, bon dia. Bon dia, bona hora i bon dia a tots.
0: Enric, moltes gràcies per estar aquí.
5: Home, només faltaria.
0: Amb la teva germana.
1: Ui, quina sorpresa.
0: Que ens estava dient que portaves la llet, també.
5: Sí, però s'ha oblidat d'una cosa.
0: Digues.
5: Diu, s'ha oblidat de quan diu anàvem a collir-hi a l'escola Ribes,
0: sí.
5: Flor per flor, diu la mare i jo...
1: No, perdó, guapa, perdó.
5: Anàvem tots tres. Anàvem la mama, tu i jo, tots tres.
0: Agafant també a l'Enric Flor.
1: És que això d'un micro imposa, nen.
0: Enric, com definiries a la Teresa, si molt breument, com a germana?
5: Mira, és la millor germana que podia tenir jo.
0: Sí.
5: La veritat, això és fantàstic. Però com a persona, com a dona, és una persona que... vocacional d'estar al servei dels altres. La veritat és que no li podia caure res millor que aquella parada a la plaça, de que ella podia dedicar-se a altres persones aconsellant el que ella havia estudiat. Això és una cosa natural que crec que no li costa cap esforç, al contrari, em sembla que li dona plaer fer-ho, perquè sempre que pot, i la veritat és que a mi em serveix. Quan estic encostipat, quan estic no sé què, dic, ei, Maria, què haig de fer? Quina herba compro? I ella m'aconsella, i de la mateixa manera que ho faria a qualsevol persona que se li apropi.
0: Estem veient nosaltres que tenim imatge, la foto amb un altre tercer germà.
1: Pepito.
0: El Pepito, que no sé si ja hi és.
1: No, ja
0: en Pepito
1: no hi és,
0: ja va marxar.
1: Sí.
0: esteu tots tres molt guapos a la foto. Enric, sempre, sempre que pots, vens a la teva ciutat.
5: Sí, és clar. A veure, vinc per unes quantes coses d'entrada, per veure la família, que tota la meva família la tinc aquí. La família sanguínia la tinc aquí, Rubí, per tant, és una cosa inevitable que pugui Rubí. Però, a més, tinc els lligams del que és la meva joventut, la meva infantesa i joventut. Per tant, si vull trobar alguna cosa de les meves arrels, les haig de buscar a Rubí, amb els companys del col·le, de l'escola Ribes, amb tota la meva infantesa, si tinc de buscar alguna cosa és a Rubí. I per tant, Rubí és imprescindible a la meva vida. I abans has citat la Creu de Sant Jordi. Jo penso que ha sigut un honor per mi, per descomptat, però sense la participació dels rubinencs, no sé si mai l'hagués tingut la Creu de Sant Jordi, que va ser és un escàndol de la participació de rubinencs demanant la creu per mi, cosa que estic tan agraït i que aprofito aquesta ocasió una vegada més per dir-los gràcies, gràcies, gràcies a tots els que veu participar a que se'm concedís aquest honor.
0: Res que no t'hagis merescut, Enric, perquè, bueno, la teva carrera és molt dilatada a nivell de teatre o televisió. Mira, com que avui estem parlant de la Maria Teresa, tu què creus, que la Maria Teresa és més de Hamlet o de Nissaga de Poder?
5: No, cap dels dos, cap dels dos.
0: Ui!
5: No, tots hi havia molt... No, no, mira, però ja que parles de que la voldries incloure en una cosa teatral, ja et diré una cosa.
0: Digues, digues.
5: Una cosa que jo valoro molt de la meva germana en el record. Al final dels 50, començament dels 60, 1950, final de 1950, començament de 1960, vivíem, no Rubí, tot el país, vivíem en un estat gris, en un estat trist, i hi havia un lloc a Rubí que era passar per allà, respiraves com una cosa diferent. Hi havia un taulell que es convertia com en un escenari, on hi havia dues noies guapíssimes, una morena i l'altra rossa, que despatxaven pernil i cansalada i peus de porc. Però era un estil que hi havia en aquell, a darrere aquell taulell, semblava com un escenari del que brillaven aquestes dues persones, que eren la Isabel de Calsegura,
0: sí,
5: i la meva germana, que era l'empenya Maria. I jo en aquell moment sabia que després hi ha après que d'això se'n diu glamour, el que desprenien aquests dos sers darrere d'aquest taulell. I en aquell Rubí trist i que encara la postguerra encara cuejava per aquí, era com un respir d'aire fresc i aire nou, i aire fantàstic. I això, és, en el meu record, és una cosa, ja que tu vinculaves en el teatre, per mi també era com un escenari, allò, i un escenari meravellós.
0: Maria Teresa, per al·lusions.
1: Ho vaig passar molt bé amb l'Isabel Segura. Sort d'ella em va ensenyar a vendre. Ella és la que em va ensenyar a vendre. 15 anys estava a casa d'ella. Fins als 21, despatxant tocino. Però em va ensenyar, era molt recta, però m'estimava molt. I jo encara l'estimo, ja no hi és, però encara l'estimo ara. Perquè em va ensenyar de tot. A vendre, a cuinar, a tot. A comportar-me, a tot. L'educació, primer de tot.
0: Pues un record maquíssim, i a més, amb aquestes paraules d'una dona tan guapa, morena, i una altra rosa. Jo pensava, Enric, que diria sí, tu també eres molt guapo, perquè, a veure, Enric, família de guapos, lluny.
5: Et sento molt lluny.
0: Pues estic a Rubí, eh? No sé si ara em
5: però
0: sents millor.
5: Al començament et sentia molt bé, i ara estàs allunyat, noi, no sé què fas.
0: Sí, pues estic molt al costat de la teva germana i continuo a Rubí. Em sents millor ara, Enric?
5: Sí, sí, sí.
0: Vale,
5: sí,
0: mira,
5: sí, sí.
0: Abans de marxar, de deixar la conversa, voldria, com no, preguntar que sé que estaves involucrat en un projecte molt interessant, que no sé si ja va tenir una mica de forma. A nivell de teatre, vas comentar aquí en aquesta casa que s'estava intentant donar forma a una obra relacionada amb diversos personatges ja grans i bueno, que eren homosexuals. No sé si això ja està treballat, ja ha entrat el dramaturg en escena, si tu com a director ja estàs en marxa amb aquest projecte.
5: Bueno, això està sent un projecte llarg perquè estem parlant de gent gran com jo, com sí. A mínim.
0: Uh-huh.
5: I aleshores, la recerca dels personatges que donaran peu a personatges reals, perquè partim d'unes històries de vida.
0: Sí.
5: I aleshores, a partir d'aquestes històries de vida, hi ha un dramaturg que ha de fer convertir-ho en una obra de teatre.
0: Uh-huh.
5: Dissortadament, el primer dramaturg que vam anar, que era un dramaturg de primera línia,
0: sí.
5: Dissortadament per tots, ha entrat amb Alzheimer.
0: Vaya.
5: I, per tant, ha sigut una feina. I ara estem a mans d'un jove dramaturg que ja en el seu moment es farà, ja s'explicarà com és això, i això ho posarem en dansa, però ja et dic que està sent un projecte llarg, però molt interessant, perquè és clar, és parlar de la soledat, és parlar de la soledat a la vellesa,
0: uh-huh.
5: Que és una cosa terrible, i parlar de que hi ha homosexuals que han sortit de l'armari i que per la vellesa, per poder estar en una residència, han de tornar a l'armari, cosa que és una patada molt gran a l'estómac d'aquestes persones. Per tant, sí que segueixo posat amb això, però ja et dic, amb això no sé quin dia ho podem pujar dalt d'un escenari perquè el procés està sent molt llarg. Però
0: pues...
5: estic en un altre procés,
0: sí.
5: Que parlant de Rubí, que pot estar, que a mi em fa molt feliç, que és que l'Escola d'Art i Disseny de Rubí,
0: sí.
5: m'han demanat fer una exposició monogràfica de tota la meva obra plàstica a Rubí.
0: Ah.
5: I serà el 18, gairebé d'aquí un mes, el 18 de novembre a l'Escola d'Art i Disseny de Rubí.
0: Pues allà hi serem i aniré a veure't, saludar-te personalment i, si m'ho permets, donar-te una forta abraçada, Enric.
5: I tant, serem veïns aquells dies,
0: pues...
5: perquè és el mateix edifici que la ràdio.
0: Continuarem seguint. Enric, no sé si li vols dir alguna coseta abans de plegar.
1: Una abraçada amb el gran carinyo.
5: Vinga, vale. Una abraçada i que aprofiti. Va,
1: vinga,
0: Enric,
1: adeu.
0: Gràcies per la teva amabilitat i et continuem.
5: Vinga, una abraçada.
0: Estarem darrere teu veient tots els teus projectes. Molta sort.
5: Vinga, gràcies.
0: Gràcies,
1: adeu. Adeu.
5: Adeu.
1: Adeu. Quines jugades, que em fas.
0: Bueno, darrere d'aquestes jugades tenim el teu fill Xavi, que s'ho ha currat molt,
1: Sí, clar.
0: Sí, ho ha fet tot amb molt d'acord i
1: goita, jo sense saber res.
0: T'has vingut aquí amb tots els teus papers preparada perquè pensaves que et faria un examen aquí exhaustiu d'herbo dietètica i serà que no.
1: Que res de res.
0: Ha dit coses molt importants al teu germà.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que és molt intel·ligent i té molt... té molt de cervell, no,
0: a part,
1: com jo.
0: Quan li vaig trucar, em va dir, i tant, això ni es pregunta, vaja.
1: Però sí, però el que s'ha guanyat és ell, que m'ha ajudat sempre per tot.
0: Sempre ha estat...
1: I he tingut molts problemes i ell sempre ha estat, vinga, va, per tot.
0: A part de que ara m'has comentat que en l'àmbit herbodietètic la cosa ha canviat fins al punt que ja hi ha coses que no coneixes perquè són de fora, has vist en el pas del temps un canvi amb les necessitats de la població? Perquè la veritat és que m'ha sobtat molt, no sé a tu, Didac, quan has parlat de la depressió. O sigui, és una cosa que no és una cosa d'ara, això ja...
1: Tota la vida, clar. I també, quan tens una depressió, tens de prendre medicació, si és la cosa és tan greu, però a casa, amb la Jalea Real, n'hi ha una que és molt pura i aquella t'ajuda moltíssim. Mm-hmm. Vull dir que I llavors hi ha herbes, l'hipericón, però la jalea real és lo vital per reforçar el sistema nerviós i tenir empenta i també voler sortir un mateix de la depressió. Que sí, això és molt important, que no repenjar-t'hi. Si, oi, oi, oi, no. Vinga, va, buscar feina i sortir. No tingué temps de pensar.
0: El tema de la son, la gent dorm molt malament darrerament. Jo veig que s'està fent un ús una mica així, quasi a mansalva de la melatonina. Ja. Això abans es demanava també? O...
1: No. Es prenia més aviat la tila, la valeriana...
0: Sí, jo diria com una infusió
1: de... La passiflora.
0: Passiflora, no?
1: Sí. Però ara ha sortit aquesta moda més nova i no s'han de prendre infusions. Mira, la melatonina ja està. Però vull dir, també, jo crec que es pren molta cosa per activar el cos tot el dia. Llavors, a la nit, clar, no pots dormir. Crec jo,
2: Jo volia comentar una miqueta això, perquè ens trobem molta gent, sobretot als gimnasos, que comença a fer activitat física i sent com que es troba molt cansada durant el dia, i realment gran percentatge d'aquesta gent no és que estigui molt cansada per com entrena, sinó perquè després no es recupera bé, perquè no dorm bé. Ja. Jo et volia preguntar, si tu haguessis de recomanar alguna herba en concret per poder millorar la son, que quines serien?
1: Mira, la passiflora, clar, la passiflora va molt bé, i una mica de tila, i una mica de valeriana, vull dir que aquestes tres...
2: Tu et quedaries aquí, no? No canviaries de la melatonina i totes aquestes coses
1: noves?
2: Si
1: convé, la melatonina va molt bé també, eh? El Xavier té unes pastilles que et porten melatonina i passiflora, em sembla. I funcionen, eh? I algun dia aquestes les prenc. I algun dia que et dic, oi, segons què passes amb el dia, que et passes un dia que normalment jo no ho necessito. Però el ser més gran, el no cansar-me poder tant, i, bueno, doncs llavors m'ho prenc i ja està. Quedes més tranquil. Simplement saber que ho has pres i ja està.
0: Maria Teresa, si tinguessis la possibilitat de poder fer una pregunta i obtenir resposta, t'has preguntat alguna vegada, dir, pues no sé, hi ha aquesta dada... Jo sempre pregunto, t'imagines poder saber quanta gent, en número, has atès darrere del taulell?
1: Ui, no, possible. Tothom que venia... Abans me'n recordo que hi havia ple de clientes i clients, clar, ple. La parada plena de gent esperant.
0: Gent esperant.
1: I a la botiga també.
0: I a la botiga.
1: La botiga, el dia que jo estava sola, que la dependenta tenia festa, tenia persones fins a la porta esperant.
0: Anècdotes, les que vulguis i més.
1: Bueno, cadascú tenia el seu problema, clar.
0: Alguna cara coneguda, alguna vegada? Abans, no sé si encara això, jo crec que es continua fent, no?, de portar els polítics en campanya a passejar pel mercat, segur, no?
1: Que venien, sí, clar.
0: El Jordi Pujol, no? Allà...
1: No.
0: A mirar, no? Pasqual Maragall sí que havia vingut aquí a Rubí.
1: No
0: havia
1: recordo,
0: vist.
1: Veus?
0: Jo recordo també el Narcís Serra, trobar-me'l pel mercat. Sí. Jo és que això de la política sempre el fixo molt. Ja. I darrerament inclús el Salvador Illa,
1: ja,
0: que recordo que em sembla que va comprar dàtils per la seva dona.
1: Ja.
0: Sí, una cosa ben, ben curiosa.
1: Sí.
0: Teresa, tema articulacions, que això també el Didac segurament... Ara es parla molt del col·làgen.
1: Sí.
0: Ja es venia a la teva època també
1: viscosuplements? No tant. No.
0: Però clar, deien que la gent abans es feia gran més d'hora.
1: Ja.
0: No hi havia tant dolor articular, o sí que no. Hi havia i la gent acceptava millor? Això ha canviat molt també.
1: També la naturalesa de cada persona, clar. Això també hi ha d'herència, segons si com tens el cos.
0: Aha.
1: Si no, amb la pergofito pel dolor, pues mira, també es va solucionant una mica.
0: Sí.
1: Clar.
0: Jo recordo, dintre d'aquests remeis de Ferrandiz, parlaven també de la pell de la patata, ben neta, cuita, i el suc que deixava era antiinflamatori.
1: Sí, porta vitamines, clar.
0: És. Heu de tenir un llibre a casa amagat allà... No. Que a mi m'agradaria agafar-lo un dia, a mirar...
1: No, és aquest d'aquí,
0: ja. En el cap.
1: Sí.
0: Maria Teresa, hi ha una cosa que m'apassiona, que és veure fotos de Rubí antic. De fet, tinc tots els llibres que han sortit, i inclús en alguna, a nivell de xarxes socials també, quan surten fotos antigues de Rubí, aquí hem agafat algunes, vaig passar per la botiga i fer algunes. El vaig conèixer poc temps, però el mercat antic de la plaça de l'Església, com era?
1: Bueno,
0: allà que estàveu, fora, dintre?
1: Jo estava fora.
0: Fora?
1: A fora. Hi havia escales que baixaven cap baix.
0: Sí.
1: Aquí hi havia la tocineria on jo treballava de soltera, a Cal Segura, i llavors escales cap dalt hi havia el peix.
0: El peix.
1: Sí. I jo estava davant, entre les mitges de les dues escales, davant de Cal Gallineta, de Cal Prats.
0: Ah, sí, home.
1: Davant de Cal Prats, però sí, a la cera del davant.
0: Sí, sí, perquè per la gent que no sàpiga, quasi on està la Bàmbola, allà ara al bar de la Bàmbola,
1: sí,
0: que allà va viure un temps el professor Leandre Pons, no sé si era de Cal Gallineta.
1: Sí, sí, estava casat amb la de Cal Gallineta.
0: Correcte,
1: sí,
0: o sigui que estaves més o menys per aquella...
1: Al davant mateix, a la cera del davant. La cera de baixar al mercat o de pujar.
0: I passes per aquell carrer i mires si et veus encara allà... O...
1: No, ja no, perquè com que està tan canviat, aquella plaça ja no queda res. Vull dir...
0: M'has dit abans, quan parlàvem, que el Mercat Nou, que t'agrada també molt, lògicament, a nivell de temperatura, va saber de passar un fred allà al carrer.
1: I calor.
0: I
1: quan plovia, amb aquell paraigua blau que teníem, i muntar cada dia la parada... Era un drama. I per això, quan vam fer el Mercat Nou, vaig voler una parada dintre jo.
0: Dintre.
1: Tant sí com no.
0: Quants anys de carrer has estat de mercat?
1: Ostres, no ho
0: Molts.
1: Sé.
0: Bueno, ja, si tirem des enrere...
1: Des que van inaugurar fins que em vaig retirar. Clar.
0: Didac.
2: I de tots aquests anys, si t'haguessis de quedar amb una cosa, amb què et quedaries?
1: Ostres, jo despatxant a la parada.
0: El contacte amb la gent. Aquesta és una molt bona pregunta, perquè me l'ha demanat i me l'ha preguntat moltíssima gent. Sí, és una pregunta que... Sí, perquè al final suposo que quan arribes a un punt de maduresa, que tothom anem fent anys, i això és el bo, Maria Teresa.
1: Sí.
0: I fer anys és maco. Clar, des de l'experiència, la gent que estem darrere vostra ara mateix en edat, el que volem saber és com veieu les coses, què entre ell, el que t'està preguntant el Didac, no? Què et queda, no?, de tot això. I veig que el taulell...
1: Satisfacció, sí, satisfacció.
0: Una gran satisfacció.
1: De poder ajudar, haver pogut ajudar moltes persones. Uh-huh. Que quan te les trobes, hi ha persones que hasta ploren. Oi, que em vas fer això, o em vas ajudar amb això altre... que em vas venir un dia a fer compreses a l'esquena a la nena... Jo ni me'n recordo. Perquè, esclar, són tantes coses que ni te'n recordes, ja. Però vull dir, bueno, són records macos.
0: Pues arribem a la darrera part del programa. Has vist com anem, no? Pim-pam-pum, si no t'ha donat temps quasi ni d'escalfar la cadira. I és veure quines preguntes ens han arribat per la Maria Teresa Major, de tota la gent de Rubí, fora de Rubí, i qui vulgui més. Rubí pregunta.
1: Obra de mi.
6: Rubí pregunta.
0: Maria Teresa, aquí em poso una mica seriós. Sí, perquè la pregunta l'he agafat amb pinces. És una pregunta que li vull dedicar a tota la gent del mercat, inclòs el teu fill. La pregunta que et fa una noia... que es diu Magdalena, vaja. Maria Teresa, amb el cor a la mà, com veus actualment el futur del mercat? I crec que és una molt bona pregunta.
1: Sí.
0: I parlo des de la teva veu de l'experiència i, escolta, fins on vulguis dir.
1: I difícil.
0: Difícil.
1: Sí, perquè
0: el
1: mercat es treballa en moltes hores... La joventut no vol treballar tantes hores. Es treballa el dissabte i la majoria el dissabte ningú vol treballar. Vull dir, el divendres tot el dia, sense parar. I la joventut això no els agrada gaire. I llavors veus que la gent també tira molt als mercats, vull dir, als súpers. Vull dir, llavors... a mi em dona tristesa. Quan veig que tanquen parades, dic, mare de Déu, aquí una parada tan guapa, uh-huh, amb els productes que tenien, i han tancat. No hi ha hagut ningú que seguís. I això a mi em dol molt. Soc de mercat de tota la vida i a mi això em dol molt. Quan veig parades que han tancat, ostres, tu, un altre. No sé si és la contesta.
0: Així que un futur incert.
1: Sí. Sí. No ho entenc. És que jo, com que jo vaig cada dia a la plaça. Jo sempre dic plaça, al mercat. Jo cada
0: sí,
1: dia
0: la plaça.
1: Vaig,
0: jo sí, sempre...
1: tota la vida a la plaça. Uh-huh. Jo cada dia vaig al mercat amb l'excusa de veure el Xavier, el meu fill, però així camino, també, entens? Si no, no m'hauria de casa. Uh-huh. Doncs vaig allà, xerres amb un, trobes l'altre, et distreus i oh, vas cap a casa. Compres quatre, el que et faci, falta, veig el Xavi, està bé, doncs jo cap a casa, ja està. Però vull dir, em dol molt que veig, no ho sé, que quan vam estrenar el mercat era un goig, totes les parades obertes, uf, tothom amb aquells davantals blancs, ara tothom va amb bata negra. No ho entenc, però bueno. Clar, amb bata negra no es veu el brut.
0: Sí, senyora.
1: Jo en Xavi encara li rento totes les bates.
0: Sí, perquè... Sí, sí, sí.
1: Blanca, eh? Mentre jo hi sigui, nen, sí, aniràs amb bata blanca.
0: Sí. De fet, dintre de tot el lot de preguntes que hi havia, era si a nivell formatiu sempre havíeu portat bata blanca i... Sí,
1: davantals amb midonats a Cal Segura, madre mia, amb uns davantals amb unes puntes i tot amb midonat, eh? Cuidado. Com la tocineria, la carnisseria Serra, també n'hi havia un parell, era el meu fill, n'hi havia un parell que... Mare meva, de tocineries que feia, que es barallaven pels davantals.
0: Sí, senyora.
1: Qui feia
0: sí,
1: més goig. És que allà era com un aparador. Allà havies d'anar ben vestit i ben arreglat.
0: Ah. I més que ja pregunta, una reflexió, perquè hi ha una senyora aquí que m'ha dit, digue-li de part meva, Mercè, no sé si la coneixeràs o no, de Meri Mercès per un tubo, que diu, mira si és gran persona que ja ha volat molt alt. Un net l'ha portat volant. Parlem del fill del Xavi, que també... Bueno, és que continua la saga, escriptor...
1: Sí.
0: Tenim un pilot d'avió...
1: Sí, el gran.
0: I teníem una foto, em sembla que ha sortit també, que sorties volant amb ell.
1: Segurament.
0: Que no sé si l'han punxat o no, però vaja...
1: Ens va portar les àvies a Madrid. Pilotant ell l'avió.
0: Pilotant ell l'avió.
1: Les àvies i els pares, vaja.
0: Que maco. Maria Teresa, doncs ja m'ha arribat al final.
1: Molt bé, bueno, ja ha passat.
0: Com has estat?
1: Bé, molt bé.
0: Haig de dir que la Maria Teresa havia portat aquí a punts i tot per si havia que recórrer i tal, però ja heu vist
1: no,
0: que...
1: No, volia explicar que tot el que havia estudiat, la naturopatia, tot, dietètica
0: sí, sí,
1: i nutrició, tot el que jo... Botànica, medicinal, amb el doctor Ferrandis, bueno...
0: Quina alegria haver-te tingut aquí en el I tu què tal, Didac?
2: Tot un plaer. M'ha agradat molt. És un sector i un món que jo pràcticament no he tocat. I tenir l'oportunitat de poder escoltar-te,
1: veure
2: la teva vocació i el teu carinyo cap a aquest món, a aquest sector,
1: fantàstic.
2: Ha sigut tot un plaer.
1: Fantàstic. Bueno, el plaer també és meu. És acabat.
2: Ja no hi haurà més preguntes.
0: Maria Teresa, que t'estimem molt.
1: Jo també us aprecio molt.
0: Gràcies per fer tant per tota la nostra població i personalment gràcies per haver fet també tant per la meva família, que tant els meus avis que ja no hi són, com la meva mare que t'està veient,
1: sí,
0: t'estimem moltíssim.
1: Una bona clienta també.
0: Moltes gràcies, Maria Teresa. Molta salut.
1: Això.
0: I per molts anys. Això ha sigut un homenatge a una gran persona i t'estimem molt.
1: Molt bé. Salut també per vosaltres.
0: Gràcies, maca.
1: Vale, merci.
0: Propera setmana parlarem de proctologia amb la doctora Arantxa Muñoz. Que passeu molt bon cap de setmana. Moltes gràcies. Salut.
1: Això, salut.
2: Salut.

0: Aquest Rubí al dia amb un canvi important en l'agenda d'aquest cap de setmana. La Fira de Sant Galderic no se celebrarà aquest dissabte, sinó que s'ajorna una setmana fins al 24 d'octubre per la previsió de pluges. Avui vos explicarem les notícies més destacades del dia i també com queda la programació d'aquesta fira. I xerrarem, a banda de tot això, d'una llei llargament reclamada pel món empresarial. Fa uns dies es va aprovar la nova llei de cambres i avui ens ajudarà a entendre què canvia i per què era necessari el president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Tanamas. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Pam. Després, a Drets de Butxaca, descobrirem un d'aquells drets que potser no sabíem ni que teníem en aquesta secció que ens arriba de la xarxa.
0: També tindrem el Rubí en dos minuts amb Mariona Jerez i la recomanació musical del Robert Fernández. I tot seguit obrirem la tertúlia amb Isidre Rubio, Sol Espósito, Mohamed Said i Conchita Jiménez.
1: La Fira de Sant Galderic tornarà a ser protagonista amb una conversa amb la seva presidenta, Isabel Rey, Pep Borràs, alumnes en pràctiques de l'Institut de Terrassa. Parlarem del canvi de data i de tot el que ens espera en aquesta nova cita amb la cultura i el comerç local i acabarem al matí amb el Club de Lectura Veus de Dona, que ens acompanyaran la Graci Pérez, Remedios Gómez, per compartir el darrer viatge i les noves presentacions de llibres.
0: La Fira, el món empresarial, els drets que ens emparen i les veus que ens fan pensar. Tot això i molt més avui a Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.

0: ara passam les notícies més destacades del dematí amb la Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia.
0: La Fira de Sant Galderic de Rubí s'ajorna una setmana per la previsió de pluges intenses. La cita prevista inicialment per aquest dissabte se celebrarà finalment dissabte vinent, el 24 d'octubre. L'Associació Cultural Sant Galderic ha pres la decisió per garantir la seguretat de paradistes i visitants.
1: I l'Esbar d'en Saïra ha participat en la gravació d'un videoclip amb un coreògraf palestí, també amb el raper Tamer Nabaf, en un projecte que vol reivindicar la cultura, la identitat i la justícia a través de la dansa. La proposta fusiona danses tradicionals catalanes amb el dabke palestí, una dansa col·lectiva que simbolitza la unió i el vincle amb la terra.
0: I la tercera edició de la Setmana Bio de Rubí afronta el repte d'aconseguir que el consum ecològic es consolidi com un hàbit durant tot l'any. Una desena de comerços i entitats participen en la iniciativa en tastos, mostres de productes i activitats familiars. La programació acabarà diumenge 18 d'octubre.

0: Moment de serveis per conèixer la situació meteorològica i la situació a les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la Vall del Llobregat, a l'Alt Baix Llobregat, per exemple, també a la Vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer, podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte a ahir, i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida i, de moment, avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim diversos accidents, en aquest cas tres accidents actius que tallen la calçada 1 de la EP7 entre Garrigàs i Bàscara en direcció França amb un desviament per la sortida 40 en sentit nord amb 4 quilòmetres de retencions. El segon accident també ha estat a la EP7, en aquest cas entre Subirats i Gelida on hi ha més de 10 quilòmetres de cues i queda tallada en sentit sud en direcció Tarragona. Tenim un tercer accident que talla la calçada a la N2 a Fornells de la Selva, en aquest cas en dos sentits de la marxa. Per últim, tenim un quart accident a la C25 a Espinelves, en direcció Girona, on queda un carril de circulació tallat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim retencions d'entrada a Barcelona des del vessant Llobregat, també des del vessant Besòs, i a hores d'ara també la C16. A poc ja va baixant aquesta circulació intensa cada vegada amb més tranquil·litat en direcció Barcelona. Tot i així, a la AP7, al Vallès, queden retencions entre Mollet i Barberà, en sentit sud, també en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: La Fira de Sant Galderic s'ajorna una setmana per la previsió de pluges intenses. La fira, que s'havia de celebrar aquest dissabte, tindrà lloc finalment dissabte vinent, el 24 d'octubre. L'Associació Cultural Sant Galderic va prendre dimarts aquesta decisió per evitar riscos davant el mal temps previst per aquest cap de setmana.
1: En un comunicat, l'entitat explica que vol garantir la seguretat de totes les persones que participen a la fira, per tant, visitants, paradistes i també col·laboradors, i a més, vol assegurar que es puguin celebrar totes les activitats programades. L'associació ja treballa per mantenir el màxim nombre possible d'activitats previstes inicialment per demà passat, per dissabte. La voluntat és que la fira conservi el seu caràcter cultural, artístic i participatiu després que l'any passat celebrés, recordem-ho, els 30 anys de trajectòria a Rubí. L'entitat lamenta les molèsties que pugui ocasionar aquest canvi de data i agraeix la comprensió de tothom, així com la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí per fer possible l'ajornament. Avui, a partir de 11:45, tindrem la presidenta de la fira, Isabel Rey, que ens explicarà els detalls de la decisió.
0: I l'Esbart d'en Saire ha participat en una col·laboració artística i humana de gran càrrega emotiva al costat de destacats creadors palestins per enregistrar un videoclip que vol ser un crit d'esperança i justícia. El projecte, impulsat a través de l'Associació Catalana per la Pau i el Popular Art Centre de Palestina, ha unit els d'en Saires locals amb el coreògraf palestí Sharaf Darzait i el reconegut raper Tamer Nafar.
1: Durant mesos, el coreògraf ha visitat la seu de l'Esbart, a l'edifici Espon, aquí a Rubí, per ensenyar les danses tradicionals del seu poble, teixint un vincle profund amb els dansaires rubinencs que ha culminat en una intensa jornada de gravació de més de 8 hores. Escoltem com ha descrit aquesta col·laboració el president de l'Esbart, Joan Manel Camps.
2: Vam estar unes 8 hores gravant diferents peces del videoclip, juntament amb l'Esbart dansaires de Rubí. Hi havia grups de hip-hop i grups d'altres tipus de danses urbanes del món gironí, però la col·laboració nosaltres amb ells va ser, en aquest sentit, bastant potent. Vull dir que sortirem força estona en el videoclip i aquest videoclip tindrà la seva estrena, per dir-ho d'una manera, el mes de febrer o entre el febrer i el mes de març del 2027. I això es podrà veure en el videoclip. És una col·laboració que ens omple d'orgull.
1: El cor del projecte és la trobada entre cultures a través del moviment. El videoclip combina la tradició catalana amb el dabke, que és la dansa tradicional palestina que es balla en rotllana, mentre els participants s'agafen per les espatlles en senyal d'unió col·lectiva. I és que el dabke representa la defensa de la identitat, la memòria i la pertinença a la terra, i per aquest motiu s'ha pogut fer aquesta unió, aquesta fusió amb l'Esbart d'en Saire de Rubí. Aquesta experiència comunitària s'emmarca en una tardor especialment intensa per l'Esbart, ja que aquest mes d'octubre també comparteix escenari amb el projecte feminista de la cantautora Maria Castell al Casino de Rubí i porta, a més, la dansa tradicional a escenaris com el Teatre d'Esparreguera.
0: I per una altra banda,

0: un hàbit de vida per molta més gent, és a dir, intentar augmentar aquest públic que tenim a la Setmana Bio, que el tenim, però al final no deixa de ser reduït.
1: La tècnica municipal també apunta que cal trencar la percepció que els productes ecològics són sempre més cars i facilitar que la ciutadania conegui l'oferta que ja existeix a la ciutat. Un altre nivell de futur seria incorporar les escoles a les activitats de sensibilització. La Setmana Bio també es vincula a la prevenció de residus amb la recomanació de reduir els envasos i els embolcalls que no són necessaris. En aquest sentit, Batalla destaca la importància de tenir en compte com es presenten els aliments quan els comprem.
0: Trencar una mica també aquests mites de que efectivament pots trobar coses ecològiques sense que se te'n vagi, no? El preu moltíssim. Bueno, intentar arribar sobretot al públic que potser no ho té ni al cap avui en dia i que conegui aquestes alternatives.
1: La Setmana Bio acaba diumenge 18 d'octubre. Abans, dissabte, els rubinencs podran participar en diversos tastos de productes ecològics i visitar l'Hort Ecobòdum, els horts de Can Feliu, de 10 del matí a 12 del migdia. Aquesta activitat és gratuïta i requereix inscripció prèvia. La iniciativa està impulsada a tot Catalunya pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i Rubí s'hi va incorporar el 2024.
2: I seguim xerrant de medi ambient perquè la fracció orgànica és la protagonista de la campanya Petits Gestos, Grans Canvis durant aquest mes d'octubre. La iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci de Residus de la Comarca vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de separar correctament els residus i augmentar-ne la recollida selectiva als municipis, entre els quals hi ha Rubí. Aquest mes el missatge és clar, separar l'orgànica, compta, fes el gest, posa a l'almarró. L'objectiu és recordar que les restes de menjar i altres residus orgànics s'han de llançar al contenidor marró. I és que la matèria orgànica representa el 40% dels residus que generem a casa. Al Vallès Occidental, la recollida selectiva ha augmentat en els darrers anys, segons el Pla de Prevenció de Residus i Recursos de la Comarca per al període 2025-2030. S'ha passat d'un 35% l'any 2016 a un 45% el 2024. Tot i aquesta millora, encara queda camí per recórrer, especialment en la recollida de restes orgàniques.
1: Una part d'aquests residus es tracta a la planta de compostatge de Can Barba. Allà la matèria orgànica es transforma en compost, que es pot aprofitar com a recurs en lloc de convertir-se en un residu. El regidor rubinenc i president del Consorci de Residus, Rafa Hueto, explicava aquest procés fa uns mesos a Ràdio Rubí.
3: Hem de recollir millor, però també hem de tractar millor. No serveix que recollim millor si després no tenim capacitat de tractament. Són dos processos que han d'anar en paral·lel. Els pobles i ciutats de la comarca van millorant la seva recollida selectiva, van implantant nous sistemes i a la vegada a les plantes de tractament s'ha de fer un millor tractament, no? De poder tractar cada cosa com cal, no? I en aquest sentit, importantíssim, anem millorant el CTR. El CTR també haurà de tenir en els propers anys un nou projecte de futur.
1: Només l'any 2024 la planta de Can Barba va produir més de 2.162 tones de compost de qualitat. Aquest material s'utilitza principalment en l'agricultura local i també es distribueix a través de les deixalleries municipals perquè la ciutadania el pugui aprofitar. La campanya continuarà els pròxims mesos amb accions per explicar com s'han de separar correctament les restes orgàniques i quins beneficis ambientals i econòmics té fer-ho bé. Per fer arribar aquest missatge a la població, s'organitzaran activitats informatives i de sensibilització en espais públics, festes, fires i altres esdeveniments locals. Aquestes accions es complementaran amb materials divulgatius, continguts digitals i activitats adreçades a diferents col·lectius.
2: I l'Ajuntament va començar ahir una sèrie d'actuacions al camí de Can Oriol, molt centrades en la zona de la rotonda que connecta amb el carrer de Sant Gaietà. Són actuacions bàsicament de mobilitat i seguretat viària i què ens explica el David García.
4: Els treballs inclouen el repintat de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants des de la rotonda i fins a l'avinguda de l'Estatut, així com la renovació dels senyals de cediu al pas i la recuperació de la il·luminació LED a dos passos d'accés i sortida a la rotonda. Per afavorir la visibilitat, es prohibirà estacionar el perímetre del giratori amb una línia groga. Es retirarà una plaça d'aparcament

de cotxe i es reubicarà l'aparcament de motos per garantir un camp visual d'almenys 6 metres. Aquests punts quedaran protegits amb illetes i pilones. A més, a la calçada es crearà una petita illeta central per afavorir una circulació més segura. Les millores de mobilitat també arribaran a altres espais propers de l'eix viari. En concret, es reubicaran dues papereres a les cruïlles amb Calderón de la Barca i al carrer de Burgos per dificultar que els vehicles envaeixin la vorera en aquests punts. I es mourà el tòtem de la deixalleria mòbil al carrer Sant Gaietà per l'obertura d'un UAP. Aquestes tasques formen part d'una intervenció municipal entre l'Avinguda de l'Estatut i el carrer Burgos, que també incorpora, per exemple, la neteja intensiva de les voreres o la renovació dels contenidors de residus.

0: És moment d'esports. Capitanejats per Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Avui aquesta secció d'esports es converteix en una mena de secció de recomanació, i és que ja em permetreu, que recomani a tothom que aquest migdia a 3:15 de la tarda estigui atent al 99.7 de l'FM. També ens poden seguir a través d'internet www.radiorubi.cat, perquè serà el moment quan arrenquem el programa habitual de cada migdia, repetició al vespre, en el qual escoltarem una més que maca, interessant, divertida i, en definitiva, una entrevista per a unes noies que han fet història. Ahir a la nit ens reuníem amb les components de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, que han format part de la selecció espanyola d'hoquei patins en línia femení, que s'ha fet amb el títol mundial als World Roller Games, que s'estan disputant al Paraguai, amb la seva capital, a Asunción. Al migdia del dia d'avui, doncs, que podreu escoltar aquesta entrevista, en un dijous en el qual ja comencem a mirar cap al cap de setmana, i les cites en voleibol masculí i femení, amb el conjunt d'homes que rep el Sant Quirze dissabte a les 6, les noies visiten el Girona dissabte a les 8 del vespre, mentre que pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí juga dissabte a les 9 de la nit a la pista del Martinenc. El grup Barna és l'equip que rebrà el CEP Sant Jordi femení, en el seu cas diumenge a 11:45 del matí. La veritat és que són dos horaris, si més no, una mica curiosos. I a partir d'aquí, doncs, d'altres modalitats esportives que també tenen cites, per exemple, és en tercera catalana, l'Olímpic Can Fatjó B i el Rubí B jugaran diumenge tarda a casa, davant del Camparellà dels de Can Fatjó i davant de Vallirana els de Can Rosés. I el Sant Lorenzo serà qui rebi a la penya blaugrana Ramon Llorenç dissabte a 6:15, i el 20, que es veurà les cares amb el Castellbisbal, en el seu cas a casa, i en handbol estrena a Can Rosés del 20. La secció del 20 serà davant del Tarragona. La quarta jornada tenen pendent el partit que es va ajornar a fa un parell de setmanes.

0: veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 7 d'octubre la nova llei de cambres, una normativa que actualitza el funcionament d'aquestes corporacions, reforça la seva interlocució amb les administracions i preveu un nou model de finançament. L'aprovació arriba, a més, en un moment clau, ja que està en marxa el procés per renovar els òrgans de govern de les cambres catalanes, amb unes eleccions previstes inicialment per a la tardor de 2027. A la demarcació de Terrassa, que inclou Rubí, les empreses i els professionals autònoms, ja poden consultar el cens electoral i comprovar si hi estan inscrits per xerrar sobre què canviarà amb la nova llei, de com es triaran els representants empresarials i de quin paper hi poden tenir les empreses rubinenques. Avui ens acompanya el president de la Cambra de Comerç, Ramon Talamanca. Bon dia, Ramon, com estàs?
1: Molt bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: Començam, si vols, xerrant d'aquesta nova i tan esperada llei. El Parlament la va aprovar després de 10 anys sense una normativa catalana actualitzada. Per què era tan necessària aquesta reforma i què no funcionava? Què havia quedat desfasat?
1: Bueno, aviam, esperada, que has definit així, ha estat esperada. Jo vaig entrar de president l'any 2019. Quan vaig entrar, la que llavors era consellera, la consellera Chacón, va dir, no, ara hem fet les eleccions, que també te portaven un temps sense fer-se'n, i ara ja anem per la llei. Per tant, han estat, dins del meu mandat, els dos mandats, 7 anys, que hem estat treballant això. Per què era necessària? Bueno, l'any 2015 les Corts van publicar una llei general de cambres. Llavors hi havia un any per traspuar aquesta llei a cada una de les autonomies. I Catalunya, per diversos motius, això va quedar pendent. I per tant nosaltres ens regíem per un cantó per una llei antiga del 2002 i per l'altre amb certs temes que no estaven regulats per la llei espanyola. Però aquí hi havia una necessitat d'estructurar d'una forma legal, perquè és necessari traspolar una norma catalana, que ens donés o que ens doni una mica la consistència, l'empart legal, la que ja estem fent. Vull dir, d'alguna manera, l'activitat de la cambra que hem fet tots aquests anys i la que continuem farem, no hi hauran masses canvis, les empreses no notaran res. Però sí que tenim a partir d'ara tres temes que són, jo diria, clarificadors. Primer, s'aclareix bé el tema de la representació, que això ha estat qüestionat per altres agents i tal, de què representàvem. Les cambres som una entitat privada de dret públic que referim als interessos generals de l'activitat econòmica. Nosaltres no defensem ni els patrons, per dir-ho així, ni els treballadors, que això és una mica la dinàmica que pot ser en aquests moments una mica puigcentista dels sindicats patronals. Nosaltres representem el conjunt de l'economia. I aquesta representació, això sempre estava qüestionada fins a on l'administració ens havia de consultar amb certs temes o havíem d'estar present en certs organismes, i ara això queda clar que tenim aquesta representació clara. Que no ens ficarem amb el tema de concertació social, que això no ho hem volgut mai. Per tant, això queda clar. El segon tema que queda clar és també el paper de les cambres en la formació professional. La formació professional és una necessitat de malgrat sortosament va creixent, però encara hi ha molta feina a fer. I aquí també era un tema qüestionat si les cambres podíem tenir o no paper en aquest tema. I també ha quedat clar que les cambres hem d'actuar activament en la formació professional. I un tercer tema és una mica l'estructuració del finançament de les nostres activitats públiques. Nosaltres, com a entitats de dret públic, amb el servei de l'administració, prestem serveis a l'administració, alguns fruit de convenis que van lligats a un finançament per temps feina feta o pels objectius, però hi ha molts altres serveis, estudis, anàlisi, informes econòmics que no tenen un finançament reglat, i per tant això sí que ara es contempla per part de la llei que subjecte a disponibilitat pressupostària les cambres tindrem un finançament per les agrades aquestes institucionals. Aquests són els tres punts bàsics que ens atorga aquesta llei, ja dic, esperada i necessària, i realment estem contents.
0: Mm-hmm. Ara ens xerraves del nou model de finançament. Hi ha una implantació progressiva, si no he llegit malament, de 3 milions d'euros el primer any, 5 al segon i 7 al tercer. Aquest finançament permetrà ampliar els serveis o arribar a empreses que ara tenen dificultats per accedir-hi? Per què servirà exactament?
1: Aviam, aquests imports que s'està dient són pel conjunt de cambres i pel seu Consell General. Per tant, posem amb la quantitat de l'any 2027, que seran 5 milions, a la cambra de Terrassa d'aquests 5 milions ni poden tocar, no sé, s'han de fer els càlculs en funció del repartiment, perquè els repartiments van en funció de les dels volums de les cambres lligats a lo que és el cens que tenen, lligats al número el valor afegit brut que genera la seva demarcació i el número de treballadors que hi ha a la demarcació. Però bueno, això contem que serà de l'ordre d'uns 250.000 euros per la Cambra de Terrassa l'any 2027. En aquest any nosaltres, que ja rebíem uns fons, aquest any haurem rebut uns 150 o uns 130, rebarem. Per tant, la diferència són 100.000 euros, que evidentment, com que som entitats que la nostra finalitat no és fer beneficis, els dedicarem al servei o les activitats que d'alguna manera comportin benefici per la demarcació. Aquí jo haig de recordar que la Cambra Terrassa de l'any 2020, 21, 22 i 23, per la manca de llei de cambres i de finançament, va tirar de recursos propis i vam esmerçar 1 milió d'euros de recursos propis que sortosament els teníem per tirar endavant l'activitat de la cambra. Per tant, no és que ara dius, home, aquests ara... No, els números seran equilibrats, justos, i jo crec que, com estem fent, estem destinant recursos a temes molt novedosos, tot el que és intel·ligència artificial, digitalització, sostenibilitat. Això són serveis que estem prestant una miqueta amb avançada, veient què necessiten les empreses, i això comporta recursos que destinarem aquests nous ingressos aniran destinats a això. Perquè recordo una cosa, per qui no ho sàpiga, cap dels membres del plenari, del comitè executiu ni de la presidència de les cambres catalans cobrem un duro. Tot és una dedicació que la fem perquè considerem que la nostra posició pot ser positiva. Vull dir que ningú es pensi que això incrementarà els salaris de ningú. No?
0: Si ens ho duim un poc cap a Rubí, la normativa també reforça la participació de les cambres en els àmbits de formació professional, com explicaves abans, els estudis econòmics i la promoció de l'activitat empresarial. En el cas de Rubí, on les empreses necessiten trobar personal qualificat i adaptar-se als canvis tecnològics, quines oportunitats concretes hi veieu?
1: Perquè som una ciutat... En el cas de Rubí col·laborem amb el que és l'administració de Rubí amb tot el tema de la formació professional. L'Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Activa i tota l'activitat, és una administració activa amb el que és l'activitat econòmica, el foment de l'activitat econòmica. Aquí hi ha l'Oficina d'Ocupació, que nosaltres hi participem, hi ha programes de formació que hi treballem. Vull dir, tot el que anem a fer és reforçar tots aquests canals que ja estem fent en aquests moments.
0: Paral·lelament a l'aprovació d'aquesta llei, ja ha començat el procés per renovar els òrgans de govern de les cambres catalanes. La Cambra de Terrassa va obrir el 13 d'octubre l'exposició pública del cens electoral. Per què és important que les empreses i els autònoms el consultin ara?
1: Aviam, nosaltres, qualsevol persona física o jurídica amb activitat a la demarcació, i per tant que pagui un IF i tot això, que es tingui una activitat econòmica, pot ser, té drets actius i passius a el que és la gestió de la cambra. Dret actiu és dret a votar, I dret passiu és dret a ser elegit o presentar-te a les eleccions, no? Tothom. Llavors, això deriva, nosaltres tenim un cens que ens ve de l'administració pública, de la part d'Hisenda, i aquest cens està repartit no per demarcacions, sinó per epígrafs d'activitat. Llavors, si tu tens una empresa, per exemple, la Ràdio Rubí, té un NIF, doncs, i estarà en a l'apartat de, no sé, de periodisme, aquestes coses. Doncs si Ràdio Rubí, com a entitat, vol exercir el seu dret a vot, té que estar registrada, que segurament ho està, però s'ha de comprovar i has d'entrar en la web de la cambra, posar el NIF i et surt, mira, doncs tu estàs classificat en aquest epígraf. Per què es fa això? Perquè abans de que s'obri el procés electoral tothom pugui valorar si està ben inscrit, no solament inscrit, sinó si està inscrit en els epígrafs que li correspon, perquè hi ha empreses que poden estar a més d'un epígraf en funció de la seva activitat. Per exemple, si una empresa té una part industrial i una part comercial, potser té un epígraf industrial i un epígraf comercial. Per tant, ell té dret, aquesta empresa té dret actiu i passiu en l'epígraf industrial que sigui i en l'epígraf comercial. Llavors, això és, nosaltres, lògicament, estem obligats a fer una comunicació pública, i per tant jo agraeixo també a Ràdio Rubí que em doni aquesta oportunitat, perquè la gent comprovi que està ben aquí. Llavors, si algú veu que no surt per la raó que sigui, que sempre hi pot haver un error, o que l'epígraf no es el correspon o pot estar més d'un, doncs ha de fer un procés de reclamació que resol per part de la Generalitat, em sembla que ja tens fins al 30 de novembre, i després es resol, perquè quan s'obri el període electoral, que està previst que les eleccions siguin a la tardor del 27, doncs aquesta persona es pugui presentar i sobretot pugui votar.
0: Uh-huh. El cens electoral del 2023 estava format per 34.547 empreses i professionals autònoms de la demarcació de Terrassa. Quina participació hi va haver aleshores i quin objectiu vos marcau per aquest 2027?
1: Quina participació en les eleccions? Uh-huh. Bueno, la participació en les eleccions va rondar, diguéssim, això es té que mirar des de hi ha alguns aspectes. En aquestes dades hi ha, o sigui, una empresa, hi ha el cens i després el número de vots, que és superior perquè hi ha empreses que poden votar més d'un epígraf. Si nosaltres contem per vots, que seria lo lògic, la participació de Terrassa va estar sobre els 4,5-5%, que és baixa, però és arreu, perquè és una activitat que malauradament l'hem de donar a conèixer. Llavors, quin objectiu tenim? Bom, la nostra voluntat fora que la gent s'animés a votar. Jo entenc que segurament les votacions seran totes telemàtiques, això requereix com a mínim una dedicació d'uns minuts, però bueno, no és, aviam, comparant, i la comparació potser no és la més adequada, però quan hi han les eleccions, com ara tindrem a finals de novembre, aquí hi ha una mobilització de comunicació i de tal, de soroll, es fan un diumenge, la gent aquell dia, doncs mira, és un dia que anava a votar, no diria que sigui un dia de bueno, diu una festa democràtica, la gent hi va, hi ha una mica de... Et motiva, si no hi vas és perquè no vols. En les cambres moltes vegades no votes perquè no ho saps, eh? I aquesta és la comunicació que nosaltres creiem que hem de fer, i bueno, creiem i farem, lògicament, i per tant també agraeixo a Ràdio Rubí i m'ofereixo dintre la lògica neutralitat que hauré de tenir a les eleccions, perquè no, jo no seré candidat, doncs m'ofereixo venir a explicar això quan sigui fàcil. Uh-huh.
0: I el rebrem aquí, encantat, ja ho saps que sempre ets ben rebut. Ja per acabar, i anem un pas més enllà, les empreses, com deies, no només poden votar, si compleixen els requisits també poden presentar candidatures al ple de la cambra. Què li diria un empresari o empresària de Rubí que es planteja implicar-se en el govern de la institució, però potser no s'ho havia plantejat mai?
1: Doncs que d'alguna manera, que la cambra és una cambra activa, oberta. Som un equip professional de quasi 50 persones i un plenari en aquests moments que és de 45, que s'ampliarà a 55. I llavors ja aquí hi ha un comitè executiu i hi ha un president. Que em truqui. que em truqui jo...
0: Perquè vostè ja diu adeu, ja ho ha dit ara, que no es presentarà.
1: Sí, no, primera perquè la nova llei prohibeix més de dos mandats consecutius, que jo els haurà complert,

0: i també perquè crec sincerament que amb una entitat com la Cambra, que no és una empresa privada, com també segurament per un club de futbol, una presidència de 4 anys segurament és justa, perquè has de conèixer bé, però més de 8 anys jo crec que no és bo ni per l'entitat ni per un. Jo crec que és he fet la feina que he pogut i ara poc. Jo crec que aire nou va bé que entri per no viciar amb els comportaments, amb les idees d'un, una entitat que té 140 anys i, per tant, els presidents, jo he sigut el 25, tots cada un hem aportat, però si t'eternitzes pots perjudicar l'entitat. Així ho crec, sincerament.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs, Ramon, amb aquesta reflexió, ja quan estigui més avançat tot el tema del procés electoral, ja en xerrarem també un altre dia.
0: En principi això ho ha de convocar la Generalitat. Ara s'ha obert aquest període previ del cens. Esperem per les... Això no està fixat, eh? Això és la Generalitat que té a mà, que les eleccions es convocaran a primavera per celebrar-se segurament la segona quinzena de setembre. Seria, per temps, el més lògic que passi. Per tant, tenim temps per tornar-nos a veure si m'accepteu que vingui.
1: I tant, te telefonarem unes quantes vegades fins que acabi el teu mandat. Moltíssimes gràcies, Ramon, per ser-hi aquí avui.
0: A vosaltres per escoltar-me i per deixar-me explaçar.
1: Adéu. I què passa quan en un delicte no hi ha més proves que la declaració de la víctima i de l'acusat? Avui en Jan Botí ens xerra dels delictes clandestins a propòsit del cas Alves, que en què el jugador estava acusat d'agressió sexual.
2: Continguts en xarxa.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Jan, de què ens vols parlar avui? Què ens portes?
2: Avui parlarem de delictes clandestins.
1: Delictes clandestins? Sí. Això què vol dir? Que no els veiem?
2: No els veiem. Bé, els veuen els qui els practiquen. Uh-huh. Però, en tot cas, d'un tema complex tècnicament en l'àmbit penal. I justament, com podem jutjar aquells fets que ocorren lluny de les mirades de tercers en la més absoluta intimitat, no? Uh-huh. Parlo justament, com deia, dels delictes clandestins. Per entendre el nucli d'aquesta qüestió, el que vull és que els nostres oients recordin un cas real i mediàtic que ha obert un intens debat els darrers anys, el cas de Dani Alves.
1: I tant, va ser molt mediàtic, de fet.
2: Exacte, encara pendent d'alguns recursos, en el qual el futbolista, presumptament, va abusar sexualment d'una noia en els lavabos d'un reservat d'una biblioteca. Ai, d'una discoteca. Si fos en una biblioteca, vés a saber. En tot cas, en aquest cas, la trajectòria judicial el que ha fet és generar moltes polèmiques, alimentades per la mediatització dels procediments. En un primer moment, al febrer del 2024, l'Audiència de Barcelona va condemnar el futbolista a 4 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual. Tot i que les penes per aquest tipus de delictes solen ser superiors, el tribunal la va rebaixar substancialment aplicant-li un atenuant qualificat de reparació del dany pel fet, doncs, que el senyor Alves havia consignat una fiança d'uns 150.000 euros d'indemnització. Uh-huh. La sorpresa per bona part de l'opinió pública va arribar un any més tard, al març del 25, on després dels recursos que va presentar la seva defensa davant del TSJ, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tribunal, per cert, format per 4 magistrats, 4 jutges, 3 dones i un home, 2 d'elles de marcat caràcter progressista. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs, revoca l'anterior condemna i absol de tots els càrrecs al senyor Dani Alves. La pregunta que ens fem tots: com pot ser que 2 tribunals amb una mateixa situació diguin coses, tinguin opinions diametralment oposades? Doncs la resposta la trobem justament en la manera en com es van gestionar els dubtes que van sorgir durant el procediment. En la primera sentència, la de l'audiència, els dubtes i les imprecisions, doncs, que es van anar plantejant, es van resoldre erròniament a favor de la denunciant. Dic erròniament no per voluntat, sinó perquè, en canvi, el Tribunal Superior de Justícia, d'acord amb el principi d'indubio pro reo,

0: Es de dubte a favor del reu, de l'acusat, si el tribunal tenia dubtes sobre la culpabilitat de l'acusat, havia d'absoldre. Això no va ser així, i com que no va ser així, el Tribunal Superior de Justícia va dir, escolteu, la declaració de la denunciant té contradiccions, té imprecisions rellevants, i per tant el tribunal va considerar que no es complia amb els estàndards suficients de prova necessaris com per trencar amb la presumpció d'innocència. Aleshores, actualment, el cas es troba pendent d'un recurs davant del Tribunal Suprem per part de la defensa, que serà qui tindrà l'última paraula.
1: Doncs anem, explica'ns una mica, Jan, com es pot haver produït, no?, tot això, perquè quin marc legal ho regula, tot això?
0: Exacte, posava aquest cas d'exemple perquè parlem d'un delicte clandestí que es va donar en un habitacle tancat on només hi havia dues persones. Per tant, per poder resoldre aquests delictes que es produeixen en el si de la intimitat, on no hi ha testimoni sovint, i on molt sovint no hi ha masses evidències, el Tribunal Suprem ens va indicar quines són les regles del joc. Les regles del joc, d'entrada, va intervenir el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, l'any 2007, ens diu que la declaració de la víctima, de la presumpta víctima, si es practica amb totes les garanties que toca en la vista oral, pot ser una prova de càrrec suficient per tal de carregar-nos, per dir-ho col·loquialment, la presumpció d'innocència, fins i tot quan sigui l'única prova. Però perquè això no sigui arbitrari, es van establir una sèrie de condicionants. Aquesta mateixa doctrina la va confirmar el Tribunal Suprem l'any 24, quan ens va recordar que el testimoni de la víctima no té per què ser intrínsecament sospitós, ja que a partir d'aquesta premissa equivaldria a deixar aquests tipus de delictes clandestins en una impunitat sistèmica.
1: Clar.
0: Aleshores, com deia, per evitar però l'arbitrarietat i garantir que cap persona pugui ser condemnada només perquè algú ha dit que jo he fet no sé què, doncs resulta que, novament, la jurisprudència del Suprem ha consolidat un triple test de valoració. Tres qüestions que hem de tenir en compte a l'hora de veure si aquesta declaració única pot ser vàlida per si mateixa o no.
1: I quin és aquest triple test?
0: Aquest triple test és: no hi pot haver, hi ha d'haver, perdó, absència d'ànimus espurius, d'ànim espuri. Hi ha d'haver versemblança i prova perifèrica. I en tercer lloc també hi ha d'haver persistència en la incriminació. Què vol dir cada cosa?
1: Som a detallar-ho.
0: Aquesta absència d'ànimus espurius implica que si hi ha factors personals o de relació que puguin enterbolir la credibilitat de la declaració, hem d'anar especialment en compte. Per exemple, hem d'examinar si hi ha ressentiment o si hi ha amistat prèvia profunda entre les parts. Si hi ha un interès econòmic derivat de l'obtenció d'un possible benefici econòmic en acabar el procediment, venjança, conflictes familiars o de custòdia de menors. O també, fins i tot, la presència d'anomalies físiques o psíquiques que puguin alterar la capacitat de percepció del record. Per tant, si estem en ple procés de divorci amb la nostra parella i es produeix això, segurament s'haurà d'argumentar molt bé, no vol dir que no pugui passar, però que no existeix aquest ànim espuri, i això s'ha de demostrar. I a vegades això genera debat, sobretot en els mitjans. Sí, s'ha de demostrar. És la garantia que tenim de que no es produeixin fets arbitràriament. En segon lloc, la versemblança i la prova perifèrica. El relat que faci la víctima, sigui quina sigui, no pot ser una mera narració aïllada, sinó que ha de ser coherent internament, ha de comptar amb elements de suport extern i objectius. I aquí, al Suprem, no existeix una prova doble o que sigui independent dels fets, perquè això seria pràcticament impossible en delictes clandestins, però sí certs indicis externs que acompanyin el relat, que acompanyin la versió. Per exemple, en un possible cas d'agressió, un informe d'urgències mèdiques que objectivi les lesions amb els fets que s'exposen. Aquest informe ens dirà si hi ha una violació o no? No, però ens dirà que hi ha unes lesions compatibles potser amb el relat que hi ha. Bé, analitzem-ho. Un informe pericial psicològic que detecti un quadre de seqüeles compatibles també amb la possible agressió produïda. El testimoni de terceres persones, que hi hagi càmeres que t'hagin vist entrar en aquest lloc. Clar, si jo dic, escolta'm, Ona, al sortir d'aquí jo començo a explicar que m'has donat una bufetada. No ho ha vist ningú. Clar, què seria una prova perifèrica? Que hi hagi hagut unes càmeres a l'entrada que hagin vist que tu i jo hem entrat aquí. Per tant, que compartíem l'habitacle, per exemple. I finalment, doncs, missatges, trucades, comunicacions prèvies que puguin contextualitzar aquesta relació.
1: Per tant, proves que no tenen per què ser directes, però que tenen alguna relació, no, amb els fets que estem
0: denunciant.
1: Des de fora,
0: exactament, exactament. Uh-huh. I, al final, la persistència en la incriminació. És a dir, hi ha d'haver aquesta coherència i aquest manteniment en la declaració de la víctima, que ha de ser constant, ha de ser ferma, i no ha de tenir contradiccions fonamentals al llarg del procediment, no? Des de la denúncia a la policia, passant per la instrucció i fins al dia del judici. Compte amb això. Dic que no pot tenir contradiccions profundes, consistents, perquè la jurisprudència el que ens diu és que no hem d'exigir la repetició exacta o de memòria o idèntica d'allò que ha passat, perquè si no així estaríem més a prop d'un relat après o d'una mena de robot que no pas d'una declaració natural del que passa. Mm-hmm. Què vull dir amb això? Hi ha elements, com podria ser una hora, com podria ser un termini, que se'ns poden escapar. Som humans, no som robots. Això serien elements que no es consideren fonamentals. Ara, que hi hagi contradiccions flagrants en el lloc, en posicions, en si hi havia violència o no, compte aquí, això sí que seria, podria arribar a ser contradictori, no?
1: Mm-hmm. Doncs Jan, sempre ens portes algun mite en aquesta nova temporada. Quin mite ens has portat avui?
0: Doncs aquesta idea de que si la persona que denuncia es mostra molt sincera davant del tribunal, no té cap mòbil de venjança, ho hem dit, i manté la seva versió de manera ferma i commovedora, el jutge ja té la prova suficient com per poder condemnar. La realitat és una altra.
1: Ui.
0: La realitat és que no és el mateix la credibilitat que la fiabilitat d'un mm-hmm. testimoni. Al final, tenim sentències també que ens estableixen diferències tècniques i científiques sobre aquestes dues paraules, que no volen dir el mateix. Per què no volen dir el mateix? La credibilitat és aquest element subjectiu que jo atribueixo a la teva actitud. Uh-huh. Per tant, des d'una perspectiva de et crec o no et crec. És una qüestió subjectiva. I, per tant, està lligada a aquesta impressió personal de sinceritat que tu em pots mostrar o no, i fa que el testimoni pugui ser creïble més enllà del contingut. Ara bé, la fiabilitat és allò que atorga seguretat. Uh-huh. És allò on tenim aquesta certesa objectiva de la informació que s'està transmetent.
1: I per tant, aquí entenc que té més pes la fiabilitat.
0: Evidentment, perquè la fiabilitat vol dir les proves. La fiabilitat uh-huh. vol dir que allò que jo explico està acompanyat no només de la percepció, de la manera, de la posició, de la roba, de... No, sinó que hi ha alguna cosa que ho corrobora. Uh-huh. Per tant, el Tribunal, què ens diu? El Tribunal Suprem diu la valoració de les proves testificals, del testimoni, no ha de venir determinada només per com de creïble es considera la persona, sinó per com de fiable resulta la informació que ens facilita. Uh-huh. Aleshores, com deia, per què és crucial aquesta distinció? Doncs perquè una persona, subjectivament, pot ser molt creïble, es creu fins i tot de bona fe el seu propi relat, però podria tenir una dissonància cognitiva, que és una distorsió de la realitat, que faci que no vegi exactament allò que va passar. Això ens passa a tots en algun moment, i més en situacions traumàtiques. Mm-hmm. Però malgrat això, la informació que ens facilita no és fiable del tot. Per tant, això ho hem de tenir en compte, perquè aquesta falta de fiabilitat pot sorgir per aquesta incoherència interna de la informació, per la incompatibilitat física amb les dades que forensament doncs, han estat demostrades i són inqüestionables, o per l'absència d'aquestes proves perifèriques. Per tant, un tribunal no pot condemnar-lo basant-se en una credibilitat subjectiva d'un testimoni. En cap uh-huh. cas. Seria molt poc garantista.
1: Que això és el que va passar, no? Diuen en la primera sentència del cas Alves.
0: No és que passés això. Sí que se li va donar un pes més gran, potser, a la credibilitat. No et sabria dir. El que va passar en el cas Alves en la primera sentència és que tots els dubtes que es van plantejar, que es produeixen en el si de la confrontació doncs, de la tesi acusatòria i de la tesi mm-hmm. de la defensa, es van resoldre a favor de la víctima. I quan hi ha dubtes, no pots resoldre a favor de la víctima, sigui quin sigui el delicte i sigui quina sigui la víctima. Si són fonamentades, és un altre tema, no? Però no va ser així. El TCJ, plenament garantista, jo crec que m'enserva, dir, escolti'm, això no pot ser. Això no pot ser perquè no ha estat demostrat fefaentment.
1: Mm-hmm. Doncs ens queden uns 3 minutets. Anem cap als consells. Què ens portes avui, Jan?
0: Vinga, doncs en primer lloc hauríem de saber com afecten les contradiccions que puguem tenir en el relat a l'hora de plantejar-lo si som la víctima, no? Mm-hmm. Ho dèiem ara. Aquestes contradiccions afecten a detalls perifèrics, ho dèiem, l'hora exacta, algunes accions menors, la distribució de les... no suposa automàticament que s'absolgui a l'acusat, ja que es considera normal pel pas del temps o un possible trauma, no? En canvi, les contradiccions que són essencials, nuclears, com per exemple l'existència o no de violència, sí que debiliten de manera molt greu aquesta suficiència de la prova i poden determinar una absolució forçosa de l'acusat per manca de fiabilitat. En segon lloc, no equiparar, això és important, el retard d'una denúncia amb una pèrdua automàtica de credibilitat. No perquè jo denunciï un delicte més tard, dins dels terminis que la llei em permet, això fa que jo sigui menys creïble d'entrada. Perquè, clar, el Tribunal Suprem ens diu que el retard a denunciar no pot restar credibilitat per si mateix, sinó que s'han d'avaluar les raons psicològiques, per exemple, la por, l'angoixa que s'ha passat, la vergonya, la dependència de l'entorn o el xoc traumàtic, perquè tot això, totes elles, poden ser compatibles amb el fet d'haver estat víctima del delicte, no perquè hagi denunciat més tard, he d'estar mentint.
1: Clar, a vegades costa denunciar, no?
0: Costa, però és el que s'ha de fer, perquè si no ens movem en la rumorologia.
1: Clar.
0: Pot costar, pot trigar, pots necessitar el teu temps, pots no fer-ho l'endemà perquè la situació et supera, això és comprensible, ho diu el Suprem, però ho has d'acabar fent, perquè si no mai podràs iniciar un procediment i si aquella persona ha fet allò que se l'acusa, doncs ha de pagar per fer-ho, i per això existeix el dret penal, per reeducar, però també per castigar, és evident. En tercer lloc, i lligat a això, qui acusa demostra.
1: Provem-ho, no? El que dius sempre, hem de portar proves.
0: El fet de que parlem d'un delicte que habitualment es comet en un àmbit privat no eximeix a l'acusació de portar les proves suficients en el context que hem parlat. Les proves perifèriques, de relat, de consistència, d'incriminació, compte. Per tal, doncs, de poder desvirtuar aquesta presumpció d'innocència. Aleshores, la declaració de la víctima, evidentment, pot tenir un paper rellevant, però la seva valoració s'ha de fer d'acord amb els criteris que hem explicat perquè tingui tota la força i la sentència sigui el més justa possible.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos avui aquests delictes clandestins, no? Que són aquests delictes en què no hi ha testimonis i, per tant, sempre és la paraula d'un contra la paraula d'un altre, i aquí entra aquesta distinció que dèiem, de la credibilitat i la fiabilitat.
0: És exactament així, i per tancar, no? Ostres, aquesta valoració d'un testimoni únic en un delicte clandestí és un dels exercicis, diríem, de funambulisme jurídic més complex, perquè el nostre sistema legal s'enfronta a una tensió constant, perquè d'una banda tenim l'obligació legal de protegir a les víctimes per evitar la seva indefinició, la seva revictimització i la impunitat dels que són culpables, i de l'altra la protecció indiscutible de la presumpció d'innocència de qualsevol ciutadà davant del risc d'una condemna injusta. Per tant, trobar l'equilibri no sempre és fàcil.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per ajudar-nos a buscar una mica aquest equilibri, o, si no, més no, ensenyar-nos totes les cartes que hi ha, no?, per trobar aquest equilibri.
0: Exacte, cartes que hem de tenir a la butxaca per fer-nos una miqueta més lliures.
1: Doncs, Jan, ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Continguts en xarxa.
3: I ara arriba la Mariona Jerez amb el Rubí en 2 minuts i amb el Qui és, qui era.
4: Rubí en 2 minuts. Qui era? Qui és?
5: Avui, a Rubí en 2 minuts, ens preguntem qui és Pep Borràs. Si el nom us resulta familiar, potser és perquè l'heu vist associat a alguna exposició, alguna activitat cultural, o simplement perquè coneixeu una de les seves creacions més populars, el Bòdum, l'elefant blau de la plaça Pearson. Pep Borràs és un artista rubinenc que porta més de 4 dècades dedicat a la creació artística. La seva trajectòria va començar a principis dels anys 80 i ha passat per disciplines molt diferents: escultura, cartellisme, aparadorisme, instal·lacions i poesia visual. La seva obra està molt vinculada a l'ús d'objectes i materials que poden tenir una vida anterior. I aquí tornem al Bòdum. L'any 1978, un grup d'amics va decidir convertir en realitat un dibuix de l'il·lustrador Cesc Mateu. Pep Borràs va ser l'encarregat de portar aquella idea al món de les 3 dimensions. Durant mesos, el col·lectiu Bòdum va treballar en un garatge fins que aquell elefant de més de 2 metres d'alçada va acabar instal·lat a la plaça Pearson. I encara avui hi és. però el Bòdum és només una part de la seva trajectòria. La seva obra també està marcada pel surrealisme, el dadaïsme, el reciclatge i el que es coneix com a ready-made, convertir objectes quotidians en peces artístiques. L'any 2022, l'Escola d'Art i Disseny ETRA va dedicar-li una exposició retrospectiva amb obres que resumien 41 anys de trajectòria. Així que avui, quan passem per davant del Bòdum, podem mirar-lo d'una altra manera. No només és l'elefant blau de la plaça, també és una peça d'art que explica una època de gran efervescència cultural i associativa de Rubí. I darrere hi ha un artista que encara avui continua creant.
4: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
3: I abans de la tertúlia, escoltam la recomanació musical del Robert Fernández.
6: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Esteu contents, feliços? Especialment estareu contents i feliços si sou seguidors de la mítica banda Gossos. Perquè, atenció, el grup de Manresa tornarà als escenaris amb una gira molt especial per commemorar els 20 anys de la cançó Corran.
7: Esta, no sé quin hora és, però és fosfastona.
6: 20 anys ja de la publicació d'aquesta cançó, una de les cançons més emblemàtiques del pop català. El tret de sortida d'aquest esperat retorn dels Gossos serà en un escenari tan icònic com les escales de la Catedral de Girona i serà dins de la programació del Festival Estrenes. La cita tindrà lloc el 30 d'abril amb un doble concert programat a 7:45 del vespre i a 10:00 de la nit. Les entrades es van posar a la venda i encara crec que restaran algunes disponibles. Les podeu comprar des del web oficial del Festival Estrenes. Aquest retrobament amb el públic serà excepcional. Gossos només oferirà 12 concerts exclusius a Catalunya durant el 2027, convertint aquesta gira en una oportunitat única per tornar a veure a la banda en viu i en directe.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: Visita de la Unió Esportiva Rubià, un canvi de led que ha tornat amb mal peu a la Lliga Elite. Només un punt de nou per a qui rebrà els nostres aquest diumenge al migdia a la localitat d'Esplugues. Com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: És la una de la matinada.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Dos minuts que passen de les 10 del matí. Comencem aquesta segona hora, la tertúlia, per desgranar, per opinar, per reflexionar, per compartir les notícies que hem començat a les 9 del matí amb la Pamela Martínez. Bon dia.
2: Bon dia, Toni.
1: Quins són els temes que ens proposes?
2: Doncs mira, aquest mes duim un mes amb molta pluja, sí. Que sapigueu que no s'acaba. Segueix la pluja. I per culpa d'aquestes pluges intenses, de fet, s'ha traslladat la Fira de Sant Galderic, que s'havia de fer aquest dissabte, s'ha traslladat al 24 d'octubre, al cap de setmana següent, precisament, per tenir la seguretat, per preservar la seguretat dels visitants i també dels paradistes i de tot el que hi ha programat. De fet, d'aquí una estona xerrarem amb la Isabel Rey, amb la presidenta, que ens explicarà els motius de la decisió i ens explicarà tot.
1: Exacte.
2: Un poquet lo de la fira.
1: Això serà tercera hora.
2: Exacte. Per tant, jo volia proposar-vos que ens diguéssiu la vostra opinió sobre aquest canvi, si era necessari o no era necessari, o com el veieu. I a banda d'això, i seguint amb el tema de les pluges, també a veure què penseu de les decisions que podria prendre un alcalde en el cas de que es decreti una alerta per inundacions. Una alerta per inundacions que aquí en els darrers anys no s'ha decretat, però recordem que tenim un episodi molt, molt greu del 1962 amb aquestes inundacions. I per una altra banda, també un altre tema que volia posar sobre la taula és la novetat que hi haurà a la Fira del Vi de Rubí, que és un tast de vins i còctels.
1: Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies, Pam. Parlarem d'aquests temes avui amb el Mohamed Said. Bon dia, Mohamed, espero que estiguis molt bé i m'alegro molt veure't una setmana més aquí.
3: Bon dia, Toni, bon dia, companys.
1: Isidre Rubio, bon dia.
4: Bon dia.
1: Anaves posant una cara mentre anava dient de les pluges a la PAM, anaves posant una cara dient...
4: Sí, que ha de fer l'alcalde, agafant paraigua com tothom. Que ha de fer.
1: Sol Expósito, bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, te baixo una mica, o baixa una mica el micro i te l'apropes, sí. I agafa el teu cos també i te l'apropes al micro, les dues coses.
5: Madre mía, sí, ara, es que bon he cambiado de sitio y estoy un poco desubicada.
1: Però és un sitio chulo, és el sitio del Pep, però que avui...
5: Hoy soy la Pepa.
1: Bé?
5: Bé.
1: Conxita Gimeno, bon dia.
6: Hola, bon dia. Tot bé.
1: Que tot bé, també, amb un somriure. Aquests temes, ja sabeu que podeu trucar en qualsevol moment per parlar d'aquest tema o de qualsevol altre que vosaltres penseu que són convenients, que voleu treure, que voleu exposar, com al telèfon del directe, el 93 588 5960, 93 588 5960. Feu-lo servir, és el vostre telèfon per poder opinar, per poder dir la vostra. Us agafarà aquesta trucada qui està al comandament tècnic d'aquest programa de 3 hores, de 9 a 12 de Rubí al dia, José Malagón.
7: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: La previsió de pluges que obliga a traslladar la Fira de Sant Galderic d'aquest dissabte, dia 24 d'octubre, estava prevista aquest dissabte, 17 d'octubre, es traslladarà el 24 d'octubre. Però després en parlarem, amb el Pep Borràs, amb la Isabel Rey, amb estudiants també que venen, que són els encarregats de fer decoracions de la fira. Però... quan ja agafem aquestes notícies de trasllat, per exemple, d'un esdeveniment per pluges, jo crec que ara ja les vivim d'una altra forma. No sé, a mi, després del cap de setmana passat, abans amb la Conxita Gimeno, estàvem parlant justament de les darreres notícies. El cos trobat a la costa de Sitges és el del menor desaparegut a Granollers durant les inundacions. Jo crec que no sé vosaltres, però les vivim d'una altra forma i sobretot perquè a les previsions meteorològiques, de vegades, com va passar la setmana passada, els agafen una mica més que no te fan una previsió en 4, en 5 dies, sinó que els agafa una miqueta més, podríem dir, entre cometes, de sorpresa. I, per tant, jo no sé si vosaltres, quan diuen, mira, anem a traslladar per seguretat, ja sigui dels comerciants, també de les persones que hi ha, perquè hi ha les pluges d'aquest dissabte, traslladem aquest esdeveniment, ho vivim de forma diferent.
8: Totalment. Totalment. Jo també crec que hi ha un abans i un després de la Dana a València. Abans de la Dana, mira, havia de ploure, plovia, no es modificaven tampoc els esdeveniments, però jo crec que post-Dana les autoritats estan com una mica més sensibles al tema. I jo quan veig a la senyora...
1: Les autoritats i les persones,
8: creus? Quan veig a la senyora Inma, no recordo el cognom, la que està de sobsdirectora de Protecció Civil, que surt molt sovint, ja tremolo perquè penses, alguna cosa anul·len? No recordo el cognom d'ell.
1: Ara busco.
8: Però que és un tema que jo percebo que està com més seriosament a sobre de la taula, no? Que d'alguna manera inclús... Crec que un pèl exagerat,
5: sí.
8: Perquè jo crec que algun dia a mi em matarà un ensurt d'una alerta i no un aiguat, no?
1: Inma Soler i Colomer. Sí,
8: exacte, Inma Soler. Però...
4: Jo penso que som gent que els perills els vivim per la proximitat. Quan a Rubí, el 62, hi va haver el desastre, tothom va dir, això no tornarà a passar mai més, perquè no ho farem. Bueno, ara vas analitzant els projectes municipals i estem edificant a zona inundable. I dius, bueno, què fem? Aquests dies hi havia alguna pancarta que posa allà on passava el riu no t'hi facis el niu, que té gràcia, però és que és així. Vull dir, les aigües acostumen a tornar per allà on havien anat. I llavors dius, ara edificarem, que el risc és mínim, segur, perquè vull dir, la Riera de Rubí no és el que era llavors. Vull dir, hi cap mig ebre. Vull dir, ara, els dies que plou molt, a la zona després de l'escardíbul, a la girada que fa l'aigua per entrar sota el pont, s'inunda la carretera. Vull dir que és inundable tot això. I llavors dius, bueno, no sé, aquesta mateixa casa que estem, aquí dalt hi havia encara senyals de l'estar aquí llegant a les aigües. I, bueno, pot ser. És perillós i, per tant, em sembla dur oblidar-nos. Hi va haver la Dana de València. Sí que és veritat que ara jo penso que hi ha molt càrrec que té por de la cadira i que de seguida pateix i diu que no sigui per mi. I si haig d'enviar tres missatges, envio tres missatges. I això els missatges es passarà com el del Pere i el Llop, que al final tothom diu, vale, vaig entendre.
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Isidro, porque... me parece bien que envíen las alertas y que estemos muy concienciados con lo que pasó con la Dana y tal, pero sí que es verdad que ahora por cualquier cosa te envían una alerta. ¿Qué pasa? Los niños ya no van al cole, ¿vale? Pero ¿y esos padres que tienen a críos que de repente les cierran el colegio? ¿Qué hacen? Porque a ellos no les dicen, no vayas a trabajar. Te tienes que quedar con tu hijo, no vayas a trabajar porque es peligro. No, solo es peligroso para los niños, para la gente que sale fuera, pues que está en casa y quiere salir, pues que no salga, pero los trabajadores, que es la gran mayoría, que está un poco ahí como...
4: No, els demés han d'anar fent vivienda normal. Jo per això deia, com dir, les autoritats poden preveure tot això, ho han de preveure, se suposa, espero i confio, que ho tenen previst. Però, clar, el dia que plou, el que han de fer és agafar el paraigua com tothom. Això també ens hi hem d'acostumar.
5: Sí.
4: Les pluges són diferents, ara plou més.
1: Clar. El problema és la crisi climàtica, que són fenòmens extrems que cada cop són més freqüents, aquests episodis de pluja.
4: Però abans les polaines i el paraigua l'impermeable i anàvem a l'escola, no passava res.
1: Clar, però ara el problema és que provoquen importants danys materials en localitats, amb víctimes mortals, per exemple... el que acabem de llegir, no?, també, o a Granollers, a la zona de Vallromanes, hi ha un pont que s'ha desfalcat, també.
4: Però aquestes situacions han passat sempre. Jo penso que això és el devessall d'informació que tenim avui dia, perquè sempre que hi ha algun desastre d'aquests, hi ha gent que fa el valent i que a travessar qualsevol torrent amb el cotxe se'ns ha acudit a tots. Perquè penses, home, no passa res, conya, però que pensa això. Esclar, l'altre dia llegia que un pam d'aigua d'una riera arrossega un cotxe. I dius, això no se'ns acudirà en aquell moment. Dius, no, no.
3: Yo creo que el efecto de Ana es muy importante porque está afectando mucho a la mentalidad de la gente, ¿no? Está acojonando mucho a la gente. Y creo que también desde la administración y el gobierno,

0: que hemos vivido la Dana también en Andalucía el año pasado. Y lo que hacen desde la...
1: infraestructuras que son, sí, están afectadas.
0: Sí, y bueno, esas inundaciones son muy diferentes de lo anterior, ¿no? De lo que han sufrido nuestros padres y abuelos en los años 70, ¿no? Y creo que desde los gobiernos no están planteando una respuesta estratégica, ¿no? Global del cambio climático, de cómo aprovechar, por ejemplo, el tema de las rieras, porque ahora tenemos esa polémica en Rubí, ¿vamos a edificar en una zona inundable de la riera o no? Y llevamos mucho tiempo con esa polémica, ¿no? Entre unos y otros. Y aunque haya muchas voces de gente que está trabajando en el tema de medio ambiente, en el tema de las rieras, y ha dicho su opinión corroborada con estudios de que eso no se puede hacer porque es una zona inundable y puede...
1: Però estamos viendo que... crec que l'Agència Catalana de l'Aigua.
0: Sí.
1: Que crec que dona el vistiplau, per si en algun lloc... a prop d'allà es pot edificar o no, des de la meva ignorància, ho puc buscar ara mateix, però...
2: El 3CAT...
1: Mira, també volia dir que només el 50% dels municipis és obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions, el té vigent, no?
2: I Rubí no el té vigent.
1: Rubí, sí, mira, Rubí... el que busquen aquests plans és els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència d'inundacions amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la seguretat de les persones, la protecció dels béns, etc. No? Llavors, hi ha un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que identifica davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació aquí a Rubí, això es va aprovar al ple, els punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols, inclou els comunicats que es fan arribar a la ciutadania. Detalla què s'ha de fer, com ho han de fer tots els agents implicats en cas de produir-se un episodi de pluges intenses, d'inundacions. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions i indústries en el cas que sigui necessari. I, a més, aquest nou pla integra un sistema que es diu Argos, que és de dades meteorològiques, informació de sensors locals, d'altres punts que són fora del municipi, i que, segons explicava el regidor Andrés Medrano, deia que aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment, i que no només es tracta de la riera, sinó també dels torrents i de la xarxa del clavegueram. L'activació, quan es produeix un episodi de pluges molt fortes, es coordina amb l'Inuncat, també. Per tant, això, aquest pla d'actuació municipal d'inundacions, doncs això es va aprovar, ara no tinc la data, però fa poquet. Fa poquet,
2: amb un mapa interactiu que sortia avui al 3CAT.
1: No és correcte. Jo també he fet el mateix.
2: Perquè posava...
1: Clar,
2: no,
1: a mi m'ha sortit... Clar, jo he anat a Rubí, hi ha un mapa interactiu d'aquesta notícia que posa només el 50% dels municipis obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions el té vigent, no? Tu vas a aquell mapa interactiu i vas a Rubí i te diu que Rubí no el té. Però clar, hi ha un pla d'actuació municipal d'inundacions, no?
2: O el mapa no és correcte, sí. O el pla no està homologat, que també podria ser, no? Però bueno, sí que és cert que les pluges ara venen amb una intensitat que jo no les havia vist, això és cert. I també que els meteoròlegs, pobra gent, mira que tenen mitjans per poder predir com vindrà el temps, però moltes vegades els gira i canvia totalment. Ara he vist unes imatges a Iguazú que la gent d'allà diuen que no havien vist mai baixar el riu com està baixant, no? Clar, és evident, no es pot negar que la climatologia ha canviat, però sí que és veritat que les autoritats, a qui correspongui, han d'estar una mica a l'alçada. Jo recordo, després de la Dana, que va tornar a haver-hi un aiguat, no sé si va ser aquell mateix any o el següent, no recordo, que venien pluges fortes, i nosaltres a les escoles, jo estava treballant, i estaven esperant instruccions de què fer. perquè acabava de passar la Dana i no sabíem si ens les havia de donar el Departament d'Educació o ens les havia de donar l'Ajuntament. Uns deien que un

0: uns als altres que als altres. I al final vam rebre instruccions directes del Víctor García, que era regidor d'Educació, i ens va donar instruccions que canviéssim tota la canalla cap a casa, no? Realment van ser pluges molt fortes, però jo vaig passar molts nervis, perquè t'entra aquesta por de dir, i sí, que per una banda és com diu l'Isidre, no? Potser no hi ha per tant, amb un jove, però per l'altra dius, he d'evacuar 450 alumnes, 70-80 adults, i això ho hem de fer ràpid, i aquests alumnes els han de venir a buscar, que no se'n van sols. Aleshores, jo crec que en aquell moment el Víctor, i parlo com a Víctor perquè va ser ell, el que suposo que informat i recolzat va prendre la decisió de que tothom cap a casa, i va fer bé.
1: Clar. És que recordem que fa dues setmanes amb els aiguats, sobretot a la zona de la Vallès Oriental, per això us deia, que això és una zona que com visc per allà, encara hem patit tota aquesta setmana i la setmana passada que no podíem travessar ni d'anar. La gent que viu a l'Ella, a Masnou, cap a Granollers i per tant cap a l'AP7, perquè es va descalçar un pont. Uh-huh. I fins ahir no vam poder, o sigui, havíem de fer una volta geganta, però és que el forat que hi ha després de les pluges, que eren les rotondes, te trobaves com bidons de benzina, troncs d'arbres gegants, allò era impossible, fang per tot arreu, o sigui, però no fang d'un pam. Clar, la forma en la que cau, les llevissades, que encara hi ha, les llevissades hi ha també, te trobes rotondes, en què al mig de la rotonda hi ha un munt de canyes encara, no? Perquè l'aigua va passar també per sobre, no? Això a l'Isidre Rubio, clar, a l'Isidre li estem parlant d'una persona que va viure la riuada del 62, no? Però prefereixo que a nivell de pluges, i sobretot perquè acabem de llegir la mort el cos que han trobat d'aquest menor, però la quantitat de professors que van intentant a les escoles i es van trobar amb els ponts, amb les carreteres que passaven per sota del pont, que estaven també amb aigua. Recordem que també es van rescatar cossos de cotxes que havien quedat dintre d'aquest pont. Llavors és una situació que és veritablement perillosa, perquè potser intentes anar cap a algun lloc i te fiques en la gola del llop, no? Mai millor dit, perquè no saps amb què te trobaràs, no? Davant d'aquests episodis.
2: A mi em té preocupat el fet de que la preocupació de l'administració, evidentment, que és interessant que tinguin una primera visió pels nanos, pels infants, i que diguin escoles, els nanos a casa. A casa què fes? No hi ha ningú.
3: És el que he dit jo abans, dels nens.
2: L'altre dia va ser res, no tenia massa història, però van haver de desallotjar el centre de dia que la meva esposa hi va, aquí dalt, perquè la inundació, i es va ensorrar un mur i no sé què, van demanar, veniu a buscar. Veniu a buscar què vol dir? Que tothom plega a treballar o no està previst això? Perquè, clar, allà jo hi vaig anar, molt bé, però al costat meu hi havia 10 taxis perquè no hi podia anar ningú a buscar-los. I amb això ens passa igual, i enviem els nens a casa, molt bé, els nens, i què faran a casa? Perquè però si no hi ha ningú per atendre'ls. Jo diria que si fan una alarma i dius no, els nens que se'n vagin a casa, o tia, els grans també, vull dir, parlem-ne.
0: Hi ha feines, algunes feines ho fan, eh? O sigui, el meu fill el van enviar cap a casa, vull dir,
2: hi ha feines que sí. Planteja que això als empresaris,
0: sí,
2: i et diran que t'espavilis.
0: Bueno, de fet, s'està regulant ara, aquesta casuística, perquè estem entrant en un panorama d'incendis a l'estiu i pluges a l'hivern.
1: Onades de calor.
3: Sí.
0: I clar, una cosa porta a l'altra, no? I algú que en sàpiga molt, haurà de posar-hi ordre amb tot això, perquè és que si no serà un caos.
2: Però que s'ha de començar a valorar tot plegat. Uh-huh. Vull dir, no és una cosa que el moment que plogui, a vegades algun avís d'aquests tan escandalosos que arriben, diu, si estàs en una situació en un determinat lloc, puja al pis de dalt. Dius, home, gràcies, ja se m'havia acudit. Si aigua baix, pujaré dalt.
1: Per això no cal, no?
3: O si no, los colegios también habitar alguna zona para, pues si en caso de inundaciones o algo, que los niños puedan subir arriba y queden, bueno, pues queden, coli me llaman. Pues queden libres de que se puedan ahogar o algo, no sé, porque es que esto va a ir cada vez a más, pues oye, vamos a buscar cosas, estrategias, no sé.
4: Por eso yo digo que la respuesta de las autoridades es performativa, porque sí. Si, por ejemplo, voy a dar ejemplo de los avisos que llegan al móvil, ¿no? De las alertas. ¿Sabéis que en los últimos días ha salido una noticia de que hay ciertos móviles de 5G, con el 5G que no pueden recibir esos avisos por el tema del 5G? O sea, hay muchas cosas que lo han hecho a la marcha y sin una visión estratégica. El tema de los trabajos en situación de riesgo, los que trabajan fuera, ¿no? No sé, las carreteras y qué hacen, aturan el trabajo y van a casa y tienen ya el sueldo ya garantizado.
3: Claro.
4: Deberíamos plantear, como están ahora debatiendo en Francia, las vacaciones climáticos por tema inundación o tema calor en el verano. Hay todo un conjunto de protocolos que deberían implantarse también en las escuelas, en los centros culturales, en las casas, y todo unos protocolos de también educar a los niños en las escuelas, cómo tienen que reaccionar cuando llega una, porque eso será el pan de cada día de ahí en adelante. Eso ya no hemos tenido la voluntad de aturar eso, y ahora tenemos que espabilarnos y convivir con eso, con estrategias, no solamente con actuacions performatives, no? De cada...
5: 93-588-59-60, 93-588-59-60, si ens voleu explicar com esteu vivint vosaltres també, doncs, tots aquests episodis de pluja, si us fa por, si creieu, per exemple, bueno, durant la pandèmia, recordem que les escoles, les classes també es feien online, una possibilitat seria, clar, quan hi ha aquests episodis i de pluja i els alumnes clar, grans, ha de ser de l'ESO, doncs tenien la possibilitat, a lo millor, de fer classes també online, o no ho sé, o per Zoom, no ho sé. Si voleu opinar respecte a com esteu vivint tots aquests episodis, ja ho sabeu, 93-588-59-60. Llavors, millor planificació, que és el que més protocols, no? Més ser conscients, no? Mohamed, que de la situació, que cada vegada serà més freqüent i que per tant cal plans no només a curt termini sinó a llarg termini, i el que esteu posant sobre la taula, no? Respecte no només als alumnes sinó què passa també amb la resta de persones, pares, treballadores, treballadors, no? Com ho hem d'encarar tot això, no?
4: Por ejemplo, aquí vi una de las actuaciones que se deberían plantear, ¿no? Es la limpieza de las bodegas de la riera, ¿no? Porque hay muchas chabolas, hay muchos huertos, y eso, cuando ya viene la lluvia, crea embudos y puede provocar que el río ya... esa debería ser una de las actuaciones que debería hacer periódicamente, ¿no? La limpieza de las bodegas para anticipar cualquiera inundación.
2: Els torrents són molt perillosos, perquè això que diu a vegades la Generalitat amb una mena d'anunci, que amb la pluja tot que et veiem un moment, és veritat, això, els torrents passa, però normalment són espais en què sempre se'ls ha conegut com a torrent, per exemple, torrent de l'Alba, o torrent, el torrent de l'Olla, o les Rambles. Les Rambles són això, són rieres. Llavors, la intervenció a l'hora de dir cuidado, que vindrà una pluja forta, mireu de no moure-us... Bueno, això és relatiu, realment és només informatiu i prou. I si s'ha de començar a intervenir, han de començar a intervenir els tècnics, vull dir, els arquitectes i companyia, i els enginyers han de començar a dir aquí no es pot edificar. I si hi ha coses edificades, s'han de treure. I perquè la dana, el que ho deies, al cap d'una setmana o així va tornar a haver-hi aigua. I aquella gent ja patia, deia, bueno, aquesta gent no sé com s'ha de fer. Però si traiem a la gent perquè ens convé fer el Liceu més gran, doncs traiem a la gent perquè s'inunda, indemnitzem, fem el que sigui, però donem-los una altra casa. Mm. Es va fer una pifiada quan es va acceptar. Sí, bueno, ja està feta. Què vols fer ara? I ara et diuen, a Rubí, hi ha zones que són inundables. Home, el primer seria pensar com canalitzem les aigües, perquè, clar, abans hi havia molts torrents, però no hi havia cent, no hi havia pedra al carrer. I ara, doncs, ho tens tot asfaltat, ho tens tot edificat, i l'aigua baixa per determinats llocs a punt de pala. Vinga, aigua. Bueno, s'ha de canalitzar. I segur que les mesures amb què els arquitectes han treballat fins ara no els hi serveixen per res. I ara hem de pensar una altra cosa. Cal més aigua.
5: Però la riera està canalitzada. Et refereixes a això?
2: La riera sí, però que els carrers de dalt l'aigua baixa avall, això a tot arreu ha passat. Esclar, llavors et diuen, hi ha prou invernals, hi ha prou capacitat de clavegueres, perquè això és car, eh? És que llavors això no en parlem mai. Dic, aquest carrer, sempre que hi ha aigua s'inunda, diu. Ai, Pulleta, ja. Aquí dalt teníeu aquest carrer que ara passa l'autobús, el del pont, que una pila d'anys ha estat inundant-se tot fins que van decidir canviar els pendents i arreglar. Pues, pues això és el que s'ha de fer. Mm. I això no dona vots, això dona feina, però no dona vots.
5: Sí, per una banda està el que deia el Mohamed, no?, de la neteja, no?, de la riera, dels torrents també, per una altra banda del clavegram, d'altra banda que ha sortit el tema, va, si s'edifica en zones que inundables o no.
2: Sota el pont del tren. Allà hi tenen un trànsit molt gran cada dia. Per què l'aigua s'acumula allà? Perquè no és la primera vegada. Llavors, que s'han de fer pous per recollir l'aigua. A Barcelona ho han fet. Hi ha determinats llocs amb pous que van absorbint l'aigua i així no passa per dalt. Bueno, però si s'ha de fer, fem-ho, però fem-ho. No diem a la gent, si plou no passeu per allà, punyeta no, fes el pas saludable, i si no tanca li passa per dalt. Llavors, que et digui jo?
0: I estem fent una mirada macro, no?, de què han de fer les administracions, què s'ha de plantejar, però a mi també m'agrada fer la mirada més individual de com les persones ho vivim. Jo l'altre dia parlava amb la meva afició, que viu a les Planes, i tenen una casa que té molts anys. Aquella casa no està pensada en absolut per una riada. Es va desbordar la riera que passa pel cantó i en qüestió de segons es van dur les finestres i li va entrar l'aigua dins de casa. Segons, sort que tenen tota la planta de dalt, tot el que és imprescindible, però s'han trobat sense res a la planta de baix, sense electrodomèstics, no podent habitar la casa fins no fer-li una bona neteja, i clar, i això és amb l'ajuda de solidaritat, perquè jo comprenc que no es pot ajudar a tothom alhora, no? I a mi, aquesta mirada de patiment que provoca això també m'agrada tenir-la en compte i públicament que ho podem fer, perquè realment al darrere hi ha patiment o gent. Jo vaig tenir una companya que acabava de muntar un bar a València amb aquell poble Paiporta, sembla que va ser, i feia 3 mesos i se'n va anar al bar a fer punyetes. Vull dir, la pobra ho havia fet per tenir una feina alternativa si li fallava la de mestra i li van fallar les dues. Vull dir que aquesta, no sé, el patiment que comporta també s'ha de posar sobre de la taula, aviam si d'alguna manera sensibilitza qui se n'hagi de fer responsable.
5: Doncs estem parlant de arran de l'episodi de pluges que tindrem doncs, aquest dissabte, el que vam viure fa 2 setmanes, d'inundacions i també dels municipis que estan obligats a tenir aquest pla d'actuació per risc d'inundacions, doncs hi ha qui està sense pla, hi ha qui ho té per revisar, hi ha qui està homologat també.
2: El problema de la meteorologia és que, com que és molt imprevisible, ara estem veient un cap de setmana que deies, caurà el cel a sobre i després resultarà que no passarà res. I llavors, esclar, ja et queda la imatge de dir, bé, més o menys, ja ho veurem. Aquí a Rubí encara estem de sort, hi ha molts dies que les grans pluges no ens han caigut a sobre. Mm-hmm. I pels voltants han caigut més aigua que no pas aquí. Mm-hmm. Però bueno, pot ser molt bé que tinguem un moment en què ens caigui tot a sobre i ens l'haurem d'empassar, vull dir. Pues clar, hem estat molt temps a l'estiu que no teníem aigua i algun president de la Generalitat va dimitir perquè no plovia, ves, pobre, quin cop d'ull.
5: Doncs passem a... No sé si heu vist les enquestes que justament... ja estem rient, no? Les enquestes d'intenció de vot, no? El CIS, que ho van fer en ple clas Mari Carmen, que diu que amplia l'avantatge del PSOE sobre el PP, amb lleu pujada de Vox, enforteix el Front Ampli i Esquerra Republicana de Catalunya. Els de Sánchez passarien del 30... Segons el CIS, eh?
3: Ja, ja.
5: Segons el CIS. Passarien del 31 al 34% de suports. El PP, en canvi, cauria 3 punts en estimació de vot, fins al 22%. Per tant, la distància entre les dues formacions arribaria gairebé a 12 punts. Vox seria la tercera força, pujaria mig punt, Junts pujaria a l'1,1 i Front Ampli pujaria fins al 6%. També ja aquest dimecres es va publicar el sondeig del CEO, que el PSC guanyaria les eleccions al Congrés de Catalunya, per tant, en tots dos sortiria el PSC. Entre 18 i 19 escons, que seria un resultat doncs, com el juliol del 2023, Esquerra Republicana de Catalunya milloraria el resultat, passaria de 7 a entre 10 i 11 escons, Junts perdria suport, passaria del 7 a 4 o 5 escons, i el PP seria tercera força, es mantindria entre 6 o 7, i molt a prop quedaria Vox, que passaria dels 2 a 5 o 6. No ho sé, què us sembla, no? Perquè hem de tenir en compte que el CIS s'ha fet en ple cas amb Mari Carmen, però que en tots dos doncs, donen aquest avantatge del PSOE sobre el PP.
2: Jo penso no sempre que Espanya és un país molt ric amb la cuina. I aquí les cuines funcionen a tot drap. Vull dir, no m'ho crec cap. Si no podem predir si plourà demà, què coll hem de saber què votarà la gent? Vull dir, això és tonteria. Vull dir, ja està bé que vagin fent estudis, però com aquests que ara treuen estudis de qualsevol universitat i s'han inventat una història i dius, mare de Déu, no tenia res millor que fer. Doncs aquests els hi passa igual. Tothom fa la seva enquesta, que ja està bé, i després... a la seva cuina, vinga, va, truita. I anem buscant la manera. Vull dir, home, jo tinc la impressió de que no ens podem creure ningú, i menys quan busquen la manera de dir aquest un 6% i aquest un 4%. Que et diguin, la veu popular sembla que va per... Això potser sí. Però el demés, terregada.
5: Sole, digues tu.
3: Yo es que no me lo creo. Además, este el CIS es Tezanos, ¿no? Este, o, sí. O sea que, bueno, este hombre pues deja mucho que desear. Ya se sabe de dónde proviene, ¿no? Entonces, pues eso, yo las encuestas la verdad es que tampoco me lo creo mucho. Sí que he de decir que cuando Pedro Sánchez convoca estas elecciones en este momento... es porque tiene unas bajo la manga, porque este señor es muy buena estratega y se las sabe todas, pero no me lo creo. No creo que haya tanta diferencia. Va a estar ajustadito. Y que solo Vox suba medio punto, a muy pesar mío, no va a ser así. Seguro que sube muchísimo más. Pero bueno, el día 29 lo sabremos, de noviembre, a ver qué... ¿Qué pasa?
2: Jo també. Jo tampoc no. Massa segur que tinc un as a la màniga, no ho tinc. Ja tinc més aviat la impressió que ja no quedava més remei. I va dir, escolta, no tiro la tovallola, però quasi.
3: Bueno,
2: sí. Perquè és que això...
3: Pero que también este hombre es muy estratega, o sea, que sabe en el momento preciso y le ha venido muy bien lo de la señora Mari Carmen. Y bueno, pues ahí se ha agarrado ahí con un clavo ardiendo... que yo no voy a entrar si estoy a favor de que sí si, ni que no. Bueno, sí que voy a entrar. Pagué. La Mari Carmen es que hay muchas Mari Carmen y hay que mirar también detrás y no estoy nada de acuerdo con el tema de los tenedores y porque ya tengas dos casas, ya eres tenedor y entonces me tienen que expropiar a mí una para dársela a una persona que no tiene vivienda. No, vamos a buscar otras soluciones. Está claro que la vivienda es importantísimo, es un derecho que toda persona que vive en España debería de vivir honradamente, bien, en condiciones, ¿vale? Pero, hombre, si yo he trabajado 28 años y me he sabido administrar, me he comprado otra casa para poder tener una jubilación mejor, ¿por qué me la tiene que expropiar nadie y dársela a otra persona?
2: És un país que ens han estat ensenyant i inculcant que la millor inversió que podíem fer era en vivenda.
0: Sí.
2: I que llavors, quan està la cosa liada, costa molt de canviar aquests esquemes.
3: Sí.
0: Però és que és com tot. El problema no és la persona o la família que tingui en propietat un parell de pisos, perquè un pot ser teu i l'altre l'has heretat. Això no és el gran problema. Aquí no ve el mal. El mal ve de quan especules amb grans tenedors. O sigui, com diu la Sole, vull dir, el que té un parell de pisos, aquest, quin mal fa? Si normalment lloguen un segon pis a preu normalet vull dir molt, però no les barbaritats que demanen els grans tenedors, perquè el que volen és això, assegurar-se una entrada i que li duri molt de temps al llogater, si és correcte, no? És la meva opinió, vaja. Però penso que el problema greu és els fons voltors, és aquests fons que tenen blocs sencers i que fan fora la gent de tota la vida, vull dir, no sé, ja... No carreguem la culpa sobre el poble que en té un parell.
2: Ja tinc una mica la impressió
3: de que... Sí, però al final no s'engloben a tots
2: igual. Ja, estem acordant molt els fons voltors i estadísticament els fons voltors em sembla que són un 3%.
3: És muy poco.
2: De tot l'àrea immobiliari. Aquí algú vaig sentir que ho deia i penso que té raó. El que hi ha són molts voltors amb molts fons.
0: Sí, clar.
2: Vull dir, i llavors, esclar, ara tenim aquesta escandalera d'aquesta noia del PSOE que dius, aviam, és molt lliure tenir el negoci que vulgui. El seu marit té un negoci immobiliari, doncs està correcte com una altra cosa. Ara bé, no et posis a cridar contra els tenedors i contra els voltors. Des del teu marit, que té 18 o 20 pisos...
3: I ella tiene 3.
2: I està fent...
3: Que me parece perfecto, que ha sido una chica que ha estado trabajando toda la vida y en vez de, pues yo qué sé, gastárselo en otra cosa, pues ha invertido ahí.
2: Però per què no es pot pactar? Aviam, tota la gent que té pisos no són uns malparits. Aquella gent ha fet el que ha pogut i hi ha gent que està vivint d'allò. Hi ha gent que, quan era jove, va anar a treballar, no sé, per exemple, a l'estranger... I en aquell moment vam tenir l'oportunitat de llogar o de comprar una cosa aquí pel dia de demà que pogués tornar i tindria una mena de pensió.
4: No estoy totalmente de acuerdo. Porque, a ver, es problema del fondo buitre, sí. Porque ellos ya acaparan un porcentaje del mercado, pero también de gran tenedor. Y cuando hablamos de gran tenedor, no hablamos de gente... que ha ahorrado para tener una segunda vivienda, no sé, de vacaciones, o para sus nietos, o para sus familiares, sino de gente que tiene un parque de 40 viviendas. Me viene a la mente el vídeo de la mujer esa, que tenía 40 viviendas y quería expulsarlos a todos, desahuciarlos a todos, porque quería alquilarlos a turistas, ¿no? Y se presentaba como víctima, como ya quieren quitarle su derecho a la propiedad privada. O sea, eso sí son grandes tenedores. No estamos hablando de gente que ha ahorrado para tener, garantizar una vivienda para sus nietos, para las vacaciones, para la jubilación.
3: Sí, Mohamed, pero yo lo que he escuchado en la tele es a todos los políticos que he escuchado en la tele, son tenedores ya grandes, tenedores ya son los que tienen otro piso más o tres como mucho, ya somos grandes tenedores.
5: Yo creo que son creo que recordar 5.
3: Sí, son a partir de 5, pero yo lo... Ellos cuando están en las tertulias y tal hablan ya como no, porque si tú ya tienes 2 o 3 tienes 2, ya eres un tenedor y que no es justo.
4: Pero
3: y...
4: esos son discursos políticos que bueno
3: ya, pero es lo que oye la gente también, ¿eh? Sí, es populismo total.
4: Sí, populismo, ¿no? Tanto de un extremo como del otro.
3: Sí,
4: como
3: no.
4: Hay un extremo que quiere que sea liberalizado, que sea una mercancía, ¿no? Un tema de inversión, y la vivienda no es un bien de inversión, sino un bien básico, un derecho básico para cada uno. O sea, y hay otros que quieren establecer lo que es la cooperativismo, colectivización total. Esos son discursos que manejan unos y otros.
3: Pero si estás todo el día en la tele, todo el día hablando del mismo tema, pues al final, pues eso, es lo que cala la gente.
5: Clar, estem parlant d'habitatge, i és que, segons el CEO i el CIS, és el principal mal de cap de la ciutadania.
3: Però que és normal.
5: Un 55%, molt per davant de la immigració, que és un 20%, o la crisi econòmica. I que pràcticament la majoria, 83% dels enquestats, creuen que s'ha de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. O sigui, clar, és el que més i més preocupa ara mateix a les persones i a la gent. Estàvem parlant d'informació, d'inundació, i he estat buscant informació respecte a les inundacions, i Rubí té un pla d'emergència que està aprovat fa any i mig, d'un pla d'emergència de risc d'inundació, i aquest analitza el context climàtic de Rubí, repassa els temporals més importants de les dècades, i el que és interessant és que hi ha una anàlisi que es fa de la possibilitat que la riera es desbordi, i un protocol per fer-hi front, no? Del nou estudi destaca 4 trams on la riera podria arribar a desbordar-se: a l'altura de la depuradora, a Cova Solera, al polígon de Camp Vallhonrat, tocant amb Sant Cugat, i entre els ponts del carrer Catmo i del ferrocarril. I és aquest últim tram, el més cèntric, on el risc seria més elevat, que es podria desbordar si caiguessin 52 mil·límetres, no sé llegir-ho, 52, no sé si són hectòmetres cúbics, 52 mil·límetres per hora, suposo, durant 1 hora 47 minuts. I a partir d'aquestes dades, doncs, es proposa un protocol d'alerta que està basat en tres fases, i que pren com a referència l'estació meteorològica de Terrassa, que fa mesuraments cada mitja hora. I llavors va destacant la intensitat, els mil·límetres que va caient respecte als minuts, i el que comportaria. José Malagón, que em diu que tenim una trucada. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia. Digue'm.
6: Soc el Jaume Rubio.
5: Hola, Jaume. Bon dia, Jaume.
6: I això que estaves parlant ara mateix de la riera, possibilitats de desbordar-se.
5: Sí.
6: S'ha desbordat ja més d'una vegada, per aquí davant on esteu. I no me recordo l'any, però sé que s'ha tallat més d'una vegada per pluja.
5: Sí.
6: I vull dir que és perillós. És perillós inclús aquí on esteu. Però també us recordo que aquí davant vostre hi ha hagut unes obres de clavegueram, no sé exactament quines, però aquí davant del monument, que és precisament per les aigües que comentava l'Isidre, que baixen de dalt de tot perquè pugui causar bé les aigües que hi ha. Després, només us diré, també parlant de pisos, jo els meus últims 20 anys he sigut treballar en una immobiliària.
5: Sí.
6: Llavors, diria que el que s'acaba de dir aquí, que si tens més de 2 pisos te'n prendran un. Això és mentida. Vull dir, si en tens 5, ets ja gran tenidor, però si en tens menys, ningú et pren res. Almenys fins ara. Mm-hmm. Vull dir, només era això.
5: D'acord.
3: No, Jaume, soy Sole, perdona. Que yo lo he comentado y hacía referencia a lo que decían los políticos en la tele. Yo sé que es a partir de 5 y tampoco estoy de acuerdo, porque a ver, si una persona ha trabajado mucho y tiene pisos, tú imagínate que yo me voy a un pueblo pequeñito, no sé, por el Pirineo, no lo sé, ¿vale? Y me compro 2 casas por 10.000 euros, que igual estoy exagerando.
5: Dime dónde que voy a comprar.
3: Vale, pero la España desierta, ahí vaciada, ahí casas que valen igual. Por ejemplo, mi marido es de un pueblo de Valencia, hacia el interior, igual una casa vieja por 10.000 euros la puedes comprar. Tú imagínate que entonces yo digo, bueno, pues tengo 20.000 euros, o me meto en un préstamo o lo que sea, y lo compro, y no soy gran tenedora. Al final estoy haciendo algo porque yo lo necesito para el día de mañana, por mis necesidades, porque tengo movilidad reducida y yo pues necesito afianzarme un futuro, ¿entiendes?
6: Sí, no, perfectamente.
3: Claro, perfectamente. Entonces pero yo no soy un fondo buitre. ¿Eh? ¿Perdón?
6: Si en compras una o dues, no et pondran res. I no. Una cosa és escoltar la tele i una altra cosa sí. És la realitat.
3: No, si ja sé que la realitat és altra.
6: No li doni la gana per la tele o per la ràdio en aquest moment. Però la veritat només és una, que són les lleis i s'ha acabat.
3: Que sí, que sí.
6: I ara, fins a 5, no passa res.
3: Bueno.
5: Que fins a 5 pisos no ets un gran tenidor. A partir de 5 pisos ets un gran tenidor.
3: Modifiquemos la ley de alquileres también, porque, a ver, el propietario que tiene un piso y lo pone en alquiler y lo dejan, le dejan de pagar, se tiran 2 o 3 años pagando hipoteca y todo, y la familia o la persona pues ahí viviendo a la sopa boba. Cuando a mí me está costando, a mí me pongo yo en primera persona, ¿vale? Por no, no. Poner a nadie. Entonces, mira. Claro, si yo tengo mi piso...
5: Espera, Jaume, deixem que parli un moment la Sole i ara parles tu, un segon.
3: Si yo tengo mi piso pues, hipotecado y lo tengo alquilado y luego resulta que tengo que estar 3 años pagando luz, agua o no pagándolo, luego cuando ellos se van me encuentro el regalito. Entonces, claro, es que ahí el propietario que alquila está también un poco descubierto de todo eso.
5: També hi ha una assegurança, no?, de la Generalitat en cas d'impagament, crec. Crec que... no, jo no sóc expert en aquest tema, però digues, Jaume, digues, Jaume Rora, que volies respondre.
6: Tot el mateix que acaba de dir, que la llum, l'aigua, el gas, si es fan les coses ben fetes, i ja parlo, jo vaig plegar el 2008, fins al 2008 ja hi havia les assegurances pels pisos, però a part d'això, quan es feia un contracte, la llum, l'aigua i el gas es posava a nom del llogater.
3: Sí.
6: D'acord? I és més, jo he tingut el mateix problema. Jo tenia un pis i també em van deixar de pagar. Vale? I el problema no és que el problema és que em deixin de pagar, però el problema després ve a la justícia, que et pots tirar 2 anys tranquil·lament sense que passi res. D'acord? Sense que actuï ningú. Y 2 años sin cobrar, por ejemplo.
3: Claro, pues por eso, Jaume, al final esto es lo que yo comentaba, que te tiras 2 años ahí...
6: Sàpiguen que les coses, quan es parlen, s'han de saber. I saber que la llum, l'aigua i el gas...
3: No, eso lo sé, que tienes que ponerlo a tu nombre.
6: En un contracte, ja t'ho dic jo.
3: Sí, jo lo sé. Lo sé.
0: Passa que el tema de la vivenda s'està utilitzant ara com una arma electoralista i sí. Jo crec que no hi ha partit polític, sigui del color que sigui, que tingui realment capacitat per solucionar-ho d'arrel. I almenys 10 anys vista, si jo dic que ara serà impossible, però amb una miqueta de futur tampoc ho veig.
2: No? La capacitat dels lobbies immobiliaris és infinita. I són capaços d'entrar i de corcar tot lo possible.
5: Jaume, bueno, anem primer. El Jaume també havia apuntat, no?, que la Riera que s'havia desbordat i també donava raó també a l'Isidre, no?, dient els carrers també aquí dalt que s'inundaven. No sé si voleu respondre al Jaume Roura en aquesta primera qüestió que havia plantejat, que el tenim al telèfon.
2: No, bueno, té tota la raó, òbviament. Hem fet una ciutat que té 2 nivells i al nivell de dalt l'aigua baixa a baix, vull dir, tota la vida ha anat així, això. I llavors dius, bueno, esclar, aviam, si ho hem de canalitzar, no podem canalitzar només des del torrent de l'Alba cap a l'estació, perquè la riera aquella o el torrent anava cap allà. I ara, un cop s'han asfaltat tots els carrers i s'han fet totes les cases, l'aigua baixa avall. Però, bueno, doncs ara ho hem de canalitzar avall. No sé, vull dir, hem de mirar a veure els invernals i les clavegueres com estan pensades i canviar-ho. Però hem d'aconseguir que l'aigua no ens perjudiqui tant. Llavors això sí que són obres de molta envergadura. Mm. Vull dir, ara allà a la plaça del Domènec, una de les coses que... Bueno, de la plaça Pearson, parlem, sí. És una de les coses que volen aclarir, de dir, bé, canviem el terra perquè aquell terra és saulor i la sorra se l'emporta l'aigua que baixa i tota la sorra va parar a Calgori. I dius, bueno, pues, han hagut d'esperar fer un projecte gran, canviar el nivell i canviar el terra. Doncs si s'ha de fer això, fem-ho amb Vinrubí.
5: Clar, estem parlant amb persones, Jaume Roura i Isidre Rubio, que vau viure, no?, la riuada del 62.
2: Sí, bueno, però d'això fa molts anys. Sí, sí, després hem hagut de fer moltes coses i penso que les vam fer bastant bé amb la proximitat de l'ensurt. I doncs amb el record de les víctimes, el record de tot el que va passar, qui més intentava arreglar coses. Mm. Ara, amb el temps, passa com amb tot, i dius, en quart que no fos així, vas oblidant, i bueno, ara ens n'hem oblidat.
5: Mm. Jaume, vols dir alguna cosa més?
6: No, bueno, que estic d'acord amb el que diu l'Isidre, però bueno, el que heu comentat, per exemple, abans, de les alarmes, jo prefereixo que em soni mil vegades una alarma que no pas que no soni.
5: Clar.
6: El problema és que no plou sempre allà on volem nosaltres. Senzillament és això. El que hem de tenir en compte, que el primer que heu dit, que hem trobat una víctima, que és d'un noi dels Granollers,
5: sí.
6: I això és amb el que hem de pensar. I si hem de marxar d'un lloc per un avís, hem de marxar i punt. I ja està. Ja està, és així de fàcil. Que t'avisen i no plou, mala sort. Et poses de mal humor perquè no ha passat, però si passa pot ser pitjor. I com que tenim la mala costum, alguns encara de sortir al carrer quan et diuen que no surtis, doncs passa el que passa. Mm. Hem de lamentar dues víctimes que quan torni a passar un altre guat tornarem a lamentar el mateix, alguna víctima.
5: Mm. Es van trobar, Jaume, diverses víctimes, algunes sota els ponts, i aquest menor va desaparèixer el diumenge 4 d'octubre. Hauria fugit, deien, espantat pels trons durant el primer episodi dels aiguats que va afectar la ciutat. O sigui que va ser un desenllaç absolutament desgraciat.
6: Sí.
5: Jaume Roura, moltíssimes gràcies per participar a la tertúlia.
6: Gràcies. Bon dia.
5: Una abraçada, bon dia. Ens queden 4 minutets.
2: Jo estava pensant en allò dels pisos, perquè recordo, bueno, recordo molt poquet, però ho recordo, de que fa 60 anys la majoria de gent estava a lloguer i pagaven 300 pessetes de lloguer i parlaven dels lloguers antics i que llavors quan farien el contracte nou doncs això podria pujar una mica, però una mica. I llavors, bueno, miraven de fer... I això va provocar que, com que el que guanyava o el que costava el lloguer, algú va inventar el tema aquest de popularitzar les hipoteques, perquè abans això ho feien els usurers i para de comptar. I la banca va trobar un camí molt fàcil per dir, home, pel que pagues de lloguer, pagues la hipoteca i seràs propietari. I va ser la dèria que es va inculcar la majoria de gent, de dir, deixa d'estar, ara toca fer la hipoteca, liar-te amb el banc i que et donin un pis de propietat. I ara ens passa el mateix, perquè llavors, en aquella època, si tu tenies un lloguer de 300 pessetes, podies posar a 400 màxim.
4: Oh, també,
2: però
4: també...
2: ara apareix un soci i diu, estaves pagant 300 euros i ara te'ls poso 1.400. Però tu què t'has pensat?
4: No solamente el capital, o sea, es el único malvado, también la dejación del Estado, porque, por ejemplo, aquí en Rubí llevamos muchísimos años sin construir vivienda, ¿no?, pública. Y ya vemos, ahora estamos 80.000 personas sin ninguna oportunidad para muchas familias de acceder a vivienda. O sea, también la dejación de la administración, de los gobiernos locales, que llevan mucho tiempo, ¿no?, desatendiendo ese problema hasta que se acumuló ya.
2: I això, si escoltes a molts, a tots, no, però alguns constructors que jo he escoltat, estan fins als nassos de Rubí, precisament per la quantitat de protocols i històries que hi ha per fer una vivenda. I diuen, bueno, me'n vaig a un altre poble, que és impossible. Vull dir, també és trist, eh? Que tinguem tan complicada la vida que no puguem fer vivendes. Ara que en fa falta.
5: Gràcies. Bueno, diguem, Soler.
3: Nada, que quería, por último, lo que yo he dicho sobre el tema del agua y de la luz y esto que dice Jaume, que hay que saber de lo que se dice o informarse, no sé, que eso yo lo sé perfectamente, pero era un ejemplo y ya está. Y sé que no entra. Pero bueno, que nos deja el IBI, nos dejan cositas que hay que pagar los
5: propietarios. Moltíssimes gràcies, perquè hem d'anar tancant. Anem a les notícies de les 11. Sol Expósito, moltíssimes gràcies. Conxita Gimeno.
7: Adéu, bon dia.
5: Isidre Rubio.
2: Bon dia.
5: Mohamed Said.
8: Adéu, bon dia.
5: Nosaltres us deixem amb les notícies de les 11. Després, tercera hora de Rubí al dia i parlant de la Fira de Sant Galderic.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
4: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
2: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
8: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
9: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Ràdio Rubí.
10: Són les 2 de la matinada.

55 minuts que ens queda de programa de Rubí al dia, aquesta tercera hora, que parlarem del Foment de la Sardana, de l'Esbart d'en Saire. Després tindrem una entrevista amb l'Associació de Vi Rubinenca, amb Jordi Rusteraz,